0: a l'infern i també la Conxita Granger és conegut com el tren fantasma. Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, explica per què se'l coneix així.
1: El fet de que conegui com a tren fantasma ve motivat una mica per la trajectòria que va tenir aquest tren, el viatge que va fer, les vicissituds que va tenir i la durada del trajecte, que no va ser la durada normal.
2: La sortida del tren fantasma en direcció a Dachau, el camp de concentració alemany situat a 13 quilòmetres de Múnich, està prevista pel 3 de juliol de 1944. Les 700 presoneres, la generosa entre elles, són concentrades a l'estació de ferrocarril de Rainal, a Toulouse. No és una estació de ferrocarrils de passatgers, és una estació de mercaderies.
1: Aquests prop de 700 presoners van ser amuntegats en vagons de bestiar, perquè val a dir que els trasllats des de França a la deportació s'acostumaven a fer en unes condicions molt precàries, amb vagons de bestiar, tots amuntegats.
0: Com si fossin animals. El procés de deshumanització del qual en parlen historiadors i historiadores comença molt abans d'entrar al camp pròpiament. El trasllat en si és un infern.
1: Ens hem d'imaginar uns vagons totalment diàfans, sense cap seient, sense cap lloc per fer les necessitats, sense lloc a netejar-se, i va ser realment dur. Gairebé no es podien moure, i efectivament hi va haver persones que van patir malalties, altres que no van acabar el trajecte.
2: La precarietat de les condicions en tots els convois que parteixen cap als camps de concentració a Alemanya és absoluta. Eren vagons de fusta amb una finestra de reixes i ja està. No hi havia res més. Ni aigua, ni menjar, ni cap mena d'higiene. Posaven tantes persones a dins de cada vagó que per a jaure's havien de fer torns, cosa que les obligava a estar hores i hores de peu. Abans hem dit que eren vagons per traslladar bestiar, però és que ni tan sols als animals se'ls movia així. Molts testimonis recorden que van aconseguir sobreviure a aquesta situació tan cruel gràcies a la vitalitat d'alguna d'aquelles dones, perquè contagiaven les seves ganes de viure a la resta.
1: En aquest aspecte, doncs, alguns testimonis, com el de Conxita Granger, doncs, insisteixen molt, doncs, també, doncs, en el paper de la generosa Cortina, que va tenir també, era una persona, doncs, molt extrovertida, que podia fer més amè aquest tràngol tan complicat que van haver de passar.
0: La Conxita Granger, deportada tan vella i datana amb qui coincideix la generosa i gran militant a l'hora d'explicar què és el que es va viure en la deportació, explica que la generosa la coneixien amb el sobrenom de Graciós, un nom que significa amable i desinteressada en francès, perquè sempre patia per elles i les cuidava.
3: I ens vam conèixer a la presó aquí a Toulouse, quan d'on era abans del debarcament a Normandia, devia ser fi de maig 44, quan em van portar de la presó de Foix a la presó Sant Michel, que vaig conèixer Graciosa, que estava... Va ser a la celda que li vam posar el nom de Graciosa. Sempre estava cuidant l'una o l'altra, preocupant-se de l'una, i és per això que li vam donar aquest nom de Graciosa, en francès. I totes les que l'hem conegut, totes parlem de Graciosa. No diem mai el seu nom, el seu verdader nom. Graciosa, sempre.
2: El patiment al tren fantasma és especialment agut, perquè el trajecte s'allarga molt més del que hauria d'haver estat. França està en procés de ser alliberada dels nazis, que ocupen la meitat nord, i dels col·laboracionistes de la meitat sud, i els bombardejos dels aliats són constants.
1: En lloc d'agafar la via normal i més ràpida, que era cap a l'oest, però per evitar els bombardejos aliats, doncs van el camí va començar, diguem, cap a l'esquerra, en direcció a Bordeus, i Bordeus volia continuar pujant per la costa atlàntica fins a Alemanya. Hi havia una parada intermitja a París, des d'on anar a territori alemany. El recorregut, doncs, des de la sortida, el 3 de juliol, va convertir-se en una autèntica odissea. Els bombardejos aliats van ser constants.
0: El tren avança, s'atura, torna a arrencar. Una de les aturades forçoses del tren fantasma per reparar les vies malmeses pels bombardejos té lloc a Angulema, prop de la costa atlàntica francesa. en direcció oposada a Alemanya.
1: En l'indret especial de la deportació de catalans, doncs, perquè en el seu moment doncs, va haver una deportació massiva des d'aquesta localitat.
0: L'historiador Josep Calvet es refereix al comboi dels 927, el primer comboi de civils amb 927 refugiats espanyols, molts d'ells catalans, famílies senceres, que els nazis van portar a Mauthausen l'agost de 1940. La Montserrat Armengou, directora del Sense Ficció de TV3 i el periodista Ricard Belis, investiguen sobre aquest fet en el documental El comboi dels 927. Si aquest comboi va ser un dels primers a enviar persones presoneres cap a un camp de concentració nazi, un dels últims va ser el tren fantasma, que l'estiu de 1944 parteix cap a Alemanya amb la generosa Cortina i la Conxita Granger a bord.
1: Malgrat que hi van haver constants bombardejos terrestres, aeris, atacs, i va arribar al camp de concentració alemany de Dachau el 28 d'agost, 57 dies després de sortir de Tolosa de Llenguadoc. Gairebé dos mesos després va arribar a la seva destinació i primera destinació. Allí van desembarcar o van fer baixar del ferrocarril els homes que van quedar al camp de Dachau, i les dones doncs, van continuar encara el seu trajecte cap a Ravensbrück, on van anar, doncs, en aquest cas, les dues deportades lleidatanes, la generosa Cortina i la Conxita Granger.
0: Aquell tren que durant dos mesos va estar rodant per França sota la pluja de bombes fins a arribar a Ravensbrück fa parada al camp de concentració de Dachau, a Múnich. El 28 d'agost, a la generosa Cortina Roig, la matriculen a Dachau amb el número 93.882. De fet, són les úniques dones que entren a Dachau perquè era un camp per a homes, perquè la SS no sabien si les podien transferir a Ravensbrück. Tanmateix, dos dies després, el 30 d'agost, el tren parteix de nou i arriba a Ravensbrück a inicis del setembre de 1944.
4: Un braçalet amb el número 65.475, i el braçalet de Ravensbrück la generosa el va conservar tota la vida. Tenim una fotografia també d'aquest braçalet. Va conservar sempre.
5: Ravensbrück és el camp dissenyat específicament per a dones i infants, el més gran que hi hagi hagut mai a Europa. S'instal·la la indústria alemanya, com la Siemens, per utilitzar aquestes dones com a mà d'obra esclava, explotant-les fins a morir i després incinerant-les allà mateix. L'infern. Les necessitats de la indústria de guerra fan que a partir de 1944 el 70% de les dones siguin enviades a comandos exteriors que fabriquen i netegen peces de munició i pólvora. És el cas de les 6 de Ravensbrück i també de la generosa.
0: L'abril de 1945, un mes abans que Alemanya rendeixi incondicionalment, la generosa és transferida a Sachsenhausen, al comando d'Oranienburg a Berlín. Allí treballa 12 hores diàries, fent peces per als avions de caça alemanys, els Messerschmitt. L'extenuació és total i la gana implacable.
4: Aquest sistema concentracionari tan complex alemany, en el que acaben treballant doncs, en una fàbrica d'armament, en el que per aplacar-se la gana acaben menjant el que posaven dintre de les bombes, perquè trobaven que allò els hi calmava aquell neguit de gana, i en el que moltes d'elles intenten fer aquests petits sabotatges, no? Aquesta militància, no? Sabotejant alguns d'aquestes bombes perquè no arribessin mai doncs, a esclatar en el moment que caiguessin.
5: De la gana extrema que van patir les deportades, també en va sentir a parlar l'Anna Cortina, la seva reneboda, a casa Moreu, la casa familiar de la generosa.
6: I jo li deia a la meva mare, dic, i com és que jo que sé que havia patit tant i això, per què no m'ho expliquis? Deia, ui, això són coses de la guerra, i ho va patir molt perquè, clar, la van agafar i pensa que ella, pues, quan la van tancar en aquest camp de concentració, que jo no sabia ni el que volia dir, pues, inclús havien de menjar els vomitats d'uns als altres perquè no els hi donaven res, vull dir que va patir molt, va patir molt.
0: Berlín està a punt de caure i la fàbrica on estan esclavitzades les dones del comando de la generosa és bombardejada per les forces soviètiques. Durant el bombardeig moren el 80% del grup de dones. Les supervivents, durant els 3 dies que segueixen els bombardejos, són tancades en un soterrani infecte, sense llum ni aire i amb aigua regalimant per les parets. Únicament les deixen sortir 10 minuts cada dia. El patiment no acaba aquí. Són transferides a un altre comando, al camp de concentració de Sachsenhausen, on les obliguen a cavar trinxeres. Cada cop és més evident per als alemanys que la guerra està perduda. Els soviètics s'apropen per l'est, els americans, els anglesos i els francesos per l'oest. En un intent desesperat de no deixar testimonis als camps, els nazis obliguen a les persones deportades a caminar llargues distàncies amb fred, mal vestides, amb poc o gens de menjar i sense aigua ni descans. Les persones que no poden continuar el trajecte són afusellades pels SS. Són les anomenades marxes de la mort.
4: En el moment en el que els alemanys s'ho veuen tan extremadament perdut, fan aquestes marxes de la mort, a les que van retirant tots aquests presoners que tenien en aquests camps i que si no avançaves et mataven, et deixaven tirat allí al mig del camí.
5: Entre el 19 i el 21 d'abril de 1945, la generosa Cortina i la Conxita Granger inicien les marxes de la mort. En aquesta situació tan extrema, torna a brillar la sororitat entre aquestes dones que s'ajuden les unes a les altres perquè puguin sobreviure.
4: De fet, la generosa va tenir sort de les seves companyes. La generosa en aquell moment ja tenia una trentena d'anys llargs. No era una noia jove. La Conxita Granger sí. Sort amb elles que la van ajudar. Que l'una i l'altra, una al costat de l'altra, no? Aquestes que eren més grans, les van poder ajudar a continuar caminant perquè no quedessin enrere.
0: La generosa està molt feble. Té poc més de 30 anys i, no obstant això, és una de les presoneres més velles. Però com que és la graciós, l'amable i bondadosa, amb l'ajut de dues companyes espanyoles que li fan de crossa, sobreviu a aquesta llarga travessa de la mort. A casa dels renebots de la generosa, la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina també se'n parlava.
7: Si la mama sé que havia dit, diu, la meva tia l'estimaien molt, perquè els ajudava molt. I com tu abans m'has dit, diu, és que era una de les més grans i feia com de mama. I llavors, doncs, ja li van canviar inclús el nom. No li diuen generosa allí, li diuen graciosa o així. No li diuen, perquè se l'estimaien molt, molt se l'estimaien. I la van ajudar molt, molt. Perquè ella també els havia ajudat en el seu moment, havia fet com de mama.
8: No... L'explicació que la pobra mare ens feia quan va sortir al camp de concentració era un sac d'ossos. Sí, pesava 35 sí. o 36 quilos. La van tindre que ajudar les companyes, sí, perquè si no, ves mort. No s'aguantava dreta.
7: No s'aguantava.
8: No podia estar morta.
7: Sí.
5: Però la graciosa, la bondadosa, sobreviu. Com diu l'Areus Català, sobreviure al camp d'extermini és, per si sol, un acte de resistència.
4: Després de tota aquesta marxa de la mort, la generosa és alliberada per les tropes russes el 3 de maig de l'any 45.
5: I és repatriada a Tolosa, a França. Des de que va ser detinguda per la Gestapo fa gairebé un any, no ha sabut res del seu marit, el Jaume Soldevila, ni del seu fill, l'André, ni ells, d'ella.
4: La generosa aconsegueix tornar, no sap què es trobarà o què no es trobarà. El seu marit gairebé està comptant de que segurament no retorna mai més la seva dona, però finalment ella pot tornar. Torna a Toulouse, el seu marit hi és, està bé, i el seu fill també.
5: La generosa es retroba amb la seva família, però el pas per l'infern l'han deixat terriblement afeblida. La seva reneboda, l'Anna Cortina, recorda que abans de poder retrobar-se amb el seu fill, va haver de passar uns dies recuperant una mica d'energia.
6: Això sí, amb el fill va tindre que recuperar una mica de forces, perquè ella, suposo que, a part de que volia veure el fill, podia més el seu decaïment que les forces per veure el fill.
5: El seu sistema digestiu queda molt tocat a causa d'haver ingerit pólvora amb la desesperació d'aplacar l'intens neguit de la fam extrema.
4: De resultes d'aquest ingerir aquest material que hi havia dintre de les bombes, la generosa va tenir problemes estomacals durant tota la vida. O sigui, la generosa no va tornar a ser mai més la mateixa, a banda de per l'experiència, per la ingesta de tot aquest material, no?
0: La generosa continua la seva vida a Toulouse amb el seu marit al capdavant del bar-restaurant que tenen a la ciutat. El 1947, els Estats Units concedeixen a la generosa Cortina i al seu marit, el Jaume Soldevila, la Medal of Freedom, per la seva participació a la resistència. I el 1962, ella, però no el seu marit, és condecorada amb la Croix de Chevalier de la Legió d'Honor del govern francès. La generosa Cortina és a França un soldat sense uniforme. Això vol dir que un militar es quadrava davant d'ella.
4: Mort l'any 87, I el seu home, el Jaume, la sobreviu fins l'any 98. I llavors mor de malaltia.
5: La Generosa mor l'any 1987 sense que el govern espanyol ni la Generalitat hagin fet cap acte de reconeixement a la seva implicació a la resistència francesa. El germà Soldevila tampoc en reben cap. Aquí s'imposa el silenci durant moltes dècades. El silenci dels vençuts.
4: Semblava que la Guerra Mundial aquí no havia passat res, o tot just havia tocat. Però no, no, resulta que tenim un Pirineu ple de gent que es juga la vida passant gent. D'aquí que dic que hem perdut la Guerra Civil, però és que també la Segona Guerra Mundial també s'ha perdut, perquè aquí també es va combatre aquesta Segona Guerra Mundial. D'una altra manera, sí, però es va combatre.
5: Cal esperar 3 dècades perquè la Generosa rebi un acte de reconeixement a Catalunya. El 3 de març de 2020 se celebra l'homenatge a Son, al Pallars. L'Anna Cortina, reneboda de la Generosa i hereva de Casa Moreu, també hi va ser present.
6: I va estar molt bé. La pena que, clar, tampoc potser els més elegants ja no hi eren. Sí que hi va poder estar encara la meva tieta, que era neboda directa d'ella, que anava amb cadira de rodes, però va voler vindre, tot i això que vivia a Lleida, i estava ja tocadeta, però va dir, sí, sí, embolicada amb una manta, perquè era el, va ser al març del 20, clar, ella sí que tenia vivències més directes, perquè era una neboda directa, però va estar molt emotiu. Va pujar la consellera Capella, l'Esther Capella, i va estar molt bé. Llavors van posar una placa allí a casa meva, vull dir que si algun dia pugeu i aneu direcció a les Planes, la veureu a fora, que està allí la placa.
0: L'exconsellera de Justícia, l'Esther Capella i Ferrer, va presidir l'homenatge de la Generosa Cortina a Son.
9: La millor manera de reparar i humanitzar és tornar a parlar d'elles amb el seu nom, que és a través de la difusió de la vida de cada una d'elles.
0: El germà Soldevila, que van tenir una línia amb el seu cognom, la línia Sol, i com tants d'altres passadors, encara no han rebut cap reconeixement.
4: No arribem a temps per a donar resposta a tota aquesta gent que ho van patir, però si més no hem d'arribar a temps perquè de tot això n'hem de continuar parlant, perquè aquesta sigui l'última guerra. Si deixem de parlar-ne, no serà l'última guerra, serà la penúltima. I això no ho hem de tolerar.
5: La història no es pot repetir. Cal mantenir-la viva. Cal explicar-la a les generacions que venen. Cal que sàpiguen què va passar a les persones com la Generosa Cortina Roig, que jugant-se la pell va salvar la vida de moltes altres. No ens en podem oblidar.
4: Quan detenen a la Generosa, el Jaume està convoyant un grup de 7 aviadors britànics, canadencs, i els havia portat doncs, fins al Pallars. Dins de la capsa de la Legió d'Honor de la Generosa es conservava un petit paper doblegat 3, 4, 5 vegades i era la llista dels noms d'aquests aviadors amb les seves adreces. Era l'últim que van fer. Van aconseguir segurament recontactar més tard, un cop acabada la guerra. I ella va conservar allí dins de la seva medalla aquesta llista. I aquesta llista, que portava el nom i cognom de cadascun d'aquests aviadors amb les seves adreces, va servir perquè nosaltres poguéssim contactar amb algun d'ells i un d'ells, l'Arnold Peterson, ens va enviar la fotografia de l'avió amb tota la tripulació davant, que és la portada del llibre de la Batalla del Pirineu.
5: Són els salvats, gràcies a l'heroïcitat de la línia Sol, gestionada per 4 membres d'una mateixa família, els 3 germans Soldevila i la Generosa Cortina Roig.
10: Nom:
11: Generosa Cortina Roig.
10: Data:
11: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort, a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
10: Situació:
11: alliberada.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol volem agrair la col·laboració especial de Noemí Riudor García, historiadora i coautora de la Batalla del Pirineu, xarxes d'informació i d'evasió aliades al Pallars Sobirà, a l'Alt Urgell i Andorra durant la Segona Guerra Mundial, i de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes

0: autora dels Catalans als camps nazis, Les sis de Ravensbrück, és una coproducció de Munt i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma de Pagès Editors. Amb Pili García a la direcció, Anna Canya a la producció, Abel Purroy i Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor.
1: I amb la música als crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
2: Avui tenim el plaer de rebre al nostre Espai Solidari a dos persones que ens fa molta il·lusió. Ella per la seva implicació i a ell pel seu currículum, per la seva disposició i per l'aportació real que ens farà en aquesta entrevista dintre de l'Espai Solidari. Ells són la Rosa Ferro i el Joan Sorribes.
3: Hola, bona tarda.
2: Són membres de la Junta d'Aun de Lleida. La Rosa és assessora fiscal i actualment exerceix com a tresorera de la Junta de Daun Lleida, contribuint a la gestió i sostenibilitat de l'entitat. El Joan, per la seva banda, treballa al Club Natació Lleida, però és possible que el conegueu per la seva faceta artística. Quan ens busqueu a redes, us adonareu al veure la seva cara que ha participat en la pel·lícula d'Herois, la sèrie Polseres Vermelles, i fins i tot heu pogut escoltar la seva veu en la sèrie d'animació Una Casa de Locos. Benvinguts, Rosa i Joan.
4: Amb representats d'una entitat que treballa dia a dia per promoure la inclusió i l'autonomia de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals, no podem més que aprofundir en el síndrome de Down. Com sempre, comencem pel més bàsic. Ens podríeu definir què és el síndrome de Down?
5: Sí, mira, la síndrome de Down és una alteració genètica. Llavors, aquesta alteració el que fa és que el parell de cromosomes 21 que tenim a totes les cèl·lules del cos, en lloc de ser un parell, en el cas de la síndrome de Down, són tres cromosomes en lloc de dos. Aquesta alteració el que els hi provoca és una discapacitat intel·lectual, que pot ser més greu o menys, depenent de la persona, no té per què ser definitòria, però sí que tenen una certa discapacitat, els hi costa més aprendre i a més poden tenir problemes físics a nivell mèdic, poden tenir problemes cardíacs, visuals, auditius, que això no vol dir que totes les persones tinguin aquests problemes, però tenen tendència.
2: Moltes vegades quan es parla de síndrome de Down encara hi ha una percepció limitadora de les seves capacitats. En realitat, cada persona és única i té unes habilitats i potencials diferents. Quines són algunes de les capacitats que sovint es desconeixen o es menystenen en les persones amb síndrome de Down, Joan?
3: Les persones amb síndrome de Down, a la població de la síndrome de Down, tenim capacitats diferents. A vegades, algunes persones aprenen una mica més ràpid, però a vegades hi ha persones que aprenen a poc a poc. O sigui, necessiten un cert temps com per aprendre a fer coses com per aprendre, a part, quan són més petits, aprendre a parlar, aprendre a caminar, o quan són una mica més grans, pues, aprendre a treballar i aprendre a viure de manera independent i forma autònoma.
5: Tenen capacitats com qualsevol altra persona.
3: Com altra persona.
4: Exacte.
5: Sí, llavors és qüestió de donar-los les eines i donar-los els suports necessaris perquè puguin desenvolupar aquestes capacitats i puguin adaptar-se a lo que han de fer. Com diu el Joan, no? A treballar, a viure sols, a sortir de festa, a tenir parella.
4: Quins són els principals reptes que encara queden pendents dintre de l'àmbit educatiu?
5: Mira, des de Daun Lleida intentem sempre l'escola inclusiva.

0: Uh-huh. Els nostres nens i nenes van a l'escola ordinària, donem suports, coordinacions per tal de que es pugui fer una classe amb una certa normalitat. El que costa més és que els professionals, els educadors en aquest cas, han de fer un sobreesforç per adaptar les classes, la forma d'ensenyament, la forma de fer les activitats, perquè els nostres nens i nenes puguin interactuar com qualsevol altre nen dins de l'aula. Per sort, cada vegada la societat va canviant i això es va adaptar. Però sí que és veritat que de vegades et trobes que un nen amb una escola determinada un any funciona fantàsticament bé i a l'any següent és un desastre. Jo crec que és això el que ara mateix s'hauria de treballar, formar els professionals que eduquen per tal de que puguin, o sigui, tinguin la capacitat de flexibilitzar, de canviar, d'adaptar, d'adequar.
1: I en aquest aspecte necessitaran més recursos, vull dir, podeu fer alguna aportació des de la vostra associació? Vull dir, podeu posar auxiliars a l'aula?
0: Això no ho podem fer. Això s'ha de fer tot des d'ensenyament. S'han de demanar els vetlladors i coses d'aquestes.
1: Vale.
0: Des de l'associació el que sí que fem és donar suport a l'educador. Mm. Suport en plan, per exemple, adaptar els llibres de text per tal de que els continguts siguin més assequibles per l'alumne amb discapacitat.
1: Okay.
0: O donar eines als educadors de com explicar certes idees o temàtiques, conceptes o el que sigui perquè puguin assolir millor els continguts. Uh-huh. Evidentment, si hi haguessin dos professors o tres a l'aula, seria molt més fàcil.
1: Clar. Ja. Joan, una de les grans fites per a persones amb síndrome de Down és poder viure d'una manera autònoma. Necessiteu suport per fer això possible? O si vols parlar del teu cas en concret, podem parlar i si no, ho pots contestar de manera general.
2: Jo contestaré de manera generalitzada.
1: Ok, perfecte.
2: Jo penso que les fites avui en dia nosaltres pues, és poder viure de manera independent i també de forma autònoma, pues de poder fer, bueno, a l'associació tenim un projecte que és el projecte Desperta. Aquest projecte és una eina que ens dona l'associació i a través d'aquest projecte pues, ens ensenyen pues, a fer les senyes de casa, pues, anar a comprar, fer la cuina, fer el llit, no? I això, pues, això ens ajuda a ser pues, més autònoms i també més independents de poder viure pues, de manera autònoma i de manera independent.
1: I quan doneu el pas per anar a viure
2: bueno, sols? Primer se fa primer anem a un pis compartit.
0: Tot és molt a poc a poc.
1: Sí, els pisos són de l'associació?
0: Els pisos són llogats.
2: Són llogats.
1: Ah, per l'associació?
0: Sí. Bueno, ho paguen entre tots, sí. Però sí. Els pisos, o sigui, primer fan el programa aquest per a aprendre.
2: Aprendre
0: a gestionar els diners, a fer la compra, a fer les tasques de la casa. El següent pas seria anar a un pis compartit on viu un mediador, una persona amb dos, tres, quatre nois i noies amb síndrome de Down o discapacitat intel·lectual, i allí se'ls ensenya a viure i a conviure per poder tirar endavant el pis. I un cop ja tenen assolit això, poden arribar a viure sols. Tenim dos pisos que viuen de forma autònoma.
2: Sí, mira, nosaltres tenim a la celebració tenim ja un matrimoni que està vivint sols, sense mediadors i sense... i sense suport.
0: Bueno, sempre tenen un petit suport de l'associació.
2: Però també tenen un petit suport de l'associació també.
0: L'associació hi va de tant en tant, un cop a la setmana, un cop depèn de les necessitats, a donar un cop d'ull, a veure si necessiten, si tenen algun dubte, ja és una cosa més puntual.
3: A mi ara se'm planteja, no?, també les famílies. I m'agradarà com dividir aquesta introducció en dues preguntes. Una, com viuen les famílies aquest procés d'emancipació? I després, Joan, com viviu també els fills que marxeu de casa aquest procés d'emancipació?
2: Bueno, vivim bastant bé, Vivim bastant bé.
3: Això segur.
2: Vivim bastant bé, però a vegades pues, em costa molt de sortir de la zona de confort.
0: Uh-huh. Per part de les famílies, La percepció ha canviat, eh? Les famílies que ara estan, els nois i noies que ara estan als pisos compartits, clar, ja tenen una certa edat, ja són doncs, de 20 i pico cap amunt, i llavors sí que és veritat que amb aquestes famílies, i, bueno, quan un fill marxa de casa sempre tens les pors típiques, no?, de se'n sortirà o no. Quan a més hi ha una discapacitat, aquestes pors s'incrementen, es multipliquen per 3 o per 4. Llavors costa una mica el soltar, no?, el deixar, el saber si podran o no podran. I ens hem trobat que hem hagut de treballar amb les famílies moltes vegades perquè els nois i noies volen, però el problema que tenen és que la família no ho veuen. Llavors has de fer la feina a la inversa, no? Has de treballar amb els psicòlegs i tal, parlen amb la família, intenten no convèncer-los, però que vegin que els seus fills sí que poden.
3: Que estan preparats.
1: Que poden tenir aquesta millora de vida.
0: Sí, almenys provar-ho. I la veritat és que està anant molt bé, la veritat. És que cada vegada tenim més gent amb ganes de provar-ho, de fer-ho i, bueno, anem creixent.
1: I tot i els avenços que hi ha en la inclusió, encara hi ha molts estigmes i barreres que limiten els drets de les persones amb discapacitat. Com podem, com a societat, contribuir a eliminar aquests prejudicis i garantir una plena igualtat d'oportunitats? Bueno, la Mary i jo contribuint avui, compartint aquesta taula amb vosaltres, que ens feia molta il·lusió, també per l'aprenentatge que ens servireu avui.
0: Jo crec que la societat el que ha de fer és fer el que... Nosaltres tenim un lema que és canviar la teva mirada, i que de fet és el que s'hauria de fer. Tu quan veus una persona amb discapacitat, la gent el que sol fer és veure la discapacitat, no? Però s'ha d'anar més enllà, has d'intentar veure les capacitats d'aquella persona igual que les de qualsevol altra persona, eh? Llavors s'ha de fer aquest esforç a nivell de societat, a nivell de... Bueno, s'ha d'anar, doncs, el que fem avui, no? Venir a la ràdio, anar a la tele, explicar el projecte i que vegin que són persones normals, que són persones amb interessos, amb desitjos i amb moltes ganes de viure i de fer moltes coses, i que les poden fer donant-los les eines adequades, poden fer de tot.
1: Podíem fer algo nosaltres, com a societat.
2: El millor sí que demano, com diu la Rosa, és que canviï la seva mirada, però jo afegiria a parar la mirada el pensament, perquè jo crec que el que es percep és només la discapacitat, no? Se percep la discapacitat. I jo, a mi m'encantaria que la gent, que la societat se trenqués una mica aquest pensament que tenen de nosaltres. A mi m'encantaria. Sí.
0: Encara hi ha la percepció aquesta de el ai pobret.
1: No? Sí, us anava a preguntar per aquest fet, perquè trobo que és molt important que nosaltres, quan ens trobem en general en la societat, quan ens trobem davant d'una persona amb discapacitat, tenim una tendència com a infantilitzar-lo, no? I suposo que deu ser molest, no, Joan, tenir 30 anys i que us vulguem tractar com amb deferència o com si fóssiu més petits de lo que realment sou. Suposo que molesta.
2: Sí, molesta i molt. Molesta molt, però a part de molestar-nos, sí. Jo afegiria ràbia. Mm-hmm. Ens fa molta ràbia que ens infantilitzin, yeah. i que ens vegin com a nens petits, perquè realment, per les edats que ja tenim, no som nens petits.
1: Claro, tu ets un tio amb una trajectòria professional, sí. La tens feta i no s'ha...
2: Mira, t'explicaré el que he fet jo. Jo he fet una pel·lícula de Roig amb 14 anys, que jo crec que segur que a la societat segurament que cap persona no hagués aguantat la pressió del que és de gravar una pel·lícula amb 14 anys.
1: Clar, mm-hmm. És un repte, un gran repte.
2: Sí.
3: Com treballeu des de Down Lleida per facilitar l'accés a una feina digna i adaptada a cada persona?
0: Mira, des de Down Lleida es treballa amb el que se'n diu el treball amb suport. Ara el Joan ens ho explicarà perquè ell està treballant i us ho podrà explicar de primera mà, eh?
1: Ah, ok.
0: Però el que es fa és, des de l'entitat, és buscar, primer, mirar quins són els interessos de la persona, perquè, evidentment, si ha de fer una feina que no li agrada gens, no anirem enlloc. S'intenta buscar empreses que tinguin a veure amb el que aquesta persona vol fer, i es parla amb l'empresa per tal d'intentar aconseguir primer períodes. Normalment comencen amb períodes de pràctiques i així poden començar a tastar els diferents àmbits d'empresa. Hi ha una persona al vostre costat, no, Joan?
2: Sí, en el meu cas i altres casos de persones hem fet un curs, vam fer un curs previ a la Cambra de Comerç de Lleida i després ja ens van derivar pues, a diferents empreses per fer un any en pràctiques. I com que ho feia molt bé, pues, ja l'empresa va decidir contractar. A la solució que tenim és el projecte Cofoll de Rosa, que és el projecte Treball en Suport, i arran d'aquest projecte nosaltres tenim un preparador laboral que quan comencem a les feines ens acompanya i el que fa la figura del preparador laboral pues, ens ensenya pues, com mantenir-te a la feina, no? I això és molt important. Quan ha passat un cert temps, la figura del preparador laboral desapareix i som nosaltres que continuem pues,
1: Que ja podem assolir
2: de manera autònoma.
0: El preparador és un pont entre el treballador, sí, l'empresa i les famílies.
2: Exacte. No, són bàsicament, jo bàsicament, com dius tu, Rosa, com un pont, no, que es fa, que és el treballador, la persona treballadora, la família i jo també diria que l'associació, que així pues, ens poden ajudar una mica com mantenir-te la feina.
0: Els ensenyen les tasques que han de fer, que es miren quines tasques poden fer,
2: sí.
0: A vegades s'amplien, llavors els tornen a ajudar per a aprendre les diferents tasques que han de fer i a mesura que les van assolint, és el que diu ell, el preparador es va retirant fins que ells poden anar de forma autònoma. No obstant, el preparador sempre té el punt de contacte amb l'empresa per dir que tal, tot va bé, s'ha de fer algun canvi, hem de venir...
2: O també si hi ha algun conflicte, també el preparador també intervé. També intervé.
1: Vale, per ajudar en la mediació, diguem-ne.
2: Exacte.
3: Sí. Destacaríeu algun altre projecte que esteu impulsant actualment? Algun que dieu, ostres, doncs ara estem treballant molt bé amb això, no? O destacaríem aquest que encara no n'hem pogut parlar?
0: Mira, el projecte que ara mateix ens porta més feina, el que estem dedicant ara més temps, és el que va destinat a l'envelliment. La nostra associació fa 30 anys ha anat creixent a mesura que els nostres nois i noies han anat creixent i ens hem anat adaptant a les seves necessitats. A mesura que han anat creixent hem anat incorporant pues, la vida independent, la preparació laboral, tot això. Ara ens trobem que aquests nois i noies ja comencen a tenir una certa edat i comencen a sorgir els problemes típics de l'envelliment i ara és el que ens preocupa més. Ens estem formant, ens estem preparant, estem passant testos per intentar que aquest envelliment sigui el millor possible, que puguin arribar a una edat la més alta possible, avançada i en bones condicions físiques i mentals, i bueno, ara mateix és el que estem treballant. Per altra banda, l'oci, que és potser l'únic que no hem acabat de parlar, també és un tema que es treballa molt, perquè amb ells els agrada molt sortir de festa.
2: Sí.
0: Molt.
1: És que la música és vida,
2: la música és vida, sí, sí.
1: Sí,
0: bueno, sortir de festa, sopars, fer vermuts, el que els faci falta.
3: Bueno, com a qualsevol persona.
2: Anem al cine o també pues, per anar a jugar a bolos o van de copes. Com bé dius tu,
0: qualsevol persona. Aquest projecte ja fa molts anys que va, però ara sí que estem començant a treballar amb el oci autònom.
2: Aquí.
0: Perquè fins ara l'oci sempre, ells quan surten acompanyats d'un tècnic, una persona de tècnica d'oci, i sempre hi ha uns quants voluntaris en funció del grup. Clar, quan més nombrós és el grup, sempre hi ha voluntaris que acompanyen a les sortides. I ara estem començant a fer l'oci autònom, perquè ells puguin, de forma autònoma, dir, ei, quedem a fer un beure, com fem tots nosaltres, sense la necessitat, sí que els ajudem una mica a organitzar-se, a quedar a veure quan tal, però que puguin acabar-ho fent ells sols.
1: L'enfoque de l'oci, no, Joan? De dir...
2: És molt important,
1: és que
2: és l'enfoque de l'oci.
1: És normal voler sortir.
2: Sí, sí. Bé, bueno, ara el que diu la Rosa, nosaltres hem començat aquest projecte que és l'oci autònom per quedar entre nosaltres, no? I poder sortir.
0: I què tal, Joan, com va?
2: De moment bé. De moment bé.
0: Però encara tenen algun petit problema.
2: Algun problema, però mica en mica
0: van millorant, sí.
1: La última pregunta és una definició que demanem a tothom, que és per vosaltres la solidaritat, i espero que la contesteu els dos. Qui comença?
2: Bueno, per mi la solidaritat és ajudar als altres. Com a associació, nosaltres també fem de voluntaris, també. Anem posant-se a fer de voluntaris a diferents curses, fer voluntaris amb altres entitats i associacions que defensen altres causes, com per exemple, si ens pregunten, jo què sé, ara necessitem voluntaris per l'associació contra el càncer, vale? Per exemple, no? O per l'associació anticida. No, pues, també anem.
1: Clar, el món del voluntariat...
2: Molt important.
0: Bueno, la nostra associació és molt important perquè molta part de la feina que es fa és via voluntariat. Mm-hmm. Clar, els tècnics no arriben a tot arreu.
3: Clar.
0: Llavors,
3: clar,
0: necessitem dels voluntaris, sí, per poder fer, pues, això, els socis, els esports, els acompanyaments, moltíssimes coses.
2: Sí, sí. I a part de voluntaris, també rebem voluntaris.
3: Per tot, Rosa.
0: Per mi, la solidaritat. Per mi, la solidaritat, jo la definiria com fer pels demés allò que voldries que fessin per tu. I no tan sols això, sinó que intentar veure les necessitats dels demés per tu poder, almenys, intentar arribar-hi. La solidaritat, quan hi ha desastres, tothom es volca i tothom fa el que pot i més. I s'ha de fer, no dic el que no. Però hi ha moltes coses petites que fan que la gent sigui solidària i que la gent no es veu, no? Són d'aquestes coses que queden soterrades i que el que fan és això, que la gent que té dificultats, ja no parlo a nivell només discapacitats, dificultats en general, econòmiques, socials, d'inserció, del que sigui, hi ha una necessitat, i llavors és veure aquella necessitat i intentar fer el que puguis perquè això no sigui així.
1: Doncs amb aquestes dues aportacions tanquem avui l'Espai Solidari. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies per convidar-nos.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Bon dia, fogoses. Us imagineu un espai on només hi puguin entrar dones? Un espai segur, sense mirades estranyes, on puguis treballar, fer activitats, assistir a conferències, presentacions de producte, fer networking, dinar, o simplement desconnectar una estoneta. Sona glòria, oi? Doncs aquesta és la descripció d'un club social femení. La veritat és que hem hagut d'investigar una mica d'on surt això dels clubs femenins. Pensàvem que era una cosa nova del segle XXI, però la realitat és que no. Fa més de 150 anys que existeixen. Fent una mica d'història, tot va començar el 1868 a Nova York, quan a la periodista Jane Cunningham li van negar l'entrada al sopar de New York Press Club, en honor a Charles Dickens. El motiu? Sí, dona. Doncs bé, en lloc d'acceptar-ho, ella i altres periodistes van decidir crear el seu propi espai. I així va néixer Sorosis, un dels primers clubs femenins de la història. I no va ser l'únic. Ja a principis del 20 hi havia més de 5.000 clubs femenins només als Estats Units. Allà es discutia de política, de cultura, d'educació i el més important és on van començar a organitzar-se el moviment sufragista. És a dir, molts dels drets que avui donem per fets van començar a pensar-se en espais així. És veritat que amb la incorporació massiva de la dona al món laboral, aquests clubs van anar desapareixent, fins ara. Perquè avui, més d'un segle després, tornen a aparèixer clubs de dones a Londres, París, Nova York o Barcelona. No només networking fan, segurament és una altra cosa. I per això avui hem volgut convidar a Beatriz de Vicente, CEO de Juno House, el primer club privat de dones a Catalunya i de tot l'Estat, perquè ens expliqui què és això d'un club privat de dones i que més està aquí. I és que és tan important fer xarxa entre dones per sostenir-nos, per inspirar-nos, per aprendre i reforçar-nos les unes a les altres. I això és el que volem, sororitat. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Doncs comencem, si és que no ho havíem fet ja. Avui tenim, com ho hem dit, a Beatriz de Vicente, especialitzada en estratègia, màrqueting i desenvolupament de negoci, amb més de 15 anys d'experiència en empreses internacionals com PepsiCo, Nintendo, Pirelli. També ha liderat projectes emprenedors i comunitats empresarials i com a CEO de Stilter, bueno, això no m'ha sortit molt bé, Stilter, és una empresa, i de NetMentora, una organització sense ànim de lucre que impulsa el coneixement i el reconeixement d'emprenedors i emprenedores i de la qual és vicepresidenta. L'any passat, el 2025, va assumir la direcció executiva de Juno House, el club de dones amb l'objectiu d'impulsar una nova etapa en el projecte, reforçant més la comunitat de professionals, el lideratge femení i l'estratègia des de Barcelona. Beatriz, què és Juno? Juno, perquè és la... Saps?
3: Sí, ens ho pronunciem de totes les maneres i no passa res.
1: Sí.
3: Mira, Juno diem que és una comunitat i que també és un espai en el que promovem la igualtat d'oportunitats, ho fem des de l'equitat i ho fem creant espais de debat, de diàleg, d'inspiració i connexions. I al final tot això genera aquestes oportunitats de visibilitzar el talent i el talent femení.
1: Escolta, però què és un... Explica'ns, què és un club de dones? Perquè un espera que quan entri es trobarà, jo no sé què espera, no? Però la veritat és que dius un club de dones. Què esperes? Què és el que és realment?
3: Mira, de fet, jo en aquesta nova etapa estem intentant no posar el club com a fi últim, sinó com a mitjà. Llavors, el que esperem nosaltres en aquesta nova etapa, per mi el club és l'espai que reuneix una comunitat de persones que tenen unes mateixes inquietuds i necessitats. Llavors, el que coincideix allà són persones, en el cas de Juno, que tenen aquesta inquietud de créixer, d'aprendre, de connectar-se, d'aprendre a través dels altres, de sortir una mica inclús del dia a dia i de les zones de confort. I això és algo que té el perfil de dones i d'homes que estan a Juno també. I d'altra banda, són persones que entenen la necessitat del propòsit que afrontem, el que és la igualtat d'oportunitats o el que no és avui la igualtat i el que necessitem que sigui.
1: I què ens podem trobar a Juno, a part d'un espai meravellós que us recomano, mireu-lo perquè és una passada, quan veieu a internet dius, jo vull ser-hi. Què és el que ens podem trobar?
3: Mira, primer, és veritat que sorprèn molt que un espai com aquest estigui al centre de Barcelona, diagonal a Maribau, concretament. Molta gent pensa que, com que tenim la Farinera, estem a Poblenou, però està en el centre mig.
1: Sí, i parlem el cor.
3: tal qual, i parlem d'oasis moltes vegades perquè t'ajuda a desconnectar del món i entrar una mica en aquest espai de creixement, diem. Tens des de zona de, el que són serveis purs i durs, des de zona de restauració, espai per esdeveniments, sales, tenim un estudi que ens serveix també una mica per fomentar aquest espai d'equilibri que intentem promoure molt a Juno, que trobem aquest equilibri entre l'ambició i el creixement professional i també l'equilibri amb la salut mental, el benestar, més 360. Mm-hmm. Dit això, que això al final és un espai i seríem, ens quedaríem amb la part del club, el que et pots trobar cada dia són persones i esdeveniments que el que busquen és connectar i desconnectar a través de la inspiració i del coneixement. I trobes temes de qualsevol. O sigui, estem parlant de geopolítica, igual que estem parlant d'economia o de restauració o de vins, o l'altre ja feia un tema amb les dones del Cava, del Penedès. O sigui, uh-huh, pots trobar qualsevol temàtica que t'ajuda a connectar i a desconnectar.
1: Per tant, el que ens trobarem és moltes dones treballant i moltes dones fent networking, és a dir, compartint.
3: Sí.
1: No? Tu que fas, jo que faig, no? Una sí. mica aquest espai com una àgora.
3: Sí, sí, sí. Una mica des de posar el coneixement i l'experiència dels altres en el centre, totalment.
1: Parlem de dones o també poden haver homes en aquest club? Perquè...
3: Mira, és un gran debat. De fet, hem fet una evolució. A Juno parlàvem del por i para les mujeres quan va néixer Juno fa 3 anys. Uh-huh. I avui parlem de que és un espai impulsat per les dones però obert al món. I això té molt a veure amb la transició que estem fent. Jo crec que com a espai que neix per transformar, per canviar alguna cosa, necessita transformar-se en aquest procés també. I estem en aquesta evolució. Poden haver-hi homes, per suposat. És que hi ha d'haver homes. És que no aconseguirem la igualtat si no estem les dues parts que afecten. Per tant, poden haver-hi homes, els esperem conscientment i voluntàriament en tots els espais. Hi ha homes a l'escenari quan hi ha una temàtica potent. Hi ha més dones perquè hi ha moltíssim talent femení que moltes vegades no troba aquest espai on ser visible i necessitem que sigui visible aquest talent. I a les audiències, òbviament, hi ha homes també.
1: Vale, perquè una de les coses que a mi em preocupa és que tenim masses preguntes i poc espai per sí. fer-les, no? Sí. Les dones.
3: Sí.
1: I Juno sembla que en principi seria un espai adient per començar a implementar aquestes preguntes cap a la societat, no?
3: Sí. De fet, fas un matís que per mi és xulo. Jo crec que estem acostumades a espais que han estat creats des de la visió de l'home i liderats per l'home, culturalment, estructuralment, i Juno xoca una mica, precisament, perquè està creat des de la visió de la necessitat i del que viu i les inquietuds d'una dona. Això no vol dir que exclogui a l'home, simplement que balancegem, intentem que aquest espai es miri des d'una altra forma. I això no vol excloure a ningú, sinó que li posem una altra mirada per aconseguir donar la visibilitat doncs, a aquest percentatge de la població que habitualment no el té i que no l'ha tingut en el passat i que volem que el tingui en el futur.
1: Escolta'm una cosa, llavors, és un espai elitista? Perquè és una de les coses, quan tu veus el club, te'l mires i quan vas, que jo he tingut l'oportunitat agradable de conèixer-lo, que és una meravella, dius, això deu costar una pasta entrar, no? Que hi ha moltes peculiaritats, hi ha gent que no pot entrar, però ho podem accedir totes i tots?
3: Vale. Té molts matisos la pregunta que fas. El primer, elitisme, no. Per mi és un tema de necessitats i de prioritats. Els preus són de mercat? No, i tot i estar en el centre de Barcelona hem prioritzat que sigui un espai accessible, però és veritat que has de tenir la inquietud i la necessitat com qualsevol altre servei o producte. El preu té molt a veure amb el que t'ofereix i amb el que necessites tu en aquest moment. Sí que és veritat que hi ha a nivell d'admissions, nosaltres hem posat un comitè d'admissions precisament per assegurar la diversitat. Per mi qualsevol persona podria formar part de Juno, però has de tenir aquesta doble inquietud del que dèiem, de voler aprendre a compartir i de voler ajudar els altres també per estar en un espai d'aquest tipus. Al final has de voler posar aquest propòsit i ser molt conscient del que vols aconseguir participar en un espai com Juno. No vens a repartir targetes, vens a connectar amb persones, a ajudar altres a créixer a través dels altres i això genera moltíssimes oportunitats, òbviament. Llavors, quan fem aquests comitès d'admissions, el que busquem és la diversitat. És a dir, assegurar-nos que quan t'assentes en una sessió i intentem treballar molt al petit comitè, estàs assentades amb persones molt diferents a tu. I això és el que ens fa anar seleccionant en funció dels moments en els que estem quin perfil de dones poden entrar a Juno.
1: Escolta, i com ho feu? Perquè això està molt bé, està al centre de Barcelona, però tenint en compte que és el primer gran club, sobretot a Catalunya, crec que la resta sí. de l'Estat també és sí. el primer gran club sí. femení, com ho feu per articular la xarxa amb les que estem a fora? que estem a fora del cercle de la gran ciutat, que és el Cap i Casal.
3: Pues mira, és un gran repte. Primer, de manera natural, t'he de dir que hi ha moltes dones que estan a fora i que troben a Juno aquest espai per, quan estic a Barcelona, saber que tinc l'espai per reunir-me, per fer el dinar, per tenir aquesta sala o per portar els meus equips i treure'ls del dia a dia. Hi ha aquest punt. I després es fa amb aliances. Una de les coses que, quan et deia, hem canviat una mica aquest posicionament de por i para a les mujeres a obrir-nos al món, impulsat per dones però obert al món, busca promoure les aliances també. I les estem fent amb tot l'ecosistema.
1: Escolta, ara deixa'm que tregui una mica de Juno, vale? I entrem a la teva fase emprenedora, perquè tinc moltes, vale, preguntes com a emprenedora. La primera, com podem ajudar a les dones que volen tornar, per exemple, cap als 50 hi ha com un break en el que les dones ens tornem a plantejar què volem fer amb la nostra vida. Això en molts casos suposa que canviarem, que sortirem d'aquesta zona de confort que era el nostre hàbitat natural i tirarem per coses que ens venen de dins o ens agraden més. Què podem fer per ajudar aquestes dones a articular una nova proposta de negoci, de feina? Moltes vegades no és negoci, perquè no, el que vols és treballar per un altre, per exemple, no? Com les ajudem? Què els hi diem?
3: Hi ha diverses versions del que dius. Jo separo molt el que és l'autoocupació de l'emprenedoria, també perquè vinc, com deies a l'inici, estic a NetMentora, que és una xarxa d'emprenedoria. Llavors separo molt les dues coses perquè crec que tenen necessitats i inquietuds diferents. Crec que la xarxa és crítica en els dos casos. A mi em va canviar professionalment formar part de NetMentora i entendre el potencial de tenir una xarxa de debò al voltant i aquest coneixement i aquest accés a persones que tenen la inquietud de créixer. Crec que això és imprescindible, i més quan fas una transició. El que estàs dient tu és una realitat que ens trobem molt sovint a Juno, eh? Llavors, crec que és imprescindible tenir aquesta xarxa, que et dona la confiança, que et dona les oportunitats, que t'ajuda en aquesta nova etapa. Això és molt potent. Crec que si me'n vaig a la pota emprenedora necessitem finançament. O sigui,
1: això és el que
3: les dones per emprendre, igual que els homes per emprendre, necessitem aquesta aposta econòmica. I hi ha xifres que fan por. El 2% del venture capital va dirigit a dones. El 84% va dirigit a homes.
1: Dos?
3: Sí, el 2. Però el 14 equips mixtes, eh? Però el 2 a dones, el 84% a homes.
1: Tenint en compte que nosaltres, i dic nosaltres, Catalunya i Espanya, és la segona comunitat, el segon país europeu, amb emprenedoria.
3: Sí.
1: Darrere d'Irlanda.
3: Sí. Un tema és qui llança, qui activa i qui s'atreveix, i l'altre és qui consolida. I no pots passar a la següent fase sense el finançament. I això està marcant xifres com les que va sortir en aquesta setmana l'informe de que potser m'avanço de temes, però...
1: No, tu avança.
3: De Grant Thornton, on es demostra que anem cap enrere. Estava en un 19%, estem en un 18,5% de dones a Espanya en posicions de CEO, però el més fort d'aquestes xifres és que estem a... En 3 anys, hem perdut 10 punts.
1: Hem perdut.
3: És a dir, el mateix que estàvem el 2018, estem al 2025.
1: Estem parlant
3: anem tirant
1: de CEOs,
3: cap a baix,
1: eh?
3: En posicions de CEO. Posicions de presidència, estem parlant que a rols de presidència hi ha un 4% de dones.
1: Vale, perquè a Espanya. Una de les coses és que el juny comença a implementar-se aquesta llei de paritat, que l'IBEX 35 ha corregut a contractar dones CEO, però això és una mica feta la llei, feta la trampa, no?
3: Literal. El que passa que no hi ha una bona resposta a això, és a dir, ninguna de nosaltres vol estar seleccionada pues, perquè és dona. Hem de fer el salt a això i jo crec que ens hem d'avançar. Ja ha caducat aquest discurs, ninguna vol estar en aquesta posició i necessitem avançar.
1: Vale, però com avancem? Vull dir, perquè sí que és cert que si no hi ha aquest estímul per la part pública, la res pública,
3: totalment,
1: d'empènyer les dones cap amunt, sembla ser que l'empresa per si mateixa... Escolta, nosaltres arribem a directives mitges i tira que te vas.
3: Sí, aquest és el punt. Per mi, un dels grans reptes de Juno és activar coses. Hem d'explicar quines són les xifres. Encara avui hi ha moltes persones que ens retreuen que no és necessari tota aquesta acció. Quan veus els números te n'adones que és absolutament necessari, i per mi el que s'ha de fer des d'un espai com Juno és visibilitzar que estem parlant de talent, que perdem competitivitat quan no tenim talent, que prescindir d'aquest 50% del talent no té cap lògica, i s'ha d'activar la visibilitat, s'ha d'activar qualsevol acció que permeti que ens allunyem de el gènere i posem per davant les aptituds.
1: És que, a més, el que em fa gràcia el que dius, perquè fa uns capítols vam parlar amb la Jou López, que em sembla que també forma part de la vostra xarxa, i parlàvem d'això, no?, de com les dones a partir dels 50 hi ha com una mena de... O sigui, a part del fogot, d'aquest fogot que de tant en tant és molest, tenim un altre fogot, que és un fogot mental, que no aturem mai el cervell. Estem disposades a gairebé tot. És, jo recordo aquelles imatges de la senyora d'un president que es tirava per un helicòpter, als 80 anys, no? Pues una mica als 50, les dones ens arrisquem i ens volem llançar des de qualsevol helicòpter, no? I ens falta, potser, aquest empenya endavant.
3: I aquestes referents, perquè jo crec que també un dels altres punts és això. Jo crec que vull pensar, potser sóc massa ingènua, però vull pensar que abans l'edat era el moment, a mesura que guanyaves anys, era el moment d'anar desapareixent del mapa. Ara l'edat s'entén com a experiència, o la volem entendre com a experiència.
1: Bueno, això tu, no tothom.
3: Sí, jo per això et dic, potser des de la ingenuïtat, però també perquè vas fent anys i te n'adones que guanyes confiança i te n'adones de com eres abans i com ets ara. I crec que això s'ha de posar en valor. Té un potencial absolut. Nosaltres, és el que et dic, és una realitat, ens n'adonem. I hi ha moltíssimes dones emprenent. Potser ens falta la visió aquesta d'entendre aquestes referents i visibilitzar empreses com, sembla que era Natura Visée, que la van crear amb els 40 anys, més o menys, a partir dels 40 o els 50, no? L'empresa com a tal es va fundar en edats molt avançades. Hi ha aquest tipus d'emprenedoria o de decisió d'autoocupació, totalment.
1: Però, hi ha la llei que diu que promou tot això, però, en canvi... Això també ho llegíem fa molt poc, amb un informe que deia que el feminisme estava cada cop pitjor vist per la societat catalana. És a dir, hi ha com una mena d'anatema, o venen les bruixes, venen les feministes. És com, saps?
3: Sí. Bueno, de fet, ens hem carregat la paraula. Tu no pots dir feminisme sense que impliqui un posicionament, quan el feminisme no implica cap posicionament, el que demana és la igualtat. O sigui, en aquest punt del llenguatge hem arribat. És veritat, sí. Tenim molts reptes. De fet, és que els joves amb 16 anys, si no m'equivoco, és on estan més separats en la igualtat i en el que és el feminisme, i entenen, ho hem reflexionat diverses cops a Juno, ve del discurs d'odi en el que s'han creat, perquè no ho han viscut, s'han criat en aquest discurs, en el que les dones han de tenir més coses que els homes, que no va d'això, per mi va de trobar la forma en què les dues parts aporten. I no ha de ser una suma zero, és una suma zero, perdó, homes i dones. Uh-huh. És un més dos, vull dir, hem de tirar cap endavant. Que això és el que a vegades ens costa, i entrem en debats i són tots igual de vàlids. Nosaltres, de fet, ahir activàvem a Juno, fem el kick-off de comissions d'expertes que hem creat, diferents àrees per entendre quins temes volem parlar i en quins temes necessitem tenir visibilitat, i s'obria el debat de què implicava estar a Juno, qui podia estar, qui no podia estar... Tothom té les seves inquietuds i el seu històric, i des d'aquí construeixes el que esperes. Jo en tinc unes, jo m'he criat a una família, amb tu parlàvem fa temps, m'he criat una família de dones que han liderat negocis. A casa meva s'ha parlat de treballar i no s'ha parlat de gènere mai.
1: Bé, és que a Catalunya, si no recordem malament, tenim un gran, gran brou de dones que han generat negoci de sempre. La mare que tenia una botiga, la marca de roba de nens o no sé què, vull dir, era un teixit textil de petites i mitjanes empreses que permetien això. Deixa'm fer-te una pregunta. No és veritat que l'emprenedoria acaba sent una mica el cul de sac on anem a parar moltes dones, i parlo de dones perquè és el que em toca, moltes dones que no sabem cap on articular esforços després d'un temps de, a lo millor, haver estat aturada perquè no podies deixar els nens, o perquè has decidit canviar, o... No és una mica això, una saca de gent?
3: Si ho fos, o sigui, per mi hi ha un gran repte, que és que la carrera professional d'una dona molts cops no és lineal, igual que la d'un home probablement ho pugui ser. Nosaltres afrontem molts més reptes, la criança, la part de cuidar, o sigui, hi ha tot una evolució que implica que les dones anem i tornem, quan els homes no ho viuen, això. Llavors, això té un impacte també. El que estàs dient ho he vist en homes i ho he vist en dones, aquest punt d'estar cremat de la vida laboral i decidir a certa edat fins aquí ja em poso pel meu compte. També et dic, per mi són inquietuds diferents, diferents. Que sigui el sac aquest de cultiu, de perfil que busca l'autonomia, etcètera, etcètera, no té res a veure amb el que està buscant l'emprenedoria. Són inquietuds i necessitats diferents. De tenir el teu negoci, això és una cosa, a tenir un negoci que sigui teu o que ja ni tan sols funcioni perquè hi siguis tu. Crec que són dos vies molt diferents. El teu propi negoci, quan estàs muntant el teu projecte autònom, etcètera, etcètera, tenir un negoci que ha de no dependre de tu perquè creixi.
1: I ara has dit la paraula, autònoms. Els autònoms som aquell llegat de la societat que quan arribis a jubilar-te tindrem una jubilació minsa, que mentrestant estem pagant gestors, advocats, perquè ens gestionin factures, etcètera, etcètera. I que, a més, ningú contempla com a valor. I si tu mires als autònoms, hi ha moltes més dones que homes autònoms. Això, d'entrada, ens diu alguna cosa, no? Què ens diu?
3: Jo crec que són aquests reptes que ens trobem i el probablement és l'espai aquest que necessitem per decidir el que volem fer nosaltres. Crec que quan estàs a dintre d'una empresa, crec que aquí et pots trobar a vegades més collada, pots trobar que no tens l'espai i hi ha un punt en el que amb certa edat probablement decideixis fins aquí. Tinc la confiança, tinc els contactes, tinc l'experiència i decidiré pel meu compte. També per lo que deia, hi ha aquest punt més de buscar aquesta llibertat, però després hi ha el punt aquest de les carreres no lineals en els que arriba un punt que per fer compatible una inquietud professional has de decidir per altres vies, que són molt més senzilles i que et donen la flexibilitat i l'espai que necessites.
1: El que passa és que, si mires els números, nosaltres portem el 70% del pes d'una llar. Sigui una llar amb nens o sense nens, perquè pots tenir la cura dels teus grans, no? Dels seus majors. Per tant, les dones, això que dius de la vida laboral lineal, això deu ser molt de màrqueting, perquè no ho havia sentit, però m'agrada molt.
3: No. Sí.
1: La vida lineal. Per tant, encara tenim un sostre de vidre, les dones, a sobre, no?
3: Que és el gran repte, exacte. Clar. I la conciliació que implica això.
1: Bueno, sí. Hi ha conciliació? És possible la conciliació, doctora?
3: Jo sóc el pitjor exemple. Jo no sé conciliar, no en sé. És veritat que no tinc els reptes que tenen moltes altres dones, però també tinc un gran suport familiar i de parella. O sigui, suposo perquè m'he criat en això. A casa meva les coses es fan, les dues parts les fan. I quan veig el viatge, em queixo. Però ho dic perquè necessitem visibilitzar-ho. A mi la Núria Bassi, que és una persona que sempre dic, després em mata perquè la menciono sempre, però és una persona que em va dir una cosa, és que tu assumeixis i tiris endavant. Jo tinc perfil de supervivència, tiraré endavant sí o sí. L'altre és que no visibilitzis i que normalitzem certes coses. Llavors, les hem de dir, ben dites, això m'ho deia sempre la meva mare, ben dit, però s'ha de dir.
1: Si ben dit es pot dir tot, no?
3: Exacte. Però és veritat que necessites tenir aquest suport, que et permet conciliar. Conciliar és cosa de dues persones o de la llar que tinguis i del que hagis creat a casa. Llavors, això et permetrà moure't més o menys. I després n'hi ha algunes que

0: Malauradament, aquest biaix normalment és cap a la dona. Què fem amb aquesta bretxa salarial que tenim encara?
1: Que és un gran repte, i ara ve tota la llei també de la igualtat salarial, d'aquesta visibilitat, i veurem el que implica, perquè és el que has dit tu, echa la llei, echa la trampa, com amb tot. El canvi ha de ser cultural, o sigui, el repte és estructural. Llavors, necessitem parlar aquestes coses, sí, hi ha gent que s'ofèn i que se sent molesta quan parlem d'aquests temes, s'han de parlar, perquè la realitat és aquesta, és que continues prioritzant molts cops per moltes coses, perquè l'home probablement té el sou més alt, ha tingut més temps de carrera, etc, que la dona és la que acaba de sortir. És una decisió? No ho sé, no t'ho sé dir, perquè això és molt personal. I jutges, si no, estàs emetent el judici de la vida d'una altra persona. Però és massa sovint que acostuma a ser la dona. Clar. I no l'home.
0: Sí. Sí, que és el que et fa sospitar, sí, que hi ha un biaix.
1: Hem de crear aquests espais en els que sigui normal que qualsevol parella puguin prendre les decisions que considerin. I a dia d'avui no estem aquí, encara no.
0: És fort, perquè estem, no oblidem, segle XXI, el 26. El 26 del 21.
1: Sí.
0: I encara estem amb el sostre de vidre de la Simone de Beauvoir, quasi, no? Dius, jo perdoneu-me.
1: I anant endarrere, que això és el pitjor.
0: Això és el que anava a preguntar. Anem cada cop més endarrere.
1: I les xifres ho diuen,
0: amb valors, amb...
1: Sí, sí, avui parlàvem amb els mitjans i em deia, és la igualtat, però són molts altres valors. El tema de la sostenibilitat, abans parlàvem dels ODS, etc, són coses que anem fent pàgina. Sí.
0: Però què fem? Com a dones, clar, és que jo vull solucions. He abordat una senyora...
1: Juno, solucions, Juno, fem coses.
0: Exacte. Què fem?
1: S'han de fer coses. O sigui, des de quin posicionament ho estem fent nosaltres? Des de l'acció. Absoluta. Qualsevol cosa que plantegem la fem des de l'acció. Estem parlant de la presència de les dones en el món de l'art. Lo mateix, fem una activitat, o sigui, nosaltres tenim una sèrie que es diu Beyond Art, on estem donant visibilitat al talent femení. Des del dia 1, expliquem les xifres, però visibilitzem el talent femení. Ara llançarem una campanya, que això suposo que no ho dec poder dir, però bueno, ara llançarem una campanya, perquè que va de visibilitzar el talent femení. Sí, tenim un gran repte. I tenim un repte en un doble sentit, perquè en el moment que presentem aquesta campanya i l'estem començant a construir i anem parlant amb dones, aquesta invisibilitat molts cops és voluntària. I que sigui voluntària és un repte. Ha de ser una decisió personal, visibilitzar-te, òbviament, pujar-te a l'escenari quan et truquen per anar a la ràdio, dir que sí i fer aquest forat... però també té una implicació per les altres. El construir referents és algo que diem totes, però els referents no es construeixen sols, es construeixen donant un pas al front.
0: Òbviament.
1: Llavors, aquest punt de visibilitzar-nos i ser responsables amb el que implica que hi hagi una presència femenina vol dir que nosaltres també hem de fer alguna cosa perquè això passi.
0: És que moltes vegades, i això és algo que ens passa a Fogots, però crec que ens passa a tots els mitjans, moltes vegades ens costa que la gent, que les dones d'una certa importància, una certa presència, admetin venir a programes com ara Fogots, no? Perquè tenen, realment són dones molt ocupades, o dones molt ocupades i tenim molta feina, però si les altres, les que estan en el seu lloc de treball o a casa, no saben que existiu, que existeix aquesta possibilitat, com arribaran? No?
1: Tal qual. I aquesta responsabilitat és superlícit, però hi ha una responsabilitat. O sigui, jo he après amb els anys a no gaudir, perquè sempre et tensa una mica. A mi que m'agrada sortir de la zona de confort, aquestes coses m'agraden sí o sí, però molts cops ho faig pensant en que s'ha de fer sí o sí. Després no em podré queixar, sinó de que no hi hagin dones en certs llocs. Això ho parlem l'altre dia amb una periodista que precisament deia, em proposar un càrrec i primer vaig pensar què faig jo allà i després vaig pensar, és que si no l'agafo jo anirà un home i després em queixaré de que no hi ha dones en certes posicions de lideratge. Pues sí.
0: Sí, el que passa és que costa.
1: Costa perquè
0: molt.
1: Són moltes menys, perquè tenim menys visibilitat, perquè ens hem sentit molts cops, i jo ho he dit, falten dones. No falten dones, el que falta és visibilitzar aquest talent femení que existeix.
0: Bueno, però sí que falten amb llocs de poder.
1: Perdó, no falta el talent, tens tota la raó. El que falta és visibilitzar, perquè visibilitzar implica donar oportunitats.
0: Clar,
1: totalment.
0: Perquè visibilitzar... I això és una pregunta que et volia fer com a marketingiana, que ets, per favor, per què els de màrqueting feu servir paraules com a, saps? Networking, que no hi ha la traducció en català.
1: Mira...
0: És que, clar, quan parles amb algú de màrqueting o algun CEO i et dius, sí, perquè soc CEO, el CEO ja encara ho entens, no? Però comença a dir-te el networking, el no sé què, teníem unes paraules apuntats, però ara no sé on són.
1: És pitjor encara, eh? Jo que vinc del món emprenedor, sóc capaç de tenir una conversa en la que no entenguis cap paraula.
0: No, segur.
1: És algo que és increïble. Ho vivíem i ens en anem.

0: molt d'això. Mira, copiem, anem darrere. L'anglès ens sembla sexy i ens sembla més sexy que el català, i jo som així. Doncs pues
1: Ah,
0: no.
1: mira, pues
0: Totalment.
1: a mi em sembla molt més sexy un català que
0: Totalment,
1: entengui
0: mira.
1: que un anglès que, mira,
0: Que
1: no sé
0: potser
1: què em
0: no
1: dir.
0: entenc ni què m'estàs dient, no?
1: Ah, escolta, l'altre dia la nostra humorista parlava de les girl boss.
0: Vale.
1: Veus? Girl boss.
0: Veus? Sí.
1: Les noies jefes, no?
0: Sí.
1: Les xiques jefes, les
0: Sí.
1: jovenetes. Hi ha una mica aquesta sensació de que la dona perfecta, aquesta dona que s'aixeca a les 5 del matí, que surt a córrer, que porta el gos a pixar i els nens al col·le, o no té nens, però és igual, es maquilla, no sé què, i a més fa ioga, tai chi, i li queda temps per rellegir 3 vegades Guerra i Paz, i dius, això, aquest perfeccionisme, ens fa avançar o...
0: No, no, no, no. Retrocedir absolutament. No existeix i no és necessari, bàsicament.
1: Sí, el no és necessari, jo això ho tenia clar, perquè ja sóc menopàusica.
0: Però no és realista, no és realista, no som així. Caiem moltes vegades en això, i és veritat, i anem guanyant anys i veiem com ens van traient, perquè ja no som aquest producte perfecte. No hi ha cap necessitat, no és realista i no necessitem ser perfectes ni arribar a tot, no.
1: Bueno, és el que vam... la conclusió a la que va arribar la nostra humorista és que no calia, que ella es trencava el carnet
0: Totalment, el
1: d'aquell bosc.
0: regalem, exacte.
1: Jo ja fa anys que el vaig regalar
0: Sí.
1: perquè ja em vaig adonar que no... Jo crec que des del 15 ja em vaig adonar que no era perfecte, que
0: I
1: era un
0: que no tenim
1: projecte gairebé impossible.
0: i cap inquietud de ser-ho, al contrari.
1: Però clar, la societat et força,
0: Sí.
1: demana, no? Has de ser una gran professional, una gran mare, una gran esposa, una gran parella, una gran imbècil,
0: I,
1: perdoneu, eh?
0: sí, i nosaltres mateixes, eh? Jo, de fet, ostres, què necessita una emprenedora? I acaba sempre en el punt de la formació en finances, en no sé què, no sé quantos. Jo estic cansada de veure dones hiperpreparades necessitant més formació. No.
1: Bueno,
0: No.
1: estem massa preparades. Després vas
0: Sí.
1: a un contracte i
0: Sí.
1: diuen, no, no, vostè no, perquè, clar, em deixarà els 2 dies. Dius, home, potser no, provi'm.
0: Sí, crec que hem de donar més el pas al front i no necessitar ser perfectes constantment, que és el que ens ensenyen, eh? O sigui, no diré la frase qui la diu, però és veritat que les nenes estem educades en la perfecció i els nens en la valentia, i això té molt a veure en com actuem i com són les nostres carreres. I aquesta perfecció d'aprendre i ser permanentment perfecta, innecessària. Donem el pas i aprenem de camí, que això jo crec que és la part bona que et dona l'emprenedoria.
1: Escolta'm, aquesta pregunta ja per acabar la fem sempre a les nostres convidades. Què li diries a la Beatriz dels 20 anys? Quin consell li donaries?
0: És difícil aquesta pregunta.
1: No, més difícil, per això la deixo sempre pel final.
0: Jo li diria que s'atreveixi
1: Que salti.
0: permanentment, que salti. Sí, que és molt divertit i que val la pena, sempre. Sí.
1: Saltar, arriscar-se
0: Sí,
1: és la solució.
0: sempre.
1: Meravellós. Beatriz, ha estat un plaer
0: Moltíssimes gràcies,
1: tenir-te i
0: igualment.
1: escoltar una mica el que és Juno com un club de dones i el que pretén fer a la nostra ciutat i al nostre país, si és que
0: Vamos,
1: podem
0: vamos.
1: saltar, no?
0: Volem saltar.
1: Podem saltar. Gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Doncs aquí estem un dia més amb l'Andrea Román, que ve disposada a enviar a la foguera. Què enviem avui a la foguera,
2: Avui vinc
1: Andrea?
2: calenteta, bueno, sempre vinc calenteta, la primavera.
1: La sang altera,
2: Sí,
1: ja.
2: tinc jo el fogot de primavera i
1: Molt bé.
2: vinc enfadada.
1: Ah.
2: Vinc a tirar a la foguera avui les xarxes socials.
1: I
2: Però totes, eh?
1: encem-les,
2: Però
1: doncs.
2: totes, totes, totes. Vinc a
1: Totes.
2: explicar-te una historieta que m'ha passat a mi
1: Vinga.
2: i anem a parlar una estona de tot el que hi ha darrere de les xarxes i, evidentment, anem a enfadar-nos una miqueta i a fer
1: Vale.
2: una miqueta de foc. Et sembla
1: Som-hi!
2: o no?
1: Som-hi!
2: Som-hi. Mira, jo t'explico. He estat com uns 5 mesos sense xarxes socials, vale? Jo no estava passant una etapa gaire bona i vaig dir, mira, jo l'últim que necessito és que el senyor Instagram em digui, no, a sobre de que no soy yo muy fina, que el senyor Instagram em digui tot el que no estic fent o el que no sóc. No, no, no, no. Vaig desconnectar,
1: De
2: no?
1: fet...
2: I perquè tu saps com va això. Tu obres a l'Instagram, no? I de cop et diu, bon dia, mira, avui tampoc has fet ni el Pilates a les 6 del matí, però veus aquesta senyora, mira, aquesta senyora
1: Ja ho
2: ja
1: ha
2: s'ha
1: fet.
2: aixecat, sí, s'ha aixecat, s'ha posat totes les cremes, ha fet un pan de massa madre i ara mateix està obrint 3 empreses. saps? I jo que no sé ni què he sopat ahir ni on pebrots soc.
1: Ha fet un pa de massa mare, m'ha semblat fantàstic.
2: Sí, sí, bueno, és que, clar, ara comencem
1: si
2: a parlar
1: una miqueta. Si no és de massa mare, no és pa.
2: No, home, no. Recorda que som girls boss. Bueno, tu el recorda't.
1: Però vam llençar el carnet.
2: I tant.
1: No som girls boss, vinga,
2: som-hi. No, som girls i fem el que podem, això
1: sí,
2: està clar.
1: Sí, som les que podem.
2: Pues sí. Llavors, ara he tornat, i clar, quan un ha estat lluny, les estic veient com amb una altra mirada, no?
1: Sí, és com quan deixes un nòvio.
2: Sí.
1: I després el retornes, que unides sí. I dius, ui...
2: Sí, per això diuen que les segones oportunitats no són bones.
1: Les segones parts entre
2: nunca
1: suïcides.
2: Fueron buenas, nunca fueron buenas.
1: Vinga.
2: Però sí, les xarxes socials, bueno, tothom les fem servir, no? He estat mirant uns estudis i totes les franges d'edats utilitzen unes xarxes o altres, però es diu que gairebé el 83% de la població a Espanya consumeix xarxes socials. O sigui, és
1: 83,
2: quasi tothom,
1: sí, tothom.
2: De tothom, sí. I, quina sorpresa, les que més consumim som les dones per sobre dels homes.
1: Sorpresa, sí.
2: Sorpresa, bueno.
1: Bueno, clar, a veure, si ens hem d'aixecar i hem de saber com ens maquillem
2: clar,
1: en el semàfor...
2: Algú ens ho ha de dir.
1: Clar.
2: Algú ens ho ha de dir.
1: I després, clar, hi ha molta xarxa de gastronomia, molta...
2: Sí.
1: Ojo.
2: Sí, però et sorprendrà, o no, he estat mirant els sectors que més presència tenen, no? I més anuncis hi ha, i més contingut hi ha. De tots els sectors, el tercer és el de la bellesa.
1: Clar.
2: El segon són viatges i el primer és entreteniment, perquè sí que hi ha una part d'entreteniment, no? Però el tercer sector mundial de contingut i de negoci a les xarxes socials és la bellesa.
1: Tots per què serà?
2: Que raro, verdad?
1: Raro.
2: A mi hi ha alguna cosa que no...
1: Que no et quadra.
2: Que no em quadra, no em quadra. Però clar, les xarxes socials, o sigui, jo no dic que siguin dolentes.
1: No, bueno, no. Sí, podem dir-ho, però...
2: Per mi sí que ho són, però sí que poden tenir una part d'entreteniment i que ens poden ajudar a desconnectar i de més, no? Jo, les xarxes socials dic que són com un bitxo, ¿vale? Que et piquen, ja veuràs. Ara, jo...
1: Vinga,
2: ja veuràs,
1: vine, no, tu a lo tuyo.
2: Súbete, que te llevo.
1: Vinga.
2: Jo ho he estat pensant, dic, són com un bitxo, ¿vale? Tu et piquen, tu no te n'adones, i al principi fa com gràcia, no? Dius, bueno, comença a ensenyar-te contingut i dius, mira, aquest restaurant sí que el vull provar, no? O aquest taller de ceràmica, va, sí que l'hauria de fer. Oh, mira, o aquesta crema, va, només no compraré aquesta crema, a veure què tal, no? Al principi, innocent, dius, que guai, continguts que m'agraden, no? Bueno, ai, sembla que em parlen a mi. Però, clar, és un bitxo verinós, Charo.
1: Ah, sí.
2: I te va enverinant, plenant el cap i el cos de coses, vale? I potser, fins que arriba un dia que estàs tu tan tranquil·la, potser a casa teva, t'has assentat al sofà 5 minutets i dius, ai, em sembla que hauria d'estar fent sentadilles, eh?
1: Ah! I això no ho diré mai, ni les xarxes. Que
2: bueno, però
1: no.
2: Potser ara després podem parlar una mica d'aquest suratú, no? Rangos d'edat i de més sí que hi ha diferents tipus de contingut, però sempre hi ha, no?, aquest missatge de i si fas això, i si hauries de fer això, perquè la xarxa social, bueno, aquest bitxo és l'algoritme, no?
1: El
2: bitxo aquest que et pica, que t'enverina, es diu algoritme en el món de les xarxes socials.
1: Vale?
2: Un algoritme, però, bueno, el que és un filtre, no? Una espècie de màquina intel·ligent que el que fa és escanejar el que tu fas, no? Va mirant a veure què fa la Charo a les xarxes socials, a veure què li agrada, llavors l'algoritme fa la seva feina per ensenyar-te només allò que t'agrada.
1: Això fa molta por, perquè a vegades estàs parlant de... Jo què sé, anem a Turquia. Sempre, tothom vol anar a Turquia. No sé, a posar-se cabello, jo que
2: sí.
1: No, i de cop i volta, pam!
2: Turquia. És com quan les iaies, tu els hi deies, ai, m'ha agradat molt aquest pastís de formatge, ja donava igual el dia que anessis a casa de la iaia que tenies pastís de formatge, potser fins que ja no t'agradés, però és igual, per la iaia tu eres algú que menjava i que
1: pastís
2: li encantava.
1: Pastís de formatge.
2: Doncs l'algoritme és el mateix.
1: És un pastís de formatge.
2: És la iaia que te veu i diu, això li agrada doncs més i més i més i més i tota l'estona. Vale, aquest és el bitxo.
1: És el bitxo del pastís de formatge, m'ha encantat.
2: L'algoritme és, bueno, el que dius Turquia, o te ves un vídeo de gatitos, no?, de gatets,
1: i ja es
2: pensa que ets una senyora que té 14 gats i viu sola, i tot el que veuràs són vídeos de gatets després.
1: O senyor que viu sol.
2: O senyor que viu sol. Però hi ha molt d'estigma, la loca de los gatos, no ho dic,
1: clar, gratis.
2: Això, eh?
1: No ho dius gratis, és veritat, home, el que vas dir, els dibuixos animats.
2: El Simpson.
1: El Simpson, ja la loca de los gatos.
2: Sí. No és el senyor loco, però
1: sí,
2: la loca de los gatos.
1: El viatge també.
2: Clar. Bueno, fins aquí tot bé, pots fer fins i tot estar tendresa, no? Una iaia, no? L'algoritme que t'ensenya, no? Que et dona aquest pastís de formatge constantment. El problema de tot això és que és un bitxo verinós, l'algoritme, per què? Doncs perquè l'objectiu que té és que tu passis més temps a la xarxa, consumeixis més continguts, consumeixis més anuncis i acabes comprant-te alguna coseta que potser fa 30 segons ni coneixies ni sabies que existia. Vale? Aquest és l'objectiu de qualsevol algoritme, de qualsevol xarxa social.
1: És que consumeixis algo.
2: Que consumeixis algo o que
1: producte.
2: Siguis algo o que pensis algo. Perquè bueno, aquest clar. És el problema. O sigui, l'algoritme no només t'ensenyarà el que sap que t'agrada, en base al que tu has fet, no? No, l'algoritme també t'ensenya el que se suposa que t'ha d'agradar, el que se suposa que has de ser i el que se suposa que has de fer en el teu dia a dia. Vale? Aquest és el problema de l'algoritme i el problema de les xarxes socials. És un bombardeig i creen aquest tipus d'addicció, no? O sigui, al final, doncs, per exemple, algú com jo que acabo de tornar a les xarxes, no? Jo crec que l'algoritme ha fet així, ha entrat i ha dit, vale, mujer de 30 i pico, no està casada, no té fills. Activamos PAC, crisi existencial.
1: Bim.
2: I això és aquest és l'experiment que et porto avui.
1: Vinga, som-hi, vale? Entra en l'experiment.
2: Perquè jo he estat fora de les xarxes, no? Jo he entrat, el senyor algoritme, el bitxo aquest ha dit, vale, ja ha tornat. Sembla que no és mare, sembla que no està casada.
1: Ha tornat i encara no ha estat mare.
2: I encara no, Llavors ha activat el PAC existencial. I en què consisteix això? Doncs em mostrem una sèrie d'anuncis en bucle o de continguts que se suposa que m'interessen o que se suposa que jo hauria de, no?
1: Estar
2: interessada o ser o pensar. I el que et vaig llegir ara, Charo, és la llista real d'un experiment que vaig fer que va ser 10 minuts observant el meu mòbil, vale? I prenent nota de tot el que em va sortir, que, per cert, ni ho he buscat, ni jo segueixo a comptes d'això, no, això és l'algoritme que...
1: Ha decidit
2: que, com jo soy este tipo de mujer, esto es lo que yo tengo que consumir.
1: Vinga.
2: Voy a ello, no t'espantis.
1: No.
2: Començo, eh? Corre, congela els teus òvuls que tens una edat. No et posis maquillatge. La dona natural es porta. Té un descompte per la teva primera sessió de Botox. Fes esport, viatja lluny. Dona idees a aquesta ONG per sentir-te millor. Atura la caiguda del cabell. Transforma la teva pell amb aquesta crema revolucionària. Té un descompte per una depilació làser. Et sents trista? Parla amb un coach. Segur que no vols provar el nostre tractament anticel·lulític? Fes feliç a una dona. Dona òvuls. Cuina una sopa com la de la teva mare, amb aquests nous sobres de caldo. Sedueix els homes amb aquesta colònia. T'has donat que tens la pell seca? Has fet ayuno intermitente? I sobretot, sigues feliç. Sigues la millor versió de tu mateixa.
1: No ho puc creure.
2: 10 minuts, Charo.
1: No m'ho puc creure.
2: O sigui, segons el meu Instagram, jo estic mig deprimida, mig calva, amb la pell seca, i és massa tard perquè jo tingui fills.
1: A mi em fa gràcia perquè primer diu reserva els òvuls, diu dona'ls.
2: La qüestió és fer negoci amb mi, saps?
1: Jo
2: no et maquillis, però punxa't Botox. Sigues natural, però treu-te els pèls, carbonitza't les cames amb aquest làser, aquest descompte, no? Llavors, segons el meu algoritme, estic a la merda, però té un codi descompte per absolutament tot.
1: És veritat. A mi no em surt
2: greu.
1: Això.
2: Què et surt a tu? Perquè al final això és un negoci per totes les franges d'edat.
1: No, a mi em surten moltes coses de menopausa, moltes, i després em surten coses de viatge.
2: Bueno.
1: I també em surten, i això em preocupa, gatets.
2: Mai... S'ha activat el PAC, mujer loca de los gatos. Cuidado.
1: I jo no tinc gats, tinc gossos. Però és igual. És igual, ja entro dins del PAC.
2: Correcte.
1: De iaia amb gats.
2: Iaia amb gats.
1: Em fa una certa por, perquè a més sóc al·lèrgica als gats.
2: Ui,
1: però no passa
2: tranquil·la,
1: res.
2: Ja et sortirà vacuna per gats, està tot pensat. Tot l'engranatge perquè tu consumeixis i facis el que ells volen, s'activa i funciona.
1: A mi m'ha fet una mica de... Ara no sé si abraçar-te, aixecar-me i abraçar-te, perquè clar, diu... Congela els òvuls, no, dona'ls,
2: sí.
1: Depila't. Era una mica tremend. O sigui,
2: és tremendo.
1: Si tu realment estàs malament, t'enfonsa.
2: T'enfonsa, evidentment. Les xarxes, de veritat, és que és un parany que t'atrapa. I jo perquè tinc consciència, però si pensem en les nenes joves...
1: Això és el que t'ho diu.
2: Bueno, segons l'Instagram tinc consciència.
1: Jo sí que dirà la teva mare, si tens jornal.
2: Clar, és que, però si pensem en l'impacte que pot tenir això amb noies joves, o sigui, les xarxes socials són un catalitzador de trastorns de salut mental, d'alimentació, de tot, perquè al final és un bombardeig constant, camuflat, amb continguts que ens agraden, que ens contratenen, que ens inspiren... No, és una mentida. Al final, jo també pensava que aquest bitxo que et pica, que és l'algoritme que et va enverinant, jo digo, és el Pepito Grillo 2.0. Pepitero, no? El tens sí, aquí, és sí. com una veueta, el Pepito Grillo dolent, no? Que en comptes de dir-te que prenguis bones decisions com en el Pinocho, és un Pepito Grillo que t'està dient que no ets lo suficientment guapa, que no estàs lo suficientment activa, que no fas suficientment coses durant el dia.
1: Clar, saps? No fas suficientment res.
2: Clar, no ets suficient.
1: Tu no ets prou. Tu no, no ets prou.
2: Tranquil·leta, que tu no ets prou.
1: Però t'ajudarem.
2: T'ajudarem amb aquest codi de descompte i amb aquest vídeo i amb aquest... És que prou.
1: El codi de descompte.
2: Però és veritat.
1: És brutal.
2: Clar. És veritat. És un negoci, res és gratis. No t'estan entretinguent. T'estan intentant vendre alguna cosa.
1: És impressionant.
2: Claríssimament.
1: Clar, no m'estranya, Andrea, que després et dediquis a l'humor.
2: Home, jo perquè... o em ric d'això o m'heu d'abraçar tot el dia. No sé si m'entens. Sí.
1: Jo, quan acabem el programa, t'abraçaré durant 2 minuts o 3
2: Moltes
1: per
2: gràcies.
1: Consolar-te, perquè no obris el... No obriu les xarxes. Si
2: no ho feu. Al final hi ha una cosa greu, que és que les xarxes el que volen és que no siguem crítiques, no pensem, no siguem creatives, no seguim el nostre propi instint o el que nosaltres volem. Al final volen adoctrinar-nos d'alguna manera. Quan més bombardeig, menys pensem, menys podem valorar, no? És a dir, jo l'altre dia dic, vull un air fryer... La vull, sí. Per què? No ho sé, si jo no cuino, saps? Pues és una mica això, no? Necessito fer ayuno. Per què? No ho sé. Vull dir,
1: és igual.
2: Però és part de l'engranatge.
1: El dejú intermitent ha fet molt mal a la cultura mediterrània. Ha fet molt mal, senyores. El dejú és una fal·làcia, això.
2: És una, com totes altres coses. Com lo de ser una gelbos que pot amb tot, les xarxes és una plataforma per fer-nos creure que sempre hi ha alguna cosa que no estem fent, algun lloc que no estem viatjant o alguna cosa que no ens hem punxat a la cara o el que sigui. És molt complicat. Per tant, avui, a la foguera, les xarxes, el Pepito Grillo i tot.
1: O sigui, no tirem prou. El Pinocho perquè crema molt.
2: Home.
1: És fusta. Pobre, no s'acosta, ell no s'acosta. Escolta, Andrea,
2: doncs sí.
1: Un plaer de llançar la foguera amb tu, fora. El que faci falta, i aquestes xarxes les llancem a la foguera.
2: Sí.
1: Nosaltres, les senyores que escoltem aquest programa, ja fa temps que les vam llançar, el que passa és que reboten.
2: Home, és difícil sortir-se'n.
1: Reboten, eh?
2: I tant. I sempre hi ha un dia que dius, ai, això...
1: Sí.
2: Siguem crítiques, no passa res.
1: Miraré la sopa de l'àvia, perquè t'ha sortit la sopa.
2: Sí, clar, perquè com que no soc mare, no sé, com que no soc mare, ja m'estan dient que la meva sopa no serà igual de bona que la meva mare, per tant, eren uns sobrecitos d'una marca molt coneguda, perquè així en casa també sepa com si mi madre hubiera cocinado. És que prou.
1: Molt bonic.
2: Prou, a la foguera, la sopa.
1: La sopa i prou. El senyor de la xarxa també la tothom, direm.
2: Tothom.
1: Andrea, un plaer. Et tornem a veure el mes que ve?
2: Sí, vinga. Aquí estarem.
1: Gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: Doncs fins aquí el nostre Fogots d'avui, on hem parlat de la importància de la comunitat femenina de la mà de la Beatriz de Vicente i de la trampa a les xarxes socials, amb l'Andrea, que sempre ens deixa amb un somriure a la boca, que avui ens ha deixat amb més d'un somriure, amb una rialla i una cosa fantàstica. I com diu la Gloria Steinem, sola puc arribar lluny, però juntes podem arribar a tot arreu. Ja sabeu, Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal com anem? Salutacions cordials i gràcies de nou per estar a la sintonia del Rock and Classics, escoltant els grans clàssics de la música rock de tots els temps. Avui no marxem gaire lluny de casa, ens n'anem a Menorca per a recordar els èxits i la història dels Ja t'ho diré. El Ja t'ho diré van ser un grup de música de l'anomenat rock en català, tot i que provenien de Ciutadella, a Menorca. Es van traslladar, però, a Girona, on van tenir la major part de la seva carrera musical. Es van separar l'any 2003, però van reaparèixer el 2013 amb la gira Mos Tornem a Trobar, on feien un repàs per diversos punts de la geografia dels països catalans dels seus millors temes. El 1986 es van formar a Ciutadella, a Menorca, amb Cris Joanico, Sebastià Saurina, Carles Pons, Vicenç Fontestat i Jesús Moll, tots ells provinents de diversos grups musicals. A l'inici de 1990 van enregistrar les seves primeres cançons. Ei Joan, Esbell Bescador, Mujeres i Último Verdugo. Això va ser als Estudis Digital de Palma de Mallorca. Anem a escoltar, doncs, precisament el que va ser un dels seus primers temes, que va aparèixer posteriorment en el seu primer llarga durada. Ei Joan. Ei Joan.

0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Si la cuina vola t'aparades gran, quan no hi ha més llavor que sembrar, quan la

0: A principis de 1991, els Ja t'ho diré van decidir en bloc d'anar-se'n a viure a l'Empordà, concretament a la localitat de Biure, on van preparar el seu primer disc, que és Blau es Fester, un disc que portava èxits com aquest, Suspès en l'aire. Suspès en l'aire i... Doncs Ja t'ho diré que demostraven a Catalunya i als països catalans que hi havia molt bones bandes que només havien començat a brillar, que ens portarien molt bones estones amb bona música en els propers anys.
1: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
0: I és que tenen una gran quantitat de temes interessants per escoltar. Com aquest altre que ja sona i que també apareixia en el seu primer disc, que és Blau es Fester, Per on surt el sol.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

0: A principis dels anys 90, els Jatu anaven amunt i avall arreu de Catalunya per aportar la seva millor música al costat de bandes com, per exemple, Sopa de Cabra. I van connectar en Josep Tió, un dels compositors, cantants i guitarristes de Sopa de Cabra, que els hi va produir el seu segon llarga durada, un disc publicat l'any 1993 que s'anomenava Dos o Tres, i aquest és un dels seus temes sentimentals, que parla del mar i que es diu M'allunyaré.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

alternant temes tranquils amb més rockers i més moguts com aquest Joan Barrina, un altre dels temes que apareixia dins d'aquest segon treball de Ja t'ho diré, que es deia 2 o 3. I encara més temes amb bona marxa. Aquí és un altre dels talls d'aquest disc interessant d'escoltar. Hi ha color.

0: els clàssics que no poden faltar a la teva discografia, te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.
1: Arribem a l'any 1995, un exercici clau en la història dels Ja t'ho diré. Moment en el qual es tancaven els estudis Música Global de Girona l'estiu d'aquell 1995 per enregistrar un excel·lent treball que jo vaig tenir l'oportunitat d'escoltar en primícia junt amb ells a la ràdio. El disc Moviments Salvatges que començava amb aquest fantàstic Res no es mou.

0: Un excel·lent treball el que estem recordant a Rock and Classics. Moviments salvatges, aquest llarga durada de Ja t'ho diré, que ens portava temes com aquest a poc vaig dibuixant, i amb col·laboracions de luxe, com per exemple la de l'encara llavors guitarrista de l'Último de la Fila, Quimi Portet, en el tema que hem escoltat al principi, Res no es mou. Ells són els protagonistes del Rock and Classics d'avui, Ja t'ho diré.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llor.

si avui vens al Rock and Clàssics i trobaràs els Ja t'ho diré. Des d'aquest Moviment Salvatge, un dels seus temes imprescindibles de la discografia dels menorquins. Si vens amb la col·laboració al violoncel de Franzina Turón. També hi havia altres col·laboracions que encara feien una mica més atractiu aquest disc. Concretament, el tema que el tancava hi havia a les veus Gerard Quintana, Imbècil per un dia.

Després de l'èxit de Moviments Salvatges, dos anys després reapareixien els Ja t'ho diré amb un altre treball molt interessant que, de fet, va ser l'últim enregistrat en català per la formació menorquina. El disc es deia Un ram de locura. Aquest va ser el seu primer single extret, sonant per tot arreu aquell 1997, aquest univers. I seguim amb més bons temes des d'aquest ram de locura. Aquest és un tema una mica més salsero, més calent, que ens transporta a imatges estivals. Sal i dolçura.

0: Interessantíssims temes, excel·lent producció, la dels Ja t'ho diré, amb aquest ram de locura que sonava el 1997. Aquest és el tema Per a tu. Després d'aquest treball van decidir de fer un disc en directe, el doble Es Directe, l'any 1999, enregistrat en la gira que havien fet en els darrers temps, i l'any 2001 van treure el seu últim treball en castellà, Soñando Silencio. I aquí s'acaba la història del Ja t'ho diré, a banda d'un recopilatori publicat l'any 2003. Com us hem dit, però, per sort van reaparèixer el 2013 amb una nova gira per a commemorar tots els seus anys d'història. Estem acabant el programa d'avui. Salutacions cordials d'Esteve Llop. Abans de marxar, us recordem les nostres vies de contacte.
1: facebook.com/rockandclassics.estevellop
2: twitter.com/rockandclassics
0: També, si ho preferiu, ens podeu enviar un mail.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com.
0: Marxem a un dels postprojectes, Ja t'ho diré, el que encapçalava Cris Joanico al costat d'altres músics que es van reunir a finals dels 90 amb un nou projecte que agafava una mica dels Ja t'ho diré, però també ens portava una proposta nova. Eren la veu de Ja t'ho diré, Cris Joanico, al costat del guitarrista Toni Xuclà, i la guitarra i la veu de Juanjo Muñoz. Així doncs, una proposta molt acústica que es va anomenar Menage a Truar com a disc de presentació el 1999. Aquest, un dels seus temes enregistrats en viu, Viatge estel·lar d'un adolescent. Amb ell us deixem. Adéu-siau.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat. La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I de què parlarem avui? Doncs atents i atentes, perquè avui, com sempre, recordarem la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria. Avui recordarem el Chicho Ibáñez Serrador i els seus grans programes. No us ho perdeu. Tindrem amb nosaltres també a les Reyes de Princeses Poderoses i a la Ioli, és l'Anubis. L'Anubis, que la podeu seguir a la xarxa social, la trobareu, com sempre, entre altres, a TikTok, que és creadora de contingut. I amb elles dues parlarem de la final i del Benidorm Fest 2026, que just acaba d'acabar. No us ho perdeu perquè fem un anàlisi exhaustiu del festival que va acabar la final el dissabte. Amb una final, doncs, una mica inesperada, eh? Ja ho veureu. I també tindrem amb nosaltres el Toni Rovira. El Toni Rovira i tu, que té moltes coses que explicar-nos i, entre altres, doncs, ens portarà algun artista emergent, algun artista també conegut a la seva secció del seu racó, el racó del Toni Rovira i tu. No us perdeu el programa d'avui. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Preparats, preparades, comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: Doncs tot seguit és el moment de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, com estàs?
1: Doncs molt bé, i amb moltes ganes d'explicar una cosa
0: que
1: és molt
0: avui?
1: Important.
0: Ai.
1: Perquè saps què passa?
0: Què?
1: Que la gent recorda amb molt amor i molt carinyo una història molt bonica que es diu 1, 2, 3...
0: I que maca que era la música de l'1, 2, 3, eh? Mira, aquí la posem de fons, que ens acompanyarà. Perquè avui parlarem d'un gran personatge de la televisió.
1: Però gran,
0: Assumpció. A veure, qui és? A veure, aquest gran personatge.
1: El Quicho Ibáñez Serrador.
0: Toma ja. Quin gran personatge. Sí.
1: Triomfador de la televisió argentina. O sigui, ja era gran triomfador l'any 1963.
0: Fixa't si n'ha plogut. Però mai passarà la història, el Quicho.
1: No. A la història no passarà mai. Passarà com una gran figura, hombre.
0: Home, sisplau.
1: Com una gran figura que va fer pànic a mitja Espanya amb unes històries per a no dormir, que feien molta por.

0: Quina por, Assumpta, quina por! Mare meva!
1: Doncs sí, la gent estava aterroritzada. A vegades es creien les coses i tot que passaven. Fixa't. Era molt impressionant.
0: Era brutal.
1: Clar, i ell es va cansar i va dir, no, no, el que vull fer és fer riure la gent, fer-s'ho passar bé.
0: Fer passar bé i que sobretot es diverteixi, no, l'audiència.
1: I fixa't tu, del 63 va passar amb una cosa que és un concurs molt important, que va estar en antena des d'abril del 1972 fins al 1974.
0: Mare
1: molts
0: meva.
1: Anys després de les històries per a no dormir.
0: Escolta'm, Assumpta, què et sembla si escoltem una mica la introducció i la sintonia d'aquest gran programa, de l'1, 2, 3?
1: Jo crec que sí, que la gent ho recordarà molt bé.
0: Vinga, doncs recordem aquesta intro tan, però que tan estimada per tots.

0: Hola, bienvenido, muchas gracias. Hola, buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hola, buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por estar de nuevo en Un 2-3. Para mí es una gran alegría estar en este programa, ya que es aquí donde yo hice mis primeros pinitos y sobre todo porque yo aquí tuve la suerte de conocerles a todos ustedes.
1: Qué maco Assumpta, eh?
2: Molt maco, però jo volia parlar també
1: a veure.
2: Del primer presentador.
1: Home, i tant.
2: Que va venir, que era el Kiko Legar.
1: I tant.
2: I unes noies molt guapes, com diu aquí, que van fer molta fama. I després hi havia Don Tacañón, Don Lápiz i Don Rácano.
1: Ai, Don Rácano.
2: I també era molt important la calabaza Ruperta.
1: Sens dubte, mítica i inconfusible.
2: Coses.
1: La gran Ruperta que acompanyava a tothom amb aquell somriure i amb aquest color, perquè tenia molt color el concurs del Chicho.
2: Diu, el programa está hecho con un alarde de imaginación y logra el propósito de entretener a la audiencia, que se identifica fácilmente con los concursantes, a la vez que ofrece toda una gama de interesantes y valiosos premios para los vencedores. Doncs això, i que una sofisticada celebritat el programa tenia.
1: Sens dubte.
2: Era, però molt, eh?
1: Molt Assumpta. I te'n recordes d'aquells concursos que feien, que regalaven fins i tot els apartaments, a Torrevieja, te'n recordes?
2: Hombre,
1: regalaven cotxes.
2: Però aquest no era el programa, eh? Això
1: no,
2: va ser...
1: això va ser més tard,
2: abans,
1: no?
2: O després.
1: Sí, més
2: jo
1: tard.
2: No sé.
1: Sí, sí, també que regalaven apartaments, sí.
2: I el Valentín, a Don Valentín.
1: I tant,
2: el
1: i
2: Valentín
1: tant.
2: El Valentín Tornos, que també va fer un Don Cicuta molt important.
1: I també teníem les Tacañones, Assumpta, les Tacañones.
2: I tant, les germanes Ayuso.
1: I tant.
2: I la Victòria Abril, que feia de safata. I l'Aurora Claramunt,
1: exacte,
2: també companya nostra. De Sant Cugat,
1: i després
2: que va
1: també
2: triomfar molt.
1: Les germanes Hurtado, te recordes, també?
2: Clar, sí.
1: Que grans.
2: Va ser una època com de molta pujada, no?, de la tele.
1: Una època gloriosa, sens dubte, de la televisió.
2: Sí.
1: I que mai hem d'oblidar, perquè l'1-2-3 va ser precursor de molts concursos que ara estem veient a televisió, eh?
2: Clar, que també ho va presentar després l'Estadella i el Bax.
1: El Jordi Estadella, el Bax, també van fer molt bona feina, sens dubte. I la Maia.
2: Quines coses més guais, eh?
1: Ai,
2: passaven
1: sí.
2: Passaven molt.
1: Assumpta, doncs, escolta, moltes gràcies, com sempre, per recordar-nos avui a l'1-2-3, un dels grans concursos.
2: Un altre dia, una altra cosa,
1: que
2: sempre hi ha coses per recordar, clar.
1: Sens dubte.
2: Però el Chicho ha estat un gran, eh?
1: Un dels
2: director
1: grans.
2: Director de televisió.
1: Un dels grans, sens dubte.
2: Fent totes aquestes coses. Ha sigut molt important per tots.
1: Doncs, Assumpta, gràcies, com sempre, per tot, i que visca la tele.
2: Visca la tele!
3: Hola, sóc la Inés Hernán i us mando un superpetonet per la Caixa Tonta.
4: Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent.

0: Studio.
1: Andamos con los que saben de Barcelona. No inventen. Dímelo, Wilton B. DJ Harold.
2: Quineta Phil.
3: Javier en los metales. Que lo que de Monster.
1: Dímelo, 19. DJ 9.
4: La Caixa Tonta.
5: I nosaltres avui marxem amb Bésame con Pasión, de Grego García i la nostra estimadíssima María Elena Mazipe, que fa poc que va estar aquí al programa.
6: Que ilumina mi pesar, yo enamoré.
5: I què ens diu això? Escolteu.
7: Hola, sóc la María Elena Mazipe. És un gran privilegi poder estar aquí de nou per presentar-vos la meva última cançó, Bésame con Pasión. L'he composat en col·laboració amb el meu gran amic Grego García, que és el cofundador de Tennessee, exmembre del grup, a més, i compositor de moltes de les cançons que del grup n'hem gaudit, n'hem ballat, n'hem cantat, com Llueve mi corazón, Una noche en Malibú. Hem volgut fer una cançó dinàmica, divertida, i de fet el que ens ha sortit és una cançó que ens defineix a cadascú de nosaltres, no? Ell és una persona molt romàntica, molt sentimental, i jo en canvi sóc més pispireta. Ha estat gravada als estudis de Here Comes the Sound a Barcelona amb Antoni Torres, que ha fet màgia amb els instruments, amb la bateria, amb el baix, amb les guitarres, amb la producció en general. I esperem que gaudiu, que us agradi i que la canteu amb nosaltres. Un gran plaer de poder-vos presentar Bésame con Pasión, i un petó ben, ben fort a tots.
5: Doncs, María Elena, us ha quedat un tema brutal, genial. Gràcies a les Reyes de Princeses Poderoses, gràcies a la Nubis, que amb elles hem comentat el Benidorm Fest, gràcies a l'Assumpta Vitoria i al Toni Rovira per ser un cop més avui amb nosaltres. I gràcies a totes les emissores que ens feu confiança. Us deixem amb aquest Bésame con Pasión. Gràcies per escoltar-nos. A reveure. Adéu-siau.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Són les 7 del matí.
2: Clàssics, hits, dance, urban.
3: Fórmula Rubí.

0: Claus i cartera.
1: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. L'Ajuntament ha completat la instal·lació de 20 nous hidrants per millorar la resposta contra els incendis repartits a diferents zones boscoses i urbanitzacions del municipi. Un hidrant és una connexió a la xarxa de distribució d'aigua que permet als bombers accedir ràpidament al subministrament d'aigua necessari per apagar incendis. Amb aquesta actuació ja hi ha 584 hidrants distribuïts per la ciutat que funcionen com a infraestructura clau de protecció contra possibles episodis de foc i per reforçar la capacitat de resposta dels serveis d'emergència. Així ho ha explicat el segon tinent d'alcaldia i regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal, Andrés Medrano.
2: Hem instal·lat 20 hidrants a les urbanitzacions de Rubí en punts propers al bosc. Què permet això? Permet als equips de bombers que es connectin, que agafin una pressa d'aigua d'aquest punt o de qualsevol dels altres que s'han instal·lat i siguin més eficaços a la proximitat de l'incendi. Tots estem en alerta. La situació és preocupant. Hem treballat per posar més mitjans per ser més eficaços contra el foc.
1: La inversió realitzada ha estat de gairebé 91.500 euros i aquests punts d'aigua estan soterrats i s'han col·locat estratègicament en les zones on més en feien falta, especialment en entorns forestals i en les àrees residencials properes al bosc. I a la plana política, Esquerra Republicana durà aquest dijous al ple municipal una moció per reclamar la construcció d'una nova piscina municipal d'estiu a Rubí. El grup considera que l'actual equipament de Can Rosés, inaugurat l'any 1998, ha quedat petit per una ciutat que ja supera els 82.000 habitants i defensa que cal planificar una nova instal·lació adaptada a les necessitats actuals i també als efectes del canvi climàtic. Escoltem la portaveu d'Esquerra, Montse Soler.
3: Creiem que és més que imprescindible aquest equipament per la ciutat, que, insisteixo, amb més de 82.000 habitants, Rubí només compta amb una piscina municipal d'estiu, amb una piscina exterior, i altres municipis veïns, com Sant Cugat, Cerdanyola, Terrassa, disposen de dues, tres i fins a quatre piscines repartides pel seu terme municipal. I a Rubí, 82.000 habitants, només una única piscina d'estiu i amb unes mides, doncs, diguéssim, una mica justes.
1: El ple començarà dijous a les 5 de la tarda i el podreu seguir a radiorubí.cat. Això és tot. Ara vos deixem amb l'Obert per Vacances, l'espai que fem amb col·laboració, les ràdios municipals i la xarxa.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ai, que ens quedaríem escoltant-la tota l'estona, però no pot ser. Us hem d'explicar també quatre cosetes sobre el tema amb què obrim avui el programa R&B, amb Raymond Blues, no? Soul. En tot cas, una cançó més que coneguda, escrita per Ashford i Simpson l'any 1966. Qui eren aquest aparell de compositors? Doncs una parella afroamericana que van composar èxits per Ray Charles, per les Supremes, o, per exemple, perquè tingueu en ment un altre dels seus èxits, el I'm Every Woman, aquella peli, aquella cançó cantada per Whitney Houston i que formava part de la banda sonora de El Guardaespatlles. Doncs bé, això passava l'any 66 quan la van composar, aquest single, Ain't No Mountain High Enough, arribava a la llista, les llistes d'èxits l'any 67, quan va ser enregistrat per aquests que estem escoltant, Marvin Gaye i Tammy Terrell. Enregistrament, i no són noms, estem dient noms molt coneguts, Marvin Gaye, Tammy Terrell, però també és d'esmentar, és de justícia esmentar la discogràfica. En aquell moment, Tamla, un any més tard, s'anomenaria Motown, sí, us sona, veritat, una discogràfica ubicada a Detroit i que va ser bàsica i clau per la integració racial de la música popular afroamericana. Èxit, doncs, amb aquesta versió de Marvin Gaye i Tammy Terrell l'any 67, però encara un segon èxit, quan l'any 70 en va gravar una versió la Diana Ross. Llavors sí que va arribar directament al número 1 de les llistes, almenys americanes, i va ser nominada a un premi Grammy. Però nosaltres ens hem quedat amb aquesta primera versió, la de Marvin Gaye, el príncep del soul. Tornarem a Marvin Gaye en algun altre programa i amb Tammy Terrell, fent aquesta combinació de veus tan xula. Tammy, per si us ho pregunteu, Tammy de Tomasina. I aquí sí que fem una parada, perquè la carrera de Tammy Terrell es va veure, doncs, malauradament aturada, massa aviat. La Tammy Terrell va començar als 13 anys, actuant en diferents clubs de Detroit fins que la van descobrir i la van portar a enregistrar algunes cançons, però evidentment quan va fer aquest duet amb el Marvin Gaye, doncs va ser quan va triomfar més. Deia que es va acabar ràpid la seva carrera perquè als pocs anys, l'any 67, li va detectar un tumor cerebral que va acabar amb ella. Malaurada vida també la que va tenir, perquè abans d'això no va compaginar la seva fama, el seu èxit com a cantant de soul, ja ho veieu quina veu tan xula que tenia, però ho havia de compaginar amb els maltractes que patia a casa. Va ser parella de James Brown, per sort se'n va, doncs, al final a separar, però vaja, va patir maltractes de James Brown, entre d'altres. Doncs avui hem fet una miqueta d'homenatge a Tammy Terrell amb aquest tema que va compartir amb Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough, i què diu la lletra? Doncs ve a dir que no hi ha muntanya, ni riu, ni vall prou difícil que ens pugui separar. Tenim una mica de distància, d'aquí cap a Cardedeu, però igualment, les ones ens ajunten. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Oi, quin rotllo s'ha pagat avui de música. És que saps
1: Escolta'm,
0: que... Digue'm.
1: No, perdona, ja, que jo què haig de dir després de tot això? Ja apagueu i me'n vaig? És fantàstica aquesta entradeta.
0: No, el que passa és que jo, saps què passa? Avui no podia triar tema, perquè avui el tema és o mar o muntanya i se me fa molt difícil. I dic, mira, doncs parlem de música. Ja està.
1: Saps
0: bé.
1: Que t'haig de dir que jo també, tot i el reel que podeu veure per xarxes, jo estic amb tu. Jo em quedo amb natura, com a concepte.
0: Sí. Home, aquí tenim la gran sort, no?, a Catalunya, que tenim de tot. És que estem a una passa de qualsevol cosa, d'anar a la platja o de pernes per la muntanya. Això
1: doncs
0: és una
1: sí, absolutament.
0: Gran sort,
1: I no estem parlant de patriotisme, sinó de la realitat, és que és fantàstic que pots estar fent canals de gel pel matí i a la tarda estar-te banyant. I vull dir, això és fantàstic.
0: Però tu tires més cap a la muntanya, Se't veus més, no? Sí, més silvestre,
1: jo sense la sentit. Sense la muntanya no podria viure, això ho haig de reconèixer. Així que saps què farem avui, Núria? Doncs mira, no és escombrar cap a casa, però com que ja he explicat els inicis de la platja, l'inici de l'Obert per Vacances, com a lloc d'esbarjo i tot, doncs avui tirarem cap a muntanya, què me'n dius?
0: Sí, molt interessant. A veure cap on tires enrere.
1: Doncs va, som-hi. I és que si volem anar als bressols de l'excursionisme, ens haurem de traslladar fins a finals del segle XIX, un moment en què la gent va començar a trascar per les muntanyes en un impuls abanderat per la Renaixença. De fet, també era pel gran interès que hi havia per descobrir el territori, la llengua i el patrimoni. A veure si això es mantingués encara una mica. De fet, en un inici era més aviat una pràctica científica, s'ha de dir, No obstant, amb el pas del temps van girant cap a un caire més cultural i esportiu, amb un gran sentiment de país. El gran motor d'aleshores i que ha perdurat fins avui dia va ser les associacions, gran cosa i gran fet d'aquest país. Veient en la fundació de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques el 26 de novembre del 76, del 1876, el seu despertar amb lideratges tan punyents i destacats que coneixereu, com els de Josep Fiter, Àngel Guimarà o Jacint Verdaguer, un dels pares de l'excursionisme. Ràpidament es van començar a assolir fites dignes de les portades dels diaris i periòdics més demanats, com per exemple el naixement de l'escalada de la mà de mossèn Jaume Oliveres, fent un èpic solitari al Pedraforca, o la travessa Matagalls-Montserrat del mateix, en què unia el Montseny i el Montserrat i establia una gesta que avui encara segueix fent per milers i milers de persones cada any. Tot això, i perquè els simples mortals, Núria, de l'època poguessin emular els seus ídols, van acompanyat d'un esclat de les publicacions del sector, amb César August Torres considerat el pare de la cartografia i les guies excursionistes modernes, i també amb una de les seves puntes de llança, com van ser les guies del Pirineu català, publicades a principis del segle XX. I jo t'haig de dir que tinc algunes, per sort, d'aquelles primeres guies, i són increïbles. Inclús t'expliquen quants diners costa llogar una somera o un asa per fer l'aproximació, alerta d'aproximació al Matagalls, ni que estiguéssim al Nepal.
0: Uau! Jo crec que, Enric, que hauries d'agafar totes aquestes entradetes que fas tu, eh? I les hauríem de publicar o editar...
1: Un podcast.
0: Recupereu les entradetes de l'Enric en els programes, en el que portem d'Obert per Vacances, perquè sempre ens il·lustra sobre el tema del dia i és una passada. Molt xules les guies de muntanya aquestes que no només t'expliquen la fitxa més tècnica, sinó que et van explicant, no? La pots llegir, és com qui llegeix teatre.
1: Correcte.
0: No? Que llegeix guies sense anar a la muntanya, des del sofà, no?
1: És així.
0: Si està ben feta, t'ho explica tot, digues.
1: I tant, i en un segle escaig inclús pots descobrir, aquí a la Plana del Vallès, vaig descobrir que hi havia una altra població al costat de Palautordera que ja no existeix, imagina't.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I sabem per què?
1: Doncs no. Mira, escolta, m'hi emplaço per poder-vos explicar aquesta història a finals d'estiu. Tinc feina aquí. No tinc per demà, perquè dubto que tingui temps per buscar tant, però sí, a finals
0: d'estiu. A cada entradeta que fas també et dono feina, eh? També t'ho dic.
1: Així m'agrada.
0: Déu-n'hi-do. No, perquè és curiós, no?, que desaparegui una població. Bé, curiós.
1: Sí, a vegades se n'han sumat de noves, sempre que es diu Vilanova, com de Sant Antoni a Vilamajor, que era de la Vilanova, perquè era la nova població, no? Totes les viles noves venien d'aquí, d'una segona població, normalment més nova i així, però buscarem, indagarem. I això, en el tema del dia, sabem que hem parlat de muntanya, però jo crec que és el gran tema, mar o muntanya. Mm-hmm. Així que ja ho dius tu, Núria, cada dia, que entri tots els nostres i les nostres oients a Instagram, Obert Vacances, i escolta, deixeu tots els vostres comentaris per allà o àudios al número de WhatsApp que hi trobareu.
0: Doncs mira, la connexió de les 10 ens has d'explicar no només què diuen els oients, sinó també en quin lloc vas gravar el vídeo, eh? Però no ens ho diguis ara, després, que m'amola molt aquella cabanyeta, no? Sembla de pedra seca, després en parlem.
1: Sí, tant que sí. Fins ara,
0: Enric. Cosetes que passaran avui a l'Obert per Vacances. Ara us les expliquem en forma de sumari.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: La primera entrevista rondarà al voltant del Banc dels Aliments. Té nova presidenta a nivell de Catalunya i la volem conèixer i volem saber també quina estratègia abordaran en el futur el Banc dels Aliments. Per altra banda, us farem propostes de lectures per aquest estiu. Avui lectures que tenen a veure amb criatures i indrets fantàstics que tenim a propet de casa. Un parell de podcast més, el de l'Eclipsi i el de Jardineria. I també en la connexió, un parell de connexions encara en directe, una que farem amb Constantí per parlar sobre nutrició vinculat a l'estiu, però també vinculat a totes les intoleràncies i al·lèrgies que cada cop estan més presents a la nostra vida alimentària. I per altra banda, la connexió amb Altafulla avui ens durà a conèixer un projecte que es diu Niu. Al darrere hi ha una dissenyadora tèxtil, dissenyadora de roba, i ella ha fet unes lligacues i unes pulseres que tenen a veure amb la seguretat feminista. Tot això a l'Obert d'avui, que comença amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem el Said Esbai. Said, bon dia. El Said, que sembla que el tenim preparat per tornar-nos les notícies de Girona. Ara sí, Said, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia. Mira, la primera notícia que ens porteu és que Disney ha desembarcat a Girona amb un equip de 500 persones. Què fan?
3: Imagina't, doncs els operaris que transformen tant l'interior com l'escalinata de la catedral graven una pel·lícula, a dins la nau s'han penjat cortinatges als arcs de mig punt. Uf. I també s'hi veu part de l'escenografia com seitals o també escultures de lleons. A fora, enmig dels graons, s'han instal·lat una tarima, en aquest cas d'estètica medieval. També les canalitzacions es recobreixen per simular columnes. El rodatge, en aquest cas, completament blindat, només faltaria, començarà avui dimarts, i les restriccions, de fet, ja s'estan fent notar. I, de fet, estan fent adaptar també les visites guiades. Escoltem Laura Koch, que ella, per exemple, és guia turística aquí a Girona.
4: Doncs estic amb uns clients d'Estats Units. De fet, hi ha una parella que viu aquí a Girona i els estan visitant uns amics i familiars i estem fent una visita guiada de la ciutat. I bé, ens hem trobat una mica amb aquesta dicotomia que ja estan filmant la pel·lícula de Rapunzel, Tangled, avui, bueno, en el dia d'avui, i hem d'improvisar una miqueta perquè no sabem molt bé quins espais estan oberts al públic, quins no, perquè suposo que la producció no ens avisa de quins espais estaran oberts al públic. Per tant, hem d'improvisar una miqueta. De fet, no sabia si podria passar per aquí davant de la catedral.
3: De moment, mentre dura el muntatge, en aquest cas els turistes ho viuen entre expectació i sorpresa, probablement els veïns no tant.
0: Déu-n'hi-do. Enredados, Tangled, de la pel·lícula de Rapunzel, t'he de dir, Saïd, que van passar per aquí, van fer un càsting per aquí, per terres tarragonines, i van causar sensació. Saps què va passar? Va, t'ho explico, va, perquè ja que comencem amb una notícia divertida. Home. Doncs una mica el comentari, parlar amb dues o tres persones, és que hi van anar els pares a acompanyar els nens, els nens volien, clar, anar al càsting, a veure si els agafaven, i al final van agafar pares i avis. Pares i avis.
3: Què dius ara?
0: T'ho juro. Almenys un parell de persones, de famílies amb qui he parlat, els va passar això. Per fer d'extres, tot plegat. Va ser molt divertit.
3: Aquí a Girona es va muntar un sidral, un ball de bastons. Jo crec que els instituts devien quedar buits aquell dia, o sigui, no sé si era vaga o no, però si no era vaga ja podrien haver aprofitat el calendari per posar-lo allà mateix.
0: Quant de temps es queden? Ho sabeu? Quant de temps es quedaran aquí ocupant la catedral?
3: Fins, si no m'equivoco, el campament base i tot es queden fins al dia 6 d'agost. O sigui, un parell de setmanes ben bones, eh?
0: Molt bé. Doncs vinga, les veureu de tots colors, eh? Mare de Déu. Disney gravant Rapunzel a Girona. Vinga, ens posem una mica més seriosos i parlem ara d'una iniciativa o una notícia que ens du cap a Salt.
3: Doncs sí, Salt presenta el projecte del Pla de Barris, que en aquest cas busca transformar el sector centre, també el veïnat, amb inversions de 25 milions d'euros. La proposta engloba 47 actuacions concretes, entre les quals, per exemple, la creació de dos centres cívics o també de l'Escola de Segones Oportunitats.
0: Parlem ara de l'escala, no? Posa en marxa una nova potabilitzadora?
3: Correcte, que permetrà millorar la qualitat i garantir també el subministrament d'aigua. Després de 2 anys d'obres i una inversió de 8,7 milions d'euros, aquest dilluns, ahir, es va inaugurar l'espai que permetrà, doncs, millorar la qualitat i també garantir el subministrament d'aigua al municipi escalenc.
0: Molt bé, notícies que ens arriben des de Girona. Saïd Esbai, moltíssimes gràcies. No marxis massa lluny, que avui tenim entrevista, eh?
3: Fins ara.
0: Fins ara. La propera connexió ens du cap a Rubí. Saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Esclafit a l'Hospitalet.
5: Doncs sí, ahir a la tarda un esclafit a l'avinguda Carrilet de l'Hospitalet, al barri de Santa Eulàlia, va arrasar arbres, fanals, motos i tendals en un tram de només 500 metres. El fenomen va ser molt ràpid, entre 2 i 3 minuts, enmig d'una tempesta de mitja hora, que va generar una trentena d'avisos als bombers de la Generalitat. El sergent del cos d'emergències, Juli Escrig, ha explicat que tot plegat es va produir per les altes temperatures i la bossa d'aire fred de la pluja, i ha subratllat que es tracta d'un fenomen extrem extraordinari. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat l'afectació que ha tingut l'esclafit a la ciutat, que afortunadament no ha produït ferits.
6: El fenomen que s'ha produït aquesta tarda, tal com explicava el cap de bombers, no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut 2 minuts, 3 minuts que s'ha produït. A més, la incidència, com ha dit el cap, han sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut incidents rellevants. Per tant, davant de les alertes que tenim a partir de demà, tenim, doncs, tots els serveis preparats, però aquest, diguem, que ha sigut un servei excepcional que no es dona habitualment, per sort, però que les conseqüències les podeu veure. I crec que el més important de tot és que no hem de lamentar cap ferit.
5: Les tasques dels bombers han consistit a tallar arbres i branques amb risc de caiguda i a sanejar façanes i teulades per evitar despreniments que poguessin ferir vianants. Es preveu que avui al matí ja estigui la zona recuperada, ja que els bombers i les brigades municipals estan treballant per condicionar les zones afectades.
0: I encara una notícia que ens va parlar d'un nom propi. Raúl Moreno, nou conseller de Drets Socials i Inclusió, que substitueix Mònica Martínez Bravo.
5: Doncs sí, Núria, ho va fer públic ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una declaració institucional. Moreno ocupava fins ara la secretaria general del departament i es tracta, doncs, d'un relleu de continuïtat. És educador social i està gairebé 10 anys diputat del PSC al Parlament. Illa ha anunciat aquest primer canvi del seu govern que coincideix amb l'equador de la legislatura i també ha explicat que avui ja podrà formar part del Consell Executiu. És la primera vegada que un educador social encapçala el Departament de Drets Socials.
0: Recordeu que vam parlar fa uns dies de l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet, a Barcelona. Com estan les coses?
5: Doncs mira, ahir mateix els primers veïns afectats van començar a recuperar els seus habitatges. Al migdia havien pogut entrar 4 veïns i un comerciant dels 11 pisos i 4 establiments dels 2 edificis on ja s'ha autoritzat el retorn. Han estat citats de manera esglaonada a tots els veïns i han rebut informació sobre l'estat dels immobles i un dossier amb les conclusions de les revisions tècniques. Després han accedit als pisos, acompanyats de tècnics i efectius dels bombers, per comprovar-ne l'estat abans de recuperar les claus.
0: Ho deixem aquí, Paula, si et sembla. Moltíssimes gràcies des de Rubí.
5: Gràcies, Núria.
0: A Lleida, 1-1. Saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: Els Mossos d'Esquadra que van detenir aquest dilluns un home de 19 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la dona de 75 anys de Soses, notícia que també vam donar.
7: Correcte, que els explicava ahir. Segons va informar la policia, l'home va ser detingut al mateix municipi del Baix Segre a primera hora de la tarda d'ahir dilluns. Els fets, recordem, haurien passat dissabte al vespre després que la veïna sortís a caminar per un camí del municipi i no tornés a casa. Cap a 3:15 de la nit van trobar la dona sense vida en un camp de panís al costat del camí i amb indicis de mort violenta en un possible crim que es manté sota secret de sumari. De fet, referent a aquest mateix tema, avui el diari Segre publica en portada que la principal línia d'investigació és que l'home hauria atropellat la víctima i en lloc d'auxiliar-la l'hauria rematat i n'hauria amagat el cos. Arran del succés, el consistori, també recordem, va decretar 3 dies de dol oficial i diumenge al migdia va convocar un minut de silenci.
0: I en un altre ordre totalment diferent de coses, us expliquem que 2 ramaders del Pallars denuncien que un os ha matat un euga i un poltre i n'ha ferit un vedell a la zona de Bonaver.
7: Va ser aquest dissabte quan una ramadera veïna del poble va anar a revisar el bestiar a la muntanya i es va trobar amb els animals morts. Els propietaris d'aquests mateixos animals van denunciar l'atac a la muntanya d'Isil, al vall de la Roca Blanca, i els agents rurals es van personar al lloc dels fets per aixecar l'acte. Els afectats per les pèrdues atribueixen l'atac a un os per les característiques de la ferida i per la desaparició d'alguns animals, mentre que els agents rurals, de moment, mantenen oberta la investigació. Els ramaders demanen ser informats quan els equips de seguiment de l'os detectin que l'animal es troba a la zona i ha tocat el bestiar per poder prendre més mesures de prevenció amb aquests mateixos ramats. Un dels propietaris dels animals morts també explica que demanarà a l'Ajuntament d'Alt Àneu i l'entitat municipal descentralitzada d'Isil que tingui accés a la ubicació de les càmeres fotogràfiques que hi ha repartides pel municipi per fer el seguiment dels ossos. Recordem també que encara no fa una setmana, a uns 500 metres d'Isil, un altre ramader va denunciar que un os li havia matat 3 ovelles a tocar de la granja.
0: I si últimament esteu veient molts productes fets amb festucs al súper, doncs sapigueu que molts d'aquests festucs es produeixen a Lleida. I aquí a les comarques de Ponent, no?, s'han reunit diferents productors de festuc, una jornada tècnica que ha tingut lloc a Verdú.
7: Amb un centenar d'agricultors, amb aquest producte totalment de moda en aquests últims anys, el cultiu de pistatxo, recordem també, va arribar a les comarques de Ponent als anys 80, primer a la zona del Segrià, tot i que no va ser fins més tard, l'any 2015, quan el grup Borges va impulsar el cultiu a la zona del canal Segarra-Garrigues. Fa un parell d'anys, però, la 70ena de productors que s'havien sumat al projecte van trencar els contractes amb l'empresa perquè deien que no els pagava un preu just. Encara és un cultiu relativament poc conegut per molts pagesos, tot i que els que en produeixen han afirmat que és una bona alternativa a cultius com la vinya. Ho explicava així Ramon Boleda, productor de Festuc.
8: Davant la crisi del sector de la vinya i de la fruita dolça, pues la gent ara mira amb uns altres ulls el pistatxo. Aquí hi ha molts que van començar a fer pistatxo i tenien la idea de fer més pistatxo, però van quedar parats i ara tornen a venir per veure si es tornen a reiniciar.
7: La jornada celebrada ahir a Verdú va comptar amb visites de camp guiades i xerrades sobre la visió mundial de l'economia del pistatxo. va estar organitzada per productors de pistatxos de Ponent i per Unió de Pagesos.
0: Quim, hem de fer una entrevista amb algun productor de pistatxos. Jo vull saber com.
7: Fet, vinga,
0: com es produeixen els pistatxos, que no tinc massa. Jo ja els he vist en bossa. Et sembla, sí? Doncs vinga, ho
7: Fantàstic.
0: Apuntem. Molt bé. Quim Casau, Uau Lleida, moltíssimes gràcies.
7: Adeu, gràcies.
0: Marina Pérez Cot, bon dia.
9: Bon dia.
0: Seguim parlant de cuina. Quart Congrés Català de Cuina que es farà a Tarragona la primavera vinent.
9: Doncs sí, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ho ha anunciat durant la presentació del Pla Acció per l'Impuls de la Cuina Catalana amb iniciatives per preservar-la, promocionar-la i projectar-la. Durant un acte al Teatre Nacional de Catalunya, Illa ha anunciat l'inici del camí al Quart Congrés de Cuina Catalana, que se celebrarà la primavera de 2027 a Tarragona i reunirà el conjunt del sector. Donarà continuïtat al llegat dels tres congressos anteriors, reunirà representants de tota la cadena gastronòmica amb l'objectiu d'analitzar els principals reptes de la cuina catalana i definir les bases de les futures actuacions per impulsar-la, projectar-la cap al futur.
10: 7 anys després de l'última edició recuperarem aquesta important cita. Serà el punt de trobada de tots i cadascun dels actors de la cadena alimentària i gastronòmica del nostre país. Des de la terra i el mar fins a la taula. En aquest congrés s'acabarà de definir un full de ruta del pla d'acció de la cuina catalana. Un seguit de mesures estratègiques per protegir i promocionar el nostre patrimoni gastronòmic.
9: Aquest pla d'acció contempla una estratègia per reforçar el vincle amb el sector agroalimentari, reconèixer la tasca dels establiments que l'han mantingut viu al llarg del temps i projectar-la cap al futur.
0: I ahir dèiem, ahir de fet es va celebrar, no?, el sorteig per les entrades dels 2 dies del concurs de Castells. Tenim ja número guanyador?
9: Doncs sí, el número ha estat el 14.337 per la jornada de diumenge i podran comprar entrades fins al número 15.561 per la jornada, repetim, de diumenge. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles i per la jornada de dissabte el número de tall és el 5.172.
0: Molt bé, doncs afortunats, bé. Felicitats als afortunats.
9: Podran comprar-les a partir del 24 de juliol, i tindran només 15 dies.
0: No us encanteu, eh?
9: No, això si no, ja ens tocaran altres, ja.
0: Molt bé. Marina, moltes gràcies. Fins ara.
9: Fins ara.
0: Tanquem la ronda d'actualitat.
2: Per vacances.

0: En la primera entrevista de l'Obert per Vacances avui parlem de pobresa, però no de la pobresa que ens imaginem, sinó de les noves pobreses, aquelles persones amb feina però que no arriben al final de mes. Famílies ofegades pel cost de l'habitatge, gent gran que viu sola, joves precaris. Saludem el Saïd Esbai des de Girona FM. Saïd, bon dia de nou.
1: Doncs sí, bon dia de nou, Núria. El Banc dels Aliments, de fet, acaba de presentar la seva memòria 2025. Aquí a Girona, per exemple, l'any passat va atendre 27.021 persones, va distribuir més de 2 milions de quilos d'aliments i alerta també que en aquestes noves formes de vulnerabilitat també amenacen de cronificar-se. Tenim avui amb nosaltres Carme Casacuberta, ella és presidenta de l'Associació Catalana de Banc dels Aliments d'aquí de Catalunya. Carme, benvinguda a l'Obert per Vacances.
2: Bon dia a tothom.
1: Primer de tot, comencem pel titular de la memòria aquí de Girona, però vaja, que entenc més o menys que moltes coses que comentarem són completament extrapolables a la resta de Catalunya. Qui són avui les persones que necessiten del Banc dels Aliments i com han canviat els perfils?
2: Bueno, realment és que ja ho han dit ara a la presentació. Abans teníem una tipologia de pobresa molt clara. Ara ha canviat molt aquest perfil. O sigui, el fet de tenir feina no t'assegura sortir de la pobresa. Aquest és potser el titular més que ens impressiona més, no? Després tenim moltes casuístiques, la gent gran que viu amb unes pensions molt baixes, que això és fruit de que durant molt de temps també s'ha treballat sense estar assegurat, vull dir, hi ha feines que la gent no assegurava. Ens trobem també en trencaments familiars, vull dir, quan una parella es trenca tan malament ho passa, o que es queda sol amb les criatures, com el que ha de mantenir també aquestes criatures, no? Addiccions, discapacitats, són múltiples i molt variades la gent que ho necessita.
1: Treballar ja no protegeix de la pobresa?
2: No, avui dia per desgràcia no ho protegeix perquè hi ha salaris que són molt precaris, aquesta és la realitat. A veure, jo quan sento tanta gent que es queixa de que no troben gent per treballar, penso quins salaris es paguen que la gent no vulgui treballar, no? Perquè crec que tothom vol treballar, necessita treballar, ja, primer per l'econòmic i segon per un orgull propi, per saber que te'n surts, no? Però no s'arriben, ni treballant tots dos, hem de dir que per desgràcia se'n sent a parlar molt i es diu molt, però que l'habitatge fa que s'emporti la major part del sou d'una família.
1: És que clar, vosaltres des del banc dieu que la pobresa ja no pot entendre's únicament com una manca d'ingressos, és a dir, ara hi estem parlant o hi entra en l'habitatge, la precarietat laboral, la salut mental, la soledat,
2: sí,
1: fins i tot. Clar, com atén un banc dels aliments una pobresa que va molt més enllà del menjar?
2: Bueno, hem de dir que nosaltres, a vegades això és un hàndicap, no? Però es van crear així els bancs, que nosaltres no repartim a les persones en concret, sinó que repartim a les entitats. I aquestes són les que tenen els beneficiaris. Llavors, aquests beneficiaris són gent que els assistents socials els hi han passat, no? Que ho van a demanar als assistents socials, que es fa, bueno, es fa un estudi, es valora la situació d'aquella persona i passa a l'entitat. Llavors l'entitat ens ve a nosaltres i ens diu pues tenim tants beneficiaris i ens expliquen les casuístiques i aquestes situacions. I nosaltres

0: Bueno, perquè, és clar, la pobresa alimentària surt, és el que flora, però a sota hi ha tots aquests problemes que hem comentat. No? Mm. Aquestes situacions de salaris precaris, de gent que viu sola, doncs, bueno, tot el que m'està comentant fins ara. Llavors, això què flora? Doncs en que la gent no menja, i ja no diguem no menja, perquè hi ha gent que menja, però no menja adequadament, no menja d'una manera digna. Avui dia, el treballar no t'assegura una alimentació digna. O sigui, actualment el banc treballa perquè la gent tingui aliments, però també treballa perquè mengin d'una manera equilibrada.
1: Què vol dir, per exemple, una manera equilibrada? És a dir, s'ha vist, bueno, un retrocés en alguns productes?
0: Home, tingues en compte que si la major part del sou va per pagar lloguers, hipoteques, subministraments, educació dels fills, etc, etc, el que queda per alimentació és poc. Llavors, l'alimentació es pot estirar. Tu, quan entres, pagues una hipoteca o pagues un lloguer, has de pagar tant al mes i això no t'ho rebaixen, per més situacions que expliquis. Tu aniràs a plorar, però no se't rebaixa. En canvi, sí que l'alimentació es pot estirar i es pot arronsar, no? Tu pots menjar de proteïna un ou, o pots menjar un entrecot, o pots menjar, doncs, un tall de xòpet. Mm. No?
1: Clar. I més enllà de tot plegat, clar, o sigui, estem parlant d'una situació estructural. La pregunta és, hi ha tants fronts oberts, ara mateix oberts, en aquest sentit, que com es fa aquest canvi de model?
0: Bueno, és molt difícil, és molt difícil. Nosaltres sí que ens agradaria, que és el que hem començat i que estem treballant amb això, deixar de ser només un centre logístic de repartiment d'aliments. Volem ser un banc en tot el que implica, no? Que diguem, coneixement, estratègia, capacitat d'anàlisi, planificació i incidència social. Nosaltres aquest any hem treballat molt en comunicació perquè la gent ens conegui com una entitat que treballa tot l'any, no l'entitat que organitza el gran recapte, perquè, sinó una entitat que treballa tot l'any, sobretot pel malbaratament alimentari, perquè sabem que si no hi hagués tant malbaratament es podria pal·liar molt la pobresa, per un cantó, i després també el medi ambient, perquè sabem que malbaratar porta molt CO2, vull dir que també estalviríem per dos bandes, no? I llavors nosaltres treballem tot l'any per això, pel malbaratament, per la pobresa alimentària.
1: Ara ho has comentat, el gran recapte, que probablement és la gran porta d'entrada per a la gent que us conegui.
0: Sí.
1: Si no m'equivoco, el gran recapte del 2025 vau recollir 153.000 quilos,
0: sí,
1: de menjar, estabilitzant xifres després d'uns quants anys de descens.
0: Sí. Va haver-hi un augment molt fort per la pandèmia, perquè pel Covid la gent... Estem en una societat que quan hi ha algun problema greu o una emergència actua molt ràpidament. Ens van trobar pel Covid, ens van trobar per la Dana, ens van trobar per Venezuela i per altres moments d'emergència. Però per allò de que és cada dia i que no es veu perquè el que hem de dir que és una pobresa silenciosa, que tu no la veus, que pot ser el teu veí, que ni ho notes. Llavors aquí és més difícil que actuï la gent. Llavors nosaltres el que estem intentant molt, doncs, és fer comunicació de que això existeix, que s'ha de treballar cada dia, que s'ha de donar cada dia, que el banc treballa 365 dies a l'any per pal·liar tot això i que necessitem ajuda aquests 365 dies de l'any. Llavors s'anomena el gran recapte, la gent dona, però després, bueno, ja està, no? Ja s'ha fet el gran recapte i ja hem recollit. El que es recull pel gran recapte s'acaba en un mes, dos.
1: Creus que s'hauria de replantejar el gran recapte?
0: Sí, s'ha de replantejar, perquè ha canviat, tota la societat està canviant, està canviant l'ordre mundial, estan canviant les maneres de pensar, les maneres de fer, i de fet estem treballant els quatre bancs de Catalunya, i després tot això també es traspassarà a la FESVAL, que és la Federació Espanyola de Banc d'Aliments, perquè el gran recapte va tenir èxit en el seu moment, és algo que tothom espera, però que hem de canviar les maneres, segur, segur.
1: I sobretot també, vull dir, quin paper ocupeu ara mateix exactament, perquè probablement ocupeu el paper que haurien d'ocupar les administracions.
0: Bueno, això ja ho sabem, que tota entitat que és benèfica de tot tipus, que es dedica a ajudar la gent, el que fem són tapar forats a l'administració.
1: Què hauria de fer l'administració per intentar no tapar tants forats?
0: és molt difícil, perquè, a veure, jo penso que si... ens costa organitzar tot el banc, no? que hi ha molta problemàtica, penso en organitzar-ho a nivell de tot Catalunya o de tot l'Estat o com vulguis, ha de ser molt complex i molt difícil.

0: Però sí, des de llavors s'ha d'invertir més. Jo crec que s'ha de fer una anàlisi profunda de com està la societat, s'han de concretar accions, i després també jo crec que hi ha d'haver-hi més... A veure, és que no, ara no, no en sortirà la paraula correcta. Control? És que control tampoc m'agrada la paraula control, és, no? És una mica dura. Però sí, com es fan les ajudes?
1: Una mica de supervisió, potser.
0: S'han de controlar una mica. Supervisió, exacte, la paraula exacta és supervisió... per controlar tot això de les ajudes.
1: Fa una mica, deixeu-me preguntar una cosa, fa una mica la impressió amb aquestes campanyes del Gran Recapte en què també hi participen empreses, no? Que ens quedem tots com a més tranquils. Participant-hi és un tranquil·litzador de consciències i per les empreses és una neteja d'imatge, en certa manera, i ja. I aquí ho teniu, i he participat el dia. Clar, sostenir això al llarg de tot l'any i agafar consciència del que tenim i de com podem canviar-ho, això ja és més difícil, és que tenim una tasca feixuga entre mans.
0: Bueno, avui dia hem de dir que en el Gran Recapte el que participa molt són les cadenes alimentàries, no? El que passa que, com hem dit, també ha canviat molt, i en cadenes que ara només volen fer recollides econòmiques, que no ens van malament. Hem de dir que en lloc de tenir aliments, tenir diners i poder comprar l'aliment que necessitem en el moment que necessitem, sense estar pendents de caducitats, poder comprar aliments frescos, ja ens va bé, ja ens va bé. Però la societat és molt reàcia, la societat li agrada donar el producte. I amb això és amb el que potser hem baixat en els grans recaptes, que la gent no vol donar econòmicament, hi ha cadenes que només volen fer econòmic, hi ha, per sort, cadenes que ho volen fer de manera mixta, i aquí és on la gent s'hi aboca, no?, en donar aliments. En quant a les empreses, hem de dir que ara a partir de l'1, perdoneu, que a partir de l'1 d'abril, que es van posar en marxa la llei del malbaratament, estem signant molts convenis amb empreses en cadenes alimentàries que estem recollint les minves. I això llavors és tot l'any, no? El que passa que també ho hem d'organitzar-ho perquè no ens volem convertir en un abocador. Vull dir, estem fent uns convenis molt clars de que no som un abocador, se'ns han de donar aliments que realment puguin tenir un ús.
1: Ah, perquè si no destines encara més recursos a fer la, no? a fer la tria.
0: Sí, esclar, necessitem molta més gent a fer la tria. És que tot això està molt bé, però doncs, implica molta més feina. I volia dir que, doncs, que hem de pensar que l'empresa, cada vegada que ens dona alguna, no és només que ser un residu de sobre, sinó que alimenta a persones.
2: Clar, jo et volia preguntar també, Carme, sobre... Al final estem a l'estiu, ara mateix, i no sé si és... per a vosaltres o per a les famílies, sobretot? Vull dir, si és un parèntesi o és un moment també especialment difícil?
0: No, nosaltres continuem. Sí que es tanquen el banc, nosaltres tancarem 2 setmanes, però hem de dir que les entitats la setmana abans se'ls reparteix el doble d'aliments perquè no hi hagi carència durant aquest temps. Vull dir, continuem donant el que la gent... el que podem... i el que la gent necessita, doncs clar, amb un grau molt mínim. Nosaltres amb una família no li solventem tota l'alimentació de tot l'any, els ajudem.
2: Carme, ja per últim, si algú que ens estigui escoltant, com pot ajudar ara mateix al Banc dels Aliments?
0: Doncs mira, fent donacions, ara donant a l'any, i a més si són particulars, vull dir, el millor és donació econòmica, vull dir, poden ser una donació un moment a l'any, pot ser una donació periòdica cada mes... i llavors fent-se voluntari davant dels aliments, perquè mans sempre se'n necessiten. Tant el magatzem, que aquí és una feina més, bueno, més senzilla, que és classificar, ara per això que he dit, no? Les empreses ens envien les mimes, s'han de classificar que si els macarrons, que si l'arròs, que si els enciams, el que ens vingui, o preparar les comandes pels dies de repartiment. Però també hem de pensar que sempre casem el voluntariat amb la jubilació. I llavors l'edat mitja de voluntaris del banc és bastant alta i hi ha d'haver-hi un relleu. Clar. Hi ha d'haver-hi un relleu, i jo estic promovent que la gent jove s'apunti. I una cosa que vull dir, que un voluntari no és venir allà cada dia de 8 a 2, sinó que és venir un dia 3 hores, venir un altre dia 3 hores, que en vingui un dia a la setmana. Si són molts, vinguin un dia a la setmana 3 hores, n'hi ha prou. I necessitem gent que també vulgui fer gestió, que el banc... s'ha de fer molta gestió, són molt els departaments que treballem al banc,
2: Doncs escolta, que sonin els telèfons i que s'ompli tot allò de voluntaris també, sobretot per la feina que feu. Carme Casaoberta, presidenta de l'Associació de Banc dels Aliments de Catalunya, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i que vagi molt i molt bé.
0: Vale, gràcies a vosaltres.
1: Saïd Esbai, companyes de Girona, moltíssimes gràcies també per l'entrevista.
2: Una abraçada.
3: Aquest estiu, obert per vacances. Escolta't a la teva ràdio local.
1: I ara des d'on a la Torre arriba el primer podcast del dia, una proposta de lectura que avui passa per a criatures i indrets fantàstics del nostre territori.

0: Mònica Socies.
1: L'imaginari català és molt ric i embolcalla cada racó de la nostra terra. Són molts els llibres que en parlen, però no caben tots en aquesta secció. Amb la tria d'avui recorrerem la geografia catalana per saber-ne més.
2: Les filadores eren tres germanes velles, filles de la nit. Una treia el fil de la vida del fus, l'altra el teixia a la filosa i la tercera el tallava. Així acomplien el destí dels humans. Temps després, una vegada descapdallat al món, Aracne, filla d'un tintorer de Lídia, va arribar a ser una famosa filadora gràcies a la seva habilitat, però patia el mal de la supèrbia i la deessa Atena, que també filava, gelosa, la va convertir en aranya. Des d'aleshores, també, sembla que les aranyes tinguin alguna mena de relació amb el destí. Es diu que si apareix una aranya negra a la cambra d'un malalt, no trigarà a morir. I a les Terres de l'Ebre no es posa en dubte la dita picada d'aranya, la mortalla. A la nostra geografia, però, qui cosia amb més finesa els fils de l'existència era la balanguera. A més, vetllava per les antigues creences i la tradició amb saviesa sobrenatural. Teixia el vel de les il·lusions, les felicitats, les desgràcies i la mort amb fils invisibles.
1: Una llegenda amb cançó pròpia que va rescatar Joan Alcover. I com aquesta, trobarem moltes històries més al gran llibre de les criatures fantàstiques de Catalunya, d'en Joan de Déu Prats, il·lustrat per Maria Padilla i publicat per Coma Negra. Bruixes i espectres, l'home dels nassos i fullets entremaliats s'amaguen entre les seves pàgines. Però aquest equip literari ha anat més enllà i els més curiosos podreu descobrir a quins indrets habiten aquestes criatures el gran llibre dels indrets fantàstics de Catalunya.
2: A les boscúries de Gombrèn, no lluny del santuari en el qual els nou barons de la fama ajuntaran espases davant la Mare de Déu Negra de Montgrony per combatre sarraïns, es troba l'inquietant forat de Sant Tou, un avenc vertical i profund, els primers trams del qual semblen la gargamella d'una bèstia antediluviana petrificada. Sant Tou va ser el darrer paratge fabulós explorat del país. Havia resistit durant força temps l'empenta empírica fins que a principis del segle XX, mossèn Norbert Font, geòleg pioner de l'espeleologia, cercador de mamuts, divulgador de la ciutat encantada de Conca, es disposà a escorcollar-lo davant una gran gernació de pagesos tamorencs. Tanta era la temença que provocava la boca negra de Sant Tou que el científic esperà que els camperols haguessin segat el blat per baixar-hi. La darrera vegada que s'havia intentat explorar l'avenc, deien que havia sortit una forta granissada de l'interior. Si es repetia el fenomen, podia fer malbé la collita. Mossèn Font davallà la gola amb un martell d'espeleòleg, un telèfon de comunicacions, un casc de bomber i una ampolla de rom. Abans de perdre's a la fosca, va fer el senyal de la creu i exorcitzar el cau.
1: Hi trobarem també la casa on va néixer Francesc Bonet, el virrei de Madagascar. Es troba a la Sénia i té el renom de Cal Rei Bonet, on s'inicia una història que barreja la llegenda i la realitat. I la Font de la Joventut existeix? Potser si trobeu la flor d'aigua, sereu afortunats i no obtindreu bons resultats. Per buscar-la, seguiu les instruccions i atenseu-vos fins als barals de Berga, la Pobla de Lillet, Bagà i Guardiola del Berguedà. Territori Lectura. Dos llibres amb una edició espectacular per endinsar-nos en els mites i llegendes del nostre país. Territori Lectura. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances.

0: I continuem avançant en aquest obert per vacances. Ara us parlarem d'alimentació i salut. Segur que us sona aquesta situació. Cada vegada sentim parlar més d'intoleràncies, sensibilitats alimentàries, problemes digestius, dietes antiinflamatòries o aliments que ens provoquen malestar sense saber ben bé per què. Però què hi ha de cert en tot això? És una qüestió de moda o realment alguna cosa està canviant en la nostra manera de menjar i de viure? Avui en volem parlar amb una professional que ens ajudarà a aclarir dubtes. Anem, doncs, fins a Constantí. Allà ens espera la nostra companya, Noelia Silvero. Bon dia, Noelia.
1: Bon dia, Núria.
0: Doncs, molt ben acompanyada, avui... no?, amb una col·laboradora vostra.
1: Sí, ella és una col·laboradora de Constantí Ràdio, el programa Alimentació i Salut. Parlarem amb ella d'un tema que desperta molt interès, perquè qui més qui menys coneix algú que ha eliminat el gluten, la lactosa o algun altre aliment de la seva dieta, per ajudar-nos, com dèiem, a entendre millor què hi ha darrere de totes aquestes tendències i problemes digestius. Ens acompanya la nutricionista Stephanie Chávez. Stephanie, molt bon dia i gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Molt bon dia, Noé. Molt bon dia, Núria. Me siento súper feliz de poder darles mucha información sobre el sistema digestivo.
1: Stephanie, sembla que cada vegada hi ha més persones que tenen algun tipus d'intolerància o molèstia digestiva. És realment així o ara simplement se'n parla més i es diagnostica millor?
2: Pues es la combinación de ambas cosas. Por otro lado, la ciencia ha avanzado muchísimo. Hoy tenemos muchas herramientas de diagnóstico y también tiene que ver con el estilo de vida actual. Mucho más estrés, ultraprocesados, peor descanso, que altera nuestra microbiota, lo que hace que aumenten los problemas digestivos. No es una moda, realmente es algo que va aumentando.
1: Sovint es confonen conceptes. Quina diferència hi ha entre una intolerància, una al·lèrgia alimentària i una sensibilitat a determinats aliments?
2: Bueno, a veces se pueden confundir, pero son conceptos distintos. Entonces, en cuanto a la alergia, recuerda, alergia, alerta. Entonces, hemos visto que todos que de repente tenemos un amigo que se come un cacahuete y de repente se le hincha la cara o de repente hay un shock anafiláctico cuando usan la adrenalina y se les inyectan. Entonces, esto es un problema del sistema inmunitario que reacciona de manera exagerada e inmediata. Cuando hay una intolerancia, suele ser por un problema digestivo, normalmente por una falta de una enzima para poder procesar un alimento, por ejemplo, la lactosa o un componente. Entonces, sabemos de gente todos que se toma una enzima, que es la lactasa, para desdoblar y se come, qué sé yo, un cheesecake. Entonces, tiene que ver con eso. Y la sensibilidad es una reacción mucho más difusa porque los síntomas pueden ser varios, no solo los digestivos, cansancio, dolor de cabeza, pueden pasar a las horas y también pueden aparecer después de días de haber comido este alimento. O sea, por cantidad durante días se va llenando y produce. Entonces, de esto vemos cómo la intolerancia, la sensibilidad a la histamina, el gluten no celíaca, FODMAPs, al café, que es lo típico, que tomas café y te vas al baño directamente, aditivos y todo lo que son sulfitos, entre otros.
1: Stephanie, un dels aliments que genera més debat és el gluten. Per què hi ha persones que decideixen eliminar-lo encara que no siguin celíacas?
2: Bueno, piensa que muchas personas lo eliminan porque experimentan lo que llamamos sensibilidad al gluten no celíaca. Entonces, ¿qué pasa? Que al quitarlo, ellos se deshinchan, se sienten mejor, pero sin embargo, muchas veces de la mejoría no es solo por el gluten, sino porque han dejado de comer harinas refinadas, panes industriales, bollería, han eliminado ultraprocesados y terminan comiendo mejor. Entonces, lo importante es realmente partir de una base de comer sano y luego ver si realmente es alguna sensibilidad o intolerancia al gluten.
1: Com podem saber si un aliment ens està provocant problemes reals o si estem atribuint-li símptomes que poden tenir un altre origen?
2: Bueno, lo primero es lo que te dije antes. Primero tenemos que comer bien y luego, o sea, ideal es irte donde un dietista nutricionista, comer bien, hacer una pauta de un diario de alimentos durante unos 15 días y poner las cosas que te sientan bien y otros alimentos nuevos, que sé yo, el brócoli o la alcachofa o de repente el lácteo. Entonces, si eso te comienza a dar diarrea o sensación de hinchazón, podría derivar a un problema de esta sintomatología.
1: I, Stephanie, a la consulta, quins són els problemes digestius que observes amb més freqüència avui en dia?
2: Lo que veo mucho es lo típico, que me levanto temprano con la panza deshinchada y en la noche estoy con panza embarazada. Entonces, eso tiene que ver mucho con los gases, digestiones muy lentas, problemas de estreñimiento, también SIBO, y eso también afecta sobre el crecimiento microbiano que hay, estreñimiento, colon irritable, bastante esofagitis también.
1: Molt bé. Moltes vegades pensem només en el que mengem, però factors també com l'estrès, els nervis o la falta de descans poden afectar també la nostra salut digestiva.
2: Sí, rotundamente. Piensa que el intestino tiene eje intestino-cerebro. Entonces, todo el intestino está lleno de neuronas. Entonces, si el cerebro está en modo alerta por el estrés o falta de sueño, esto lo que hace es frenar la digestión porque priorizas sí. la supervivencia del cuerpo. Entonces, siempre piensa que el cuerpo trata de salvarte. Entonces, lo que no es tan importante lo frena. Bien, entonces tiene que ver mucho, mucho esto.
1: Darrerament sentim molt a parlar de les dietes antiinflamatòries. Què significa exactament alimentar-se d'una manera antiinflamatòria?
2: Piensa que la dieta no es una dieta milagro, sino realmente una dieta inflamatoria, se podría decir, pero es realmente un estilo de vida. Significa basar la alimentación de comida real que te ayude a bajar la inflamación de bajo grado en el organismo. Entonces, lo que tiene que hacer esta alimentación es potenciar todos los alimentos ricos en antioxidantes, en grasas saludables como el aceite de oliva, el pescado azul, los frutos secos, las frutas, las verduras, las legumbres, y reducir al máximo lo que nos inflaman, como los azúcares refinados, las harinas industriales, el alcohol y los ultraprocesados.
1: ¿Hi ha aliments o hàbits que de manera general poden ajudar-nos a sentir-nos millor digestivament sense necessitat de seguir dietes restrictives?
2: Mira, más que prohibir, se trataría de añadir y de modificar hábitos. En cuanto a la alimentación, sería priorizar la fibra, las legumbres, la fruta, las verduras. Piensa que todo lo que es la fibra ayuda a la salud intestinal y a promover el crecimiento de buenas bacterias. Los alimentos fermentados, también incluirlos, como el yogur, el kefir, el chucrut, el kimchi, entre otros, que ayudan a aumentar la cantidad de microbiota y también mantener una buena hidratación. También los hábitos de masticar bien, porque recuerda que la digestión comienza en la boca, y cenar al menos 2 horas antes de acostarse para que haya un descanso real. Y muy importante, la actividad física, ya que la actividad física ayuda a bajar el estrés, bajar el cortisol y que el eje intestino-cerebro funcione mejor.
3: Ai, Estefaní, el que passa... Hola, El que passa és que tot això que dius necessita d'una ordre, d'un equilibri, d'una estabilitat. I ara a l'estiu ens tornem com a bojos, eh? Ens destrotem els horaris, no? Mengem qualsevol cosa que se'ns passa per davant perquè tenim altres plans. L'estiu no ens fa cap bé, no? Genera més molèsties digestives, segurament, aquesta època de l'any.
2: Sí, más que nada también las molestias digestivas, hay bastante esofagitis, pero también lo que hay es estreñimiento por la falta de hidratación y luego lo típico es que cuando ya se acaba el verano, en septiembre y octubre la gente viene con problemas de SIBO, disbiosis intestinal porque han comido fatal, entonces es algo muy, muy, muy habitual en este tiempo.
3: Jo et volia comentar, ha sortit un parell de vegades la paraula SIBO, també hi ha altres variants del SIBO i tot això. No sé si tota la comunitat mèdica està d'acord en que això existeix? És un problema que a vegades afecta més, aquesta alteració de la microbiota, no? Afecta més a les dones, que això també doncs, hi ha un viatge de gènere important. No sé si tota la comunitat mèdica és partidària de tractar-ho o simplement és allò de bé, menja millor, descansa i ja està.
2: No, lo que pasa es que, a ver, sí que es verdad que las mujeres tienen mayor sensibilidad a estos problemas de inflamación intestinal por el estrés que tienen y también por la parte del estrógeno que también lo hace. Pero actualmente ya se está viendo muchos más casos de SIBO, muchos más casos de IMO también, que es otro tipo de problema bacteriano que poco a poco va mejorando. De hecho, los digestivos ya comienzan a trabajar de la mano con los nutricionistas, que eso es excelente, y los laboratorios también ya tienen una apertura a ver muchos más análisis para detectarlo. O sea, es algo que va bastante en auge, lamentablemente.
3: Molt bé. Per acabar, en un únic consell ja per donar a la nostra audiència perquè s'alimentin bé aquest estiu, Estefani.
2: Mira, yo lo que siempre aconsejo en mi consulta y siempre hablamos con la Noé en los podcasts es que la regla del 80-20. Eso es maravilloso porque te hace disfrutar de las vacaciones, de las terracitas, de los helados, por ahí, qué sé yo, un mojito, lo
3: no
2: que quieras tomarte.
3: No cal renunciar, amb això no cal renunciar del tot.
2: Claro, eso no. Que eso es el 20%. Eso es el 20%, no el 80%. Pero luego lo importante es ser muy responsable con tu salud y el 80% tiene que ser priorizar el agua frente al alcohol, frente a las bebidas azucaradas, siempre comer mucho vegetal, mucha cantidad de proteína para no dañar nuestro intestino. Y algo muy importante es cenar lo más temprano posible. Eso sí tenemos que tratar de hacerlo porque de repente tú escuchas que cenan a las 11 de la noche y eso es fatal. infusiones frías, digestivas. Y muy importante escuchar si tienes hambre. Si tienes hambre, comes. Si no, no.
1: Molt bé, doncs ens quedem amb aquest consell. Moltes gràcies, Stephanie Chávez, per ajudar-nos a entendre una mica millor què hi ha darrere de les intoleràncies, els problemes digestius i totes aquestes tendències alimentàries que ens envolten.
3: I Noelia Silvero, moltíssimes gràcies. Has de consentir. Una abraçada.
1: Gràcies, una abraçada.
2: Una abraçada.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
8: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Avui, la Martina Dols, de tercer de primària de l'escola Maricel de Cubelles, ens recita aquest poema amb la suavitat d'una flor que sempre ens emociona, la rosa.
9: Hola, sóc la Martina Dols, de tercer, i vaig a recitar el poema de la rosa. La rosa té un batec de cosa viva que forma part del nostre propi ali. I quan l'abril encara no ens arriba, ensenyarem i no sabem per què.
8: Et donem les gràcies, Martina, per haver escollit un poema que ens recorda que les flors i la poesia tenen en comú emocionar els nostres cors. Fins al proper Embaladits. Adeu!
7: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
4: La xarxa de comunicació local.
10: Ràdio Rubí, notícies.
11: Bon dia. L'Ajuntament de Rubí ha presentat a la Generalitat la candidatura del programa Les Torres es Transforma per optar al finançament del Pla de Barris. Es tracta d'un projecte de 23 milions d'euros que preveu 42 actuacions per renovar aquest barri durant els pròxims 5 anys. La proposta combina la transformació de carrers i places amb la rehabilitació d'habitatges, nous equipaments, més zones verdes i programes per reforçar la convivència i l'ocupació i la cohesió social. L'alcaldessa Ana Maria Martínez assegura que el projecte respon a una estratègia de ciutat i que es desenvoluparà independentment de si arriba o no al finançament de la Generalitat.
12: El que es planteja és que hi hagi una transformació del barri, millorant la convivència, millorant els espais públics, millorant els habitatges, promovent que es millorin els habitatges des del punt de vista de la sostenibilitat, de l'eficiència, i visualitzant que aquesta transformació, aquest projecte estratègic, el que pretén, sobretot, és millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del barri i de la ciutat.
11: La resolució de la convocatòria del Pla de Barris està prevista per al mes d'octubre. Mentrestant, l'Ajuntament manté el compromís de tirar endavant aquest projecte que considera una de les transformacions urbanes i socials més importants dels pròxims anys a la ciutat.

0: Prop de 68.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua per dur a terme actuacions de conservació al torrent de Can Estapé. L'objectiu és reforçar la seguretat davant les possibles episodis d'inundació. L'ajut forma part d'una línia de subvencions que finançarà 384 actuacions en zones urbanes d'arreu de Catalunya, totes destinades a reduir el risc d'inundacions. En conjunt, l'Agència Catalana de l'Aigua invertirà prop de 9 milions d'euros. Els treballs previstos inclouen la retirada de vegetació invasora i la redistribució de graves i sediments que poden dificultar el pas de l'aigua. Amb aquestes actuacions s'adequaran més de 266 quilòmetres de lleres fluvials a tot el país. I això és tot per ara. Ara vos deixem amb el programa Obert per Vacances amb la segona hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: És inevitable escoltar-los, ja t'ho diré, i que et vinguin imatges de platja, de mar. Enric Rubio, estàs d'acord o què?
1: Absolutament, no puc estar més d'acord, i més amb aquesta cançó. Haig de dir que és la cançó preferida de la meva mare, aquesta.
0: Oh, té molt bon gust la teva mare, doncs, eh?
1: Home,
0: molt bé,
1: i tant.
0: Molt bé, molt bé.
1: I, de
0: molt
1: fet,
0: bonica.
1: T'haig de dir que és qui m'ha fet descobrir les platges de Menorca.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, aquesta cançó perfecta per allà.
0: Ai, platges, si és per l'Enric, les de Menorca, però la muntanya també li tira molt, i és que estem allí, no?, triant entre platja i muntanya. L'història que has fet per l'Insta, apareixes tu amb una bicicleta?
1: És xula, eh, aquella zona.
0: Es pot dir on és, més o menys, o què?
1: Mira, ho acotaré una mica, dient que és Ripollès.
0: Ja està, no cal que ens diguis més, perquè és el raconet. Ara no anem tots cap allà a trobar l'Enric, que li agafareu el rotllo.
1: No, però segur que la gent que conegui el Ripollès sabrà ubicar això, i és una excursió molt, molt xula per fer peu o en bicicleta. Sí.
0: És el teu lloc de pensar?
1: No, però cada cop més. La zona sí, aquest lloc concretament no, és un dels llocs que m'agraden, però sí, la zona és un lloc realment poc massificat i fantàstic.
0: És que va bé això, d'anar al mar o a la muntanya, no? A la natura, com deies tu.
1: Natura, pensant. I tant que sí.
0: I els oients què diuen?
1: Doncs mira, els oients realment estan... T'haig de dir que tiren molt cap a la muntanya, eh? Però,
0: mira, és que ets un influencer, de veritat t'ho dic.
1: Com a àudios tenim un de cada, tenim com sempre la Pilar d'Espinadell i tenim també després doncs, la Núria Lázaro. Escoltem primer la Pilar, que escombro cap a casa, ja veuràs.
2: Hola, Uber per vacances. Avui caminant per aquí la zona del Costa Bona i muntanya. Muntanya sobretot a l'estiu. I la platja a l'hivern.
0: Ah.
2: I platges... de platges de muntanya, que dic jo, les que tenen roques, penya-segats, això.
1: Ja ho veus.
0: Molt bé. La Pilar ara... és oient de sempre, no? De sempre d'aquestes dues setmanes que portem.
1: Exacte, des del primer dia fan número 1, des d'aquí li enviem una forta abraçada. I tenim una forta contraposició perquè tenim l'altre extrem ara, també. Ai. Ja et dic, la Núria Lázaro crec que no tira gaire cap a muntanya, ja veuràs.
3: Sempre
1: reafirmant.
3: Més de mar que de muntanya. Profilaria més prim i diria més d'aigua que de muntanya, i això sigui piscina o sigui mar. I a més, aprofitant que avui és el Dia Mundial del Gaspatxo, doncs amb un gaspatxo ben fresquet.
1: Home, Núria, abans mira, piscina que muntanya, això no sé si comprar-t'ho, eh? Mar, sí, però home, la piscina parlant de tota muntanya, no.
0: No, jo tampoc no estaríem d'acord. No, però és d'aigua, és un peixet, eh?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Tot i que, mira, de fet ens diuen l'Eric de Conesa, ens diu, les dues sempre, cales amagades on s'hi arribi caminant i cims i valls prou freqüentats. Veiem que la nostra audiència cada cop està buscant fugir una mica del turisme desenfrenat i anar a buscar aquests petits tresors que té el nostre país, no?
0: Sí.
1: I on no tens per què creuar-te'n 52 persones cada dia.
0: Sí, està tot molt massificat, eh? Però tot és difícil ja trobar un espai...
1: Sí, i tant. Però mira, si ho fem com diu la Míriam Oliva, d'aquí Sant Pere de Vilamajor, propet de casa nostra, pot ser que trobem poca gent. I cada cop hi ha més gent que pensa així, i és que diu muntanya a l'estiu, mar a l'hivern. Jo ja vaig dir l'altre dia que l'hivern, el mar a l'hivern és preciós, de color i tot.
0: Sí.
1: Ara, no sé si tu t'hi banyes quan l'aigua està ben freda.
0: No, és que li tinc molt de respecte. I fins i tot de nit, ostres, tampoc no, perquè li tinc respecte.
1: Fa cosa, eh?
0: Fa
1: a
0: cosa.
1: Mi m'agrada, però fa cosa, sí.
0: Sí,
1: que dius, ostres, vaig nedant i no sé cap a on, gairebé.
0: Mira, me faré una proposta aquest estiu, que és que, ja que no faig vacances, que estic aquí amb vosaltres, un dia a la nit em banyaré al mar, va, i després t'ho explicaré.
1: Volem aquesta història. Oh, i tant que
0: serà
1: sí, oh, i tant que sí.
0: Una cosa extraordinària mai feta, mai vista.
1: L'any que ve ho hem de fer per televisió, això també.
0: Els meus tècnics estan rient, se n'estan rient de mi.
1: S'apunten, sé que vindran. En Joan segur que s'hi apunta.
0: Vinga. Doncs ja està, Enric, segueix la pregunta oberta, això sí, i teniu temps encara de contestar fins a que en tanquem programa, d'acord? Mar o muntanya?
1: Mar o muntanya. Esperem tots els vostres àudios per al número de WhatsApp que trobareu a Obert Vacances, al perfil d'Instagram, o contestar el mateix reel.
0: Molt bé. Enric, fins ara mateix.
1: A reveure, fins ara.
0: Natura, en definitiva, la gran aliada que tenim a l'estiu per desintoxicar-nos. Bé, com deia l'Enric, no només a l'estiu, també hauríem de gaudir-la tot l'hivern, no? Fins i tot amb més tranquil·litat. La pregunta que tirem avui per xarxes és: mar o muntanya, què preferiu? I des de Cugat Mèdia sembla que ho tenen molt clar. Escoltem, si no, aquest reportatge que ha preparat el company de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
4: Arriba l'estiu, vacances, temps lliure i ganes de fer coses a la natura. I què sou, de mar o de muntanya?
5: A mi personalment el que més m'agrada és el mar. I el mar m'agrada sempre, m'agrada l'hivern, m'agrada l'estiu, perquè em dona pau, em dona calma, m'encanten els colors, l'olor que fa. Sempre triaré el mar.
6: M'agrada més la muntanya, sobretot doncs, per la temperatura, que és més agradable durant tot l'any. També perquè em dona o m'ofereix més tranquil·litat que no pas a la platja.
7: Al mar, però també de vegades a l'hivern m'agrada la muntanya perquè vaig a esquiar i també m'agrada la muntanya a l'estiu perquè em faig excursions, però prefereixo al mar.
8: M'agraden les dues, cadascuna té el seu. Pues normalment anem a Montserrat o anem a la Mola, perquè estan per aquí propet, la ruta és coneguda i a més són precioses, així que per aquí ens solem moure.
9: A veure, la tria entre mar i muntanya és molt complicada, perquè m'agraden les dues. Sí que és veritat que si m'he de quedar amb una em quedo amb el mar, per tot el que m'aporta la platja, aquells horitzons, les onades, tot això m'encanta, tant a l'hivern com a l'estiu. Però sí que és veritat que reconec que la muntanya dona moltes més possibilitats, des d'excursions, esquiades, activitats d'aventura, que t'ho pots passar molt bé, tens moltes més possibilitats.
10: Muntanya, per la sensació de llibertat, per les vistes, pels paisatges, per estar sol en un entorn espectacular.
4: Ja veig que hi ha una mica de tot, però avui mirarem cap al verd, anem cap a la muntanya, i si som a Sant Cugat, què millor que anar a Collserola, oi? Oi?
11: Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, conjuntament amb Interior, decretarem el tancament del radi de 6 quilòmetres del focus on s'han produït els positius de pesta porcina africana i no es podran fer activitats de lleure, d'oci, activitats esportives, no es podrà fer caça ni treballs forestals, per tal d'evitar la propagació del focus. Restricció de les activitats d'oci també, les d'ocis organitzades, d'activitats de caça, treballs forestals i també queden restringides les activitats al Parc Natural de Collserola.
4: Des de finals de novembre que no podem trepitjar Collserola, però no patiu, que portem recomanacions per poder gaudir de la natura sense haver d'anar massa lluny.

0: i les portem de la mà d'un autèntic expert. Sergi Solivelles és instructor de marxa nòrdica.
1: La veritat és que tenim moltes alternatives. No hi ha mal que por bien no venga, perquè la peste porcina ens ha putejat. Però teniu moltes rutes molt elaborades a Sant Cugat, i és totes les muntanyes del Baix Llobregat, a la banda dreta del Parc Agrari del Llobregat, del riu. Teniu des de Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Gelida, Vallirana, tot això. Teniu moltíssimes rutes, Sant Boi fins i tot. Teniu moltes rutes per allà, llocs maquíssims que no us imaginaríeu mai que això existeix per aquí, a 20-25 minuts de cotxe a Sant Cugat. Llavors també teniu tot el que és Sant Llorenç del Mont Lubac, que això és una passada, que ja són 30-35 minuts de cotxe. I si no, teniu tot el que és Serra Marina, aquí al costat del Nus de la Trinitat, Santa Coloma, deixeu el cotxe a Santa Coloma, i teniu milions de rutes per fer i coses maquíssimes. O sigui que jo, que porto ja portem tancats des del novembre, ho noto faltar perquè m'estimo molt Collserola i fa molts programes a la tele de Collserola i tal, però amb tots els grups que porto tampoc ho notem molt a faltar, perquè vas descobrint rutes noves, senders i punts d'interès nous que també va bé descansar una mica a Collserola, perquè ja ens els coneixem molt.
0: Però aquestes rutes, què? Les pot fer tothom o són només per a cames expertes?
1: Doncs la veritat és que estan obertes a tothom i són molt fàcils, és nivell fàcil, fàcil, fàcil. Sí que és veritat que si la gent ha d'entendre que això és muntanya, i pot haver-hi algun senderet, alguna trialera, alguna pujadeta, però això és perquè és la muntanya. Si vols fer coses més exigents, també les tens. Si vols fer coses més planetes, però alguna pujadeta et vindrà, clar, però bueno, ho pot fer tothom, eh? Jo els diria, depèn d'on deixen el cotxe, perquè això són, per exemple, Serra Marina és parc natural també, i està protegit, hi ha encadenats i tot això. Depèn on deixes el cotxe, doncs has de caminar més o menys per anar al punt d'interès que vols. Per exemple, si vols anar al poblat ibèric del Puig Castellà, que és molt recomanable, clar, hi ha una pujadeta, són pistes forestals amples, però no deixa de ser pujada fins al poblat ibèric. Llavors, és molt fàcil. Hi ha gent que està molt en forma, gent que menys, gent que no camina mai en subida, doncs aquesta sí costarà més. Però per un general, són fàcils, simplement que o et canses més o et canses menys, depenent de la tirada de quilometratges que vulguis fer i del que vulguis anar a veure.
0: I què no ens podem perdre? Sergi, digue'm alguna ruta imprescindible.
1: Serra Marina, jo ho recomano. El poblat ibèric de... Bé, és que no ho suc, a veure, no t'ho acabaràs. Poblat ibèric del Puig Castellà, recomanable 100%, i Sant Jeroni de la Murtra, que és un monestir que és, vamos, si vas a Serra Marina i no el veus, la cagues. A part, hi ha aqueductes pel voltant, diferents ermites, Sant Onofre, Sant Cebrià, totes aquestes és molt recomanable. Això és Serra Marina, la creu de Montigalà, tot això, ja són rutes d'uns 13 quilòmetres i tal. Si vols anar a la Cartoixa de Montalegre, ja se'n va 21 quilòmetres. Hi ha un altre poblat ibèric, de les Maleses, que bueno, tot això és assequible per la gent que camina, que està basada a caminar, i si no estàs tan basat a caminar, doncs et quedes amb el poblat ibèric, que està més a la vora, i tot això, fas una circular matinal. Sí que és veritat que fa molta calor a Serra Marina, i ara potser, si no surts d'hora o molt a la tarda, la gent que no aguanti la calor, millor que no vagi per allà. I rutes de... Una ruta, per exemple, que és molt maca i és molt fàcil i que la gent estarà fresqueta, és aquí a Pallejà anar a veure la Font de les Rovires. Aquí hi ha un salt d'aigua, hi ha una zona de pícnic barrejant l'aigua, pots emportar-te un pica-pica i s'està molt frondós i és molt maco i és molt fàcil. Això per la gent que camina poc i diu, vull passar un matí pues, en contacte amb l'aigua i una passejadeta, pues, Font de les Rovires.
0: I si no volem anar massa lluny, podem fer un autèntic truc entre Sant Cugat i Rubí, i tenim la Riera dels Alous, que també val la pena.
1: Sí que és veritat que més cap a la vora de l'estany, quan fas tota la passejadeta, diguéssim, des del, pel torrent del Salòs, des de l'estany, diguéssim, cap a la zona de la meitat, direcció Rubí, direcció Can Oriol, hi ha una zona que passes com per... com, és el torrent de Salous, però com una zona de riera que a vegades, molt a la vora de la font del Salous, no és maco perquè passes pel costat de la riera que està una mica bruta, però una vegada passes aquest tros ja és molt maco en direcció al parc de Can Oriol, i aquí ja és més frondós, la gent podrà anar a veure diferents escultures que han fet un acte vandàlic i les han tallat, però bueno, hi ha una història això amb un escultor que feia les escultures d'aquí. Si busqueu documentació ja us sortirà i podeu anar-les mirant, i aquesta la teniu aquí a tocar de Sant Cugat.

0: No t'ho acabaràs, deia la convidat, el Sergi Solivelles. Li explicava el Sergio Morales el contacte al nostre company de Cugat Mèdia. És un reportatge que ens duia avui directament cap a la muntanya. No ens acabarem, les rutes que hi ha per allà a prop i, de fet, per tot Catalunya. Vinga, va, que parlant de rutes, nosaltres marxem cap a Altafulla.
1: Obert per vacances.

0: L'estiu és sinònims de festes majors, festivals, grans concentracions de persones, espais en definitiva de convivència i de diversió, però que malauradament també han posat damunt la taula la necessitat de continuar treballant per prevenir les violències masclistes que a vegades es produeixen, per garantir que les dones puguin gaudir de l'espai públic amb llibertat i seguretat. En aquest sentit, avui coneixerem una iniciativa que ja està despertant l'interès de nombrosos ajuntaments d'arreu de Catalunya. Es tracta d'un sistema de seguretat feminista integrat en objectes quotidians, com ara un lligacues o una pulsera. Per parlar-ne, saludem, com cada dia en aquesta hora, el nostre company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria, ho has explicat molt bé. Mira, ara hauríem de ser al taller de Niu, però hem hagut de sortir del taller perquè no teníem cobertura per la unitat mòbil, però vaja, no passa res. Després farem unes fotografies i si les podem compartir a les xarxes socials, tothom es farà una idea d'on treballa aquesta empresa que es dedica a l'artesania, tèxtil, també al disseny i a la innovació. És aquí on neixen productes com els que tu ara comentaves, sempre amb aquesta mirada de proximitat, sostenibilitat i compromís social. Però, aquests darrers mesos, Niu ha fet un pas més amb el desenvolupament de NiuClick. Tu no has sentit mai a parlar?
0: No, la veritat que no, NiuClick, no.
1: Mira, doncs, és un sistema de seguretat feminista que s'integra, ho deies ara bé, en un lligacues, en una polsera o en altres objectes, i que gràcies a la tecnologia NFC permet enviar una alerta SOS amb la ubicació en temps real en menys de 10 segons sense necessitat de descarregar cap aplicació ni registrar dades personals. I alguns ajuntaments ja l'han incorporat als seus punts lila i d'altres preparen el seu desplegament durant les festes majors. Mira, ens acompanya la Noemí Ferret, que és la artesana i dissenyadora responsable de Niu, que de ben segur que ens en donarà molts més detalls. Noemí, bon dia i gràcies per rebre'ns al teu taller.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Comencem pel principi. Com neix NiuClick? En quin moment detecteu que hi ha una necessitat que encara no tenia una resposta senzilla?
2: Doncs bé, neix del treball amb àrees d'igualtat durant 5 anys, d'un treball sostingut, colze a colze, amb tècniques i regidores, i de veure què podíem oferir per cobrir uns buits o donar un servei, no?, en aquesta necessitat de donar materials als punts liles per sensibilitzar i visibilitzar. I arrel d'això vèiem que hi havia molts materials doncs, que visibilitzaven molt bé o que eren útils, no?, com ara tapagots o làngars, polseres. Tots aquests materials, sens dubte, són necessaris per sensibilitzar i han de tenir presència, però pensàvem que calia alguna cosa que anés una miqueta més enllà, que donés un servei a tota una sèrie de situacions còmodes i les persones usuàries, majoritàriament dones, haguessin a demanar ajuda o acompanyades. I bé, vam tenir la idea i vam estar treballant tot l'any passat, mirant de quina manera tècnica es podia fer que fos assumible el producte final, el format físic per un dels ajuntaments, i bé, el febrer ja ho teníem tastat i ha sortit al carrer.
1: Diuen que les millors idees són aquelles que semblen evidents quan les veu. Com és aquell moment en què penses, i si aquesta tecnologia l'integrem en un objecte que molta gent porta a sobre? Com va anar això?
2: Doncs és molt motivador, de fet és el més divertit, no?, de la feina que fem, que és crear i crear una cosa que no existia, no? I des que tens la idea fins a veure si és viable i és factible tècnicament fer-la, doncs passes per molts moments de muntanya russa, en el que moments en què creus que no serà possible i moments en què creus que és... I des de la idea inicial, al final, és un projecte viu.
1: Núria, et sembla que anem a la part pràctica? Sí. Expliquem com funciona aquest lligacues?
0: Sí, i mentrestant moveu-vos una miqueta perquè tenim algun problema de cobertura, eh? No sé si esteu en un lloc molt tancat.
1: Sí?
0: Sort que heu sortit del taller.
1: Ai, doncs,
0: sí. A vegades sembla...
1: Sort que hem sortit del taller.
0: A vegades fa el robot, que queda
1: doncs,
0: xulo,
1: mira,
0: queda bonic, però vaja.
1: No pateixis.
0: Perdem.
1: Sí. No, ara no toca, no toca tampoc això. Ens mourem una mica. Sortim... tot a l'exterior. I mentrestant l'Enemi ens explica com funciona a la pràctica aquest lligacues o aquesta pulsera.
2: Doncs bé, el funcionament és molt senzill, era una cosa que volíem que fos molt intuïtiu I molt ràpid, simplement quan la persona rep a la pulsera, el lligacues, el format que l'Ajuntament hagi triat, ha d'acostar el mòbil desbloquejat i configurar-lo amb un telèfon de contacte de la persona que ella triï. I es desa la informació al mòbil d'aquella persona. Aquesta informació no es comparteix enlloc, ni amb l'Ajuntament, ni amb naltros com a empresa, és completament privat. Un cop ja queda configurat, això te n'oblides, tu portes la pulsera i si mai cal, només cal tornar a acostar el mòbil desbloquejat, et surt un botó gran que posa SOS, cliques aquí i envies via WhatsApp el missatge.
1: Clar, això és molt més ràpid que trucar al 112, per exemple.
2: Sí, és molt més ràpid. Des del 112 també et pots trucar des de la web que se t'obre, si mm-hmm. vols, però és per alertar de situacions diferents a les que trucaries a un 112. A un 112 trucaries d'una agressió imminent o d'una situació que és òbvia. El sistema és per posar la xarxa efectiva al centre, per sentir-te acompanyada i que intervinguin de la manera que considerin, per situacions diferents, més intermitges, però igualment d'intranquil·litat.
1: Aquesta tecnologia, NFC, ara potser agafem algú a peu canviat, i de fet, sense anar més lluny, jo abans de preparar-me l'entrevista tampoc no en tenia gaire idea de què es tractava. És la que fem servir, per exemple, Núria, a l'hora de...
0: Sí.
1: Del mòbil. No sé si tu això ho fas, d'acostar el mòbil en els terminals de venda.
0: Sí, és aquesta sense contacte, no? Sí, per pagar amb el mòbil, tal qual.
2: Sí, exacte, és això. És simplement acostant el mòbil, si és un Android és per la zona de la càmera, si és un iPhone per la zona superior, i és molt sensible i en seguida s'obre la pàgina que nosaltres hem creat per cada ajuntament i amb la qual està configurat la pulsera.
1: Mm-hmm. Quins resultats heu obtingut fins ara per part d'aquella gent que ho ha provat? Quin feedback heu rebut?
2: Les valoracions són realment positives. L'Ajuntament de Lleida, que va ser el pioner, va fer una primera comanda de 800, ho va repartir el primer cap de setmana de Festa Major, abans d'acabar ja ens va fer una segona comanda per tenir-ne per l'estiu, i la resta d'ajuntaments on ja està al carrer, doncs és Picanya, el País Valencià, també en fan una valoració molt positiva, les usuàries ho saben utilitzar sense problema, i després doncs la Pobla de Montornès també ja està al carrer, Consell Comarcal del Tarragonès, en els seus punts liles, i la resta d'ajuntaments s'aniran incorporant progressivament, però la valoració que en fan és realment positiva. A banda, com que ofereix als tècnics tenir un panell d'informació, mm-hmm. de dades, els facilita informació, que pot ser molt útil.
1: Mm-hmm. Tot aquest munt de gènere, el produïu en aquest petit taller que m'ensenyaves ara i des d'on no hem pogut fer aquesta connexió per problemes de cobertura?
2: No, aquí produïm gènere, produïm els que són els lligacues, amb NFC, nosaltres aquí programem els xips, es planxen i es produeix tot. Col·laborem amb altres tallers que ens ajuden amb la producció perquè no podem assumir tot.
1: Com heu viscut aquest creixement?
2: Doncs amb molta il·lusió i bé, doncs això, amb capacitat adaptativa, perquè realment és dia a dia, són canvis. I bé, doncs amb il·lusió i agraïment, la veritat.
1: Aquest és un programa de proximitat i de quilòmetre zero. Vosaltres també heu demostrat que es pot innovar des del territori amb aquesta producció de tu a tu.
2: Uh-huh. Sí, pensem que és interessant posar en valor, no, doncs tot allò que tenim a la vora. Nosaltres com a proveïdores, no, com a productores, ho tenim en compte a l'hora dels materials que comprem, sempre que és possible, amb flexibilitat, perquè vivim en el món que vivim, i pensem doncs que des de les administracions públiques es posin valor també doncs aquells projectes locals. És interessant. Mm.
1: Sempre expliqueu que NewClick no és només un producte tecnològic, sinó que també és una eina dins d'una estratègia feminista més àmplia. Per què és important aquest matís?
2: És important perquè no és només un producte o un material que te n'oblidis, no? És una eina d'acompanyament i pensem que dins de totes aquestes violències masclistes que formen part d'un un problema estructural, una resposta no pot ser individual o policial o judicial, no? Aleshores, tota la col·lectivitat del sistema i les administracions públiques aquí també tenen un paper i està molt bé que juguin en l'acompanyament, no, d'aquesta prevenció.
0: He vist que, vaja, ara de moment desplegueu, no, o creeu per poder instal·lar el dispositiu, creeu els lligacues o les pulseres. Teniu algun altre en ment, algun altre lloc on es podria insertar aquest dispositiu?
2: Sí, de fet ja estem... Fins ara ho hem implantat en diferents formats, que són els lligacues, pulsera de silicona, pulsera elàstica, i també en Clauer. Al mes de setembre, a finals de setembre, un ajuntament gran ho traurà també en polsera elàstica i Clauer. De fet, és un sistema que es pot aplicar en qualsevol format. Simplement hem d'introduir el xip, i el que sí és important per nosaltres i perquè sigui àgil el funcionament és que sigui algú que portis a sobre.
1: Clar. I entenc que això es podria aplicar també, no només en aquest cas, per vetllar per la seguretat de les dones. Ara en ve cap altres col·lectius vulnerables, per exemple, que podrien fer ús d'aquesta tecnologia i beneficiar-se'n.
2: Sí, exacte.
1: Ja heu pensat en això?
2: Sí, i ho tenim en desenvolupament, també amb un ajuntament de la província de Tarragona, i ho estem treballant de cara a donar servei a l'acompanyament a les persones grans. Mm-hmm. I tenim altres línies que tenim previst anar poder anar desenvolupant.
1: El vostre missatge insisteix que el centre de les polítiques ha de continuar sent la prevenció i l'actuació contra els agressors. El dispositiu és un complement, no la solució. Mm-hmm. Hi ha però qui pot pensar que centrar-se en aquests dispositius és traslladar la responsabilitat a les dones. Com responeu a això?
2: Està claríssim que el focus on ha d'estar és en l'agressor, claríssim, i que la primera política de prevenció és l'educació, no? I en aquest sentit totes les administracions estan treballant. Però mentrestant això dona un fruit, les dones tenen dret a sentir-se segures i anar tranquil·les. I mentre això sigui la realitat en la que estan vivint, en què les violències masclistes, i ho dic en plural perquè són múltiples, té sentit totes aquestes menes de protecció.
1: Noemí Ferret, gràcies per rebre'ns. Molta sort en aquest projecte que tot just fa les primeres passes, però que té molt bones sensacions de cara al futur.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Núria, ara farem una fotografia al taller, sí, a la Noemí, perquè tots ho pugueu veure, i si aquest estiu en algun poli la veieu, aquestes pulseres amb tecnologia, que sapigueu que totes han sortit d'aquest petit taller d'Altafulla.
0: M'agrada això que ens expliques, que la innovació no sempre passa pels grans laboratoris o les grans empreses. De vegades són els petits canvis, no? Aquestes petites iniciatives, però molt de seny al darrere i molt, molt ben pensades, que ens alegra també poder dir que funcionen, que tiren endavant. Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili, per l'entrevista.
1: Que vagi

0: Per contemplar l'eclipsi total cal prendre algunes precaucions importants. El convidat del tercer capítol del podcast és el doctor Pere Romero, cap del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i professor titular de la Universitat Rovira i Virgili. Doctor Romero, quines mesures preventives en general hem d'adoptar de cara a observar aquest eclipsi del 12 d'agost?
1: Sempre, sempre, sempre posar-se les ulleres homologades. Ulleres homologades que són ISO 12312/2. Aquestes ulleres filtren un 99,90% de la llum i sempre que estiguis mirant el sol en el moment de la fase d'ocultament s'ha de portar les ulleres posades.
0: En la pràctica, quan arribi el dia 12 d'agost, al vespre, a partir de quina hora o a partir de quin moment són imprescindibles l'ús de les ulleres?
1: Sempre que es miri el sol, tant si es fa en una fase prèvia que encara no s'està ocultant, com en la fase d'eclipse parcial, que és la primera en què la lluna s'està interposant davant del sol, i, això sí, quan la lluna ja està interposada al davant del sol i, per tant, la llum del sol ha desaparegut, en aquell moment, que és la fase d'eclipse total, en aquell moment s'ha de treure les ulleres, perquè si no, no veurem res. I el bonic de l'eclipse és veure que apareixeran les estrelles en un moment en què no tindrien que veure's.
0: Clar, aquest pot ser el moment clau, no?, entre posar-se les ulleres i quan arribi el moment de l'eclipsi total, que recordem dura un minut i mig, segon ens trobem, i després tornar-se a posar les ulleres haurà de ser imprescindible.
1: Sí, immediatament, en pic, tornin a sortir els primers rajos de sol, que vol dir que la lluna s'està retirant, en aquest moment s'has de tornar a posar les ulleres immediatament, sempre que s'estigui mirant el sol. Compte, no intenteu caminar amb aquestes ulleres perquè caureu. A veure si acabarem a urgències de traumatologia i no d'oftalmo, perquè estarem amb les ulleres posades i aquestes ulleres no hi veus res amb aquestes ulleres. O sigui, són solament per estar quiets mirant el sol, exclusivament.
0: Aquestes ulleres on les podem trobar? En aquestes setmanes prèvies a l'eclipsi, que segurament en alguns casos algunes administracions potser les facilitaran, però si no, on les podem comprar?
1: Sí, normalment en els punts d'observació que els diferents ajuntaments tenen a la nostra àrea, n'hi haurà d'ulleres. El que passa és que és bo que tothom porti les seves. Es poden trobar en òptiques, en farmàcies, i ja estan a la venda des de fa molt de temps. Sobretot, mirar que siguin homologades, és l'únic que s'ha de tenir en compte.
0: Què hem de fer si volem fer fotos o gravar vídeos amb el telèfon mòbil o amb una càmera professional, tant en els minuts previs com en el moment just de l'eclipsi total?
1: Molt important. No és el mateix gravar amb una càmera fotogràfica, que ja porta els seus filtres, que amb un mòbil. Amb un mòbil s'ha de portar incorporat un filtre especial on està la càmera del mòbil. Si no, els rajos del sol faran malbé la càmera i us farà malbé el mòbil.
0: Per tant, aquesta mesura sí que s'ha de prendre en cas d'anar amb un telèfon mòbil, però no amb una càmera professional?
1: Si la càmera és professional i porta un filtre solar, no és exactament igual que si estiguessis mirant a través d'un telescopi amb un filtre solar o uns binoculars amb un filtre solar. Si porten filtre solar, no té per què haver-hi cap problema.
0: Si no complim alguna d'aquestes precaucions que vostè, doctor Romero, ens està comentant, quines afectacions pot tenir l'observació de l'eclipsi?
1: A veure, la lesió més freqüent és una cremada, una toxicitat, una fototoxicitat sobre la part central de la retina, el que nosaltres diem fòvea, que és, té una mida de micres, però que ocasiona una pèrdua importantíssima de visió. Mireu, quasi tothom ha passat la revisió del carnet de conduir, i llavors la revisió del carnet de conduir us ensenyen els subtotips, que són les lletres aquelles que us fan llegir. La lletra més gran és el que diem 0,1 i la lletra més petita és el que diem 1 o unitat. Bé, una cremada ens pot fer passar ràpidament de veure la unitat a només veure la lletra més gran, 0,1. I això en els dos ulls. O sigui que compte perquè és molt greu.
0: I què pot passar? O com ens podem trobar en aquesta situació al cap de poca estona de l'eclipsi? És a dir, si no hem complert alguna d'aquestes precaucions,

0: Aquesta afectació es detecta de seguida en la nostra, en els nostres ulls?
1: El problema és que no apareix immediatament. Apareix entre les 2 i 6 hores després de l'exposició al sol. I el que primer apareix és una taca al centre de la retina, al centre del camp visual, en els 2 ulls. Una taca que no marxa, que està fixa. I automàticament hi ha una pèrdua de visió important. Es recupera per si sol, sense cap tipus de tractament, més del 90% de casos dins del primer mes, però dins del primer mes. I alguns casos es queden amb baixa visió durant tota la vida.
0: Si notem alguna d'aquestes afectacions entre les 2 i les 6 hores següents a l'eclipsi, què hem de fer?
1: Bé, si passades 6 hores no hi ha cap tipus d'afectació, en principi hem de suposar que no n'hi haurà cap pèrdua de visió degut a l'eclipsi. Per això l'important és portar ulleres. Important, perquè durant tots aquests dies jo m'he estat... ha estat parlant amb la gent i hi ha gent que encara fa no res. Fa la setmana passada me deia que un ja tenia la radiografia preparada per mirar a través de la radiografia. No, per favor, ni radiografies, ni vidres fumats, ni ulleres de sol. Una ullera de sol filtra només el 18% de la llum del sol. I ja us dic que aquestes ulleres homologades filtren el 90%, el 99%, o sigui, que sisplau, no feu servir ni radiografies ni tècniques antigues que s'ha demostrat que no serveixen per res.
0: Per molts espais de divulgació que fem, com aquest podcast, en les setmanes i en els mesos previs a l'eclipsi, li preocupa que encara hi hagi molta gent que arribi el dia clau del 12 d'agost i no tingui en compte tots aquests consells i recomanacions?
1: Pel que he anat veient, hi ha hagut molta formació. A veure, hem anat als col·legis de periodistes de Tarragona i de Tortosa, s'ha fet molta divulgació de com s'ha de mirar l'eclipsi, la gent està molt conscienciada. Llavors, jo la gent d'aquí, de les nostres comarques, no crec que tinguin molts problemes perquè estan... els que ha arribat la informació. Em preocupen els que vinguin de fora. Els que vinguin de fora, que els que venen a veure l'eclipsi específicament, que potser te vindran de Barcelona, tampoc me preocupen perquè probablement portaran ulleres. Però els turistes que estan aquí, que potser venen d'Anglaterra, de França, d'un altre lloc, i que no s'ho esperen, aquests no estan preparats. I potser aquests sí que pot ser que estiguin mirant el sol sense protecció. Aquests són els que més me preocupen.
0: Justament li anava a preguntar per tota aquesta població que tindrem el mes d'agost, perquè el 12 d'agost és un moment clau en tot el període de vacances, especialment les zones del litoral estaran plenes de milers de turistes estrangers que potser no tenen aquesta informació sobre l'eclipsi i que s'ho trobaran potser d'una manera sobtada i no en tindran prou informació. Aquest és el col·lectiu potser més clau, més difícil en una situació com la que comentem?
1: Sí, efectivament, jo crec que aquest serà el col·lectiu amb més problemàtica i on pot haver-hi més pacients afectats per les cremades aquestes, el que es diu retinopatia solar.
0: Per tancar aquest capítol del podcast i tenint en compte la importància de l'aspecte oftalmològic davant de l'eclipsi, recomanacions sintètiques un altre cop del doctor Pere Romero.
1: Portar les ulleres posades sempre en la fase prèvia a l'eclipsi total. Quan hi ha l'eclipsi parcial, ulleres posades. Al moment de l'eclipsi total es poden treure i s'han de treure. No intentar caminar mai amb aquestes ulleres posades i, molt important, vigileu els nens. Els nens, en pic es posen aquestes ulleres, com que no hi veuen, intentaran mirar pel damunt, per sota, pel cantó, que no se les treguin, perquè és potser un dels col·lectius que, si no fa cas, podem tindre problemes amb ell.
0: Doncs moltes gràcies, Pere Romero, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi total del 12 d'agost. I recorda que si t'ha agradat o t'ha interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: I seguim parlant de natura. Ara és el moment de no mirar el cel, mirar cap al terra i fer una miqueta de casa a les nostres plantes. És el moment del podcast dedicat a la jardineria que ens porten des d'Altafulla Ràdio. La setmana passada vam descobrir com preparar les plantes abans de marxar de vacances. Avui les continuem fent créixer. Ho fem amb l'Eduard Virgili, com dèiem, des d'Altafulla Ràdio. I atenció, perquè tractem avui un dels temes i dels dubtes més habituals a l'estiu i que causen moltes morts prematures de plantes. Cada quan les hem de regar?
4: Algunes persones reguen les plantes cada dia, d'altres només quan se'n recorden. Però qui ho fa bé? Resoldrem aquest entrellat acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
5: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
4: Comencem, doncs, amb un dels grans debats de qualsevol terrassa. I anem al gra. Cal regar les plantes cada dia?
6: Cal regar les plantes només quan tenen set. Això sembla molt fàcil, molt senzill, però igual que nosaltres que bevem aigua només quan tenim set, seria un error regar-les a diari o regar-les cada dos dies o regar-les cada setmana. Primer perquè no és igual l'estiu que l'hivern, no és igual el dia que plou que el que no plou o el dia que fa molt de vent. Llavors, cal que estiguem molt atent a les plantes. Al principi, quan posem una planta nova, hi ha un procés d'adaptació, que aquella planta s'adapta al lloc i també s'adapta a la forma de rec que nosaltres li donem. I nosaltres tenim una petita observació, que veiem que la planta al principi és molt fàcil tocar la terra a la part de dalt, enfonsar una mica el dit i veure si està humida o està seca. O que aquella planta les fulles decauen. Quan és així, la reguem. Que veiem que està humida, que encara té la terra humida, ens esperem i veurem, doncs aquella planta, doncs cada 3, cada 4 dies, un cop a la setmana, potser més sovint, no passa res. Normalment s'han de regar més a l'estiu que a l'hivern, excepte les d'interior.
4: Per tant, més que mirar el rellotge, hem de mirar el test.
6: I un cop haguem passat 3, 4 setmanes, 6 setmanes amb aquesta planta, haurem agafat com una mena de rutina, de dir, doncs mira, cada setmana la rego, o cada 2 dies, o cada 5, depèn, no? Però veurem que, a més, hi ha hagut una part de la planta que s'ha fet més oferta i ens aguanta més.
4: Joan Maria, i quan hem de regar, hi ha una hora millor que una altra?
6: Sempre, si pot ser, és ideal regar molt més pels matins. Pot ser de matinada, pot ser a les 6 del matí, a les 7, a les 8, a les 9, a les 10, inclús si ens apretem a les 11, però seria ideal no regar durant el ple sol del dia. És a dir, de 12 a 6 no regar seria l'idoni, ideal. I si ho haguéssim de fer per qualsevol tema que ho hem de fer, intentem sobretot no mullar les fulles ni les flors directament a la part de terra sense esquitxar les fulles. I si no ens queda cap altra alternativa, es pot fer de nit. És millor regar de nit que regar de migdia, però si ho podem fer pel matí, molt millor. Les plantes, igual que els éssers humans, la part del matí, la part de l'esmorzar, és la part més important.
4: I quan reguem, és millor una mica cada dia o una bona estona de tant en tant?
6: Mira, al final no és que hi hagi una forma millor que l'altra, perquè la planta ens s'adaptarà. En el fons, seria millor una bona regada i que la planta pogués sobreviure més temps amb això que no sovint. Hem d'entendre que les parts que s'evaporen de les plantes, la part de terra que més s'evapora és la part més superficial. Quan tirem poca aigua, mullem molt aquesta part superficial, que és la que rep més calor, més el bat del sol, i s'evapora. Llavors, molta part d'aquesta aigua la perdem. En els boscos, si som conscients, la part que més s'asseca és la part de dalt i, en canvi, ningú va regar durant l'estiu perquè tota la part de terra, de baix, de sota, manté molt més la humitat. Llavors, si poguéssim fer una bona regada, ens serviria perquè després les plantes ens aguantessin molt més. Llavors, és molt més pràctic, també per nosaltres, quan reguem, dedicar-hi una mica més estona i fer-ho menys sovint.
4: I com vam explicar en el capítol anterior, acabem desmuntant mites. És cert que si una planta té mala cara, el primer que hem de fer és regar-la?
6: És el més habitual, però no sempre és el que hem de fer. A vegades tenen mala cara precisament perquè la reguem massa. Llavors, el que primer hem de comprovar és si té mala cara, si està seca la terra, comprovant una miqueta amb el dit la terra com està, i si està seca, llavors sí, regar-la. I de fet, si fa mala cara, haurem de regar-la submergint-la segurament o aplicant-li més aigua de l'habitual. Però si està humida, el que hem de fer precisament és el contrari. I comprovar també doncs, que no tingui cap insecte.
4: I ara sí, arribem al final amb el truc de la setmana sobre jardineria.
6: És important que quan reguem una planta ens assegurem que aquesta, quan les hem plantat, doncs que els, si estan en testos, que tinguin forat, evidentment, que l'aigua pugui sortir, que tingui un drenatge, això vol dir que tingui alguna de pedra o alguna que permeti que la terra no taponi el forat i que l'aigua circuli. I en principi també és molt important allò que diem sempre de que la terra, el substracte que hi posem, sigui de qualitat, que es vegi bona, que ens permet aquesta terra que absorbeix l'aigua i que la planta li permet recuperar l'aigua des d'aquí.
4: En el primer episodi de jardineria ja ho vam dir, no es tracta de regar més, es tracta de regar millor, observar, tocar la terra, entendre què necessita cada planta. La setmana vinent parlarem de les grans supervivents de l'estiu. Quines són les plantes ideals per un balcó o un jardí si no volem estar pendents de la regadora cada 2x3? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
3: Ara entenc moltes coses que els hi passen a les meves plantes, eh? Per això fem aquest podcast. Jo crec que per, si esteu en la mateixa situació que jo, no? Per molts de vosaltres, que arribem a entendre les plantes que tenim a casa i com millorar-los la vida, en definitiva. Un podcast de jardineria que ens porten des d'Altafulla Ràdio i que tenim... Us oferim cada dimarts sobre aquesta hora, cap a 3:15 del matí. I ens queden, 10 minutets per complir encara amb un altre capítol imprescindible diari, l'agenda. Que ens la porta cada dia la Lídia Porta, la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Parlem d'espectacles de clown.
7: Sí. Sí, avui, dimarts 21 de juliol, a 8:15 del vespre, a Girona, la companyia Colectivo Ameno ens portarà l'espectacle Emboscadura, que és una proposta bastant curiosa que barreja el clown de carrer amb l'humor, la crítica i la poesia per parlar de la crisi climàtica.
3: Mm-hmm. Tot plegat forma part, estic llegint, no?, del festival escènic que està actualment a Girona.
7: Sí, és un festival que omple els carrers i places de diferents zones de Girona, com el Barri Vell, Sant Daniel o Sant Narcís, d'espectacles de circ, dansa i clown, com aquest que estàvem parlant. Mm.
3: I de Girona passem cap a l'altra punta, gairebé cap a Tortosa.
7: Sí, des d'ahir fins a aquest diumenge, dia 26, se celebra el Festival Vèrtebra Dansa, que és un festival que combina tallers per professionals i no professionals de dansa i circ contemporanis amb professorat internacional, a la vegada que programes i espectacles artístics de precisament aquests professors que fan els tallers. I hem parlat amb en Roberto Olivan, que és coreògraf i director d'Alberta de la Dansa, que ens ha explicat, a Ràdio Tortosa, ha explicat la importància d'un festival com aquest.
8: Barrejar la dansa contemporània, el que seria el sector de la dansa urbana comercial, sembla que no vagin de la mà i tenim molts exemples com que la cosa no és així. Està obrint noves portes i és aquí que ho estem reflectint en la formació professional.
7: Doncs bé, el festival, com comentava, reuneix artistes cada any i és el primer any que està sota aquest nom, Festival Vèrtebra Dansa. Abans era el Festival del Tebre. I ja estan disponibles les inscripcions per als tallers, tant professionals com no professionals, i també pels espectacles, també es poden comprar les entrades, que tenen un preu entre 5 i 8 euros.
3: Vèrtebra Dansa, aquests dies de Tortosa, fins diumenge. I per altra banda, ara sí, tanquem l'agenda parlant-vos d'un producte de menjar molt típic del Pla de Bages.
7: Acabem aquesta agenda cultural a Manresa amb una proposta que combina la gastronomia i el producte de proximitat. I és que també, igual que el Vèrtebra Dansa, des d'ahir dilluns i durant tota aquesta setmana fins diumenge, la ciutat capital del Bages celebra una nova edició de la Festa del Tomàquet i que tindrà activitats molt diverses que volen posar precisament en valor aquest producte estrella de l'horta bagenca. I l'activitat que hem volgut destacar des d'aquí, des de la ciutat de Tarragona, és un maridatge de tomàquets i vins de la denominació d'origen Pla de Bages, avui, dimarts, dia 21 de juliol, a les 7 de la tarda, a l'Espai Manresa 1522. Això sí, és una activitat que té una mica un preu una miqueta elevat, són 15 euros, però crec que val la pena tenint en compte que es provaran vins que segur que són molt guais.
3: I a part de l'activitat aquesta d'avui mateix, doncs sapigueu això, que continua aquesta gran festa del tomàquet del Bages durant ben bé tot el que queda de setmana, per tant, amb més actes, no?
7: Sí, tots els que per provar una miqueta hi ha tallers de cuina, tast com aquest, xerrades i trobades entre productors de tomàquet per fer així una mica com de xarxa i d'intercanviar consells, així que és per tothom aquesta fira.
3: Molt bé, doncs vinga, ens ho apuntem. Unes ganes de menjar tomàquet, mare de Déu, el tomàquet de Montserrat. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Lídia. Una abraçada forta.
7: Una abraçada. Fins demà.

0: dir que això ens sona molt, que sona roba estesa, i aquí a Tarragona les estimem moltíssim, les roba estesa. Enric, des de Cardedeu, bon dia de nou.
1: Grans persones i grans amigues, haig de dir. Haig de dir també que són d'aquí Tarragona, però va, deixa'm, com sempre, tirar cap aquí.
0: I és
1: que quatre dels integrants han viscut o viuen a Cardedeu, eh?
0: A Cardedeu mateix?
1: Sí. En soc gran amic. De fet, ara mateix, l'Helena Ventolà acaba de venir a viure ben a propet, i des d'aquí una salutació. I sí, les estimem molt i molt. Una llàstima que deixis això, però han deixat un gran llegat.
0: Doncs sí, amb moltes cançons molt xules i uns directes xulíssims, eh?
1: Espectaculants.
0: Continuen també fent cosetes, eh? Vull dir que no estan aturades. Molt bé.
1: Totes elles, professionals de cap a peus, estan amb mil projectes interessantíssims.
0: Pues no ho sabia, eh? Que quatre d'elles hi havia allà a Cardedeu. No ho sabia. Molt bé.
1: Mira, la meva professora de guitarra va ser d'elles.
0: El què?
1: Dic, la meva professora de guitarres, que les vaig conèixer així, va ser una d'elles, per tant, sí.
0: Molt bé. Veus, és que estem al costat gairebé, a veure.
1: Estem aquí, cosins germans. Va,
0: Maro Muntanya.
1: Vols que t'expliqui Maro Muntanya? Va, comencem amb dos àudios, els dos últims àudios d'aquest programa, d'aquest Obert per Vacances d'aquest dimarts. Comencem amb en Josep.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs platja i muntanya. No cal triar, depèn del mood en el que estiguis. Si tens molta calor i vols anar a un lloc fresquet, doncs tires cap a la muntanya i no hi ha res més satisfactori que haver de dormir abrigat a l'estiu perquè tens una mica de fred. I si vols disfrutar de la calor, que no sé si es pot, eh? Però si vols disfrutar de la calor i fer-te un banyito de tant en tant, doncs a la platja, que sempre s'està molt bé prenent algo fresquet en algun xiringuito o fent migdiada a la platja.
1: Ja ho veus.
0: És que mira, he introduït un concepte que és que estem patint la calor perquè em fa molta i anem... Però clar, si estàs a la platja no la pateixes, la disfrutes.
1: Sí,
0: la gaudeixes
1: sí.
0: Perquè clar, et banyes quan vols, no tens... No?
1: Exacte, més dins de l'aigua que fora. I mira, t'ensenyo l'últim, que és a l'altre extrem, i després et dic el percentatge de vots, com ha quedat, que Déu-n'hi-do. Aquesta és la Marta.
3: Muntanya, sempre muntanya. La platja és moníssima per mirar-la allò, mira, des d'un restaurant, fent una paella, amb un vi blanc, tot bé. Però la que trepitja és la sorra. Entre que crema, que t'embrutes, que se t'enganxa els peus, que després allò estàs tot el dia amb la sensació dels peus bruts. La sal, és horrible. I només de pensar allò de ficar-te a l'aigua, no sé, jo sóc de les que sempre penso que algú mossegarà els peus, saps?
4: Piscina sempre.
3: No, per què diuen piscina sempre? No, mentida. Muntanya.
1: La Marta no és de Tarragona, sens dubte, eh?
0: No. M'encanta els podcasts. Els tests de veu col·lectius. Escolta, sorrafòbica, eh? Jo crec que podríem introduir aquest concepte de sorrafòbica, la Marta.
1: Sí. I tant. Mira, com a comentari només us diré un per què ha sortit a la vostra pròpia ràdio, així t'ho dic, Núria, i ens han dit, més de Marc un musclo. Així que això ho veus.
0: Aquí tenim algú que ha dit més de Marc un musclo?
1: A veure si algú
0: s'hi clava. Que me n'enteri jo que he sigut. Que me'l menjo.
1: Les votacions, em sap greu dir-ho, jo sempre vaig penjant vídeos per allà i haig de dir que han quedat Mar al 40%, Muntanya al 60%.
0: Molt bé, un altre cop influint l'audiència, Enric. Vergonya t'hauria de fer.
1: Vergonya, cavallers, vergonya, i tant que sí.
0: Bé, a veure, podem...
1: Tinc el tema del dia de demà.
0: Vinga, va.
1: Sí, el tinc. Sí.
0: Digues.
1: A veure, un tema, si el d'avui era el tema aquest, podríem dir que és amb un plus. Cançó de l'estiu.
0: Oh!
1: Eh que sí?
0: Hem de cantar, doncs, eh? O sigui, jo diria, repte afegit, els talls de veu que ens envien que siguin cantant. No ens digueu
1: fantàstic,
0: el títol, no ens
1: fantàstic.
0: Digueu el títol, canteu-la.
1: M'hi sumo, fantàstic.
0: I
1: t'haig de dir...
0: Sí.
1: No, que encara no us he proposat cançons per demà, així que ara m'hi posaré.
0: Sí? Bé, en trobaràs un munt, no? Cançons de l'estiu, no
1: buscarem qualitat,
0: gens.
1: ja t'ho dic.
0: Ui! Molt bé, a veure què trobes.
1: Això sí que és un repte.
0: Molt bé. Enric Rubio, companys de Cardedeu, una abraçada forta i fins demà.
1: Salut i fins demà.

0: I així, escoltant les robes estès amb aquest aire festiu, nosaltres tanquem el programa, l'Obert per Vacances, d'avui, amb la promesa, com sempre, de tornar demà. Demà, si em deixeu fer una ullada a la graella, us diré una miqueta el que tenim, però s'ho hauré de fer així com a improvisat ràpid, eh? Perquè, mira, demà ja serà dimecres i serà un dia molt especial en què parlarem sobre l'accident ara fa mig any de Rodalies, un accident a Gelida que es va cobrar una víctima mortal. Parlarem de com estan les coses ara mateix a la xarxa de Rodalies, entre moltes altres entrevistes. Fins demà.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, L'Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possession Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
3: Odisseu. No lo recuerdas.
2: Christopher Nolan posa el seu segell personal a L'Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
4: Jo podria ocupar el trono.
5: No te cederán el poder ni a ti, ni a Odisseo.
6: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
7: Rex, ven aquí.
2: Omaha explica com, després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
8: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños.
9: ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
2: El film Possession Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
10: Salut.
11: Por vuestra familia perfecta.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia, l'actor, cantant i director rubinenc Oriol Burés ha estat nominat al 9è Premis Teatre Barcelona en la categoria de millor interpretació musical pel seu paper a L'amor venia en taxi, la producció de La Cubana, que ha estat una de les més destacades de la temporada. El musical suma 3 candidatures en aquesta edició dels Guardons. També opta als premis de millor espectacle musical i millor autoria original per l'obra de Jordi Milán, Toni Sanz i Rubén Montañà. Burés és l'únic professional vinculat a Rubí que apareix entre els nominats d'aquesta edició dels Premis Teatre Barcelona, que reconeixen els millors espectacles i professionals de les arts escèniques de la cartellera barcelonina. La nominació arriba després d'una temporada especialment destacada per l'artista rubinenc. L'any passat va ser un dels grans protagonistes dels Premis Butaca, gràcies a aquest musical, el musical Ànima, pel qual va rebre el premi al millor actor de musical i també el guardó al millor vestuari com a membre de l'equip creatiu. Amb aquesta nova candidatura, Oriol Burés continua consolidant la trajectòria que combina la interpretació, la direcció i la creació dins del teatre musical català. I a la plana política, Esquerra Republicana durà aquest dijous al ple municipal una moció per reclamar la construcció d'una nova piscina municipal d'estiu. El grup considera que l'actual equipament de Can Roses, inaugurat l'any 1998, ha quedat petit per a una ciutat que ja supera els 82.000 habitants i defensa que cal planificar una nova instal·lació adaptada a les necessitats actuals i també als efectes del canvi climàtic. Escoltam la portaveu d'Esquerra, Montse Soler.
2: Creiem que és més que imprescindible aquest equipament per la ciutat, que, insisteixo, amb més de 82.000 habitants, Rubí només compta amb una piscina municipal d'estiu, amb una piscina exterior, i altres municipis veïns, com Sant Cugat, Cerdanyola, Terrassa, disposen de 2, 3 i fins a 4 piscines repartides pel seu terme municipal. I a Rubí, 82.000 habitants, només una única piscina d'estiu i amb unes mides, doncs, diguéssim, una mica justes.
1: El ple començarà a les 5 de la tarda de dijous i el podreu veure, com sempre, a radiorubí.cat. I això és tot per ara. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí.
3: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
5: Bon dia, Fogoses. Escolta, avui parlarem d'un tema que sempre hem deixat al calaix, amagadet, el nostre desig sexual, la libido, esta, la gran ausente, perquè moltes vegades dius... jo, com a mínim, segur que totes vosaltres també, he tingut converses amb les meves amigues, companyes de feina, no? De, i tu, últimament, i dius, mi últimament no em veig gens de gust... tenir relacions sexuals. Llavors, i això quan tens molta intimitat amb la dona i aquest pati de llums, no?, que generem les dones a vegades quan vas al gimnàs i surten aquests temes a vegades, no sempre, i a més s'han de tocar amb molta cura, perquè realment, moltíssimes vegades, pel que sigui, perquè estàs estressada, perquè... tens molta feina, perquè el multitasking femení ens està fent molt mal o perquè realment tens dolor. No vols tenir ni mantenir relacions sexuals. Llavors, després et sents fatal. Després ve la contrapartida, no? Dius, ara no vull tenir relacions sexuals, i però dius, no, va, tu, escolta, que la meva parella també és un ésser humà i ja fa 2 setmanes, jo l'altre dia em vaig enterar que hi ha uns amics que fa un any que no tenen relacions sexuals o que tenen una cada 4 mesos. Dius, perdona, això no és bo, No és bo ni per ell, ni per ella, ni per la relació, ni per la parella, ni per ningú. Llavors, què fem i què podem fer? El que sí sabem, per exemple, és que 3 de cada 10 dones tenen dolor en les relacions. Les relacions normalment de penetració. Però moltes vegades ni tan sols cal la penetració. Llavors, què passa? Que quan la dona intueix que la parella ve amb ganes de relació, de penetració, què fa? Generes conflictes. Per què? Perquè no s'acosti. O et sents tal culpable que dius, venga, sí, som-hi. I acabes tenint la relació sexual com un trauma. Doncs de tot això parlarem avui. I què farem? Buscarem solucions. Amb qui? Amb una doctora que en sap moltíssim d'això, la Emma Ribas, que és especialista en una cosa que té un nom una mica raro, que és el mindful sex. És el mindfulness, que ja ens ho havíem après, no, aquest concepte de l'aquí i ara, però amb el sexe. Ens ensenyarà, ens explicarà com és això de retornar a trobar l'emoció, el sentiment, retrobar-nos a nosaltres, però no només, ja ho he dit, no només en la menopausa passa això, no. També passa amb edats molt més joves. El sexe que estem consumint, el mainstream aquest, el porno, que les noies i nois consumeixen tant, que es veu que consumeixen molt, està generant tots uns comportaments sexuals que van pel venga, pim, pam, foie gras, aquí te pillo, aquí te mato, i això no funciona. S'està perdent, o hem perdut, de vista la caronar la gent, el tocar-nos, l'abraçar-nos, el petó. I crec que de tot això ens parlarà la Emma Ribas, perquè de tot això és el que realment necessitem. I no només les menopàusiques, sinó tothom. Escolta, pues si tu també tens la libido a vegades amb un creuer per la Mediterrània, escolta'ns avui. Fogots, el teu podcast sense regles.
6: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
5: Avui tenim a la doctora Emma Ribas, psicòloga, sexòloga clínica, amb més de 20 anys d'experiència en psicoteràpia, en teràpia de parelles i en salut sexual. I això és interessant. Un referent a l'hora d'integrar el mindfulness, que és aquella pràctica de l'aquí i l'ahora, que ja ho teníem incorporat, en la sexualitat i les relacions de parella, creant un enfocament propi que uneix la psicologia clínica amb la neurociència i la consciència del propi cos per ajudar-nos a millorar no només emocionalment, sinó també físicament. Aquell dolor que sentim, a veure com el podem tractar, com podem entrar suaument. És autora de llibres com Mindful Sex o Mindful Love, directora de l'Institut de Psicologia i Sexologia, doctora Emma Ribas, i divulgadora i podcaster també, amb La Pareja Perfecta, que ho fa en companyia d'un altre psicòleg. Així que pareu l'orella perquè venen solucions. Emma, explica'ns què és això del Mindful Sex.
7: Moltes gràcies, Caro, per la invitació al podcast. No, és un plaer estar aquí, avui amb vosaltres. I el Mindful Sex és un nou paradigma de la sexualitat. Perquè el sexe que ens han venut és un sexe absolutament coitocèntric, falocèntric i finalista. I també és violència, no? La dona és un objecte sexual, el que s'ha de penetrar, el que és uns pits, un cul i res més que això, no? Aleshores, la sexualitat que tenim, la idea de sexualitat que tenim en l'inconscient col·lectiu és aquest sexe absolutament distorsionat que quan no passa a casa meva tots ens frustrem. Aleshores, és pel·lícula. I el sexe no és un número de penetracions. Aleshores, mindful sex és sexualitat conscient. O sigui, desmunta tots aquests mites dels quals tots som víctimes i ens aporta una nova realitat en la sexualitat, una sexualitat present on recuperem la connexió, l'amor que ens han robat també dintre de la sexualitat, perquè a les pel·lícules veiem sexe com agressivitat moltes vegades, no? I la part de tendresa i de connexió, intimitat, queda absolutament fora del sexe moltes vegades, no? Aquest sexe de gimnàs, de rendir, de que sempre he d'estar a l'alçada de un número de penetracions, de tenir un orgasme, sí o sí, que aleshores res més lluny d'això. No? Mindful Sex ens aporta una visió absolutament des de la connexió al meu propi cos, al meu propi plaer. Jo sempre dic que Mindful Sex és un estil de vida, viure des del plaer, des de connectar amb les nostres sensacions a través dels diferents sentits que tenim, perquè moltes persones quan arriben a la consulta diuen que és que a mi el desig se m'ha anat, no tinc desig. I jo sempre dic, és que a mi m'és igual com tinguis desig, perquè tens un cos i el cos, el nostre cos, tots els cossos són una font inesgotable de plaer. El que succeeix és que vivim desconnectats dels nostres sentits i del nostre cos. Per tant, la nostra tasca serà tornar a habitar el nostre cos i a despertar els nostres sentits. Què em produeix plaer en el meu dia a dia? Aquest sol que toca la meva pell, aquesta fragància concreta, aquesta textura... Aleshores, també l'etapa de la menopausa és l'etapa en la que comencem a tenir l'oportunitat d'escoltar-nos més profundament i col·locar-nos en primer lloc, no? Quines textures m'agraden de roba, les que no m'agradin ja, fora. Quines olors, quines persones, no? Em senten bé, quines... I és una gran oportunitat per començar a fer una revisió de tot allò que a mi realment em va bé a la vida.
5: Escolta'm una cosa, però, per exemple, nosaltres ara en l'entradeta hem parlat d'unes xifres esgarrifoses de que 3 de cada 10 dones, per exemple, tenen dolor amb la relació coital. Dolor greu. Clar, tot això, en què ens pot ajudar el Mindful Sex?
7: Sí, que les dones tinguin dolor greu, perquè, clar, primer, que cada dona es pregunti, fins ara, no, l'etapa de la menopausa, perquè, clar, la perimenopausa comença ja 10 anys abans de la menopausa, perquè això tampoc no ens ho expliquen. No? Ja comencem amb símptomes de perimenopausa amb 35, 40, el que passa que no ho sabem. Allà ja arriben moltes parelles a punt del divorci o de la ruptura perquè és que no la suporto. Bueno, hi ha un augment de discussions i, clar, hi té que veure amb aquest síndrome premenstrual més activat, degut a la perimenopausa, no? Aleshores, moltes dones aquí ja estan començant a tenir penetracions realment no desitjades. Que no és només quan entrem a la menopausa, és ja abans. Com a dona, jo cada penetració que faig, realment la meva vagina la vol? Perquè ens trobem que la major part de dones en la nostra societat, normalment, quan ens enamorem, doncs perfecte, però després quan ens compartim una relació de parella estable, ens trobem que la major part de dones, per seguir aquest ritme de sexe, de descàrrega, que té l'home perquè està educat amb el porno, i, o bé és consumidor de porno, o bé ha après a tenir aquest sexe de descàrrega que ha de tenir a la setmana diverses penetracions, diverses
5: descàrregues, sí.
7: Descàrregues, aleshores és com que moltes dones acaben com col·locant-se en ser, no?, amb qui descarreguen.
5: Sí, sí.
7: Aleshores, això és gravíssim, perquè, clar, moltes dones acaben accedint a tenir sexe com un recipient de l'altre, no?, com un recipient d'una descàrrega. Acabo accedint de tenir sexe perquè no s'enfadi, perquè, clar, si no ens convertim en companys de pis, clar, perquè si no s'anirà amb un altre, no? Totes aquestes pors o a vegades amenaces reals que moltes dones es troben, no? I quan tu fas sexe o tens penetracions com una tasca més per l'altre, sense desig, sense que la teva vagina realment ho vulgui, aquí estem accedint a tenir abusos sexuals consentits dintre de la parella. I clar, això és gravíssim. Això ens duia a una memòria de dolor en el nostre cos, no? Perquè aquí estem establint el que és el trauma genital. I ja en l'àmbit de la ginecologia hi ha molts símptomes genitals dels quals no som conscients, ni mèdicament, que tenen que veure amb aquesta pràctica d'abusos sexuals consentits. Que això és una lacra social perquè això s'està trobant cada dia, no?, la major part de dones a la nostra vida quotidiana que no s'atreveixen, no?, a primer escoltar el seu cos, a dir no...
5: Però és que és difícil, Emma, dir no, primer perquè hem rebut una educació on la dona era absolutament l'objecte passivo de la vida sexual, quasi, no? Sobretot una generació com la meva o la de la meva mare, no? És tota una generació de gent Que, però jo veig que ara les noies, també per, potser per la influència del porno stream, del reggaeton i de totes aquestes porqueries, i els nois també, perquè no només és la noia, jo crec que el noi també es veu afectat per aquest món on el sexe és pim, pam, foie gras, to, pim. Aquí te pillo, aquí te mato. La noia no s'entén, però el noi tampoc.
7: Exactament. I llavors venen les conseqüències, perquè hi ha molts homes que venen a la consulta i diuen és que jo noto que ella estem tenint una penetració i ella vol acabar ràpid. O no. I aleshores jo dic, val, doncs atura't. O sigui, hem d'aprendre a escoltar els nostres cossos. Què diu el meu cos? És un sí o és un no? O què necessita el meu cos perquè sigui un sí? O què necessita el cos de la meva parella perquè realment sigui un sí? O sigui, si el cos de l'altre, sempre ha de testejar el cos de l'altre. Si jo ja noto que l'altre no està present, no segueixo. Perquè això és, com diem, entre cometes, pan para hoy i hambre para mañana. Perquè aquest cos després acabarà tenint una aversió cap a mi. Bueno, hi ha molts homes que ho diuen, ostres, que m'apropo a fer-li un petó i és que s'aparta. És que no és que s'aparti voluntàriament per fer-te un lleig. No, no, és que el seu cos està en trauma, en estat d'alerta, a l'apropar-te, com ja ha passat d'altres vegades, que he acabat fent coses que jo realment no vull i el meu cos no vol, doncs clar, m'aparto, no, de forma instintiva, clar, per supervivència. No és, no sóc jo amb mala intenció, és el meu cos, que hi ha una memòria. I aquesta memòria la podem canviar. Aleshores, quan arribem a l'etapa de la menopausa, clar, aquí és una gran oportunitat, per, si no ho he fet abans, per dir prou. Prou a aquest no és no, per escoltar realment el meu cos. El meu cos vol ser penetrat. Ara, la meva vagina què m'està dient? O sigui, no acceptis una penetració fins que la teva vagina no ho demani a crits. Yeah. No? I com podem fer perquè realment la meva vagina ho demani a crits?
5: Aquí està el tema.
7: Clar, ja et garanteixo jo que a través del sexe convencional sento un recipient, així no ho aconseguirem, no? Ho aconseguirem si des d'un altre lloc ens podem vincular, no? Si què és realment el que jo necessito o què és realment el que necessita la teva parella. No? Perquè moltes vegades la teva parella necessita simplement presència, ser escoltada, ser presenciada, que estiguis aquí, a l'aquí i ara, que et connectis, que em miris, sentir-me vista, sentir-me tocada amb tendresa.
5: Bé, és que moltes dones, això anava a preguntar, Emma, moltes dones deuen arribar a la teva consulta de que si ja desapareixem amb la menopausa per motius d'infertilitat, ja no som fèrtils i, per tant, socialment ja estem poc valorades, no només les dones menopàusiques, després ja en parlarem de les dones que han decidit o que no poden tenir fills o que han decidit no tenir-ne. Vull dir que també passa per aquí. Però hi ha un tema de que moltes vegades tu no tens la vida, perquè no és només hormona, és social, és la teva vida diària està tan plena de coses que és una mica... Us en recordeu de En què he hecho yo para merecer esto? Que hi ha una prostituta a la Cristal que es diu que està en plena relació sexual i s'està llimant les ungles? Que diu, enganyem!
7: Està desconnectada.
5: Clar.
7: Està desconnectada. Aleshores, et passa això tu? Que estàs allà tenint una penetració i estàs pensant en mil coses en lloc d'estar allà present? Perquè si et passa, deixa de fer-ho. Perquè està generant aquesta memòria que desencadenarà amb dolor posteriorment. Desencadenarà amb una dispareunia, que és dolor de penetració, o amb un vaginisme, amb més falta de desig encara. Aleshores, no escoltar el nostre cos i no fer-li cas és un gran risc, perquè això ens dura símptomes. També és veritat que els símptomes de la menopausa o de la perimenopausa ja són un indicador. Són un indicador de que, perquè com menys cas jo em faig a mi mateixa, al meu cos i a la meva vida, els símptomes més criden. Aleshores, a l'etapa de la perimenopausa i de la menopausa és una gran oportunitat per la dona per col·locar-se en primer lloc i per escoltar-se i per començar a eliminar de la teva vida tots aquells estressors que realment no t'interessen. Tots aquells estressors que realment fan que t'intoxiquis de cortisol i això no et va bé. O sigui, t'has de tornar en aquesta etapa realment fidel a tu mateixa, perquè com no tornis fidel a tu mateixa, els símptomes cada vegada cridaran més, no? I l'importància del teu cos com una brúixola, no? Que pugui tenir una escolta profunda cap a tu. I moltes dones venen a la consulta dient, estic en etapa de menopausa, digue-li a la meva parella que ja no puc tenir desig, o sigui que em jubilo de la sexualitat. Però què vol dir que em jubilo de la sexualitat? Que el sexe, per mi, ha sigut una tasca àrdua, realment.
8: Ha sigut una tasca, per tant.
7: Clar, perquè jo em volia jubilar, imagina't que hi ha aquí al darrere, no? Perquè si per mi el sexe és un moment de connexió, de tendresa, d'intimitat, de sentir-me acaronada, mimada, el meu cos, jo realment, la meva parella per mi és un lloc segur, aquí el meu cos s'obrirà com una flor. No? I tot s'obrirà, o sigui, el meu plaer, el meu cos s'obrirà a sentir, però quan estic en un estat de perill i d'alerta, que sé que hi ha algú que realment em vol penetrar a casa, a casa, sense que el meu cos estigui preparat, clar, jo visc en supervivència. I aquí tenim la major part de dones vivint en parelles en supervivència.
8: Per tant, amb orgasmes fingits, perquè, perquè és, hi ha, és allò, no?, de quan Harry encontra Sally o Harry, Sally encontra Harry, no?, que ella li diu, series fer un orgasme? Clar, jo crec que la meitat de dones del món ens diuen, pots fingir un orgasme? I totes sabem fingir-lo.
7: Exacte.
8: I això és un problema.
7: No afectar l'altre moltes vegades. Clar. Primer perquè s'acabi. Perquè s'acabi, perquè acabi ràpid. Això, primera, moltes dones. I després, perquè l'altre, clar, si no tinc un orgasme, queda afectat. O se sent rebutjat, o que ja no li agrado, o que se li activen ferides pròpies. Però això, moltes vegades no en som conscients, que són ferides pròpies de l'altre, que s'ha de treballar, no? que està reflectint, no que realment jo estic rebutjant a l'altra persona, sinó que té a veure amb com a la teva infància et vas sentir rebutjat des d'aquesta... O hi ha persones que diuen, no, és que jo segur que en té una altra. Doncs aquí estic parlant d'una persona que té ferida de rebuig, que per tot això tinc un joc de cartes que es diu Mindful Sex. Bueno, també tinc el llibre
8: Mindful Sex. Sí, el llibre Mindful Sex, aquí ho expliques, sí. I les cartes ensenyen alguna carta que diu, per exemple, agafa una carta.
7: Sí. Aquestes cartes es diuen cartes Mindful Sex, Sexo con Corazón, 50 semillas para despertar la magia en la sexualitat.
8: Amb ella.
7: A les cartes hi ha dues baralles a la caixa. Tenim dues baralles. Una baralla de ferides d'infància que ens afecten en la sexualitat i en la relació. I l'altra de pràctiques Mindful Sex, que jo sempre dic que les pràctiques Mindful Sex són sanadores, no? Pràctiques reguladores del sistema nerviós, que en realitat és el que necessitem perquè el nostre cos s'obri. I aquí teniu la tira de cartes i de pràctiques que podeu fer.
8: Per exemple?
7: El Mindful Kiss, per exemple, que és el petó conscient. El petó conscient no és, em faig un petó i ja està. No, no, té tot un ritual preciós, no?, on ens connectem a través de les respiracions, a través de, no?, tota una ritualització que fem. Tenim la pràctica, per exemple, de massatge genital profund. Totes aquestes pràctiques, la pràctica d'intel·ligència genital...
8: Què és la intel·ligència genital?
7: Sí, es tracta de connectar. Estem pell en pell, amb els genitals en contacte, però no fem res. O sigui, aquesta pràctica, realment, a mi a la consulta, al llarg d'aquests 20 anys de pràctica, m'ha salvat molts casos de pressió, no?, en la sexualitat. Doncs es tracta simplement d'estar amb els genitals en contacte i respirem, coordinem les respiracions i veurem amb la pràctica que els genitals, sense nosaltres fer res, es comencen a interrelacionar entre ells.
8: Vale.
7: És una pràctica molt curiosa que t'allibera de pressió sexual i quan activem el que és el magnetisme, no?, aquesta polaritat sexual que hi ha entre nosaltres, els genitals es comencen a activar, a relacionar entre ells sense que nosaltres fem res, perquè nosaltres quan tenim contacte amb els genitals hi ha una tendència normalment de voler apretar. Doncs no. El que acabarà passant és que la vagina acaba absorbint el penis. L'acaba absorbint i que hi ha molts homes que diuen, ostres, que agradable, en lloc d'apretar, sentir que el teu penis és absorbit, no?, per la vagina. Doncs aquí teniu moltes pràctiques de Mindful Sex, i també teniu després pràctiques per conèixer quines són les vostres ferides que se us activen en l'àmbit de la sexualitat o la parella. I amb això doncs, et pots conèixer a tu mateixa i també a la teva parella, perquè si jo sé la ferida que se m'activa a la meva parella és molt més fàcil, o la que se m'activa a mi, és molt més fàcil poder no caure en conflicte o en discussions. No? Uh-huh. Aleshores, és un joc així molt divertit i alhora molt conscient per introduir pràctiques noves que revitalitzin la nostra relació de parella, no? I també per nosaltres soles. Tenim, no?, moltes pràctiques que ens duen a relacionar-nos amb el nostre cos des d'un altre lloc. Vale. Perquè com relacionem amb el nostre cos? Moltes vegades és de desconnexió. Aleshores, Mindful Sex et torna al cos. I Mindful Sex et torna a l'autoescolta profunda, a ser-te fidel i a recordar-te que el teu cos és la teva brúixola. No? I el teu cos t'està indicant cada moment per escollir cada situació, cada persona, cada tot.
8: Sí, però Emma, què fem? Què fem, per exemple, quan tu acabes de sortir, per exemple, d'un problema oncològic on t'han extirpat tot el teu sistema i caus amb una menopausa, tinguis l'edat que tinguis, perquè cada cop ens trobem més noies joves que tenen problemes oncològics o d'un altre tipus i que es troben als 25, 30, 40 anys amb una menopausa, pim, pam, foie gras, també, eh?
7: Exacte, amb una menopausa induïda de cop, de sobte, i a més, amb unes agressions, però agressions clar, per salvar-te la vida, no? Per una salut mèdiques, no? Que seran doncs, una medicació concreta, unes hormones, unes mastectomies, no? Intervencions que hauran dit el teu cos ha patit unes agressions. I el que fem nosaltres, estem fent uns estudis més clínics per validar el Mindful Sex i hem començat amb dones amb càncer de mama, vam començar abans de l'estiu, ara hem fet una segona edició amb test pre-post i fixa't que, i ara seguirem també amb càncer ginecològic, ara tenim programat també un altre programa per càncer de pròstata, que també tindran. Aquest programa és en parell, o sigui que les persones, si algú està sentint que tingui càncer o hagi passat per un càncer de pròstata o la seva parella, o sigui, podeu venir, perquè ara s'han obert les places al clínic justament per inscripció i és una gran oportunitat perquè, a més, clar, és absolutament subvencionat, o sigui que
8: vale, per tant, si heu patit pròstata, un càncer de pròstata, al clínic de cap, perquè us faran un estudi i diran...
7: No faig el programa jo faig aquest programa per parelles amb les que l'home hagi patit un càncer de pròstata. I el fem doncs, amb un equip en què valorem pre-post. No? I que en aquests qüestionaris doncs, ja hem vist, no fa falta ni els qüestionaris, no? Ho veiem ja d'entrada perquè una dona quan ha patit un càncer de mama, per exemple, l'últim que se li acut és el desig sexual. No, la sexualitat queda absolutament aturada per la medicació, per el trauma del cos. Aleshores, en els programes, que són programes de 8 setmanes, el que fem és, clar, ja des del primer dia, normalment venen recomanades pel ginecòleg, però, clar, no tenen gens de ganes de venir, però ja des del primer dia ja veuen que, ostres, no estem parlant del sexe que tots entenem. No, estem parlant d'una cosa completament diferent. I ja des del primer dia es queden perquè veuen que és una altra cosa, no? Que és realment el que necessiten. I què necessiten? Què necessita un cos que hi ha hagut, que hi ha trauma, no? El que necessita és ser tractat amb tendresa, ser tocat amb amor, no? Mm-hmm. Sentir plaer, perquè d'aquesta manera, a través de l'experiència del plaer, és com anem canviant la memòria del dolor.
8: Mira,
7: aleshores...
8: Emma, això que has dit del dolor, és que un dia d'aquests llegia la Pericó, la persona que el seu marit la va tenir allà segrestada, la tenia allà a disposició de diferents animals, perquè no se'ls hi pot dir homes, ella ha tornat a tenir una relació, ara té una relació de parella, als 73 anys, després de tota aquella crisi. Jo penso en dones que, per exemple, tenen 50, 60, que mai... No, inclús ja no abús sexual directe, mai han tingut un orgasme, no? Que de cop i volta escoltar aquest cos que li diu no vull això, per una banda és un trauma que arrossegues i la sensació de culpabilitat, no vull anar-me'n al llit amb la meva parella perquè ja no m'agrada o perquè jo ja no m'agrado, perquè... com ho fem? Com ho fas? Com li dius a una dona? Perquè és molt fàcil dir, escolta el teu cos, dius, sí, claro, si tingués un parell d'orelles, no? Com ho fem?
7: Finalment comencem amb una de les primeres pràctiques, que és la pràctica d'estimar el teu propi cos, no? Que és una pràctica en la que de tacte conscient que el que fa és canviar, començar a connectar noves àrees del teu cervell, no? A tornar a despertar el teu cos. Utilitzem olis, no? Perquè generarà doncs, olors, no? Per exemple, la bergamota, que ajuda molt amb el tema de l'autoacceptació. Utilitzem, bueno, amb la, depèn si hi ha càncer, no? Hormonodependent,
8: vale.
7: I vigilem amb els olis que utilitzem, no? Perquè no podríem utilitzar bergamota, normalment hi ha menys olis que podem utilitzar, però en la resta de casos podem utilitzar olis essencials també per connectar-nos amb el cos, les olors. Les olors també ens ajuden a canviar la memòria. Llavors, comencem a viure noves experiències. Per exemple, aquest matí que he estat amb una de les dones que ha patit un càncer de mama, he fet una pràctica, no?, de col·locar, de fregar les mans. Uh-huh. Quan trobem les mans i obrim, doncs generem una energia electromagnètica, una escalforeta. Uh-huh. Doncs hem fet la pràctica de col·locar les mans en els pits i sentir com aquesta escalfor entra en els pits, no? I com de plaent és. I aquesta és una pràctica que fem amb els grups de dones amb càncer de mama. Poder col·locar aquesta escalfor és com aquesta escalfor com sanadora d'alguna manera, no? Agradable, que no és agressiva, que ajuda a entrar i escoltar profundament els meus pits, què em dirien si poguessin parlar. I aquí podem treure emoció, trauma, no?, que queda impregnat en tota aquesta zona, no? Aquesta dona amb la que està d'aquest matí, doncs de seguida ha pogut sortir tota la tristesa, no?, que porten els pits, no?, després d'haver rebut aquestes agressions. I veiem com el cos torna una altra vegada, cada vegada, a sentir més, perquè ens acabem dissociant i el cos acaba per no sentir.
8: Exacte.
7: Aleshores, amb aquestes pràctiques de sentir,

0: sensibilitat i escolta profunda del teu cos.
1: Per tant,
0: que saps que ningú farà res que el teu cos realment no vulgui i només es donarà del teu cos allò que és agradable, plaer.
1: I això ho podem fer, per exemple, dic per les nostres oients, això ho podem fer nosaltres a casa, és a dir, tu et prepares un bany amb espalmetes, amb una música bona, amb una fragança que sigui xula, amb una llum adequada, com deia la doctora Valls, els cinc sentits, no? O sigui, a més et pots un bombonet o un carmelet o el que ens agradi, un tros de
0: la
1: pernil,
0: música...
1: és igual.
0: Sí. La música, perquè la música també canvia.
1: Clar. Llavors, tocant-se, és a dir, hem de tornar al tacte propi per ensenyar el nostre, sí, la nostra
0: això
1: parella, no?
0: El toque neuroafectiu, perquè ens ajuda a recablejar i a generar noves connexions, no? Aleshores, tocar-nos nosaltres, que la nostra parella ens toqui, que passa que si tenim la sensació que la nostra parella ens tocarà ja per
1: por,
0: tenir un
1: sí.
0: orgasme, per, clar, aquí ja ho bloquegem tot. Per això, molts homes aprenen, no?, a ser realment un lloc segur. Quan saben, tenen les instruccions adequades, això els ajuda molt, perquè també van molt perduts,
1: sí,
0: normal, no?, perquè no ens han ensenyat, però quan tenen les instruccions adequades, és meravellós, no?, com molts homes formen part del procés de tornar a florir en la sexualitat, no? I això és, la veritat, meravellós.
1: Escolta'm, una cosa, Emma.
0: Necessitem homes presents i conscients.
1: L'hombre 2.0, no? Que era allò de l'època, l'home...
0: Homes que estiguin, no?, oberts al camí del mindful sex, perquè de veritat que és una meravella, no?, que podem obrir-nos a aquesta sexualitat més conscient, que realment és molt nutritiva i genera molt de magnetisme i nutrició en la parella.
1: Per tant, perquè ens aclarim, el mindful sex no és només per la gent menopàusica, dones menopàusiques, homes grans...
0: És per tothom.
1: És per tothom.
0: Per tota la nostra societat, per tothom. És que realment, fixa't, Charo, tenim les consultes de sexologia plenes de disfuncions. Qui no té disfunció erèctil, té ejaculació precoç, qui no està enganxat a la pornografia, té addicció, qui no té dolor de penetració, qui no té falta de desig, tenim les consultes de sexologia plenes, plenes. I això és un símptoma de que el sexe que estem...
1: vivint i realitzant vivint, no és bo.
0: Exacte.
1: Vale, és, tornem a dins, connectem amb nosaltres i amb la nostra parella, que estaria bé també, perquè si no farem sexe sols tot el dia i tampoc no és divertit. Clar, és allò de l'acudit, no?, que deien, amb el coit coneixes gent, no?
0: Exacte.
1: Una mica. Escolta, tu què li diries? És, aquesta pregunta sempre la fem gairebé per acabar. Què li diries o quin consell li donaries a l'Emma de 20 anys?
0: Jo el consell que li donaria és sempre segueix a la teva intuïció. O sigui, la felicitaria primer per haver-ho fet bastant, però sigues sempre fidel a tu, al teu cos, a la teva intuïció. I això és aquesta recomanació que faria a totes les dones. A totes.
1: Però és que el cos, a vegades, Emma, és difícil, seguir-lo.
0: El cos mai menteix, Charo.
1: No.
0: El cos mai menteix. L'escolta profunda del cos és el que més falta ens fa. Problemes de tiroides tenen que veure moltes vegades amb tot el que ens en passem. Problemes
1: d'esquena,
0: d'espatlla, tenen que veure amb tensions, tenen que veure amb tot el que carreguem. Com a dones, d'alguna manera, socialment és com hem vingut a servir, a tragar, i no, hem de sortir d'aquest lloc i col·locar-nos en primer lloc, en estimar-nos nosaltres mateixes, a respectar-nos i des d'aquí poder construir una vida des del nostre centre. I la menopausa, la perimenopausa, és una gran oportunitat per col·locar-nos en el nostre lloc perquè així és com baixarà, disminuirà la sintomatologia i estarem alineades.
1: Veus que bé, senyores, ja ho saben, o sigui, si tenen un problema de vaginitis i tot això, comencis a tocar-se, comencin a estimar-se i a escoltar el seu cos, i si veuen que no poden, doncs tenim l'Emma Ribas i molts professionals que treballen per nosaltres. Emma, jo sé que estàs molt apurada, que ara et venen pacients i que els has d'atendre. Moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar i per donar-nos aquests consells tan fantàstics. Et seguirem, amb el Fonsex.
0: I si hi ha persones que tinguin de fer un programa de Mindfulsex, que em contactin perquè ja estem posant al servei programes per poder resignificar la nostra sexualitat, perquè com a societat hem de fer un canvi a nivell social, a les escoles, a tot arreu, per tenir un nou enfoc de la sexualitat.
1: Vale.
0: Moltíssimes gràcies, Caro, i enhorabona pel teu podcast.
1: Gràcies.

0: Doncs en la nostra secció del Tastalletres d'avui ens acompanya una escriptora, l'Alba Dalmau, que ens va presentar Si una família, una obra que ha tingut molt bona acollida i que ha estat nominada a millor novel·la de l'any en la 75a Nit de les Lletres Catalanes d'Òmnium Cultural. És una història que ens endinsa en els vincles familiars amb totes les seves llums i totes les seves ombres. Val molt la pena i des d'aquí us la recomanem. Recordeu que després de cada Tastalletres direm on podeu guanyar un llibre de l'autora que entrevistem. Alba, benvinguda. Explica'ns una mica de què va aquest llibre meravellós de l'editorial Angla.
1: Doncs Si una família és un llibre que explora el concepte en si de la família i que amb un art temporal que abarca doncs, tot un segle ressegueix el desenvolupament de dues protagonistes. Per una banda, la Simona, que és una dona gran que està en una residència, i a través d'unes cartes del seu pare i d'un diari veiem com es va anar construint la seva família des del París dels anys 20, on el seu pare era fotògraf i va anar a buscar-se la vida, fins la tornada a Catalunya d'ella i el seu pare durant la Guerra Civil i fins a l'actualitat. Per altra banda, tenim a la Paloma, que és una noia d'uns 30 llargs que es queda embarassada a l'inici del llibre. Uh-huh. I a partir d'aquesta situació, que seria una mica el desencadenant de la història, com comença a construir-se la seva pròpia família, i que és una família molt poc convencional, en tant que els seus pares al jubilar-se se'n van a viure a Mèxic, que comença a viure en una casa enorme, gairebé un palau modernista del seu oncle, on ella hi fa de masovera, i on conviu amb una noia que anaven juntes a escola i que fa molts anys que s'odiaven, aquestes dues noies, però que la vida doncs, les porta a viure juntes i a construir una espècie de família molt curiosa, no? I bueno, amb aquestes dues situacions que s'acaben entrellaçant, veiem dues famílies on la vida ha donat moltes, moltes voltes i acaben fent-se amb gent que no són familiars de sang, però que acaben esdevenint fins i tot més important, no? que els germans, doncs que els seus propis pares, que cosins, no? Bueno, lo típic d'aquelles etiquetes familiars que tots coneixem.
0: Escolta, Alba, tu parles, és una història familiar amb moltes ombres i moltes llums, perquè anirem descobrint com aquestes famílies s'entrontolliguen, perquè hi ha un moment en què relacionen les dues històries, sí? Uh-huh. Has hagut de fer una recerca important, històrica, perquè un els presentes en un París dels anys 20, on el començament de la fotografia. Quin és el teu bagatge professional per fer això? Tu et dediques professionalment a escriure?
1: Més o menys, cada vegada més, però jo vinc d'una formació més audiovisual que no literària. Jo vaig estudiar comunicació visual i això fa que en la meva escriptura moltes vegades diguin doncs és una escriptura que és molt fàcil, no?
0: Molt visual.
1: De projectar-la, no? Uh-huh. Potser no és una escriptura tan intel·lectual o tan d'element, sinó que és com molt com veure una pel·lícula, no? I clar, bueno, com que la meva formació ja no ve de la pròpia literatura, sinó que és que a partir del cinema, de la tele, de la ràdio, he anat creant, no?, el meu propi estil, també a l'hora d'escriure s'han anat creuant altres arts, no?, com per exemple la fotografia, que em sembla un estímul importantíssim per mi, per l'hora d'escriure, i a vegades també doncs, s'hi barreja obres performàtiques o obres pictòriques, Jo crec que la meva escriptura és molt una barreja o un diàleg, no?, entre altres disciplines artístiques. I la documentació la fas sempre a l'hora d'escriure, no? Perquè una cosa que te n'adones quan escrius és que no saps prou, no?, de res perquè una cosa soni molt, molt creïble, no? A veure, pots escriure, si escrius molt sobre tu i la teva vida, potser no et cal fer gaire recerca, però en el moment...
0: Alba, o sí, no se sap mai.
1: O sí, potser has de parlar amb els teus avis, no?, com a furgar una mica en la teva pròpia experiència, però, per exemple, a la novel·la surt un apicultor i, clar, jo no sabia res d'aquesta professió, i vaig haver d'entrevistar un apicultor, doncs de veure com funciona el món de les abelles, de preguntar anècdotes... O sigui que constantment t'has d'estar documentant si vols que aquella història soni creïble. I clar, és que escriure és un ofici i forma part de l'ofici fer aquesta feina de treball de camp.
0: Quant de temps has trigat en escriure aquesta novel·la?
1: Jo diria que un parell d'anys. Normalment és un any pensant-la, un any documentant-la i l'altre any escrivint. També és una novel·la que és bastant llarga, però bueno, també depèn una mica del temps que tinguis, no? Perquè és que hi ha escriptors que diuen han trigat 10 anys, no?
0: Sí.
1: Sobre una novel·la. Dius, bueno, però potser és que no han estat sempre escrivint, no?
0: No,
1: sinó que han fet moltes altres coses.
0: Tu has estat mami, no?
1: Sí.
0: És una cosa força interessant.
1: Bueno, estava embarassada quan escrivia la novel·la, però la tenia acabada en el moment
0: de parir.
1: Del naixement. Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Bé.
1: Exacte.
0: Escolta, sí. I recomana'ns ja per acabar... És gruixudeta la novel·la. Di a les nostres oients que regalarem a les dues primeres oients que ens escriguin a Instagram, els hi regalarem un llibre de l'Alba, de Si una família, perquè volem compartir amb totes vosaltres allò, aquestes petites joies que anem descobrint. Però a més és que t'han donat una menció, et vas presentar uns premis, explica'ns això, que també és xulo.
1: Bueno, ha estat nominada ara al Premi Òmnium Cultural, que escullen doncs, les 10 millors novel·les de l'any, segons el jurat d'Òmnium, i bueno, i ha sigut una de les candidates al premi. Finalment, el guardó se'l va emportar l'Antònia Carrepons per un llibre precisament que també es diu... Té el títol La paraula família, La gran família.
0: Carai.
1: Però, bueno, tot i no haver guanyat, el fet d'arribar a candidata a millor novel·la de l'any, doncs clarament és una il·lusió, és un honor i és un impuls molt fort per seguir escrivint.
0: Doncs, Alba, desitgem que segueixis escrivint molt més, que les protagonistes siguin aquestes dones meravelloses. I esperem veure't ben aviat doncs, aquí, asseguda, amb una cadira o amb totes les cadires que calguin. Gràcies, Alba.
1: Perfecte.
0: A reveure.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
1: Adéu. Adéu.
0: Bé, fins aquí l'episodi d'avui. Entre mil fullness, el mil full sex, la libido i una recomanació literària, crec que hem tingut un programa rodonet. Marxem amb moltes idees noves, perquè, noies... En aquesta vida hem vingut a gaudir i a passar-ho bé. La resta és poesia, que ens va molt bé. I com deia la Coco Chanel, l'acte més valent continua sent pensar per tu mateixa i en veu alta. Fogots, el teu podcast sense regla. Ja sabeu, és un tractament que no té efectes secundaris.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. L'Alternativa d'Unitat Popular durà aquest dijous al ple municipal una moció perquè Rubí disposi per primera vegada d'una ordenança específica per regular la contaminació per olors. La formació assegura que la ciutat acumula 14 anys de retard en aquesta qüestió i recorda que el ple ja va aprovar el 2012 a elaborar una normativa i un mapa de les males olors, uns compromisos que, segons denuncia, no s'han arribat a complir. La U proposa que la futura ordenança segueixi el model elaborat per la Diputació de Barcelona i permeti detectar, controlar i sancionar els episodis de contaminació odorífera. La moció posa el focus en les queixes veïnals per les olors de l'empresa Rancica i també dels abocadors pròxims a zones residencials. Tot i reconèixer que s'han adoptat algunes mesures per reduir les emissions, la formació considera que cal una eina legal que permeti actuar amb més eficàcia. La proposta inclou també obrir un procés de participació ciutadana durant la tramitació de l'ordre i impulsar una campanya informativa sobre els canals de denunci disponibles. I l'Ajuntament de Rubí ha completat la instal·lació de 20 nous hidrants per millorar la resposta contra els incendis repartits a diverses zones boscoses i urbanitzacions del municipi. Un hidrant és una connexió a la xarxa de distribució d'aigua que permet als bombers accedir ràpidament al subministrament d'aigua necessari per apagar incendis. Amb aquesta actuació ja hi ha 584 hidrants distribuïts per la ciutat que funcionen com a infraestructura clau de protecció contra possibles episodis de foc i per reforçar la capacitat de resposta dels serveis d'emergència. Així ho ha explicat el segon tinent d'alcaldia, regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal, Andrés Medrano.
2: Hem instal·lat 20 hidrants a les urbanitzacions de Rubí, en punts propers al bosc. Què permet això? Permet als equips de bombers que es connectin, que agafin una pressa d'aigua d'aquest punt o de qualsevol dels altres que s'han instal·lat i siguin més eficaços a la proximitat de l'incendi. Tots estem en alerta. La situació és preocupant. Hem treballat per posar més mitjans per ser més eficaços contra el foc.
1: La inversió realitzada ha estat de gairebé 91.500 euros. I això és tot, ja ho sabeu. Més informació en una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
5: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com esteu? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, al programa Foodie de Ràdio Rubí. Hi ha restaurants que serveixen tradició. Locals de tota la vida que han passat de pares a fills, de fills a nets, resistint modes, crisis i canvis d'hàbits. Restaurants que són alhora pedrera i trinxera de la cuina catalana. En aquestes cuines hi ha cassoles que fa dècades que bullen, receptes que s'han transmès gairebé com un secret familiar i plats que ens expliquen millor que els llibres d'història. Són restaurants que han vist créixer barris, que han alimentat generacions senceres i que encara avui són refugi de la tradició. Espais on el menú del dia continua sent un ritual i el producte i la tradició tenen més pes que qualsevol tendència gastronòmica. Alhora, però, aquests locals també s'obren a les noves tecnologies i obren també finestres a les xarxes socials. No sempre surten a les guies i no acumulen estrelles, però sense ells la cuina catalana no s'entendria. Perquè mentre el món canvia, aquests restaurants continuen fent el que han fet sempre: cuinar, resistir i mantenir viva una manera d'entendre la gastronomia. Acompanyeu-nos, que avui us hem preparat un primer, segon i postres de tota la vida.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: abans d'entrar en matèria, no com sempre, però ens agrada molt que sigui com sempre, saludem el xef del programa, el Blai Ferran. Blai, què tal, com estem?
1: Ui, molt bé, i amb moltes ganes d'estar aquí a l'estudi, perquè això d'entrar a través del telèfon, a la pantalleta aquella...
0: No és igual, eh?
1: No, per mi ja no, sóc d'una altra època, jo.
0: T'han deixat com nou, apedaçat?
1: Jo espero que sí, imagina, com a mínim xapa i pintura han fet alguna
0: cosa. Hem fet alguna
1: cosa? A veure què resulta de tot això.
0: Sí, eh?
1: Suposo que el temps ho dirà i espero que bé, sí.
0: Avui anem fins a Can Ramon, al carrer Luxemburg, un restaurant de tota la vida amb un cuiner que ja és la tercera generació d'una família que es dedica a la restauració i que si sou amants d'això del món foodie i de l'Instagram, segur que li veureu la cara i direu: "Oi, el del bocadillo viral." És el Roger Valentines de Can Ramon. Roger, benvingut al primer Segon i Postres.
2: Moltes gràcies per la invitació i amb moltes ganes.
0: Sí?
2: Explicar el projecte, sí.
0: Que bé que vinguis. Escolta'm, comencem pel començament i explica'm què és això, que és Can Ramon. És un restaurant en el que hi treballeu ara. Tu ets la tercera regeneració, per tant, això ve dels teus avis.
2: Sí, els meus avis van obrir l'any 68 el Frankfurt Ramon al centre de Rubí. I una anècdota molt graciosa és que el meu pare va néixer l'any 69, però al mateix Frankfurt, perquè no va donar temps.
0: No va donar temps.
2: Estava treballant i no va donar temps a anar a l'hospital.
0: Llavors, el Ramon qui és?
2: El Ramon, el meu avi, que va fundar el Frankfurt Ramon i el restaurant Can Ramon l'any 1990.
0: Que és on hi ha ara el Borsatxe, que és una tenda de bolsos que està molt, molt a prop del Condis Mariona.
2: Sí, sí, sí.
0: Allà
2: sí.
0: Hi havia el Frankfurt Can Ramon,
2: sí, sí.
0: I allà va començar la història, sí, de la família Valentines. Com acabeu? Com acaben al carrer Luxemburg?
2: Bueno, perquè no volia treballar tants cap de setmanes. I,
0: ai, pobra!
2: I no paraven de treballar i no tenien descans mai. I van buscar allà el polígon, que encara no hi havia moltes empreses, però el meu avi veia que s'estava construint allà moltes empreses.
0: I en lloc de Frankfurt vam començar a fer menús.
2: Sí, fem menú diaris i esmorzars de forquilla.
0: I esmorzars de forquilla. I encara feu això?
2: Sí, encara fem això. I a part fem cheesecakes ara també per encàrrec i tot. I encara mantenem la tradició.
0: Roger, llavors jo ets entendre que tu vas créixer al restaurant?
2: Jo, bueno, quasi que sí. El cap de setmana anava allà. Amb 15 anys ja estava ajudant allà a rentar plats i de tot. I fins ara.
0: I fins ara?
2: Sí, que vaig estudiar cuina també. I després vaig a incorporar-me a l'equip.
0: Què t'agrada del restaurant?
2: A mi tot. Conèixer clients, cuinar, i que la gent surti contenta amb el que hem fet.
0: Clar, hi ha un moment que tu decideixes, nois, jo com els meus avis, jo com els meus pares, també vull fer cuina.
2: Sí, bueno, també va ser una mica pel Masterchef i totes aquestes coses, que és que el veia amb els meus pares de petit i al final, tant veure cuina a casa, a la tele i tot, doncs al final dius, anem a fotre-li.
0: Roger, llavors jo ara entenc que tu estàs a cuina amb els teus pares.
2: Sí, amb els meus pares, amb la meva mare.
0: Amb la teva mare.
2: I el meu pare està a la sala.
0: I com és això de treballar amb la mare a la cuina?
2: Bueno, al principi va costar, però ara no es baralla ni res. Ara...
0: Però qui mana més, ella o tu?
2: Ella, pare Déu, com a casa.
0: Com a casa, eh? I el teu plat preferit, el plat que més t'agrada cuinar?
2: Bueno, a mi és que la cansalada cruixent... És que és brutal. I és que m'encanta menjar-me-la i cuinar-la.
0: Cansalada cruixent.
2: Amb salsa teriyaki.
1: Aquest vídeo, quan buscava imatges per fer doncs, unes fotografies de l'establiment, i dic, ostres, però si només té vídeos, vaig tindre que anar fent captures.
2: Sí.
1: I un dels vídeos em va cridar molt l'atenció aquest i el vaig veure com dues o tres vegades. Dic, bueno, el dia que anem a esmorzar a Can Ramon, i em sembla que em demanaré la cansalada cruixent.
2: Sí, sí.
1: Sembla
2: sí.
1: Que toca.
2: Sí, sí, és que té el toc dolç i el salat de la cansalada i amb el cruixentet com si fos un torrent, no, està espectacular.
0: Veiem el vídeo del bocadillo viral?
1: Sí. Robert, que el tenim, sí.
0: I tant.
1: Hombre, vinga, va.
0: I tant.
3: ¿Aún has probado el bocadillo más viral de todo el Vallès?
4: Es que mira qué pintaza tiene y al final del vídeo te digo cómo probarlo más barato. El secreto de nuestro bestseller está en cómo cocinamos la panceta. Primero despacito para que quede tierna por dentro y luego ese golpe final de calor que deja brutalmente crujiente por fuera. Como habéis visto, solo la marcamos un poco a la plancha y la cortamos a dados, la colocamos en nuestro bocadillo, le añadimos nuestra salsa teriyaki, que le da el contraste dulce-salado, que es una bendición para el paladar. Para rematar y potenciar los sabores, le añadimos sal Maldon.
3: Y solo este lunes, por el Cyber Monday, tienes un 15% de descuento si comentas crujiente y nos sigues.
0: Què és aquesta locura de vídeo?
1: És increïble, és que és increïble. Qui és el que grava el vídeo?
2: Bueno, és un amic meu, que m'ajuda a gravar i tot.
1: Vale, molt bé.
2: I bueno, vam començar així a gravar perquè veiem que en un polígon captar nous clients és molt complicat, com el boca a boca, però ja està. I li vaig dir al meu amic que se dedicava una mica a això de gravar, pues que m'ajudés a gravar i a fer contingut cada setmana sense fallar, que algun vídeo funcionaria. I de moment crec que està funcionant bastant bé.
1: Segur.
0: Home, t'ha funcionat molt bé.
2: Sí, perquè me venen gent de Cornellà, de tota, quasi tota Catalunya ara. Vinc de Cornellà, vinc de Sant Sadurní d'Anoia. I dic, hòstia, pues l'única manera de captar aquests clients, perquè si no...
0: I venen per el bocadillo viral.
2: Venen per el bocadillo, venen per els cheesecakes, venen per... Bueno, les tapes que promociono cada vegada que faig un vídeo, pues faig el de la costella de vedella a baixa temperatura que vaig fer. Un munt de gent volia provar-lo. Perquè també en visual, encara que vinguis al restaurant, dius, hòstia, costella de vedella a baixa temperatura, però si no la veus, no veus com cuina, pues quan ho veus, dius, hòstia, pues voldria provar-lo.
0: Però a casa no et van dir, Roger, vols dir que hem de gravar això?
2: Eh?
0: O sigui, ho van veure clar, que íbamos a fer un Instagram i íbamos
2: bueno,
0: a fer
2: ja portava l'Instagram en fotos i tal, el meu pare, però jo li vaig dir, tenim que canviar el contingut per arribar a nous clients, perquè és el que es porta ara.
0: ¿Y te lo compro rápido?
2: Me lo compro rápido, sí, sí, confia en mi el meu pare.
0: Qué bien, ¿no?
1: I ha de confiar, sí, ha de confiar, sí, perquè les noves generacions tenen molt que aportar als negocis que ja venen d'anys. I, bueno, i si no confia, digue'm, que ens coneixem molt, el teu pare. molt bé, me n'alegro moltíssim, molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Clar, jo deia cuiner, cuina de tota la vida, cuina de tradició, però tu veus el Roger i veus modernitat.
1: Totalment.
0: Veus futur.
1: Totalment.
0: Veus futur.
1: És que, de fet, tindre un negoci és això, vale? Té els seus inicis, però si no et vas posant el dia contínuament, estudiant, i et prepares, sí, sí, tant de cara al client a la sala com a la cuina, que és molt, molt important en un restaurant, és el més important, home, pues et quedes enrere i no pot ser.
2: Sí, sí, sempre s'ha d'anar actualitzat, perquè és que si no et quedes a darrere, la veritat.
1: Quedes coix, quedes
0: cuenta,
1: coix.
0: Sí, sí, cuéntame, sí, la movida del cheesecake. Perquè això és una empresa de roba, una marca de roba, que també...
2: Bueno, no és una empresa de roba, que li vaig fer la inauguració, que volia un dolços, i jo li vaig fer un cheesecake especial, i la seva marca, el color de la marca era taronja, i m'ha demanat que el fes de color taronja i que fem com una col·laboració també per vendre al restaurant.
0: I tu vas dir pa'lante.
2: Pa'lante, home, clar. Sempre s'ha de provar coses noves i si funciona, i que està funcionant. I ara la gent, com que no sap de quin sabor és, pues... El prova.
0: Ah, clar, secret és, flavor.
2: Sí, és secret, és secret.
0: Porta vale, això cap aquí.
1: Vale, vale, vale.
2: Teniu
1: vale,
2: que adivinar.
0: Clar, jo haig d'endevinar de què va això.
1: Ai, demà, Déu.
0: És molt taronja, si no ens veieu ens hauríeu de veure.
1: És molt taronja. Vale,
0: 3w.radiorubi.cat, això és molt taronja, és taronja. Llavors, clar, d'així d'entrada et diria, és de taronja?
2: No, és de taronja. És el secret que...
1: Oh, Mariona, prova. I això vol dir
2: és
1: que...
2: És per enganyar.
1: Clar.
0: Mira, la textura és brutal. Això
1: què vol dir? Que cada vegada que fas, que en fas, el fas amb diferents sabors?
2: No, sempre el faig amb aquesta la col·laboració.
1: Aquest concretament?
2: Faig amb el mateix.
1: Vale.
2: I el mateix de del que m'ho va demanar m'ho va dir que el volia provar, però que no ho volia saber.
1: També. Ah, vale.
2: I això també dona contingut a les xarxes,
1: molt
2: perquè
1: bé.
2: Van provant a la gent i diuen, hòstia, no, de no sé què. O en el vídeo mateix també diuen, he fet un vídeo que diuen, adivineu de què sabor és, i genera interacció, i dius, hòstia, va agafar interacció el vídeo perquè diu, a veure de què és, i comenta, no, de papaya, de no sé què.
0: És una locura, el cheesecake. Una locura, el cheesecake.
1: I adivines de què està fet,
0: sí,
1: o no?
0: Mira com.
1: Sí.
0: Veus com es mou?
1: Té una cremositat increïble.
0: Té una cremositat espectacular.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Es desfà la boca...
1: Hòstia. Bueno, però adivines o no adivines? Adivines o no adivines?
0: Però jo puc dir? No.
2: Sí, bueno, digo en exclusiva, perquè ja mateix aquesta setmana s'acaba aquesta col·laboració.
0: Bueno, és una fruita.
2: Eh?
0: És una fruita.
2: Són dues.
0: Dues, val. I són taronges?
2: No són taronges.
0: No, de color.
2: De color tampoc.
0: Tampoc?
1: Ja ens hem fumut, ara.
2: És un sabor que tothom ha provat de petit.
0: Que té què?
2: Un sabor de petit que tothom l'hem provat en format postre.
1: No serà la papilla del plàtan un suc de taronja, Maries?
0: Plàtan, sí?
2: Porta plàtan.
0: Porta plàtan, sí, plàtan sí.
1: Hombre.
0: I la segona fruita, ajuda'm, nen. Té, que tu et dedicaves a la cuina, jo només sí, em dedico a menjar. Té, Un és plàtan. I l'altre què pot ser? És fruita. Pera. No. Maracuyà. Mango. Ai, ai, ai, ai.
1: Hosti. No sé, llet condensada.
0: Estem... No. No, és fruita.
1: Ah, és fruita, és fruita, vale.
2: Ho dic o no?
0: Sí, sí, home, sí.
1: Venga, va.
2: Vale, és de petit suit, de petit suit de tota la vida, de plàtan i maduixa.
0: I maduixa.
2: I he fet una mica, afegir-li petit suit i una mica de plàtan i una mica de maduixa, doncs l'he fet així.
1: Va.
2: I com que més o menys el vermell de la... de la maduixa.
0: Clar, rebaixat amb el plàtan, queda taronja.
2: Queda, no, no queda tan taronja, li he fet una mica de colorant perquè sembli així.
0: I el, està boníssim.
2: I, sí, sí, està bo. Està
1: cremós, bo. I què dius tu?
0: Cremosa.
1: Tiene cremositat.
2: Sí, és que aquest
1: és cremós.
2: I ara, en exclusiva, vaig a dir que pròximament anem a fer més formats d'aquests petitets perquè la gent li ha encantat i anirem fent més sabors cada setmana o cada dues setmanes. I com que li ha encantat i per portar a casa... És molt, molt,
0: no, no, està
2: molt còmode.
0: Superbé, està superbé.
1: Jo ja et veig agafant una nau del costat del vostre restaurant i muntant el cheesecake.
2: Sí, sí, no, no, no. És una altra manera de,
1: és increïble,
2: de facturació, perquè el nostre horari és complicat mantenir-se a l'hostaleria, sí. I si podem agafar, ara estem promocionant el Musar de Forquilla bastant, perquè el menú diari ja no podem donar més, tampoc el marge és molt gran, doncs és intentar una mica pujar el benefici, perquè si no és de dilluns a dissabte al matí, és complicat ser...
0: Clar, sí, sí. Has de ser... Has de ser molt creatiu per mantenir-te viu en aquest negoci,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Aquesta és la
2: de,
0: cosa.
2: De dilluns a divendres, sí, després... Clar, el polígon obrir per la nit seria complicat, però bueno.
1: Okay.
2: No se sap en un futur. Si tinc ganes o no.
0: Bueno. Si tinc ganes o no.
1: Bueno.
2: De, ganes tinc, però...
0: No sé si, passa, pas. No sé si el mercat em donarà,
1: home.
0: No. Si jo vull.
2: Sí, sí, sí, sí. Vindrà la gent.
1: No, no, si el pap em deixa. No, no, no.
0: No, no,
1: no.
2: Bueno,
0: no.
2: Això primer, això primer, això primer, bueno, perquè de moment...
1: Bueno. Home, l'espai de Can Ramon té un menjador molt gran, que realment, no sé, és complicat, no?
2: Sí.
1: Però arribar a fer aquells sopars musicals o algun tipus d'història d'aquest tipus, no sé, igual t'ho has plantejat.
2: Sí,
1: però... el local és gran, dona per molt.
2: De moment... És que
1: de moment anem fent.
2: Anem fent, tenim anem molta fent. Feina ara i ara estem...
1: I el divendres anem de discoteca, que també toca.
2: No, ara estic jo, treball 100%. De dilluns a dissabte, diumenge vaig al restaurant. O si no a gravar, el diumenge vaig a gravar o si no vaig a provar coses noves. Ara
1: molt
2: estic
1: bé.
2: Enfocat 100% al restaurant.
0: Mm-hmm. Parlem de les especialitats de Can Ramon, a més d'aquest cheesecake meravellós que t'has tret de la màniga així, pim-pim-pam, i que està sent un èxit. Quins plats de tota la vida podem anar a tastar, pues, que segur que ens agradaran?
2: Els cargols ibèrics també els fem, amb salsa ibèrica. Tenim els callos casolans que fa la meva mare, que estan espectaculars. I, bueno, també tenim tapes que fem, aperitiu del xef cada setmana, que potser faig una croqueta que és extra cremosa de pernil ibèric, que utilitzem el caldo del nostre pernil i li fem un cruixent de torrendos per sota, i es té que mullar i te'l menges.
0: Uau!
2: I té el punt cremós de la croqueta i cruixent del torrendo. I, bueno, i també té aquí, t'he portat perquè provi la cecina de guayú. Està espectacular.
0: Això és cecina de guayú?
2: Està espectacular.
0: Eres mi mejor amigo, Rubén.
2: Sí, sí.
1: Tingui, tingui, Mariona.
0: Porta aquí això.
1: Déu-n'hi-do.
2: Jo, de les millors cecines que he provat.
0: Mira.
1: Sí, és preciosa.
0: Mira com està batejada.
1: Sí.
0: Sí. Amb aquestes vetes de greix.
1: Aquestes vetes de greix que té, i això segur que està espectacular.
0: Ara tinc aquell gust del cheesecake, el petit suís, ara.
1: Tenies
0: que
1: menjar al revés. Tenies que menjar al revés.
0: Hauríem d'haver menjat al revés, però bueno.
1: I això què vol dir? Que tu has estat fent cursos tant de cuina com de pastisseria?
2: Bueno, faig de cuina, que fas un any de pastisseria i un any de cuina.
1: Vale, vale.
2: I després vaig fer màrqueting a la Hoffman, de restaurants i gestió. Que gestió no m'agrada tant, però bueno, s'ha de fer igual.
1: Però és important, sí.
2: És important, sí,
1: ja
2: sí.
1: Ja de ser, ja de ser.
0: Això està molt bo.
2: Sí, està espectacular. I la cansalada també, tens que venir a provar-la.
0: Però molt bo.
2: És boníssim.
0: I té un gust de foc. Prova això.
1: Vinga, va.
2: Està...
1: Vinga, va.
0: Molt bo.
2: Està espectacular.
0: Molt bo, que podria menjar un quilo d'això. I alimentar-me només d'això.
2: Sí, sí, sí.
0: No sé quants dies duraria, però...
2: No, no, no, això està espectacular.
0: És no, està molt, molt,
1: molt
0: bo.
1: Molt bo, té aquest puntet fumat. Oh,
2: sí, sí, sí, sí, de fa la boca. I això s'ha de tallar en finet per això, perquè amb res té, sí, un sabor, sí, sí. Té un sabor espectacular.
1: Sí, sí.
2: Del toc fumat i el toc de la ternera.
1: Sí, sí, sí, la vedella.
2: La vedella, que no em sortia ara.
1: Molt bé.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: Escolta'm, cap on va Can Ramon? Com te l'imagines d'aquí 10 anys, d'aquí 20 anys?
2: És complicat aquí, però bueno. Fent lo mateix o incluint sopars... que en un futur, si ho tinc tot ben estructurat, doncs podríem fer també sopars dijous, divendres i obrir el migdia pel dissabte o alguna cosa així. No, no, tot el, no tota la setmana, però uns quants dies. I, bueno, i intentaria obrir més coses en futur. Em veig amb més negocis, amb més de restauració.
1: Té ànims, sí, eh? Té ànims, sí, sí, aquest sí, xicot, sí, sí. Eh?
2: Sense por, sí, sí, sí.
1: Molt bé.
0: Que crac, no? Aquest home?
1: Quins
0: bé?
1: Ànims, quins ànims.
0: Quina, sí, sí, quines sí, ganes sí. De treballar.
1: Això, sí, és bo, sí, sí. Això és bo. Realment, si tens un negoci, el negoci és teu, és casolà. Sí, sí, sí, sí. Si no tens aquestes ganes, malament, eh?
2: No, no, no, si no, no aguantes.
1: Impossible.
2: No, no, no.
1: Impossible.
2: Perquè els meus pares han passat, l'han passat, jo l'he vist passar canutes en la crisi de 2008 al 2011-2012, mm-hmm. Que no podia pagar els treballadors, que ells no cobraven, nosaltres menjàvem yeah, yeah. De les obres, yeah, yeah. I ara amb el Covid també, altra putada, o pedíem... Sí. Un préstam, aguantar, quan van començar a obrir nosaltres tres anàvem allà. Menjar per emportar, que era més per conèixer els clients que per guanyar diners, perquè no guanyaven diners. Vam estar allà, bueno, tothom, el Covid, restaurant molt van tancar. Vam nosaltres, perquè mira, perquè som de família i tal, si no, pocs restaurants aguanten així, sí. Tants anys.
1: No, no,
2: sí, sí, tenim un sacrifici sí, sí. Que és complicat que tingui tothom. Estic molt orgullós de la meva família.
1: Que bé. Que bé. Felicitats.
0: Que bonic això que ha dit ara.
1: Clar que sí, que sí.
0: Ho ha dit així com aquell que... Però les ha dit grosses, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. La veritat és que sí. Molt bonic, molt bonic.
0: Les ha dit grosses. Quina gent va a Can Ramon? Quins són els vostres clients habituals? Hi ha molta gent de polígon? Hi ha molt treballador?
2: Hi ha treballador, bueno, jefes de les empreses, hi ha gent del poble, molta gent del poble també, molts jubilats també venen a almorzar...
0: Molta gent habitual que coneixeu, que li sí, dieu sí. Pel nom?
2: Sí, sí, sí. Bueno, jo quasi que me coneixo a tots els clients. Si ja has vingut dues vegades ja i t'he vist i hem saludat, ja conec aquell nom, més o menys.
1: Però també hi deu haver aquells clients, es refereix al Mariona, suposo, aquells clients que treballen allí fa 20 anys
2: sí, sí,
1: i que venen,
2: coneixem,
1: si no,
2: sí,
1: cada dia, quasi cada
2: sí,
1: dia,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, clar, clar, clar, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Està bé,
2: cada
1: està
2: dia.
1: Bé.
2: I bueno, i ara amb la xarxa social venen de tot, tot el Vallès, de tot arreu, bueno, de tot arreu, no? De Catalunya, més o menys, sí. Sí, sí, sí.
1: La xarxa social hi fa molt, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Ben utilitzada i ben fet hi fa molt.
2: Sí, sí, sí.
0: Clar, perquè aquest bocadillo viral del que parlàvem tota l'estona, també te l'inventes tu?
2: No, això ja ho portava el meu pare, fa, que és una recepta del Ferran Adrià. La cansada cruixent la va agafar del llibre de família de cuina de família del Ferran Adrià. Uh-huh. I jo dic, això és que està boníssim i no sé com no surt. Teníem una cansalada allà i no sortia. I ara hem durat una cansalada... mig matí. Pel vídeo, pues, pel vídeo, i gent que venia aquí que li deien, prova el tal. I no, no el provava, i ara que he vist el vídeo, ho prova.
0: Són molt tontos, a vegades.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt tontos.
1: Sí, sí, sí, sí, que bo.
2: Sí. Això ajuda molt perquè visualment també ho gravem perquè quedi molt xulo, i la gent diu, hòstia, vaya pinta, vaya pinta, i al final acaba provant-lo.
0: No, al final mengem pels
2: sí.
0: Ulls,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, clar, clar, sí, sí. Sempre mengem pels ulls, per això. Sí, sí. Tu pots, li pots dir, però li pots recomanar, però a vegades clar. Els clients no... Fins que no ho veuen, no...
1: La vista és molt important,
2: sí, sí, sí,
1: molt important
2: sí, sí, sí.
1: Aquesta feina. I tant, sí, sí, és el primer, sí, sí. Que veus.
0: Abans de començar, tu deies que tu al restaurant fas de tot.
2: Sí, faig de tot. Bueno, estic en mitja jornada de sala, ai, mitja jornada de cuina i a sala, també. I, bueno, i també faig el màrqueting i tot això.
0: I què és el que més t'agrada? La cuina, la sala, el màrqueting?
2: A mi m'agrada fer tot, la veritat. Estar en tots jocs i controlar una miqueta què es fa.
0: El cotarro, eh?
2: Bueno, sí, vigilar una miqueta també el que es fa i, bueno, i fer-ho tot. I m'agrada tocar tots els pals.
0: Tots els pals.
2: Perquè si no ja saps que controlar qui fa qui fa no, saber més o menys el que es pot fer i el que no es pot fer, perquè si tu només estàs a la cuina, a sala pots dir, hòstia, va molt lent, o el que sigui, però tu estàs als dos jocs, aprendre els jocs i saps gestionar més.
1: És molt important, és molt important. Jo sempre recordaré a la meva època, de quan era més jove que tu, que vaig fer uns cursos de cuina amb el Josep Lladonosa, que alguna vegada hem parlat, i ell sempre, sempre deia una cosa. Tot bon cambrer ha de passar un any per la cuina.
2: Sí, sí, sí, és veritat, és veritat.
1: Perquè
2: i
1: des del
2: revés,
1: menjador
2: també.
1: No es veu. I al revés també, sí, però potser et diré que més important és que el cambrer passi una temporada a la cuina per veure com es treballa allà dintre, uh-huh. Que al revés, no? I sempre me'n recordo jo aquesta frase i realment és així.
2: És així, és així, és així. És així, és així. Perquè, bueno, jo crec que la cuina és més sacrificat que la sala. Sí. Perquè són coses que no es veuen i té molta més feina, molta preelaboració, que a la sala és sempre més o menys el mateix, no?
1: I moltes vegades es té en compte amb restaurants que tenen la cuina i tenen el cuiner i dos ajudants, vale, per donar equits comensals, menjar equits comensals. I el menjador hi tenen el doble de personal. Quan això està, quan està ben pensat, hauria de ser al revés. És la cuina la que té que funcionar perquè el cambrer vagi de pressa. Però hi ha molt establiment que no està, no funciona d'aquesta manera.
2: Bueno, nosaltres estem més o menys així. Més o menys així, i bueno, pel matí menys. Som més a cuina que a sala.
1: Clar.
2: I a sala, més o menys, som un mes a cuina. Perquè té que anar molt ràpid, sobretot el menjar també.
1: Ah, clar que sí. Sí.
2: Més o menys. Són...
1: No tots els empresaris ho entenen igual.
2: Bueno,
1: després
2: sí,
1: el que
2: sí,
1: passa,
2: sí,
1: passa
2: sí,
1: el que passa.
2: Sí.
1: Llargues esperes, clients enfadats, bueno, és així. Sí. Déu-n'hi-do, aquest xicot,
0: I toca-la, toca,
1: Jo m'hi admirallo una mica, aquest noi, perquè està dient moltes coses. Clar, tots venim d'un negoci familiar, no? Sí, jo també. Sí. I està dient coses que dic, hosti, blai, tiempos aquellos, Sí, sí. Porta bons records.
0: A quant teniu el menú urgent?
2: A 15 euros, i després tenim suplements com la cansalada cruixent, el secret ibèric, si vols algú més premium. O sigui, fem normalment el de dilluns a dijous, ara fem, el divendres no fem menú, i fem cada dia un menú diferent perquè, com que són gent que ve cada dia, sempre tenim una cosa a planxa, una pasta, una verdureta, unes croquetes, una cosa de freïdora, i un peix i una altra carn normalment.
0: Avui què tenies al menú?
2: Avui què tenia? Mongetes ensabades amb tomàquet, amanida amb tonyina, tallarins a la carbonara, i de primer, no me'n recordo ara què era. Bueno, de segon teníem... paletilla de porc amb salsa de bolets, croquetes de pollastre, lluç amb parmentier de patata i oli de farigola, i... ara no me'n recordo, però bueno.
0: Te'n falta un.
1: Però són normalment 4 i 4, no?
2: Sí, 4 i 4, sí. 4 i 4, i després el suplement de postres també del cheesecake, i també teníem l'aperitiu del xef, teníem la croqueta que he explicat abans.
0: Aquesta croqueta...
2: Sí, també fem un aperitiu per la gent que vulgui també... Canvia cada setmana, normalment fem un aperitiu de si dona temps. Si no fem les braves, Can Ramon, que són molt nostres, que són amb alioli de mel i amb maionesa de sriracha, i són dolces picants que són una braves diferents i la gent li agrada.
1: Totalment diferents,
2: sí.
1: I tant.
0: Tu has posat cullerada a les receptes de la mare, o les de la mare s'han quedat com estaven?
2: Bueno, algunes sí i la majoria no. No nos deixen tocar-les, perquè
0: vale.
2: si algo funciona, no ho toquis, no? Diuen, pues això sí.
0: Què t'han deixat tocar?
2: Pues més, a mi m'han deixat els postres i alguna recepta de carn, de salses, de... algunes salses.
1: Innovació, coses noves.
2: Sí.
1: Està molt bé.
2: Una cosa no, noves.
0: De moment esteu convivint bé, la tradició i el futur. La...
2: Sí. Allà hi ha dies i dies, però bueno. Això és que som una família, això també a casa passa, no?
1: Que bo.
0: No, sí, clar, si això és així. Sí, a vegades, quan treballes amb la família, passen aquestes coses.
2: Sí, també la confiança, però bueno, ja ho porté. Jo crec que ho porté molt bé.
1: És fantàstic.
0: Per molts anys estaràs a Can Ramon?
2: Per molts anys. Tinc moltes ganes i anem a durar fins a la quarta generació.
0: Fins a la quarta,
2: Sí.
0: O sigui, t'has de posar a tenir fills, també.
2: Bueno, encara no.
1: Ja tens nòvia?
2: No, encara no tinc nòvia.
0: És un partidazo, xiques. Penseu que ja ve allò amb negoci, amb idees de negoci.
1: Amb el negoci posat, que sí?
0: I sobretot amb moltes ganes de treballar i amb molta il·lusió. I se li veu que t'estimes moltíssim el restaurant.
2: Sí. Bueno, és que ara mateix és quasi la meva vida, el restaurant i la família. I una tarda amb amics i ja està.
0: I a gravar.
2: Ho
0: passes molt bé quan graves els vídeos per Instagram.
2: Sí, bueno, al principi em va costar, bueno, com tot, no? Al principi jo sóc una mica tímid i dic, hòstia, vaig a posar a parlar, però bueno...
1: Pues no es nota, que sigui tímid.
0: No s'ho creu ningú, que
1: ho dissimules molt bé,
2: Bueno, perquè m'ha acostumat a poc a poc, acostumes a la càmera a poc a poc. I, bueno, no sé què estan parlant ara.
0: De tu, parlant
2: bueno,
0: de
2: sí,
0: tu.
2: Bueno, sí, que estic al restaurant, quasi vaig al gimnàs una mica, i gestió, i màrqueting, i tal, idees noves, i ja està.
0: I ja està,
2: sí, estic enfocat en això.
0: Roger, moltes gràcies per haver vingut al primer segon i postres, per portar-nos aquesta meravellosa cheesecake,
1: genial,
0: que fa volar el cap, de veritat. I la cecina de Guayuya, no, és que ja, això ja no ho parlem. Per tastar qualsevol de les dues coses, carrer Luxemburg, Can Ramon, a conèixer el Roger, el del bocadillo viral, que segur que us el serveix. Nosaltres passarem un tema musical. Gràcies, Roger, molta sort en tot.
2: Moltes gràcies a vosaltres i vull dir alguna
0: cosa. Endavant.
2: Estic molt orgullós dels meus avis i de la meva família. Ja està.
0: Estic orgullós
1: que per molts anys.
2: I espero que estiguin orgullosos de lo que estem fent els meus avis des del cel.
0: Seguríssim.
1: Segur que sí.
0: Una abraçada molt gran.
2: Moltes gràcies.
0: Els deixem amb aquest tema musical de les Ketchup, Bloody Mary.

0: El món de la cocteleria és inabastable, tan inabastable que en una secció no en vam tenir prou, i avui el Jordi Rusterazo, el president de l'Associació Rubinenca del Vi, torna al primer, segon i postres. Jordi, gràcies per repetir.
1: Bona tarda.
0: És tan inabastable perquè hem de tenir coses en compte, com ara l'equilibri, la tècnica, la creativitat, aquest punt d'espectacle que jo et deia, aquest punt de litúrgia que us dèiem ja la setmana passada, perquè darrere de cada copa, de cada còctel, hi ha coneixement de destil·lats, hi ha domini també del gel, hi ha proporcions molt precises, gairebé tant com a la reposteria, i una història que s'explica també a través del gust, de les copes i de tots aquests elements que avui el Jordi ens ha tornat a portar a l'estudi. La setmana passada presentàvem les copes, aquests gots mesuradors. Ens quedaven aquells estris, sí, com més llargs, que també has portat avui.
1: Sí, és important perquè, sobretot aquest d'aquí,
0: això és una cullera llarga.
1: Això és una... No.
0: No és una cullera llarga?
1: No.
0: La cullera llarga és per menjar el gelat en copa, no?
1: Això és la cullera del barman.
0: Del barman.
1: Això és com el ganivet del xef.
0: Igual de sagrat, eh?
1: Igual de sagrat. O sigui, sense això no podem remenar, no podem fer diferents accions, i és, sí, és el símil, no?, del ganivet del xef. Llavors, cullera llarga, no?
0: No, eh?
1: És bar espun o la cullera de...
0: La cullera del
1: còctel, exacte.
0: Del bartender, sí.
1: Llavors, també s'utilitza molt, per exemple, això és un morter.
0: Això és un morter, això sí,
1: exacte,
0: que es diu morter. Igual,
1: llavors,
0: eh?
1: Aquí podem agafar i fiquem una llima o una llimona i...
0: Apretem per treure sucs, substàncies,
1: exacte,
0: essències.
1: Més coses, evidentment un ganivet, una taula per tallar. Aquestes de color verd, penseu que les taules totes tenen colors.
0: Ah!
1: Sí, això és d'higiene alimentària.
0: Ah!
1: Perquè taula de color vermell per la carn, taula de color verd, vegetals, i així, taula de color blau, peix. És a dir, per poder tenir en una cuina professional una mena d'ordre i mai barrejar productes.
0: I amb un cop de vista ja saps
1: quina
0: no?
1: És. Però aquí, en aquest cas, és color verd perquè normalment l'utilitzem per tallar llimones, llimes o...
0: Aquí quan fem ràdio, fem escaletes, doncs les entrevistes van en un color, la tertúlia va en un altre, no?
1: Correcte.
0: El del vi sempre va en vermell, és aquestes
1: correcte
0: coses.
1: És fàcil d'identificar, llavors no t'equivoques. I un altre estri molt important és això, que és un esprimidor. No? Això ficaríem aquí una llimona o una llima.
0: I apretaríem i trauríem els sucs.
1: El suc absolutament fresc. És important. Segur que es poden fer còctels amb
0: granini, sí, segur.
1: Sí, amb pulco d'això. Llavors, però això és una altra cosa. Això és de...
0: Una altra lliga, eh?
1: És una altra lliga. No, si ho podem fer amb fruita natural, molt millor, la veritat.
0: Jordi, quins són els licors?

0: imprescindibles, si jo ara vull muntar-me el meu minibar, el meu bar a casa, vull tenir, començar doncs, a entrar dins d'aquest món de la cocteleria, quines 3-4 ampolles hauria de tenir?
1: Molt important, per exemple, el vodka indispensable. Perquè el vodka és, és un licor, un alcohol, que és molt neutre. Llavors, amb la cocteleria volem fer un equilibri entre el que és el cos, l'alcohol que té, l'acidesa, els sucres, l'amargor. I si no volem que ens aporti gaire a la resta d'elements, el vodka funciona perfectament, perquè és gairebé el més neutre de tots. Llavors, també important, la ginebra, el whisky, el rom, i amb aquests...
0: Amb aquests quatre fem?
1: Sí, podríem fer gairebé la majoria de còctels, perquè el rom, hi ha diferents roms, whiskies, diferents whiskies, vull dir, al final, vodkas, diferents vodkas, llavors, amb aquest ventall podem gairebé fer pràcticament tot.
0: Et pots complicar la vida tant com per fer un sofregit, que pots fer-hi sal, ceba i all, i a partir d'aquí...
1: Pots fer el que vulguis.
0: T'hi podries complicar tant la vida,
1: tu,
0: no?
1: Pots fer un combinat, sempre que tingui sentit, amb el que vulguis.
0: Quan dius tingui sentit, és aquest equilibri entre dolçor, acidesa i amargor, eh?
1: Correcte, que tingui un equilibri. Perquè si no, si és, està molt ensucrat, a molta gent no li agradarà. Si és molt strong, té molt d'alcohol, també perdrà. Si és molt amarg... vull dir, s'ha d'intentar trobar un equilibri per fer una combinació que agradi i que agradi molt de temps, com els còctels clàssics o els que estan sortint ara mateix.
0: Mm-hmm. Parlem del gel, Jordi.
1: El gel també és indispensable. Vull dir, necessitem gairebé la majoria de còctels, no tots, la presència del gel, i amb diferents formats. El que és l'ice cube, el cubito, no, per exemple, o picat, per exemple, també. El gel picat ens va molt bé per al mojito, per exemple, que coneix tothom, el Moscow Mule, que vam parlar la setmana passada. És a dir, és important perquè pensa-hi que refredarem aquest combinat en aquell moment. Això no... Els productes, els alcohols, tots estan a temperatura ambient i el gel és important per donar aquesta temperatura. I, evidentment, els còctels són de consumició immediata. Vull dir, per poder-los gaudir. No podem estar... ja me'l veuré a la tarda, no? No. És important que siguin de consumició immediata.
0: N'has parlat de còctels clàssics. El Robert ens està servint, tret de la coctelera, aquest tema musical d'una banda que es diu Pink Martini. Llavors, entenc que ens vol dir alguna cosa, també, sí. el Robert. Parlem de tendències i parlem de clàssics en el món d'això dels combinats, Jordi.
1: Si ens pot posar el Robert una infografia que tenim i que així els oients que
0: segur
1: ho poden
0: que
1: veure
0: sí.
1: Ho veuran.
0: Ja segur que si no ens veieu ens hauríeu de veure www.radiorubi.cat. Aquestes receptes de còctels. Jo em llegeixo tres que em sonen tots. Ja. Margarita, Mojito, Martini.
1: Exacte. Margarita, Mojito i Martini. Són tres còctels superclàssics. El Martini, aquí posa Martini, però és el Dry Martini. Aquest és el que veu el James Bond. Llavors s'ha d'estar...
0: Agitado no removido o removido no agitado? Ara no ho sé.
1: No, és removido no agitado.
0: No agitado, això. Agitado no, eh?
1: Exacte. No. Llavors s'ha de ser James Bond, perquè pensa que porta ginebra, porta vermut sec i glaçons.
0: No, és a dir, això tomba qualsevol, eh?
1: Això tira a terra.
0: Tranquil·lament.
1: Però si ets James Bond, no.
0: No passa res.
1: No passa res. Llavors, el James Bond pot veure els que vulgui. Què més? El mojito. El mojito, que l'hem parlat abans, el coneix tothom. Llavors, és fàcil de fer. Es fa en un got long drink, més alt. Fiquem llima matxacada, la matxaquem
0: amb el morter.
1: Amb el morter, amb sucre, amb menta. Fiquem el rom, val? Suc de llimona, que farem El traurem amb la llimona, exacte, llimona o llima, Molt gel més ben picat.
0: Més aviat picat.
1: Més aviat picat i amb soda per sobre, al final, perquè sigui més refrescant.
0: És que ens ha posat James Bond, oi?
1: Sí, ens ha posat, sí. Jo no m'atreveixo amb el dry martini, de moment no. No riu, a aquest nivell. I llavors un altre més, el margarita, que és típic de Mèxic, és amb tequila, es posa també suc de llima i una miqueta de sucre, o de vegades xarop de sucre, però no és obligatori, i ben fred, no?, amb glaçons. És molt senzill, és a dir, bàsicament és el tequila i el suc de llimona. També és...
0: I després hi ha la litúrgia, no?
1: Sí, clar.
0: La litúrgia, hi ha les olives amb el martini.
1: Sí, això es diuen les guarnicions, o en anglès és garnish. Llavors tu pots triar. És a dir, amb el martini normalment li fiquen unes olives, no? A veure, tu pots ficar el que vulguis. A veure, això és...
0: Sí, en alguna sèrie americana han dit, no, a mi ponme cebollino, que dius, sí, de veritat, Seba, aquí.
1: A veure, jo una miqueta sí, però no m'agrada tampoc que sigui una amanida.
0: Això, no, exacte, no? Exacte.
1: Val? Llavors, mira, amb més còctels clàssics, el Bloody Mary...
0: Uh-huh. Això sí que és una amanida.
1: Sí.
0: No?
1: Sí, és... Més que una amanida, és com una mena de gazpacho.
0: Exacte, no, per dir-ho així, correcte.
1: Val? Un gazpacho amb alcohol.
0: Exacte.
1: Ens van copiar el gazpacho i li van ficar
0: alcohol. Li van posar una mica, exacte, d'alegria.
1: Perquè que es fa també en un mongot gran i porta vodka, suc de tomàquet, també porta una miqueta de suc de llimona, se li fica tabasco, se li fica pebre, se li fica sal, salsa perrins, aquesta de cuinar, vull dir, com a garnish, se li posa una miqueta d'api.
0: L'api, no?
1: Sí, sí. L'api o també el lemongrass, depèn. Vull dir, és un gazpacho potent.
0: Del qual?
1: Gazpacho per sortir per la nit.
0: Exacte. Un gazpacho de nit, el Bloody Mary.
1: Però és un triomfador, és un còctel triomfador. Un altre clàssic, la pinya colada, que això també ho coneix tothom. Evidentment, rom, crema de coco, suc de llimona i poca cosa més. Vull dir, això es fica a la coctelera amb glaçons, s'ha de batre i ja està. Però és molt refrescant i per temporada, diguem-ne, que primavera i estiu és fantàstic. Què més coses? Famós també el Manhattan.
0: Manhattan.
1: Whisky. No? El whisky amb vermut negre, una miqueta de amargor amb l'angostura i poca cosa més. Com a guarnició li posen alguna vegada cireretes o... Però ja anem amb... És un còctel americà, no? Amb el tema del whisky i el vermut també és un còctel que és una mica strong. No és la pinya colada, tots aquests són més refrescants.
0: No, aquest més és... de festa, no? Més refrescant.
1: Exacte, aquest és més de copa de nit.
0: Més val que seguis, vols dir, no?
1: Sí, sí.
0: Val que seguis.
1: Hi ha més coses, no sé si les podem...
0: Sí, i tant.
1: Les podem veure.
0: Em falten alguns, així el Cosmopolitan, per exemple, el Sex on the Beach. A veure,
1: correcte,
0: va,
1: correcte.
0: Dale. Tenim aquest...
1: Sí, aquí se'ns repeteixen alguns, però mira, ara que ho has dit, Sex on the Beach, super de moda, no? I havia amb la sèrie també aquesta que es va posar de moda, o bevien el Sex on the Beach o el Cosmopolitan,
0: el Cosmopolitan,
1: un dels dos,
0: sí.
1: Que és de color així roseta. Sex on the Beach.
0: Molt en contra d'això d'associar el rosa al que bevem les dones, Molt, molt en contra jo, Però jo si hagués demanat un còctel et demanaria un Negroni, segurament, o un Old Fashion. Serien...
1: Sí, sí, el que passa que... Com
0: no
1: que aquesta
0: roses,
1: sèrie, Sex on a New York,
0: sí.
1: Bevia la protagonista al Cosmopolitan, Sex in the City, no? Llavors, mira, s'ha posat de moda, O sigui, és tremendo. Què més coses? A Cuba Libre, no? Cuba Libre, el cubata, no? De sempre.
0: De tota la vida.
1: De tota la vida, el que passa que de vegades nosaltres no el fem bé, perquè això porta rom, porta la cola, però una mica de suc de llima. Aquest suc de llima no el posem nosaltres, Però aquest és l'origen.
0: I el Mai Tai?
1: El Mai Tai, a veure, la base és de rom, és a dir... Pensa que tots els còctels tenen un licor base, que és el que marca el tema, no? Però la base és ron, és suc de taronja, Malibu, aquesta ampolleta, aquesta blanca,
0: sí, sí,
1: superdolç, granadina i suc de pinya. Llavors el que es fa és... aquest sí que és molt ceremoniós, perquè vas afegint capa a capa perquè et quedi una mena de... d'art de Sant Martí, per dir-ho així. Llavors s'ha de tenir bona tècnica per poder-ho fer, però si ho fas amb l'ordre establert i per densitats, normalment surt. De vegades et surt una mica barrejat, però bé, a veure, està bo també, vull dir.
0: Ens en queden, mira, aquí ja surt el Cosmopolitan també.
1: Sí, Cosmopolitan, de la sèrie. Tornem al vodka un altre cop. Veus que molts tenen el vodka perquè és per intentar no afegir gaire sabor a la resta d'ingredients. Triple sec, que és el Cointreau, el Cointreau és la marca, per dir-ho així, però en realitat el licor és triple sec.
0: Però no hi ha cap casa dels 80 que no digui un Cointreau.
1: Clar, perquè coneixem un
0: Cointreau,
1: correcte. Exacte. Correcte, però n'hi ha més marques.
0: Igual que el Marí Brisart. El Marí Brisart,
1: exacte,
0: també té nom i cognom.
1: És anís, però...
0: Exacte. Exacte.
1: Llavors, suc de llima i suc de nabius. No, aquí canviem una mica i té un coloret interessant.
0: Uh-huh.
1: Amb els nabius li dona aquest color rosa, no?, que sembla que és atractiu, no?
0: Hem parlat d'un munt de còctels i no hem parlat del gin tònic.
1: Que això el gin tònic és un còctel,
0: que
1: clar.
0: És tan mainstream, això ja, que...
1: El gin tònic és un còctel.
0: Que pràcticament ens hem avorrit del gin tònic.
1: És un còctel i és important, perquè pensa que el país del món on més gin tònics es veuen és Espanya.
0: Toma ja.
1: Molt més que Anglaterra o Estats Units. O sigui, aquí va arribar la febre del gin tònic i va ser una bogeria.
0: Molt.
1: Però sí que també, a veure...
0: Molt, i molt per fer el gin tònic amb aquesta litúrgia, per posar sí. Això que no és la cullera, que és la cullera del sí. xef, posar-la del revés perquè baixi la ginebra d'aquella manera, no? Els botànics,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Cada cop comença la gent
1: jo...
0: posant pipes de carbassa a la copa.
1: Des del meu punt de vista, la ginebra està feta de botànics.
0: Llavors potser no cal, no?
1: Llavors potser no cal, exacte. I fer un combinat que sembli una amanida...
0: Estem en contra
1: d'això. O una macedònia... No cal, perquè hi ha un dit que diuen que és menos es más. Llavors, quan a vegades et passes amb proporcions i amb productes, l'acabes espatllant el tema.
0: Per no parlar de la gent que ha confós el cogombre amb el carbassó i ha fet autèntiques
1: correcte.
0: Barbaritats.
1: Hi ha un còctel molt senzill, que és el... Segurament és el que més s'utilitza al món. I és una miqueta de licor de cassis amb una copa de cava, per exemple, o de vi. I vi blanc o escumós. Això es diu kir. Això a les recepcions reals, a esdeveniments importants, sempre, si t'hi fixes, posen el kir. I després el kir és amb vi blanc i el kir royal és ja quan és escumós, xampans, i etcètera. No? Llavors, la combinació és bestial. És impressionant.
0: I quan barrejaves cava o espumós amb suc de préssec, mimosa es diu això? No?
1: Sí,
0: que també és un clàssic. Quan vas a Venècia, no? Diu, això és el Bavia Hemingway. I llavors
1: sí,
0: veus això, no?
1: Sí, allà a Itàlia el que passa que els agrada molt el tema de la bombolla està superintegrat. Llavors els esprits, això és com un esprit.
0: Exacte,
1: és a dir,
0: sí.
1: Molta bombolla. I els hi encanta. I llavors et fan esprits de tot tipus. També haig de dir una cosa. Aquesta part de Venècia i tota aquesta regió... viuen molt del tema del vi, de vins, alguns amb bombolla, Prosecco a tope.
0: Bellini, això, exacte, gràcies,
1: Bellini,
0: Robert.
1: Bellini,
0: sí.
1: Prosecco en quantitats industrials, però no són productes que tinguin una qualitat molt alta. És a dir, tenen la seva qualitat, però
0: No és molt alta.
1: Però no es podem comparar.
0: Jordi, què estaria de moda ara en el món de la cocteleria? Igual que va haver-hi aquest moment de boom, d'auge del gin tònic, ara, en tendència de cocteleria, de què parlaria?
1: Mira, en tendència, ja no només en còctels, estem vivint la desalcoholització de gairebé dels vins i de tots els productes alcohòlics. Llavors, els licors desalcoholitzats han entrat amb el món del còctel per no beure alcohol, perquè més o menys es manté el gust i l'entitat d'un còctel, i a més no té alcohol. Llavors s'han pogut introduir molt bé. És a dir, tenen un forat important, i això és tendència. És a dir, còctels sense alcohol. Però els còctels de sempre.
0: No, mantenir la litúrgia, mantenir l'espectacle, mantenir el color, mantenir els botànics, no?
1: Exacte. Llavors, moda.
0: Sense alcohol.
1: Anem per aquí. Un còctel que està ara, per exemple, super de moda i que també perquè la cuina d'aquest país també està de moda, és el Pisco Sour. El Pisco Sour és un còctel que es fa amb pisco. Pisco és alcohol vínic. No és un alcohol com el vodka o la ginebra, sinó és un alcohol que ve del vi. I es fa amb el pisco, es fa amb suc de llima, una miqueta de xarop de dolcet, es fica també clara d'ou.
0: Remenem.
1: I amb una miqueta d'ullondatge, que és unes gotetes d'angostura, que és amarg. Llavors, és perfecte per dinar, és perfecte per sopar, és perfecte com a copa, és perfecte com a aperitiu, és molt interessant. I com que la cuina del Perú està molt de moda, llavors el pisco ha agafat una mica d'embranzida.
0: Jordi, acabem, perquè hem fet dos programes de cocteleria i amb els ulls que tens en podríem fer tres,
1: sí,
0: i quatre,
1: sí,
0: i cinc.
1: Això és un món, no
0: acabaríem perquè
1: mai.
0: Li encanta això, eh? Sempre li agrada el vi al Jordi, eh? Sempre que ve aquí i posa tota la passió del món, a part de tots aquests coneixements que ell té. Però és que amb la cocteleria, noi, és un dona'm, dona'm, eh? És pràcticament, doncs això, una passió no tan secreta, però sí una passió del Jordi. Parlem del Paraíso, d'aquest
1: sí.
0: Lloc tan exclusiu. Molt ràpid, que
1: m'acaba. Sí, rapidíssim. Que sàpiga tothom que el millor bar del món el tenim a Barcelona. Es diu Paradiso. I fan còctels. I ho torno a repetir, el millor bar del món. Llavors, convido la gent que vagi, que s'apropi. Sí que hauran de, quan arribis allà, et prenen el número i després pots anar a una hora perquè està a petar. Però és una experiència brutal, eh? Llavors, l'aprofitem que ho tenim aquí. O sigui, veig gent de tot el món per venir a aquest bar.
0: Ja
1: o sigui, el tenim aquí.
0: La Sagrada Família i el Paradiso.
1: I el Paradiso.
0: Sí. Jordi, moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta passió per la cocteleria. Nosaltres ja tenim ganes d'anar a la cuina, de comprar aquestes quatre ampolles i de posar-nos a remenar coctelera. Gràcies, Jordi. Fins la propera.
1: Bona tarda.
0: Pot dir bona tarda perquè és passat el migdia, llavors es pot dir bona tarda, no? Tranquil·lament. Cansat el Jordi de còctels, eh?
2: Mare Déu, el que jo comento, la memòria que té per recordar
0: això
2: tots
0: també.
2: Aquests noms.
0: Això
2: és que Déu-n'hi-do, eh? Podríem estar fent programa de còctels uns quants dies.
0: Oi que li has vist una passió especial? Això m'agrada?
2: Sí. Se li posa una mirada i un somriure que dius, hòstia, com disfrutes explicant tot això. Eh que sí?
0: De fet, és un tema que ens havia proposat de parlar aquí el primer, segon i postres des de l'associació Rubinenca del Vi, i vam agafar, evidentment, el vol, però no sabíem que la cosa donaria per tant.
2: No, i dona.
0: Que donaria per dues edicions. I encara em vaig quedar amb ganes de dir, mira, Jordi, anem un dia a una cocteleria i ho gravem, i agitado, i tot.
2: Queda pendent. Jo poso la càmera i els micros.
0: Ja està. Blai Ferran, gràcies.
2: Vinga.
0: Ben tornat. Desparem taula, que es fa tard. El Blai Ferran, la Mariona Álvarez, els fogons del Robert Fernández. Com sempre, cuineu molt, mengeu bé i que tingueu molt bona setmana.
2: Adéu-siau.
3: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
6: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.

0: Ràdio Rubí. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria.
2: Bon dia, l'actor, cantant i director rubinenc Oriol Burés ha estat nominat als 90 Premis Teatre Barcelona en la categoria de millor interpretació musical pel seu paper a L'amor venia en taxi, la producció de la cubana, que ha estat una de les més destacades de la temporada. El musical suma 3 candidatures en aquesta edició dels Guardons. També opta als premis de millor espectacle musical i millor autoria original per l'obra de Jordi Milán, Toni Sanz i Rubén Montañà. Burés és l'únic professional vinculat a Rubí que apareix entre els nominats d'aquesta edició dels Premis Teatre Barcelona, que reconeixen els millors espectacles i professionals de les arts escèniques de la cartellera barcelonina. La nominació arriba després d'una temporada especialment destacada per l'artista rubinenc. L'any passat va ser un dels grans protagonistes dels Premis Butaca gràcies a aquest musical, el musical Ànima, pel qual va rebre el premi al millor actor de musical i també el guardó al millor vestuari com a membre de l'equip creatiu. Amb aquesta nova candidatura, Oriol Burés continua consolidant la trajectòria que combina la interpretació, la direcció i la creació dins del teatre musical català.
3: Estem parlant de 16 sistemes a tot Catalunya que ja es van determinar com aquells prioritaris, sistemes urbans que agrupen municipis en pèrdua de...
2: I a la plana política, Esquerra Republicana durà aquest dijous al ple municipal una moció per reclamar la construcció d'una nova piscina municipal d'estiu. El grup considera que l'actual equipament de Can Rosés, inaugurat l'any 1998, ha quedat petit per una ciutat que ja supera els 82.000 habitants i defensa que cal planificar una nova instal·lació adaptada a les necessitats actuals i també als efectes del canvi climàtic. Escolta'm la portaveu d'Esquerra, Montse Soler.
4: Protegir els motoristes en diversos punts de la ciutat, com la sortida de les rondes i també la Gran Via. La mesura forma part d'una prova pilot que es desplegarà el 2027 i també inclou millores en la senyalització d'obres i altres municipis veïns, com Sant Cugat, Cerdanyola, Terrassa, disposen de 2, 3 i fins a 4 piscines repartides pel seu terme municipal i a Rubí. 82.000 habitants, només una única piscina d'estiu i amb unes mides, diguéssim, una mica justes.
2: El ple començarà a les 5 de la tarda de dijous i el podreu veure, com sempre, a Ràdio Rubí.cat.
1: L'Ajuntament ha demanat respecte per la família de la víctima i evitar la difusió de rumors.
2: I això és tot per ara. Més informació en una hora.
1: I Protecció Civil manté l'alerta per risc d'incendi forestal durant tota la setmana amb el perill més elevat.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
1: I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Ràdio Rubí en xarxa. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
5: Són 6 dones, 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit.
6: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
7: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
8: Felicitat Gaza Nadal.
7: Dia d'entrada al camp de concentració.
8: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
7: Matrícula.
8: 39.297.
9: Estábamos en una cola y se presentan dos niños pequeñitos, no sé la edad que podrían tener, ¿eh? Eso me quedó tan clavado, ¿eh? Aquellos niños tenían de estatura, una estatura de 6 años, más o menos, ¿eh? Pero la cara la tenían de viejos, porque vamos, vejez más marcada que la cara de aquellos niños, aquello es lo que a mí me quedó. Y iban a buscar sopa también, claro, como nosotros, estaban muertos de hambre. Y llevaban un pote de conserva vacío, de kilo, para llevar la sopa. Claro, a los chiquillos nadie les hizo hacer colas. Todo el mundo los deja pasar y entraron ellos a la cocina directamente. Yo, mira, aquello, se me clavó de ver aquellos dos críos que yo me decía, bueno, ¿qué han hecho estos niños para estar aquí? Hay que ser inhumano, pero a un punto para mantener a aquellas criaturas en un campo tan horrible como el de Belzén, porque era un campo de exterminación. Y salir, siempre me parece que los veo salir de la cocina con el pote lleno de sopa, así. Lo contaban así, en el pecho y en las dos manos, que aquellos niños no veían, no tenían más ojos que para ver aquella sopa. Aquello, yo no sé, pero se te queda que no... Que no.
10: És la veu de la Felicitat Gasa Nadal, supervivent del camp de concentració de Ravensbrück. És el primer cop que la seva veu veu la llum i hem de donar les gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons de la Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català. La Neus va recollir el testimoni de 50 dones espanyoles deportades al llibre de la resistència i la deportació.
11: Al camp de concentració de Ravensbrück hi van ser tancades 132.000 dones i infants. 92.000 no en van sortir amb vida. La Felicitat Gasa Nadal va ser una de les poques supervivents. Però com hi arriba Ravensbrück? Quina és la seva història abans de ser deportada a aquest infern? Som la Pili García i l'Anna Gasol i en aquest podcast recuperem la biografia i escoltem per primer cop la veu de la Felicitat Gasa Nadal.

0: Capítol 1. Felicitat Gaza Nadal, l'antifeixista.
1: Aquesta història comença el dia de Nadal de 1905. El 25 de desembre neix la Felicitat Gaza Nadal, filla del matrimoni format pel mestre Jacint Gaza Tocó i la Dolors Nadal, dos pallaresos originaris de Rivert. La Felicitat, però, neix al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, perquè al ser la filla de mestre, la família fa nombroses destinacions per petites poblacions del Pirineu.
2: Per explicar-vos la vida de la Felicitat Gaza, contem amb una veu ja coneguda en aquests podcasts, la del Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: La Felicitat va néixer a Pont de Suert, però hi va estar poc temps, perquè jo crec que el curs següent, ja també el mateix 1905, el pare va ser traslladat a un altre indret.
2: De la infantesa de la Felicitat no en sabem gaire cosa més. La seva biografia està en construcció. Per això és imprescindible la tasca dels historiadors i historiadores com el Josep Calvet per recuperar la trajectòria d'aquestes dones.
4: No és una recerca fàcil, doncs les fonts documentals són disperses en arxius de diversos països i en algunes no són encara accessibles.
1: La informació que tenim d'ella la situa dels Pirineus a Barcelona fent de modista als anys 20. I és a Barcelona que la Felicitat coneix el seu futur marit, el Gildo.
3: La Felicitat va casar-se amb Hermenegildo Porcar Palomo, un senyor nascut a Barcelona l'any 1903. El Gildo Porcar, que posteriorment va donar el cognom a la Felicitat, perquè a França, quan va passar a França, la Felicitat a l'exili, doncs va adoptar el cognom del seu marit. Era fill de Barcelona, sabia que havia nascut a Barcelona el 1903, i era fill d'un conserge, d'un BDI de la Universitat de Barcelona, de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, de la plaça Universitat.
1: El matrimoni es casa el 1928 i a finals dels anys 20, la Felicitat i l'Hermenegildo, la Feli i el Gildo, es traslladen a la zona on s'ha criat la Felicitat, al Pirineu, en concret al Mas d'Eroles, a l'Alt Urgell.
3: Hermenegildo era mecànic i en aquell moment sembla que treballava a la central tèrmica de Drai, molt propera al Mas d'Eroles. I fins i tot, la memòria oral de la comarca recorda que havia estat alcalde pedani durant un temps del nucli, i fins i tot alguns veïns o ja d'edat avançada recorden que va ser una persona que durant el seu mandat doncs va manar construir uns safaretjos perquè els habitants del nucli poguessin rentar la roba. Això és el que ha quedat dins de la imaginària popular en aquells anys.
1: De la Felicitat hem de suposar que continua treballant com a modista, però és cert que és una informació que no s'ha pogut constatar. Quan esclata la Guerra Civil, el matrimoni continua a Drai, a l'Alt Urgell, amb una adversitat afegida. El Gildo es posa malalt.
3: Un fet molt, molt significatiu, que el Gildo, Hermenegildo Porcar, estava malalt. Havia patit o patia la tuberculosi. A través d'unes cartes que es conserven d'un familiar llunyà, fins i tot en l'època de la Guerra Civil, 1937, Hermenegildo feia alguns viatges a Barcelona per tractar-se d'aquesta enfermedad de la tuberculosi i necessitava una medicació que en aquell moment era molt complexa, molt complicada de trobar en època de guerra.
1: I més a muntanya. De fet, s'han trobat cartes dirigides a la família del Gildo a Terrassa en què els demana que intentin aconseguir la medicació per tractar el bacili de Koch, que és el bacteri que causa la tuberculosi. El Gildo no supera la malaltia i mor.
4: Durant tota la seva vida va dur el cognom del seu marit, Hermenegildo Porcar, que havia mort l'any 1937 en plena Guerra Civil a Drai, on vivien.
5: Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se mueren los frentes como se mueren, cuando se defiende España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo.
6: ¡El más que pueblo!
5: A esa lucha, a esa sangre generosa, a ese heroísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al centinela, animando al combatiente.
2: El cop militar franquista expulsa la Felicitat cap a França. És una de les 400.000 republicanes i republicans que fugen d'Espanya i del franquisme en l'anomenada Quarta Onada, la més populosa, causada per l'imminent caiguda de Barcelona.
3: El fet és que en acabar la Guerra Civil o els últims mesos la Felicitat passa a França com tants milers de catalans, de catalanes, d'espanyols, camí de l'exili, aprofitant l'espenta que les tropes franquistes doncs, feien sobretot l'Alt Urgell, que havia quedat com els últims reductes a favor de la República.
1: I ho deixa tot enrere. S'exilia empesa per la necessitat de seguir endavant en un territori on no sigui castigada per la seva ideologia. Quan la Felicitat arriba a França, col·labora amb el Partit Comunista Francès.
3: Cert és que tant la Felicitat com el Menegildo, doncs, diguem que eren d'idees comunistes, no sabem fins a quin punt militaven el PSUC. El PSUC es va crear, doncs, tot just començada la Guerra Civil, el juliol de 1936, però sí que apareixen ja a França com la Felicitat apareix com a militant comunista i posteriorment la condició de militant comunista tant del PSUC com posteriorment del Partit Comunista Francès és evident amb la documentació que consulta.
2: No és el mateix ser exiliat que ser exiliada. El paper de moltes dones ha quedat invisibilitzat, sovint amagades darrere la figura del cap de família. La història les ha reconegudes molt menys que els homes, malgrat que alguna d'elles va tenir un paper igual o més destacat en la causa antifeixista. La França, que ha de salvar desenes de milers de refugiats que fugen de la fúria totalitària del franquisme, només és un miratge.
3: La segona part de la història de la Felicitat, doncs ja la situem a França, ocupada pels nazis. La Guerra Civil acaba l'abril de 1939. Pocs mesos després, l'1 de setembre de 1939, s'inicia la Segona Guerra Mundial, després de l'atac de l'exèrcit nazi contra Polònia i la victòria, doncs, progressiva d'aquest exèrcit alemany en diferents territoris, Bèlgica, Holanda, ja el 1940, i la primavera d'aquest 1940, l'arribada a França, la desfilada que fa Hitler per sota de la Torre Eiffel de París, simbòlicament, i la partició de França en dos parts, la part, diguem, que està en mans dels alemanys i la part de la França que es deia lliure, doncs, dirigida pel mariscal Pétain. Tota la part, diguem, tocant a l'Atlàntic, doncs, va quedar en mans alemanyes, i la part més tocant a la part est, en mans de Pétain, però Pétain va ser col·laboracionista també amb els nazis.
2: El mariscal Pétain signa un armistici de pau amb els nazis. El general de Gaulle, però, es rebel·la i no accepta la derrota. Fuig a Londres per continuar la guerra en nom de l'anomenada França lliure, o França combatent, i des dels micròfons de la BBC arenga els francesos a resistir als nazis invasors.
6: Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie.
2: De Gaulle diu a la ràdio britànica: creiem que l'honor dels francesos rau a continuar la guerra al costat dels seus aliats i estem decidits a fer-ho. Esperem que algun dia una força mecànica superior ens permeti tenir la victòria i lliurar la pàtria. I conclou: passi el que passi, la flama de la resistència no s'ha d'apagar i no s'apagarà.
1: I no s'apaga, gràcies a persones com la Felicitat, que respon a la crida i ajuga la pell treballant per la resistència antifeixista.
3: Això provoca que moltes persones, doncs, s'impliquin en aquesta resistència i altres persones, doncs, sobretot els nois, decideixin fugir de França per passar cap a territori espanyol i des d'aquí, doncs, anar cap al nord d'Àfrica, Marroc i Algèria per incorporar-se a l'exèrcit aliat que es preparava, o que el mateix De Gaulle preparava al nord d'Àfrica. Però a l'interior de França hi va haver un moviment molt important de resistència, resistència als nazis, i la participació dels exiliats catalans i de les dones, que també és un paper molt important i desconegut.
2: El paper de les dones en la resistència francesa ha estat essencial, però sistemàticament subestimat. Les dones realitzen tot tipus de missions. Donen refugi als jueus, als resistents i als pilots aliats. S'ocupen de la transmissió de missatges, de difondre propaganda clandestina, de recopilar informació i d'organitzar activitats subversives, aprofitant que per la mirada masclista de les forces ocupants la seva presència generava menys sospites. Algunes dones van liderar xarxes d'informació i d'evasió claus i van organitzar fugues de presoners. moltes van afrontar interrogatoris brutals, presons i camps de concentració, com és el cas de les nostres sis.
1: Encara avui es considera que aquestes tasques són menys importants. Són rols que han estat menys tinguts, mentre que la realitat demostra que han estat decisius. La resistència no hauria estat possible sense la implicació femenina.
3: El paper de les dones de la resistència és un paper oblidat. Com pensem d'un resistent, pensem en un maquis o en un guerriller, però darrere de tots aquests protagonistes, com s'explica molt bé, o explica molt bé les trajectòries de les sis deportades lleidatanes, doncs hi havia persones que s'encarregaven de fer el correu, s'encarregaven de donar menjar, s'encarregaven d'amagar a casa seva els deportats i fins i tot alguna doncs, amb repartir propaganda o alguna fent accions més importants.
2: Una manera de traure de l'oblit aquestes dones és rescatant la seva memòria. Entitats com el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, des del 2009, treballa per recuperar la història individual i col·lectiva d'aquest període. L'historiador que ens acompanya per explicar la biografia de la Felicitat, el Josep Calvet, és el cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic.
3: Va ser una institució pionera a l'estat espanyol. Quan es va crear encara, doncs teníem en vida molts supervivents de la deportació, molts supervivents de la Guerra Civil. Es va fer també una tasca importantíssima d'enregistrar, d'entrevistar aquests testimonis. I continuem doncs, fent tot un seguit d'actuacions en aquest àmbit i en concret amb el tema de la deportació. Doncs des de l'any 2009-2010, quan es creia el memorial, ja es comença a treballar amb la creació d'una base de dades, un cens de persones deportats i deportades als camps de concentració nazis catalans i espanyols.
1: El Memorial Democràtic és la institució encarregada de coordinar el projecte de les Stoppelsteine, les pedres que fan ensopegar. Segur que n'haureu vist alguna tot passejant per algun poble o ciutat. Cada llamborda es personalitza amb el nom i la història de cada víctima del nacionalsocialisme, com a recordatori de la magnitud de la tragèdia. Però és el ple de l'Ajuntament de cada municipi qui ha de sol·licitar al memorial que gestioni la col·locació de la llamborda al poble de naixement de les persones que hagin estat en un camp de concentració nazi.
2: Al web del memorial trobem un mapa de les Stoppelsteine que hi ha a Catalunya.
3: Actualment ja s'han posat des de l'any 17 més de 500 llambordes a tot Catalunya, visualitzar el que va ser la deportació, treballar fonamental amb els grups escolars perquè doncs, investiguin, tracin les biografies d'aquestes persones deportades, que això no quedi amb la simple col·locació d'una llamborda, sinó que es treballi a l'aula, i perquè creiem fermament que és la... i una de les accions de futur, de poder conscienciar i poder engrescar els nostres alumnes a que coneguin tot el que va representar negativament el feixisme i el nazisme alemany i també doncs, la part positiva, recuperació de les llibertats i d'oposició al franquisme.
2: De les més de 500 llambordes que trobem als carrers catalans, només una dotzena són de dones, entre elles la de la Neus Català, als Guillemets. De les nostres dones, de les sis de Ravensbrück, de moment només en tindrà la Coloma Cero Costa a l'Albagés.
1: Tanmateix, sí que s'han fet homenatges als pobles on van néixer la generosa Cortina Son i la Conxita Granger a Capdella. I l'any 2025 se celebra l'any Granger per commemorar el centenari del naixement de la Conxita.
2: El més important és posar-les en un primer pla, traure-les de la foscor. I encara queda molt per investigar.
3: Felicitat Gassa, filla d'una família de mestres que va rotar per tot el Pirineu, inicialment se la situava nascuda a Lleida, a la ciutat de Lleida, quan realment no va néixer a Lleida, sinó va néixer al Pont de Suert i la família era una família doncs, pallaresa, de Socarrel. Per tant, calia doncs, donar a conèixer aquestes trajectòries i sobretot posar noms, posar foto i posar cara i intentar d'alguna manera doncs, contribuir a el tema de l'homenatge, potser, o de la llamborda d'Stoppelsteine, un tema doncs, puntual, però sí el reconeixement i que se sàpigui que milers i milers de catalans que van estar a l'exili doncs, van contribuir moltíssim a l'alliberament d'Europa, a combatre el feixisme, i no només aquests, que n'hi ha molts més, moltes dones que van estar a la resistència en primera línia, que van tenir la sort de no ser detingudes i que també estan oblidades.
2: Aquest és l'objectiu d'aquest podcast, visibilitzar-les.
3: El fet és que la Felicitat, militant antifeixista, militant comunista, en un moment donat, com tantes i tantes persones franceses, sobretot exiliats catalans que van anar a viure al sud de França, es van involucrar a resistència als nazis.
1: La Felicitat treballa per la resistència instal·lada al departament de la Gironda, prop de Bordeus, a la mal anomenada Zona Lliure.
3: No sabem com va arribar, si va passar per algun camp de presoners del sud de França, Argelers, Barcarès, tots aquests camps que es van habilitar, els francesos van habilitar per acollir els exiliats espanyols, però el fet és que la situem a la zona propera a Bordeus. En concret vivia una població que es deia Castillon, de Dordonya, que estava situada a 50 quilòmetres a l'oest de Bordeus. Es va registrar com la seva professió de modista.
2: És habitual que entre les dones exiliades la professió principal que hi figuri sigui la de modista o costurera, ja que cosir és una habilitat per a la qual totes les dones han estat formades, perquè es considera una tasca pròpia del gènere. Tant és així que un terç de les exiliades es declaren cosidores, amb oficis diversos com el de modistes, sastresses, brodadores i professores de tall i confecció. Algunes resistents utilitzen la seva destresa amb el fil i l'agulla com a canal de difusió de missatges secrets. Cusen petits missatges de paper als doblecs de les faldilles o als folres dels abrics per transportar-los sense que ningú sospiti. Com hem explicat, fer d'enllaç i moure informació és una de les feines de les dones dins de la resistència perquè no aixequen sospites al no ser considerades una amenaça.
1: Aquest camuflatge permet la Felicitat fer d'enllaç, però també amagar i moure refugiats i resistents de manera clandestina.
3: Ajudava a creuar la línia de demarcació als resistents. O sigui, ella estava en zona ocupada i ajudava a aquests resistents que allotjava al seu domicili a que passessin a la zona lliure. La Felicitat estava implicada en un moviment més genèric que es coneixia com a Front Nacional i la seva actuació, diguem, està homologada a partir del mes de setembre de l'any 1943. Des del mes de setembre de 1943 va començar a col·laborar amb aquestes xarxes de resistència creades a l'estat francès.
1: Però el 29 de desembre de 1943, tot just acabats de fer els 38 anys, detenen la Felicitat Gasa Nadal.
3: I va ser una detenció mixta. Per un costat, la secció d'assumptes polítics de la policia francesa i la Gestapo.
1: La detenen a casa seva, al seu domicili de Castillon, a Dordonya. Segons la investigació de Josep Calvet, la Felicitat té amagades a casa seva 5 persones.
2: La Míriam Roma, la historiadora autora de Les Sis de Ravensbrück, el treball que inspira aquesta producció, explica que la detenen per haver robat cartilles d'alimentació a l'Ajuntament de Castillon la nit abans. Això podria quadrar amb el fet que té moltes persones allotjades a casa seva i que necessita més menjar. França travessa un moment polític i econòmic molt complicat i escassegen els aliments.
3: Quan la detenen, tenia a casa seva, sembla ser, a 5 persones dormint, que també van ser detingudes. No es coneix, en cap document s'ha trobat quines eren aquestes persones, si eren pilots americans, si eren pilots britànics. Aquest detall no es coneix. Aquest 29 de desembre de 1943, la Felicitat va caure en mans ja de la Gestapo i va començar el seu peregrinatge que posteriorment la va conduir al camp de Ravensbrück i a la deportació.
1: La Gestapo la deté, a ella i als 5 camarades que té amagats a casa seva, i comença el seu periple per diverses presons.
3: Va passar, com totes les deportades, per alguns centres penitenciaris, presons franceses, abans de ser enviada cap a Alemanya. El primer lloc on se la va portar va ser a la mateixa Bordeus. A Bordeus hi havia un gran centre d'internament que era un fort militar i durant l'ocupació nazi va fer aquestes funcions de presó. Va estar en aquest fort militar de Bordeus un mes. Posteriorment se la va portar al nord, a una presó també de Llemotge. Allí va estar també un altre mes, fins que va acabar a prop de París, al fort Romainville, que era, diguem, l'antesala de la deportació cap als camps de deportació.
2: Hi ha dos grans centres d'internament prop de París des d'on parteixen els combois cap a l'infern. Un és del de Fort Romainville, on és internada a la Felicitat. L'altre és Drancy, el camp provisional on es detenen els jueus, l'última parada abans de ser enviats a un camp d'extermini.
1: Per Romainville hi passa també la Coloma Seró, la Maria i la Pepita Maranges i la Lola Casadellà. A la Felicitat la tenen 3 mesos tancada al fort de Romainville.
3: El 13 de maig de 1944 va sortir en un comboi, el comboi 567, des de l'estació de ferrocarril de l'est de París en direcció a Ravensbrück.
2: Els convois que transportaven dones deportades cap al camp de concentració de Ravensbrück a l'Alemanya nazi eren un infern sobre vies. En vagons de bestiar, tancats hermèticament i sense espai per moure's, les dones eren amuntegades en condicions inhumanes, sense ventilació, amb poca o gens aigua i només un cubell com a letrina. Des de França, el viatge podia durar diversos dies. La Felicitat va trigar-ne 5.
3: Va arribar a Ravensbrück 5 dies després, el 18 de maig de 1944.
2: Arriba a l'infern. I així ho descriu la mateixa Felicitat Gasa. És la seva veu, el seu testimoni, en l'entrevista que li enregistra la també deportada i combatent antifeixista, la Neus Català. Uns àudios que hem recuperat i que ens cedeix l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona del Fons Neus Català Pallejà.
7: Lo mismo a nosotras, las mujeres, que lleváramos esos cadáveres allá abajo también. Y no lo quiso, no lo quisimos hacer, dijimos que no. Y allí vinieron que amenazándonos, que si no íbamos, que nos iban a dejar sin comer. Si al final dijimos nosotros, ya no nos dan de comer, ¿qué más da? Total, cuando nos daban una taza de aquello que llamaban sobo, una taza, nada, para eso no vale la pena que no nos den nada, es igual, por eso no lo hacemos. Nosotros no arrastramos nuestras camaradas. Y allí se pusieron furiosos, nos hicieron salir. Yo salí por la ventana para no recibir un latigazo, porque tenía la tía que ya tenía un látigo en la mano, y estaba en la puerta, y a medida que íbamos saliendo, nos hicieron salir, pues latigazo limpio. Yo, como estaba cerca de la ventana, pues me apañé para saltar por la ventana y evité el latigazo. Nos hicieron poner en fila y allí afuera, y nadie quiso llevarlos, los cadáveres.
1: Tota la maquinària nazi destinada a deshumanitzar les presoneres. I tot i així, elles aferrades al sentiment d'humanitat.

0: amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari. Molt bones. Avui en l'Espai Solidari tenim una convidada molt involucrada en el no malbaratament d'aliments, però ens demostrarà com fer diverses accions socials en una. Ara potser no enteneu molt bé de què estem parlant, però la Mary Expósito, tècnica del Picat Solidari, i la Imma Orrea, coordinadora del Banc d'Aliments i membre del Picat Solidari també, ens ho desvetllaran. Què tal? Com esteu, primer de tot?
1: Molt bé.
2: Sí, molt bé, bon dia.
0: Avui sou les encarregades de conduir aquest espai, així que no ho dilatem més, expliqueu-nos qui us acompanya avui.
1: Doncs avui entra l'Espai Solidari i Iratxe Mena. Ella és la coordinadora del Palet, un banc d'aliments amb molt de caràcter. Un projecte innovador, enfocat al respecte cap a les persones i a la pròpia dignitat humana. Benvinguda, Iratxe.
3: Moltes gràcies. És un plaer estar aquí avui.
4: Bueno, volem començar amb tu perquè la gent també et pugui conèixer i, bueno, explica'ns qui ets.
3: Doncs bé, a nivell professional, jo soc, bueno, vaig formar-me en integració social, en orientació laboral, vaig acabar fent el grau d'educació social, jo anava per un altre camí molt diferent a nivell de forestals, imagineu-vos.
1: Ui, déu-n'hi-do.
3: Sí, sí. I bé, doncs vaig acabar el grau, finalment doncs vaig acabar fent un màster en coaching, programació neurolingüística, i bueno, he anat complementant doncs la meva formació també doncs en base als diferents àmbits on he estat treballant.
4: Així, ja sabíem que el Banc d'Aliments tenia molt caràcter, ara sabem d'on ve, no?
3: Sí, doncs.
4: Vinga,
3: sí,
4: el Banc d'Aliments de Lleida, el Palet, què és i com arribes a treballar allí?
3: Doncs mireu, jo sempre explico de la mateixa forma el Banc dels Aliments perquè em sembla molt gràfic i molt senzill d'entendre. El Palet és el mateix Banc dels Aliments, és la mateixa fundació del Banc dels Aliments de les comarques de Lleida, sí? Jo sempre dic que quan un va al metge, no? Va al metge de medicina general, però quan es fa un cop, on ha d'anar? Al traumatòleg, no? Doncs bé, doncs el Palet, diguéssim, és aquest metge especialitzat, no? En poder donar una resposta, doncs, no tant a nivell de la part d'alimentació, que sí, però també més a nivell concret amb les famílies directament, no? Jo sempre explico que el banc és com un tronc, el tronc d'un arbre, no? Que lluita, doncs, per aquests objectius que ja coneixeu, que és el tema de l'aprofitament alimentari, no? I de la lluita contra la pobresa. I el Palet és com una d'aquestes branques d'aquest arbre, una branca important, que té com a tres branquetes diferents, no? Que té la part de sostenibilitat, la part de salut, però també la part social, no? Que és molt important a nivell de ciutat i a nivell de barri, el que és en la ciutat de Lleida.
1: Ja has parlat del tema que volíem abordar, no?
4: Exacte.
1: Que és el de la integració social.
4: És que ens ho has deixat molt filat, eh? Ah.
1: Llavors, amb la Mary ahir pensàvem si voldries fer-nos una definició d'integració social.
3: Integració social, a veure, què es podria definir? Jo penso que és que la integració per si hauria de ser innata, no, en els éssers humans. Tots som tan diferents, amb tantes perspectives, amb tantes experiències diferents, que integrar és més que menys que algú arribi, no? I que pugui formar part amb els seus valors, amb la seva identitat de lo que hi ha, no? I que pugui aportar. Això passa molt al Palet, no? Sí que és evident, no? Que quan, per exemple, en aquest cas, no? En el que és el Palet hi ha doncs unes normes essencials bàsiques, que sí que no són modificables, però després hi ha certa flexibilitat, no? Que ajude, doncs, a que tothom, independentment de les seves capacitats, competències, orígens, llengua, doncs pugui participar activament, no? I aquesta participació, quan tu participes dins d'un grup, sigui gran, sigui una ciutat, sigui una entitat,

0: Doncs bé, va, us explicaré un secret.
1: Ah, vinga, ens encanten els secrets.
0: Doncs mireu el palet, doncs ara el mes de març complirà 3 anys de funcionament actiu perquè hi va haver un any doncs, de preparació. Però l'essència del palet fa més de 10 anys que existia, no?
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, fa uns 10 o 12 anys, diguéssim, en unes pràctiques al Banc dels Aliments es va crear un projecte de fi de grau, de carrera, que es deia Grupa't, i era l'essència de lo que avui en dia coneixem com a palet. Evidentment, s'ha reformulat, s'ha millorat moltíssim, no? També amb el servei de nutrició, que és una altra de les branques que tenim. Quina era l'essència d'aquest projecte inicial? Doncs poder dignificar l'accés als aliments, no?, d'aquelles persones doncs, que en tenien la necessitat, aquells títols de dret, no?, que comentaves. I la idea era poder-ho fer accessible, fer-ho agradable, fer-ho càlid, no? La calidesa és una paraula clau també al palet.
1: Ah, mira, la integrarem. Sí. La integrarem perquè ens agrada molt aquesta...
0: Doncs aquesta paraula era clau també perquè ve d'una companya que ha passat pel palet i que ha format gran part de tot l'inici. I doncs es buscava això, no?, de poder fer accessible i fer integrador, no?, un servei que realment doncs ha d'estar a la base de tothom, no? I d'aquesta idea inicial de fa 11 o 12 anys enrere, com és que ara s'ha ficat en marxa? Bueno, pues, d'alguna forma, gràcies al Covid. El Covid us sona?
2: Mm-hmm.
0: Oi que sí?
2: Una mica.
0: Malauradament, doncs, el Covid va portar coses molt negatives, però també va portar un despertar, no?, en molts àmbits, no?, en preparar coses o en extreure coses doncs, que potser s'haurien d'haver implantat fa anys enrere, no?, però que bueno, a vegades no és el moment ni el temps a nivell de tots àmbits, políticament, administrativament, socialment. I d'alguna forma, doncs bé, el Covid va portar, no?, que hi hagués un increment brutal de famílies, doncs, ho recordareu, ERTEs, ERES, famílies amb Covid, tancades, era una mica caòtic al principi, no?, que no se sabia molt bé com portar-ho tot. I aquest increment doncs, va fer d'alguna forma, no?, que l'administració digués, ei, necessitem canviar el model, i com a banc doncs, va trucar a la porta, no?, i dir, escolta, ja que col·laborem, com podríem fer-ho? I bueno, va ser allò que et passa en el mànec de la paella, dius, avui la truita la faig jo.
1: Okay,
0: no? I llavors, doncs, sí, gràcies a aquest impàs, doncs va ser com es va treure la pols d'aquell projecte inicial, es va millorar i es va adaptar doncs, a la realitat que avui en dia vivim.
1: Està bé que passi el temps, perquè així trobem coses bones de les situacions tan dolentes, no? Uh-huh.
2: Sí, a mi ara em venia al cap, no?, que a vegades ens fa molta por, sobretot a les professionals o a les que hi treballem, no?, com que a vegades, sense voler-ho, ens situem per sobre, ja sigui per ajudar o perquè ens toque per responsabilitat, i fa por, no?, involucrar als titulars de dret i a les titulars de dret en aquest procés, no?, que vegin què passa a dintre, a vegades fa por, no?, o no?
0: Bueno, suposo que també depèn el recorregut de cadascú també a nivell professional, no?, i depèn també on tu t'has desenvolupat o què has fet. Sí que és veritat i és comprensible, no?, que quan estàs en un projecte o crees un projecte o vols fer una acció, a vegades pot ser que faci una mica de respecte més que por, no?, el implicar persones que potser són, diré així la paraula, m'agrada massa, però persones usuaris també d'aquell recurs, no?, d'aquell projecte, però... és com a tot, no? Et pots trobar persones doncs, o voluntàries, no?, que poden sorprendre gratament i et pots trobar persones que et poden sorprendre no gratament, no?
1: Ho subscribo.
0: I llavors, doncs, bueno, és que li has de donar l'oportunitat perquè el canviar el xip, no?, canviar el de dir, ostres, que les famílies que volen participar puguin fer-ho, doncs sí que costa una mica i fa una mica de reticència, no?, al principi, però bueno, jo us puc dir que és molt gratificant i molt enriquidor que puguin famílies que fan ús del servei, en aquest cas de l'alimentació, i no només de l'alimentació, però també fer moltes altres més coses, doncs pugui formar pas, és que l'enriqueix moltíssim, no?, de que algú que ho ha viscut en clau. És com aquella experiència, a vegades expliquem, no pots entendre que ser mare si no ho has sigut, no? Uh-huh. Pots imaginar-t'ho, llavors, ostres.
1: Sí.
0: Doncs el mateix, si no has viscut, si no has tingut la necessitat, és complex entendre a l'altre.
2: Aquí és on començàvem, no? Aquest caràcter, aquesta dignificació de les persones és aquí, no? I penso que és un dels motius d'aquest espai solidari, convidar a persones i a projectes com el que tenim entre mans, perquè dona peu a dir, ostres, no m'havia atrevit fins ara perquè em fa por, perquè és que clar, veure el que és a dintre i com decidim les coses, o veu que vegin depèn de quines coses, això no fa aquest respecte, però acabes dignificant i acabes traient-hi molt profit de persones que realment saben, no? Estan a una altra banda. Llavors, jo us voldria felicitar també per aquesta part, heu estat molt valentes.
0: Bueno, és molt agradable.

0: L'he veure, doncs, com una persona entra, no?, amb aquest, una família entra en aquest procés de participació dins de l'equip, perquè no només és vindre a ajudar a reposar o atendre les famílies, sinó també en la part d'assemblea, no?, de participar de la normativa, de què hem de fer, com ens hem de regir tots, no?, i veure com aquesta persona evoluciona, com aquesta persona finalment acaba el seu procés de voluntariat. Doncs és molt gratificant veure tot aquest procés.
1: En el primer episodi que vam gravar nosaltres de l'Espai Solidari ens van aquí com despullar una mica per dir que ser voluntari també és un acte d'egoisme, no? Perquè té una aportació al creixement personal, a la imatge propioceptiva, a l'autoestima del voluntari, i que era raons que ens havien portat a nosaltres, no? I ens agradaria molt, perquè, clar, tu hauràs conegut un munt de voluntaris i ens agradaria molt que ens posessis algun exemple, si has vist canvis en els voluntaris del Palet, com han crescut, canviat, evolucionat, no sé, no? O millorat, o empitjorat, o el que tu consideres, si tens algun cas que vulguis explicar concret.
2: Vosaltres no ho veieu, però a l'Airache se li estan il·luminant els ulls. Una miqueteta.
1: Quan pensa és en que la gent que diu, sí, quan ha dit calidesa, també li ha passat.
0: Sí. Doncs mira, jo et donaré, no sé si us van despullar o no per aquestes paraules que deies, però jo te les ratifico que és així.
1: Gràcies.
0: Mira, justament aquest divendres vam fer el sopar de voluntaris del Palet, d'acord? Vam fer un obsequi molt especial. Sempre els obsequis que intentem fer als nostres voluntaris són especials. Intentem amagar-los, perquè sempre s'exhibe algú. I vam regalar una brúixola. Una brúixola amb doble significat. Llavors és el mateix que estàs dient tu ara. La brúixola tenia un doble significat en dient que cada voluntari ens ajuda a no perdre el nord de cap a on anem, però que també el Palet pretenia ser una brúixola per a aquelles persones no que participen al voluntariat i que a vegades, independentment siguin d'un altre origen o no, o estiguin aquí, a vegades la gent necessiti un moment d'orientació, no? Algú que els acompanyi, i llavors doncs, que nosaltres també preteníem ser això. Llavors et dono tota la raó dient que el voluntariat potser a vegades és una mica egoista, o no pot ser la paraula egoista, sinó que també és un feedback, no?, de lo que tu dones i lo que tu reps.
2: Aquests actes d'egoisme estan bé, no? Li diguem egoisme per riure una mica, però
1: sí.
2: Està bé ser egoista a vegades, i què millor ser, això de la Sabina, què millor ser egoista quan estàs fent un voluntariat, no?
0: Bueno, a mi t'enriqueix moltíssim, vaja.
1: Sí, i tens com, no sé, jo diria que en el Banc d'Aliments del Picat he trobat amigues que mai no hauria trobat fora d'aquell àmbit, no? Persones superafines amb les que comparteixo un munt de coses, i és aquesta oportunitat, no?, de com aquesta xarxa social ens integra a tots d'alguna manera i a tots per igual. Amb la Mèrie havíem preparat arrel de tot això, perquè sempre pensem com fidelitzar el voluntariat, perquè bueno, nosaltres és molt inestable aquesta situació, és el que diu la Mary. Quan estàs bé, sí que pots donar tot teu, no? Però respecte al voluntariat, un petit problema de salut, un canvi professional, un fa que els voluntaris deixin de venir o que no estiguin, o a vegades copiant el vostre exemple de com integreu els titulars de dret a ser voluntaris, nosaltres també ho hem fet i sempre convidem els titulars de dret a que vinguin, i així mentre estan allistat venen, però després la seva vida torna a anar bé i per sort i per alegria nostra, continua, i es perdem de voluntaris. Sempre pensem en la fidelització del voluntariat, no? Com ho feu vosaltres? I claro, perquè ens acabes de deixar amb això que expliques ara, de que es feu regals i totes aquestes coses, ha sigut força interessant. Explica'ns.
0: Doncs bé, jo penso que fidelitzar és molt bonic. El fidelitzar es fidelitza perquè la persona sempre marxa, no? O almenys nosaltres intentem treballar perquè el voluntari, quan acaba el seu procés, perquè doncs, tothom té un procés, no?, un temps, doncs quedi fidelitzat, sempre se'n recordi, passi a veure'ns o ens expliqui com està. Això és algo que jo penso que hem aconseguit, perquè la gent passa i és molt gratificant veure-ho. I jo penso que el tema del voluntariat és que ha de ser algo temporal. Jo a vegades ens riem amb el company, amb el Manel, que és el responsable de logística, perquè diem, noi, semblem el papa i la mama. Perquè és com els fills, no? Els cuides, els ajudes, els acompanyes, són independents i després volen, no? I al final passa això també amb el voluntariat, no? Tothom té el seu procés, hi ha gent que, doncs, bueno, per també les seves situacions personals, doncs té més temps o té més disposició o bueno, pot abastir el seu temps d'una altra forma, i hi ha gent que no, no? I realment sí, hi ha molt... Jo, per exemple, us puc dir que al Palet, no? Tots són voluntaris, però sí, és cert que hi ha voluntaris, doncs, que són més base, que li diem més base, perquè, doncs, perquè són persones potser que ja estan jubilades o tenen més disposició de temps i són com els més implicats, no perquè els altres no ho siguin, sinó perquè realment la seva situació és diferent, no? A nivell personal. I hi ha d'altres, doncs, per exemple, tenim moltes famílies, doncs, que estan en aquesta situació de regularitzar la seva situació administrativa. Llavors, evidentment, nosaltres som els primers impulsors en dir, al moment que ja tot això estigui en marxa, evidentment, s'ha de volar. Sí? No vol dir que puntualment quan tinguis el dia de festa, perquè passa, ara passa justament amb un company que fa poc ha començat a treballar i quan té festa dic, què fas aquí? Descansa, eh? No, pues jo vull estar aquí perquè ho sent, és aquesta fidelitat, no? És aquest, vull estar aquí perquè m'hi trobo com a casa, perquè us heu convertit com en una família, en una comunitat i m'hi sento bé. Llavors, bueno, aconseguir això és mica en mica.
1: Acollir d'aquesta manera, sí. Que bonic.
2: Abans amb això de que parlàvem de cuidar-nos, també pensem que és molt important preguntar-te i com ho portes tu, tota aquesta coordinació, coordinar amb aquesta calidesa.
0: Doncs la veritat és que molt bé. Suposo que també perquè m'agrada molt la meva feina, sí, i també perquè he de dir que tenim un meravellós equip de voluntaris. És molt gratificant treballar amb ells i, a part, egoistament, no? Vull dir, doncs la riquesa que, de tot el que jo aprenc de cadascun d'amb ells, no? Perquè nosaltres, doncs bé, nosaltres quan... s'interessa una persona en venir, no? Tenim un pla de voluntariat, som dues persones responsables de tot l'equip de voluntariats del banc, d'acord? Hi ha la Conchi, que s'acompanya jo. Llavors tenim un pla de voluntariat, o sigui que hi ha una sèrie, no?, de pautes a seguir quan una persona s'interessa, no? Hi ha una sèrie d'entrevistes, hi ha un procés d'adaptació, etcètera, no? I és molt gratificant perquè després fem, doncs, un seguiment amb aquests voluntaris. A vegades el voldríem fer més acurat, però sempre s'acompanya els voluntaris, no?
1: Feu una entrevista per començar quan ve un voluntari?
0: Sí, sempre, sempre.
1: I la teniu protocolaritzada?
0: Sí, ara sí. Sí, perquè creiem que quan ve algú, independentment d'on vingui i d'on procedeixi, inclús de la llengua, que a vegades hem d'utilitzar mediadors lingüístics, doncs primer volem saber per què vol fer voluntariat. Per què necessita, o sigui, per què vol venir, quina és la seva inspiració, la seva motivació, què el mou a venir a donar del seu temps, perquè el temps és un tresor, i llavors, ostres, per què vols venir, quin és el teu interès, què et mou a vindre, i a sobre aquí, no? I després expliquem tot el xaparrón de les normatives, de les assemblees, perquè, clar, jo us he dit que tota la normativa que tenim, tenim dos constitucions al Palet, i les dues constitucions són fetes pel voluntariat. Llavors va molt bé perquè les revisem en assemblea anual, en dues que fem, llavors va molt bé perquè les normes són fetes per tots. Llavors entre tots s'autoregula l'equip. Això mateix.
1: Mm-hmm. Ah, que important això, no?
0: Sí, sí,
1: organitzar-se de manera assembleària.
0: Clar, clar.
2: Sí, és que jo sóc superfan de fer-ho tot d'aquesta manera perquè crec fermament que és molta feina prèvia, però que t'estalvia molts problemes en un futur.
0: Molts, molts, molts. I penseu que en un espai de voluntariat, que també us deu passar, no?, a nivell d'aquí, del PICAT, entra molta gent de pràctiques, perquè també tenim gent de pràctiques de diferents entitats, a part del voluntariat, i és molt necessari que ells se puguin també autorregular entre ells mateixos, no?, perquè tu sempre no hi ets, sempre hi ha tasques, no? Tu, evidentment, cadascú de nosaltres a nivell professional, dintre de lo que és el, en aquest cas el Palet en específic, doncs cadascú té les seves obligacions i les seves responsabilitats, no hi has de respondre davant de què, però d'alguna forma comparteixes aquesta càrrega, no? I entre tots doncs ens anem regulant, no? I evidentment s'ha d'anar recordant, perquè quan entra gent nova, evidentment has de tornar a formar i no et pots desgastar en el tornar a formar, el tornar a explicar, ha de ser una constant.
2: Mm-hmm. Sí. Et voldria fer moltes més preguntes, però la Sabina ens farà tancar l'espai solidari dins de poc. Però no volem deixar-te marxar del nostre espai...
1: Passa sempre molt ràpid, això.
2: Del nostre espai solidari, un lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real. Que ens expliquis què és per tu la solidaritat.
0: Pues mira, per mi la solidaritat és un conjunt de valors, perquè engloba moltes coses. És com una caixa d'eines, i dintre de les eines doncs has de tenir un martell, uns tornillos, un... Bueno, més delicat, no ho sé. Llavors, bueno, per mi la solidaritat és respecte, tolerància, empatia, assertivitat. No tothom pot ser solidari. S'ha d'aprendre també a ser-ho, se pot aprendre, no? Hi ha algunes persones que també pot ser innat, però hi ha coses que es poden treballar i se poden aconseguir. I la pràctica fa el mestre.
1: M'agrada aquesta,
2: sí, a mi també.
1: Este símil, no? De, ha sigut molt visual i ens ha agradat, hem imaginat aquesta caixa d'eines. T'agraïm molt que hagis vingut en persona també, especialment, i així ens trobem i això ens ha ajudat.
0: Bueno, moltes gràcies i gràcies per aquest espai.

0: Informatiu bon dia, migdia.
1: Notícies en xarxa migdia. Pamela Martínez.
2: Bona tarda. Rubí ha registrat el primer augment de la natalitat en 18 anys i romp així una llarga tendència de descens iniciada després del 2007. Durant el 2025 van néixer 534 infants a la ciutat, 23 més que l'any anterior, tot i que la recuperació és moderada, suposa un canvi de tendència després de gairebé dues dècades de caiguda dels naixements i coincidint amb el primer repunt de la natalitat a Catalunya des del 2008. L'Alternativa d'Unitat Popular durà al ple municipal una moció perquè Rubí disposi d'una ordenança específica per regular la contaminació per olors. La formació reclama una normativa que permeti prevenir, controlar i sancionar els episodis de males olors que afecten diversos punts de la ciutat. L'actor i cantant rubinenc Oriol Borés opta al Premi Teatre Barcelona a la millor interpretació de musical pel seu paper a L'amor venia en taxi de la Cubana. La candidatura arriba després de dos premis Butaca que va aconseguir la temporada passada amb Ànima. I abans d'entrar en detall en totes aquestes informacions, començarem amb la previsió meteorològica de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns núvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre. I com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
2: Rubí recupera la natalitat després de 18 anys de descens. La ciutat va registrar 534 naixements durant el 2025, segons les dades que acaba de publicar l'Institut d'Estadística de Catalunya. Són 23 nadons més que l'any anterior, un increment del 4,5% que romp una llarga tendència a la baixa iniciada després del màxim registrat l'any 2007. És la primera vegada en gairebé dues dècades que el nombre de naixements creix al municipi, tot i que l'augment és moderat, la dada suposa un canvi de tendència després d'anys en els quals la natalitat havia anat disminuint de manera pràcticament continuada. Malgrat aquesta recuperació, les xifres encara són lluny de les registrades abans de la crisi econòmica. L'any 2007 van néixer a Rubí més d'un miler d'infants. Això significa que, tot i el repunt d'aquest 2025, avui encara neixen pràcticament la meitat de nins i nines que fa 18 anys. Les dades també evidencien que l'augment de la població que viu la ciutat no s'explica per un increment dels naixements. Rubí ja supera els 82.800 habitants, però aquest creixement respon principalment als moviments migratoris. És a dir, la ciutat continua guanyant població, però no perquè hi neixin més infants, sinó perquè hi arriben nous residents. Aquest canvi de tendència a Rubí coincideix, a més, amb el primer augment de la natalitat registrat al conjunt de Catalunya des de l'any 2008. Les dades de l'IDESCAT també permeten veure quins són els noms més escollits per les famílies rubinenques i situar aquesta recuperació recuperació en el context del Vallès Occidental, de Catalunya i del conjunt de l'Estat. Ens ho explica la Paula Iglesias.
0: Els noms de Martí i Sofia encapçalen el rànquing dels més posats als nadons nascuts a Rubí durant el 2025. Entre els nens també destaca Leo, Biel, Marc i Nil. En el cas de les nenes, els segueixen Júlia, Martina, Ona i Mia, una classificació molt semblant a la del conjunt de Catalunya. La recuperació de la natalitat que s'ha registrat a Rubí també es reflecteix en l'àmbit comarcal. El Vallès Occidental és una de les comarques catalanes que més augmenta el nombre de naixements en termes absoluts, amb 201 nadons més que l'any anterior. Només el Baix Llobregat registra un increment superior. Al conjunt de Catalunya, el 2025 van néixer 54.249 infants, un 0,8% més que el 2024. És el primer increment des del 2008 i posa fi a 17 anys consecutius de descens. Tot i això, els experts insisteixen que no es tracta d'una recuperació de la fecunditat. De fet, l'indicador continua en mínims històrics, amb una mitjana d'1,08 fills per dona, la xifra més baixa des que hi ha registres. L'augment dels naixements s'explica sobretot perquè hi ha més dones en edat de tenir fills. Alhora, les mares continuen retardant la maternitat i l'edat mitjana ja s'acosta als 33 anys. La situació és molt semblant a la que viu el conjunt d'Espanya. Després d'anys de descens, els naixements també han experimentat una lleugera recuperació, tot i que continuen molt lluny dels nivells registrats abans de la crisi econòmica.
4: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
2: I en la plana política, l'Alternativa d'Unitat Popular demanarà el dijous al ple municipal una moció perquè Rubí disposi d'una ordenança específica per regular la contaminació per olors. La formació assegura que la ciutat acumula 14 anys de retard en aquesta qüestió i recorda que el ple ja va aprovar l'any 2012 elaborar una normativa i un mapa de contaminació odorífera, uns compromisos que, segons denuncia, mai no s'han arribat a complir. La UP proposa que la futura ordenança segueixi el model de la Diputació de Barcelona i permeti detectar, controlar i sancionar els episodis de males olors. La moció posa el focus en les queixes veïnals per les emissions de l'empresa Rensica i també pels abocadors pròxims a zones residencials. La formació reconeix que en els últims anys s'han aplicat mesures per reduir les emissions, però considera que continua faltant una eina legal que permeti actuar amb més contundència. La proposta inclou, a més, obrir un període d'informació pública durant la tramitació de l'ordenança i impulsar una campanya perquè la ciutadania conegui la nova normativa i els canals de denúncia. Com sempre, el ple serà aquest dijous a les 5 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament i el podreu seguir en streaming a la nostra web radiorubí.cat.
4: Tota la informació cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
2: I a la plana més cultural, la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler compta des d'ara amb 3 exemplars de la revista del 8M Suelta una història para que aparezca otra. La Sala Neus Català i En Comú Podem Rubí han fet la donació d'aquesta publicació que recull vivències, reflexions i testimonis de dones amb l'objectiu de preservar la memòria, fomentar la sororitat i contribuir a la transformació social. La revista també es pot descarregar gratuïtament en format digital perquè arribi al màxim de persones possible. Des de la Sala Neus Català valoren molt positivament aquesta donació i consideren que era important que la publicació passés a formar part del fons de la Biblioteca Municipal. Ho explica Rosa López, membre de la Junta de l'entitat.
5: Molt contentes de l'experiència de la tercera edició de la revista Suelta una història para que aparezca otra i amb una valoració molt positiva on pensem que és un espai necessari, literari, per visibilitzar les vivències sovint normalitzades i que al compartir-les es poden transformar.
2: La donació vol facilitar que qualsevol persona interessada pugui consultar aquesta recopilació d'històries i reflexions que va néixer amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones. Seguim xerrant de temes culturals perquè l'actor, cantant i director rubinenc Oriol Borés ha estat nominat al Premi Teatre Barcelona a la millor interpretació de musical pel seu paper a L'amor venia en taxi, la nova producció de la cubana. Borés assegura que rebre aquesta candidatura ha estat tota una sorpresa i que el simple fet de ser nominat ja és un premi. L'escolta.
6: Processar la informació d'enviar-la per a veure què està passant, i em va fer molta il·lusió. La veritat és que, clar, tot el que sigui un reconeixement a la feina feta sempre fa moltíssima il·lusió, i una nominació, en el fons, és el millor premi que et poden donar.
2: L'amor venia en taxi és un dels musicals més nominats dels Premis Teatre a Barcelona, amb 3 candidatures. Són millor musical, millor autoria original i la nominació de Borés com a millor intèrpret. L'artista rubinenc arriba a aquest nou reconeixement després d'endur-se la temporada passada 2 Premis Butaca gràcies al musical Ànima. Tot i això, assegura que continua centrat en la feina i en els nous projectes, entre els quals hi ha la seva incorporació als Miserables a Madrid. Torna'm a escoltar Borés.
6: Jo tinc la gran sort de que ara sí que començo a ser conscient que estic en un punt on em passen coses que l'Oriol de fa 10 anys enrere no s'hagués plantejat mai que li podrien estar passant, no? Vull dir, crec que, per exemple, Ànima em marca un punt d'inflexió en el que puc ensenyar la meva faceta de creador i, a més, és ben rebuda. I això també em dona un marge. Ja, però jo soc una persona que em desperto cada dia, vaig a fer la meva feina, em concentro molt en el que he de fer i gaudeixo molt d'aquest tema dels Premis Edition i penso molt, molt, molt poc. Em fan molta il·lusió, però hi penso molt poc.
2: Les votacions dels Premis Teatre Barcelona estaran obertes fins al 13 de setembre i els guanyadors es donaran a conèixer el 28 de setembre en una gala que se celebrarà a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
4: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: Pamela Martínez.
1: Bona tarda. Rubí ha registrat el primer augment de la natalitat en 18 anys i romp així una llarga tendència de descens iniciada després del 2007. Durant el 2025 van néixer 534 infants a la ciutat, 23 més que l'any anterior, tot i que la recuperació és moderada, suposa un canvi de tendència després de gairebé dues dècades de caiguda dels naixements i coincidint amb el primer repunt de la natalitat a Catalunya des del 2008. L'Alternativa d'Unitat Popular durà al ple municipal una moció perquè Rubí disposi d'una ordenança específica per regular la contaminació per olors. La formació reclama una normativa que permeti prevenir, controlar i sancionar els episodis de males olors que afecten diversos punts de la ciutat. L'actor i cantant rubinenc Oriol Borés opta al Premi Teatre Barcelona a la millor interpretació de musical pel seu paper a L'amor venia en taxi de la Cubana. La candidatura arriba després de dos premis butaca que va aconseguir la temporada passada amb Ànima. I abans d'entrar en detall en totes aquestes informacions, començarem amb la previsió meteorològica de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
2: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Rubí recupera la natalitat després de 18 anys de descens. La ciutat va registrar 534 naixements durant el 2025, segons les dades que acaba de publicar l'Institut d'Estadística de Catalunya. Són 23 nadons més que l'any anterior, un increment del 4,5% que romp una llarga tendència a la baixa iniciada després del màxim registrat l'any 2007. És la primera vegada en gairebé dues dècades que el nombre de naixements creix al municipi. Tot i que l'augment és moderat, la dada suposa un canvi de tendència després d'anys en els quals la natalitat havia anat disminuint de manera pràcticament continuada. Malgrat aquesta recuperació, les xifres encara són lluny de les registrades abans de la crisi econòmica. L'any 2007 van néixer a Rubí més d'un miler d'infants. Això significa que, tot i el repunt d'aquest 2025, avui encara neixen pràcticament la meitat de nins i nines que fa 18 anys. Les dades també evidencien que l'augment de la població que viu la ciutat no s'explica per un increment dels naixements. Rubí ja supera els 82.800 habitants, però aquest creixement respon principalment als moviments migratoris. És a dir, la ciutat continua guanyant població, però no perquè hi neixin més infants, sinó perquè hi arriben nous residents. Aquest canvi de tendència a Rubí coincideix, a més, amb el primer augment de la natalitat registrat al conjunt de Catalunya des de l'any 2008. Les dades de l'IDESCAT també permeten veure quins són els noms més escollits per les famílies rubinenques i situar aquesta recuperació en el context del Vallès Occidental, de Catalunya i del conjunt de l'Estat. Ens ho explica la Paula Iglesias.
3: Els noms de Martí i Sofia encapçalen el rànquing dels més posats als nadons nascuts a Rubí durant el 2025. Entre els nens també destaca Leo, Biel, Marc i Nil. En el cas de les nenes, els segueixen Júlia, Martina, Ona i Mia, una classificació molt semblant a la del conjunt de Catalunya. La recuperació de la natalitat que s'ha registrat a Rubí també es reflecteix en l'àmbit comarcal. comarcal. El Vallès Occidental és una de les comarques catalanes que més augmenta el nombre de naixements en termes absoluts, amb 201 nadons més que l'any anterior. Només el Baix Llobregat registra un increment superior. Al conjunt de Catalunya, el 2025 van néixer 54.249 infants, un 0,8% més que el 2024. És el primer increment des del 2008 i posa fi a 17 anys consecutius de descens. Tot i això, els experts insisteixen que no es tracta d'una recuperació de la fecunditat. De fet, l'indicador continua en mínims històrics, amb una mitjana d'1,08 fills per dona, la xifra més baixa des que hi ha registres. L'augment dels naixements s'explica sobretot perquè hi ha més dones en edat de tenir fills. Alhora, les mares continuen retardant la maternitat i l'edat mitjana ja s'acosta als 33 anys. La situació és molt semblant a la que viu el conjunt d'Espanya. Després d'anys de descens, els naixements també han experimentat una lleugera recuperació, tot i que continuen molt lluny dels nivells registrats abans de la crisi econòmica.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
1: I en la plana política, l'Alternativa d'Unitat Popular demanarà el dijous al ple municipal una moció perquè Rubí disposi d'una ordenança específica per regular la contaminació per olors. La formació assegura que la ciutat acumula 14 anys de retard en aquesta qüestió i recorda que el ple ja va aprovar l'any 2012 elaborar una normativa i un mapa de contaminació odorífera, uns compromisos que, segons denuncia, mai no s'han arribat a complir. La UP proposa que la futura ordenança segueixi el model de la Diputació de Barcelona i permeti detectar, controlar i sancionar els episodis de males olors. La moció posa el focus en les queixes veïnals per les emissions de l'empresa Rensica i també pels abocadors pròxims a zones residencials. La formació reconeix que en els últims anys s'han aplicat mesures per reduir les emissions, però considera que continua faltant una eina legal que permeti actuar amb més contundència. La proposta inclou, a més, obrir un període d'informació pública durant la tramitació de l'ordenança i impulsar una campanya perquè la ciutadania conegui la nova normativa i els canals de denúncia. Com sempre, el ple serà aquest dijous a les 5 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament i el podreu seguir en streaming a la nostra web radiorubí.cat.
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I a la plana més cultural, la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler compta des d'ara amb 3 exemplars de la revista del 8M Suelta una història para que aparezca otra. La Sala Neus Català i En Comú Podem Rubí han fet la donació d'aquesta publicació que recull vivències, reflexions i testimonis de dones amb l'objectiu de preservar la memòria, fomentar la sororitat i contribuir a la transformació social. La revista també es pot descarregar gratuïtament en format digital perquè arribi al màxim de persones possible. Des de la Sala Neus Català valoren molt positivament aquesta donació i consideren que era important que la publicació passés a formar part del fons de la Biblioteca Municipal. Ho explica Rosa López, membre de la Junta de l'entitat.
4: Molt contentes de l'experiència de la tercera edició de la revista Suelta una història para que aparezca otra i amb una valoració molt positiva on pensem que és un espai necessari, literari, per visibilitzar les vivències sovint normalitzades i que al compartir-les es poden transformar.
1: La donació vol facilitar que qualsevol persona interessada pugui consultar aquesta recopilació d'històries i reflexions que va néixer amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones. Seguim xerrant de temes culturals perquè l'actor, cantant i director rubinenc Oriol Borés ha estat nominat al Premi Teatre Barcelona a la millor interpretació de musical pel seu paper a L'amor venia en taxi, la nova producció de la cubana. Borés assegura que rebre aquesta candidatura ha estat tota una sorpresa i que el simple fet de ser nominat ja és un premi. L'escolta.
5: Processar la informació d'enviar-la per a veure què està passant i em va fer molta il·lusió. La veritat és que, clar, tot el que sigui un reconeixement a la feina feta sempre fa moltíssima il·lusió i una nominació, en el fons, és el millor premi que et poden donar.
1: L'amor venia en taxi és un dels musicals més nominats dels Premis Teatre a Barcelona amb 3 candidatures. Són millor musical, millor autoria original i la nominació de Borés com a millor intèrpret. L'artista rubinenc arriba a aquest nou reconeixement després d'endur-se la temporada passada 2 Premis Butaca gràcies al musical Ànima. Tot i això, assegura que continua centrat en la feina i en els nous projectes, entre els quals hi ha la seva incorporació als Miserables a Madrid. Tornem a escoltar Borés.
5: Jo tinc la gran sort de que ara sí que començo a ser conscient que estic en un punt on em passen coses que l'Oriol de fa 10 anys enrere no s'hagués plantejat mai que li podrien estar passant, no? Vull dir, crec que, per exemple, Ànima em marca un punt d'inflexió en el que puc ensenyar la meva faceta de creador i, a més, és ben rebuda. I això també em dona un marge. Però jo soc una persona que em desperto cada dia, vaig a fer la meva feina, em concentro molt en el que he de fer i gaudeixo molt d'aquest tema dels Premis Teatre i penso molt, molt, molt poc. Em fa molta il·lusió, però hi penso molt poc.
1: Les votacions dels Premis Teatre Barcelona estaran obertes fins al 13 de setembre i els guanyadors es donaran a conèixer el 28 de setembre en una gala que se celebrarà a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.

0: I això és tot per ara, en una jornada en la que vos hem explicat que Rubí ha recuperat la natalitat després de 18 anys de descens, on s'han registrat en el 2025 534 naixements i que, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, suposa 23 nadons més que l'any passat, és a dir, un increment del 4,5%, que romp aquesta llarga tendència a la baixa. Tot i això, aquest creixement no justifica el creixement de la ciutat, ja que el creixement de la ciutat, que ja es troba en els 82.800 habitants, es deu precisament a l'arribada de nous residents. Una jornada en la que també vos hem explicat les mocions que apareixeran el dijous a la ple municipal, aquest ple que atendrem a les 5 de la tarda, com sempre, és el darrer ple abans de començar les vacances d'estiu, abans de tornar a fer un nou ple al setembre, en un any electoral en el que de ben segur tots els grups municipals presentaran mocions i presentaran moltíssimes propostes. I també en aquesta jornada que hem conegut aquests premis, aquestes nominacions, els premis que ha rebut l'actor rubinenc per Oriol Borés, volíem dir. Nosaltres ho deixem aquí, ja sabeu que vos podeu seguir informant a les nostres xarxes socials, al Facebook, al Twitter i a l'Instagram. I també, com sempre, podeu seguir informant-vos en el nostre web radiorubí.cat. Passin una bona tarda i un bon dia.
1: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalar de la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
9: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre, de 10 a 11 del matí.
0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar o vapejar a l'aire lliure en llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat i prohibeix específicament als menors fumar i vapejar. A més, equipara el tabac als productes de nova generació, com vapejadors o cigarretes electròniques. La norma haurà de ser aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mònica García és la ministra de Sanitat.
2: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y es el principal factor de riesgo evitable.
0: És dimarts 21 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Investiguen la mort d'un home apunyalat a Barcelona després de trencar l'ordre d'allunyament de la seva exparella, Esther Minguell.
3: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de matinada per una discussió relacionada amb aquest trencament de condemna. Arribant, trobat l'home ferit de gravetat. L'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
0: La Generalitat aprova ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet de Barcelona.
3: Es tracta de bestretes a compte de les indemnitzacions futures. Pels comerços es facilitarà finançament preferent. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que el govern no escatimarà esforços.
4: El que calgui, és a dir, la quantitat econòmica, la que calgui per atendre totes aquestes bestretes fins que es determinin les indemnitzacions i, per tant, es determini qui paga què. Per tant, no hi ha una quantitat econòmica definida, sinó la que calgui per atendre totes aquestes bestretes.
0: Catalunya fa marxa enrere en els objectius per generar energies renovables.
3: L'any 2025 ha generat un 3% menys d'aquestes energies respecte a l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya, per sota del 16% registrat el 2024. Són dades de l'Observatori de les Energies Renovables.
0: En cultura, el Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeo Català, aprofitant un nou accés.
3: Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana, que serà la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. S'espera que sigui accessible a partir de la tardor.
0: Als esports, Jordi Cervantes, possible final catalana a la Supercopa ACB.
5: Penya, Baskonia i València-Barça seran les semifinals de la competició que es disputarà del 19 al 20 de setembre. Per tant, l'Olímpic de Badalona, seu de la Supercopa, podria viure el partit pel títol entre dos equips catalans.
0: I volem saber si ha de continuar la calor. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació

0: Congrés. El gabinet de l'executiu també ha aprovat l'avantprojecte de la nova llei de medicaments. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. El gabinet de Pedro Sánchez vol prohibir fumar, vapejar i consumir bosses de nicotina als menors de 18 anys. Fins ara només n'estava prohibida la venda als adolescents. La ministra de Sanitat és Mònica García.
2: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año y es el principal factor de riesgo evitable.
1: També ampliarà els espais sense fum. Prohibeix fumar a totes les terrasses de bars i restaurants, a les zones d'oci a l'aire lliure, com ara els festivals i els concerts, a les instal·lacions esportives, piscines col·lectives, marquesines de transport, als campus universitaris i dins dels vehicles d'ús laboral. El projecte de llei equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional i amplia les restriccions a la publicitat i la promoció d'aquests productes. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments. Vol garantir més equitat d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut.
2: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares para poder generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir y para poder afrontar los desabastecimientos.
1: Ara els dos projectes de llei els haurà de tramitar el Congrés.
0: Una llei que restringeixi més la contaminació atmosfèrica és justament el que demanen investigadors de l'Institut IS Global arran d'un nou estudi que associa la pol·lució durant la infància amb un risc més elevat de desenvolupar síndrome metabòlica, una conseqüència poc estudiada de respirar aire contaminat. Continuem amb tu, Maite.
1: La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc com l'obesitat abdominal, la hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa en sang que poden augmentar el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2, per exemple, i malalties cardiovasculars en etapes posteriors de la vida. Parisa Montazzeri és investigadora d'IS Global i una de les autores de l'estudi, ho ha explicat a la xarxa.
3: Al estar més expuestos, tienen un aumento de riesgo de padecer esta enfermedad luego en su vida. Es como el hecho de fumar, ¿no? Poner una ley siempre tiene más poder y sería una llamada de seguir reduciendo los niveles de contaminación para poder proteger la salud de los niños.
1: L'estudi ha analitzat l'aire que respiren més d'un miler d'infants d'entre 6 i 11 anys a França, Grècia, Lituània, Noruega, el Regne Unit i Espanya. Els han fet revisions mèdiques i han vist un risc més elevat d'emmalaltir per la contaminació que respiren a l'escola que no pas a casa per la quantitat d'hores més elevada que passen als centres escolars.
0: I encara en relació amb la salut i en concret amb l'època d'altes temperatures que patim, la setmana passada es van atendre 650 persones a l'atenció primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor.
4: El perfil més atès aquests dies és el de major de 80 anys i persones d'entre 15 i 44, segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions a Catalunya. D'altra banda, pràcticament 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes. Una vintena de persones han hagut de ser hospitalitzades.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que ha estat ferit per arma blanca al passeig marítim de la Barceloneta de Barcelona aquesta matinada.
4: El cos ha rebut l'avís a quarts de quatre per una discussió relacionada amb un home que havia trencat l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Diverses patrulles han anat al lloc dels fets per detenir aquest home per incompliment de condemna, però en arribar l'han trobat ferit de gravetat per arma blanca. El servei d'emergències l'ha traslladat a un centre hospitalari on ha acabat morint. Segons fonts policials, l'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
0: La policia investiga tres possibles crims masclistes comesos en menys de 24 hores a Toledo, Alacant i Màlaga.
4: Al Moradí, a Alacant, s'ha detingut un home de 61 anys com a presumpte assassí de la seva dona de 56. A Alameda de la Sagra, a Toledo, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 48 anys acusat d'assassinar la seva parella davant dels tres fills, un d'ells menor. I a Antequera, a Màlaga, un home de 35 anys ha assassinat la seva parella de 30 i després s'ha suïcidat. Feia 3 anys que la víctima havia denunciat denunciat l'home per maltractar.

0: Tements tenien dos fills de 4 i 7 anys.
1: Si es confirmen com a feminicidis, augmentarien a 32 les dones mortes a mans de les parelles o exparelles des de l'inici de l'any a tot Espanya.
0: La xifra s'elevaria als 1.373 assassinats des que es va iniciar el recompte el 2003, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Us recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-001122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
1: Vint minuts i seran les 3. El govern ha aprovat ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Per als veïns seran bestretes a compte de les indemnitzacions futures i per als comerços es facilitarà finançament preferent. Ha estat a la reunió d'avui de l'executiu que s'ha pres aquesta decisió. Ha estat, per cert, la primera del nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno. Mon Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. La Generalitat avançarà diners als afectats de l'esvoranc del Putxet que han hagut de ser desallotjats. Ho farà utilitzant els diners del fons de contingència i sense quantitat limitada. Ara bé, després, un cop s'hagin esclarit les responsabilitats de l'accident, es descomptaran de les indemnitzacions. Ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
3: I fa bestretes a futures, a descomptar, si em permet l'expressió, de les indemnitzacions que es tancaran ja un cop la investigació feta i un cop, però, com els deia, des del govern el que hem volgut fer és dir, escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors ja passarem a comptes, no?, i veurem qui paga què.
2: Pel que fa als comerços, el govern ampliarà la línia d'emergències de l'Institut Català de Finances perquè hi puguin accedir de manera ràpida i preferent. Paneque ha dit que no hi ha danys estructurals als edificis afectats.
1: No deixem Barcelona perquè creixen prop d'un 4% els expedients a comerços, terrasses o allotjaments turístics a Ciutat Vella per incompliment de la normativa i soroll. Per primer cop, l'Ajuntament tanca durant un any la terrassa de dos locals reincidents ubicats a la Rambla, que és el carrer més expedientat.
0: El consistori també ha iniciat els tràmits per tancar durant un any 12 terrasses més de Ciutat Vella que acumulen sancions greus. Durant l'any passat es van fer més de 10.000 inspeccions en aquest districte i des del 2023 s'han obert prop de 13.000 expedients. 6 de cada 10 són d'activitats, un 20% d'ocupació de l'espai públic i el 20% restant d'obres. Es concentren sobretot al Raval i a la Barceloneta i les inspeccions es focalitzen en inspeccionar locals reincidents en l'àmbit comercial, terrasses i allotjaments turístics. Albert Valle, regidor del districte de Ciutat Vella.
4: No deixarem de buscar solucions i fórmules per lluitar contra els incomplidors que no respecta la normativa una i altra vegada. Els punts d'impunitat estan desapareixent i la gent és conscient de que no hi ha barra lliure, mai millor dit, per aquest tipus d'infraccions. Tardarem més o tardarem menys, però en qualsevol dels casos, com repeteixo, estarem molt pesats en aquest tema.
0: A una trentena de locals que acumulen incompliments reiterats, el consistori no els aplica la renovació automàtica de la llicència per tenir terrassa.
1: I el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha fet avui el seu primer acte al càrrec. Ha estat a Terrassa, on ha inaugurat una residència per a persones amb discapacitat. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bon dia.
5: Bon dia. Doncs la nova residència Amunt per a persones amb discapacitat intel·lectual ja és una realitat. L'equipament s'ha inaugurat aquest dimarts en presència del president del Parlament, Josep Rull, i el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno. Es tracta del primer equipament de la Fundació Ampans fora de la comarca del Bages. La residència Amunt ha estat possible després d'anys de reivindicacions de la coordinadora Capaç i del suport de les administracions. Situat al barri de Sant Llorenç, l'equipament suma 3.000 metres edificats en un terreny cedit per l'Ajuntament. Té 60 places de residència repartides en 10 unitats de convivència. A la planta baixa hi ha el centre de dia per a 20 persones amb espais equipats per a les activitats i necessitats dels usuaris, tot en un espai concebut amb criteris d'accessibilitat i qualitat arquitectònica per promoure l'autonomia personal i enfortir el vincle comunitari. La residència Amunt ha costat 7,8 milions d'euros, una tercera part dels quals finançats amb fons Next Generation.
6: Notícies en xarxa.
1: Obrim plana política, l'independentisme es manifestarà per la Diada a Barcelona, Girona i Amposta i ho farà apel·lant al present i al futur.
0: La manifestació unitària tindrà per lema "I soc i som pel present i pel futur independència" i tornarà a ser descentralitzada amb seus a Barcelona, Girona i Amposta. Pretén canalitzar el malestar de la societat catalana per qüestions com els problemes a Rodalies, les dificultats per accedir a l'habitatge i la situació dels serveis públics o de la llengua. La protesta l'organitzen l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, la Intersindical, el CIEMEN i el Consell de la República.
1: I l'empresari Julio Martínez no ha aclarit davant del jutge amb qui va mediar l'expresident Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra ni tampoc quan va cobrar.
0: Martínez ha ratificat davant l'Audiència Nacional que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va mediar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però no ha aclarit amb qui es va posar en contacte per aconseguir l'ajut ni quants diners va cobrar. Segons expliquen fonts jurídiques presents a l'interrogatori, Martínez ha declarat exactament el mateix que va exposar en l'escrit que va enviar aquest dilluns al jutge i ha confirmat que Zapatero era el que va marcar els passos a seguir per aconseguir finançament per l'aerolínia.
1: Tornem a Catalunya, que retrocedeix en l'assoliment dels objectius per generar energies renovables, segons l'últim informe de l'Observatori de les Energies Renovables, l'Overcat. L'any 2025, el territori ha generat un 3% menys d'energies d'aquest estil respecte de l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica, per sota del 16% registrat el 2024 i molt lluny del 50%, que és l'objectiu fixat al Proencat, el full de ruta oficial del govern. Marc Pijuan, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Una de les altres conclusions que es desprèn d'aquest document és l'augment de la dependència energètica. En xifres, enguany s'ha importat un 6,5% d'energia més que l'any 2024. Aquest 2025, de fet, la demanda elèctrica catalana s'ha cobert amb poc més del 16% amb recursos propis i amb prop del 84% amb recursos aliens. Víctor Cusí, portaveu d'Overcat, alerta dels perills de no treballar per revertir aquesta situació.
7: Catalunya importa més electricitat de la que aconsegueix generar amb fonts renovables. Això doncs, és un missatge preocupant, que implica doncs, més dependència energètica de l'exterior i, per tant, ens dona problemes de seguretat energètica, de competitivitat i de capacitat de generar aquí l'energia que necessitem.
6: En aquest sentit, Cusí ha volgut destacar la gran quantitat de projectes en tramitació, 231 eòlics i 1.107 fotovoltaics, que permetrien millorar aquesta tendència. Ara bé, ha denunciat que les traves administratives endarrereixen la seva implementació. De fet, des de l'entrada de la documentació i fins a l'autorització per posar en marxa un projecte d'energies renovables, poden passar 900 dies en parcs fotovoltaics o 1.200 en eòlics. A més, Catalunya aplica les taxes de tramitació de projectes més elevades de l'Estat. Per exemple, per un parc eòlic, aquí a Catalunya es paga 9 vegades més que a l'Aragó o 20 més del que es paga a Galícia.
1: Doncs justament, Unió de Pagesos s'ha pronunciat avui amb rotunditat sobre el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables, que impulsa la Generalitat i que genera un fort rebuig al territori. Després d'afegir-se a la mobilització dels ajuntaments, ara demanen directament la nul·litat d'aquest pla. Girona FM, Marc Guibas.
8: Unió de Pagesos reclama tornar als orígens i començar a traçar un nou Plater pel principi. D'aquesta manera, l'ENS creu que es podrà impulsar un projecte que protegeixi l'espai agrari. El sindicat sosté, en paraules textuals, que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya. La coordinadora nacional, Raquel Serrat, explica que han decidit reduir el plec d'al·legacions perquè s'hi puguin sumar altres entitats, particulars i pagesos afectats.
9: Com us hem dit, contemplen 80 pàgines, però el que sí que hem fet és un document resumit de les nostres al·legacions, que on, doncs, a nivell individual o a nivell d'entitat tothom s'hi podrà unir si així ho vol, i ho farem públic a través de xarxes socials i també de WhatsApp perquè pugui arribar a tothom i es puguin unir aquestes al·legacions.
8: Amb el lema "Foc a aquest plater", s'ha pronunciat d'aquesta manera tan contundent el Pla Territorial Sectorial per a la Generació d'Energia Eòlica i Fotovoltaica.
1: Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha inaugurat l'Estany de la Vila, un nou espai humit de 9 hectàrees que recupera part de l'antic estany històric del municipi, dessecat al segle XVIII, per guanyar a terres de conreu i reduir problemes de salut, per exemple, el paludisme. La nova làmina d'aigua torna a obrir la visual tradicional del poble amb la muralla medieval i la Basílica de Santa Maria com a fons. Empordà Televisió, Juanma Buín.
10: Més de 200 anys després que es dessequés per guanyar terres de conreu, Castelló d'Empúries torna a mirar-se al mirall de l'aigua. El municipi ha posat en marxa l'Estany de la Vila, un nou espai humit de 9 hectàrees que recupera el paisatge històric del segle XVIII. amb la silueta de la muralla medieval i la basílica de Santa Maria reflectides a la bassa. El projecte, finançat amb 700.000 euros dels fons europeus Next Generations, funciona gràcies a l'aportació d'aigua regenerada de la depuradora d'Empúria Brava. Més enllà del blau paisatgístic, el nou estany es converteix en una nova porta d'entrada als aiguamolls de l'Empordà. L'espai inclou illes per a la fauna, tres observadors d'ocells i caixes niu per a ratpenats que ajudaran a controlar els mosquits de forma natural. Un projecte on biodiversitat, patrimoni i turisme sostenible es donen la mà al cor de la comarca.
1: Doncs de l'Alt Empordà al Baix Empordà, perquè avui a Parlavà, reunió d'alcaldes i alcaldesses de la comarca per reivindicar accions concretes a la carretera G643 entre la Torroella de Montgrí i la Bisbal a causa de l'alta sinistralitat. I és que les dades indiquen que es produeix un accident cada 15 dies. Televisió de Costa Brava, Marc Montes, bon dia.
11: Bon dia. Avui des de Parlavà, la plataforma ciutadana del Baix té prou excuses amb aquesta proposta de les carreteres segures en el Baix Ter, convoca una reunió d'alcaldes i alcaldesses del territori per informar que a les carreteres, com per exemple la que va de Torroella cap a Rupià, tristament hi ha molts accidents que, malauradament, molts acaben en morts de ciutadans i volen reivindicar això i donar a entendre aquest problema que tenen en el territori, perquè no hi hagin més morts i hi hagin menys accidents. I ja són 21 els ajuntaments que han signat i aprovat la proposta.
1: Gràcies, Marc Montes, des de Televisió de Costa Brava per aquesta última hora, i ara és moment per a la informació cultural. El Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeo Català, aprofitant un nou accés. Es tracta d'una entrada directa des de la Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. S'espera que sigui accessible a partir de la tardor. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. La nova porta del Palau està situada en uns baixos de Via Laietana, cantonada amb el carrer Ramon Mas. Només entrar, un recorregut temàtic introduirà el visitant en la història del Palau mitjançant recursos audiovisuals i peces expositives. Al centre d'aquest trajecte es trobarà el nou espai d'atenció al públic, que substitueix les tradicionals taquilles. L'espai també acollirà la nova botiga del Palau i integrarà un espai immersiu. Una petita sala on, com ha explicat la responsable del projecte, Judit Pi, prèvia compra d'entrades podrà escoltar els cors de l'Orfeo Català interpretant una peça creada per a l'ocasió pel compositor Marc Timón, el Cor Infinit.
13: Per tenir aquella experiència que després d'una visita guiada o depèn de quins concerts no pot tenir tothom, que és escoltar l'Orfeo Català. L'Orfeo Català, ànima del Palau, doncs serà aquest petit espai on tindrem una mostra.
12: La porta del darrere del nou accés dona al carrer del Palau de la Música, una de les entrades a l'edifici modernista. El projecte es troba en fase de finalització i s'espera que comenci a funcionar com a molt tard a l'octubre. Per gaudir de l'experiència immersiva, però caldrà esperar fins al novembre.
1: I Gerri de la Sala, al Pallars Sobirà, acollirà durant 10 dies la tercera edició del Tabaca Film Fest. El Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus se celebrarà entre el 18 i el 27 de setembre. Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
14: Enguany el festival presenta moltes novetats, com són que s'amplia la durada de 4 a 10 dies i que s'incrementen els premis. Així ho ha explicat Ivana Minyo, una de les directores del festival.
15: Creixem en dies, creixem en premis, en dotacions de premis, creixem en activitats, creixem en impacte social, això és molt important per nosaltres. Aquest any ho hem pogut consolidar una mica més, aquest apartat, en sostenibilitat també i en implicació al territori.
14: Minyo també ha afegit que també s'incorpora un fil conductor conceptual, els animals mitològics i les bèsties simbòliques, que es reflecteix en l'unicorn del cartell de la nova edició. El primer cap de setmana, del 18 al 20 de setembre, portarà al cinema i diverses activitats culturals a diferents espais del Baix Pallars, amb un format més íntim. Entre setmana, el festival desplegarà la seva nova proposta educativa als instituts de Sort i la Pobla de Segur, amb projeccions i tallers de creació audiovisual. Finalment, del 24 al 27 de setembre, Gerri de la Sal concentrarà la major part de les sessions de cinema, la resta de la programació cultural i la gala de lliurament de premis.
1: I arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. La Supercopa ACB es disputarà a l'Olímpic de Badalona i ja coneix els emparellaments.
16: Bon dia, Marta. La primera semifinal la disputaran la Penya i el Baskonia i la segona el València i el Barça el 19 de setembre. Els quatre equips jugaran per assegurar-se un lloc a la final que es disputarà el 20 de setembre. Albert Guerra, Radio Ciutat de Badalona.
17: L'equip baloní disposa el factor pista com a anfitrió i també la il·lusió màxima pel fet de jugar davant la seva afició. L'arribada de Nicola Provítola ha disparat les expectatives i també la competitivitat de l'equip. Un Labro que a més sap de sobres el que és guanyar contra el Baskonia amb aquell partit de Copa del Rei de 2019 a Madrid en la memòria, on l'argentí va acabar amb 50 de valoració. El base serà una de les moltes noves peces que tindrà el conjunt verd i negre. Un fet també a tenir en compte en aquest començament de temporada amb la Supercopa com a primera competició oficial. Aquesta és la valoració del director esportiu de la penya, Jordi Martí.
18: No nosaltres, sinó els quatre equips. Tenim gent nova per fer els equips, però vaja, serà una miqueta veure les noves propostes de cada un, veure com ens encaixa l'equip i intentar veure quina mentalitat competitiva tenim i mostrem.
17: L'altra semifinal, Barça-València, és una reedició de les finals de l'ACB d'aquest any, en el que serà també un partit amb molts al·licients i amb dues plantilles molt noves.
16: L'assessor del Barça, Jordi Trias, valora el fet de reeditar la final de l'ACB contra el conjunt valencià.
19: Un repte, un plan venjança també esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
16: I encara en bàsquet i en l'òrbita blaugrana, avui ha anunciat una nova incorporació. Es tracta de Stanley Umude, jugador nord-americà de 27 anys i 1,98 m i signa per dues temporades. El jugador nascut a Portland viurà la seva primera experiència europea després d'haver passat per l'NBA en equips com els Detroit Pistons, els Milwaukee Bucks i els San Antonio Spurs. En futbol, Joan Laporta ha tornat als Estats Units on va viure la final del Mundial. El president blaugrana s'ha mostrat feliç pels jugadors del Barça que van alçar la Copa del Món i ha avançat quan serà la presentació de Yedemi.
20: Molt orgullós que avui jugadors del Barça siguin campions del món.
16: Doncs demà serà la presentació de l'exjugador del Borussia de Dortmund. L'Espanyol jugarà aquesta tarda el segon partit amistós de la pretemporada del conjunt blanc i blau, que continua l'estada a Torremirona. S'enfrontarà al Pau Francès a partir de 8:15 de la tarda al Municipal de Peralada, un conjunt perico que arriba als 33.000 socis i és a prop dels 29.000 abonats, xifres que superen les de fa un any en més de 6.000 altes noves com a socis i també en gairebé 6.000 abonats més. I a la Lliga AF, el Badalona Women continua perfilant la seva plantilla de cara al curs 26-27. Les badalonines s'han fet amb els serveis de Mirari Uria, la davantera guipuscoana arriba procedent de la Reial Societat, equip que s'ha classificat per disputar la Champions. La jugadora de 23 anys acumula 4 temporades a la Lliga F amb un total de 134 partits i 11 gols marcats.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
21: Notícies en xarxa. Edició migdia.
22: La xarxa de comunicació local.

0: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: La millor selecció musical a Fórmula Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Rubí recupera la natalitat després de 18 anys de descens. La ciutat va registrar 534 naixements durant el 2025, segons les dades que acaba de publicar l'Institut d'Estadística de Catalunya. Són 23 nadons més que l'any anterior, un increment del 4,5% que romp una llarga tendència a la baixa iniciada després del màxim registrat l'any 2007. És el primer augment dels naixements al municipi en gairebé dues dècades. Tot i això, la recuperació és encara moderada i les xifres continuen molt lluny de les registrades abans de la crisi econòmica. Fa 18 anys, a Rubí naixien més d'un miler d'infants cada any. Avui, tot i aquest canvi de tendència, la natalitat continua pràcticament a la meitat d'aquests nivells. Les dades també mostren que la població de la ciutat continua creixent. Rubí ja supera els 82.800 habitants, però aquest augment no s'explica per un increment dels naixements, sinó principalment per l'arribada de nous residents. Pel que fa als noms Martí i Sofia, són els més escollits per les famílies rubinenques per als nadons nascuts durant el 2025. La recuperació de la natalitat també s'ha fet notat al Vallès Occidental, una de les comarques que més augmenta el nombre de naixements en termes absoluts.

0: Tant i director Rubinenc Oriol Borés ha estat nominat al Premi Teatre Barcelona a la millor interpretació de musical pel seu paper a L'amor venia en taxi, la nova producció de la cubana. Borés assegura que rebre aquesta candidatura ha estat tota una sorpresa i que el simple fet de ser nominat ja és un premi.
1: Processant la informació d'enviant, a veure què està passant, i em va fer molta il·lusió. La veritat és que, clar, tot el que sigui un reconeixement a la feina feta sempre fa moltíssima il·lusió, i una nominació en el fons és el millor premi que et poden donar.
0: L'amor venia en taxi és un dels musicals més nominats dels Premis Teatre Barcelona, amb tres candidatures: millor musical, millor autoria original i la nominació de Borés com a millor intèrpret. Les votacions dels Premis Teatre Barcelona estaran obertes fins al 13 de setembre i el veredicte se sabrà el 28 de setembre. I això és tot. Fins ara. Més informació en una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí.
3: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
5: Fórmula Rubí.

0: clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.
1: Un altre cop t'he trucat. És una merda que hagis marxat. De cop la
2: mira et porta on menys esperaves.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'Alternativa d'Unitat Popular defensarà aquest dijous al ple municipal una moció perquè Rubí disposi d'una ordenança específica per regular la contaminació per olors. La formació assegura que la ciutat acumula 14 anys de retard en aquesta qüestió i recorda que el ple ja va aprovar l'any 2012 elaborar una normativa i un mapa de la contaminació odorífera, uns compromisos que, segons denuncia, mai no s'han arribat a complir. La U proposa que la futura ordenança segueixi el model de la Diputació de Barcelona i permeti detectar, controlar i sancionar els episodis de males olors. La moció posa el focus en les queixes veïnals per les emissions de l'empresa Rensica i també pels abocadors pròxims a zones residencials. La formació reconeix que en els últims anys s'han aplicat mesures per reduir les emissions, però considera que continua faltant una eina legal que permeti actuar amb més contundència. La proposta inclou, a més, obrir un període d'informació pública durant la tramitació de l'ordenança i impulsar una campanya perquè la ciutadania conegui la nova normativa i els canals de denúncia. I la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler compta des d'ara amb 3 exemplars de la revista del 8M Suelta una història para que aparezca otra. La Sala Neus Català i En Comú Podem Rubí han fet la donació d'aquesta publicació que recull vivències, reflexions i testimonis de dones amb l'objectiu de preservar la memòria, fomentar la sororitat i contribuir a la transformació social. La revista també es pot descarregar gratuïtament en format digital perquè arribi al màxim de persones possibles. Des de la Sala Neus Català valora molt positivament aquesta donació i consideren que era important que la publicació passés a formar part del fons de la Biblioteca Municipal. Ho explica Rosa López, membre de la Junta de l'Entitat.
2: Molt contentes de l'experiència de la tercera edició de la revista Suelta una història para que aparezca otra i amb una valoració molt positiva on pensem que és un espai necessari, literari, per visibilitzar les vivències, sovint normalitzades, i que al compartir-les es poden transformar.
1: La donació vol facilitar que qualsevol persona interessada pugui consultar aquesta recopilació d'històries i reflexions. I això és tot. Ja sabeu, podeu seguir informant-vos a radiorubí.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Bon dia, fogoses. Escolta, avui parlarem d'un tema que sempre hem deixat al calaix, amagadet, el nostre desig sexual, la libido, està, la gran ausente, perquè moltes vegades dius... jo, com a mínim, segur que totes vosaltres també, he tingut converses amb les meves amigues, companyes de feina, no? De, i tu, últimament, i dius, a mi últimament no em veig gens de gust tenir relacions sexuals. Llavors, i això quan tens molta intimitat amb la dona i aquest pati de llums, no?, que generem les dones a vegades quan vas al gimnàs i surten aquests temes a vegades, no sempre, i a més s'han de tocar amb molta cura, perquè realment, moltíssimes vegades, pel que sigui, perquè estàs estressada, perquè tens molta feina, perquè el multitasking femení ens està fent molt mal, o perquè realment tens dolor, no vols tenir ni mantenir relacions sexuals. Llavors, després et sents fatal. Després ve la contrapartida, no? Dius, ara no vull tenir relacions sexuals, però dius, no, va, tu, escolta, que la meva parella també és un ésser humà i ja fa 2 setmanes. Jo l'altre dia em vaig enterar que hi ha uns amics que fa un any que no tenen relacions sexuals o que tenen una cada 4 mesos. Dius, perdona, això no és bo. No és bo ni per ell, ni per ella, ni per la relació, ni per la parella, ni per ningú. Llavors, què fem i què podem fer? El que sí sabem, per exemple, és que 3 de cada 10 dones tenen dolor en les relacions. Les relacions normalment de penetració. Però moltes vegades ni tan sols cal la penetració. Llavors, què passa? Que quan la dona intueix que la parella ve amb ganes de relació, de penetració, que fa? Generes conflictes. Per què? Perquè no s'acosti. O et sents tal culpable que dius, vinga, sí, som-hi. I acabes tenint la relació sexual com un trauma. Doncs de tot això parlarem avui. I què farem? Buscarem solucions. Amb qui? Amb una doctora que en sap moltíssim d'això, la Emma Ribas, que és especialista en una cosa que té un nom. Té un nom una mica raro, que és el mindful sex. És el mindfulness, que ja ens ho havíem après, no, aquest concepte de l'aquí i ara, però amb el sexe. Ens ensenyarà, ens explicarà com és això de retornar a trobar l'emoció, el sentiment, retrobar-nos a nosaltres, però no només, ja ho he dit, no només en la menopausa passa això, no. També passa amb edats molt més joves, el sexe que estem consumint, el mainstream aquest, el porno, que les noies i nois consumeixen tant, que es veu que consumeixen molt, està generant tots uns comportaments sexuals que van pel venga, pim, pam, foie gras, aquí te pillo, aquí te mato, i això no funciona. S'està perdent, o hem perdut, de vista la carona, la caronar la gent, el tocar-nos, l'abraçar-nos, el petó. I crec que de tot això ens parlarà la Emma Ribas, perquè de tot això és el que realment necessitem. I no només les menopàusiques, sinó tothom. Escolta, pues si tu també tens la libido a vegades amb un creuer per la Mediterrània, escolta'ns avui. Fogots, el teu podcast sense regles.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Avui tenim a la doctora Emma Ribas, psicòloga, sexòloga clínica, amb més de 20 anys d'experiència en psicoteràpia, en teràpia de parelles i en salut sexual. I això és interessant. Un referent a l'hora d'integrar el mindfulness, que és aquella pràctica de l'aquí i l'ahora, que ja ho teníem incorporat, en la sexualitat i les relacions de parella, creant un enfocament propi que uneix la psicologia clínica amb la neurociència i la consciència del propi cos per ajudar-nos a millorar no només emocionalment, sinó també físicament. Aquell dolor que sentim, a veure com el podem tractar, com podem entrar suaument. És autora de llibres com Mindful Sex o Mindful Love, directora de l'Institut de Psicologia i Sexologia, doctora Emma Ribas, i divulgadora i podcaster també. amb la pareja perfecta, que ho fa en companyia d'un altre psicòleg. Així que pareu l'orella perquè venen solucions. Emma, explica'ns què és això del Mindful Sex.
3: Moltes gràcies, Caro, per la invitació al podcast. Oh, és un plaer estar aquí, avui amb vosaltres. I el Mindful Sex és un nou paradigma de la sexualitat. Perquè el sexe que ens han venut és un sexe absolutament coitocèntric, falocèntric i finalista. I també és violència, no? La dona és un objecte sexual, el que s'ha de penetrar, el que és uns pits, un cul i res més que això, no? Aleshores, la sexualitat que tenim, la idea de sexualitat que tenim en l'inconscient col·lectiu és aquest sexe absolutament distorsionat que quan no passa a casa meva tots ens frustrem. Aleshores, és pel·lícula. I el sexe no és un número de penetracions. Aleshores, mindful sex és sexualitat conscient. O sigui, desmunta tots aquests mites dels quals tots som víctimes i ens aporta una nova realitat en la sexualitat, una sexualitat present on recuperem la connexió, l'amor que ens han robat també dintre de la sexualitat, perquè a les pel·lícules veiem sexe com agressivitat moltes vegades, no? I la part de tendresa i de connexió, intimitat, queda absolutament fora del sexe moltes vegades, no? Aquest sexe de gimnàs, de rendir, de que sempre he d'estar a l'alçada de un número de penetracions, de tenir orgasmes, jo sí que aleshores res més lluny d'això, no? Mindful Sex ens aporta una visió absolutament des de la connexió al meu propi cos, al meu propi plaer. Jo sempre dic que Mindful Sex és un estil de vida, viure des del plaer, des de connectar amb les nostres sensacions a través dels diferents sentits que tenim, perquè moltes persones, quan arriben a la consulta, diuen que és que a mi el desig se me n'ha anat. No tinc desig. I jo sempre dic, és que a mi m'és igual com tinguis desig, perquè tens un cos i el cos, el nostre cos, tots els cossos són una font inesgotable de plaer. El que succeeix és que vivim desconnectats dels nostres sentits i del nostre cos. Per tant, la nostra tasca serà tornar a habitar el nostre cos i a despertar els nostres sentits. Què em produeix plaer en el meu dia a dia? Aquest sol que toca la meva pell, aquesta fragància concreta, aquesta textura... No? Aleshores, també a l'etapa de la menopausa és l'etapa en la que comencem a tenir l'oportunitat d'escoltar-nos més profundament i col·locar-nos en primer lloc. No? Quines textures m'agraden de roba, les que no m'agradin ja, fora. Quines olors... Quines persones, no? Em senten bé, quines... I és una gran oportunitat per començar a fer una revisió de tot allò que a mi realment em va bé a la vida.
1: Escolta'm una cosa, però, per exemple, nosaltres ara en l'entradeta hem parlat d'unes xifres esgarrifoses de que 3 de cada 10 dones, per exemple, tenen dolor amb la relació coital. Dolor greu. Clar, tot això, en què ens pot ajudar el Mindful Sex?
3: Sí, i és normal que les dones tinguin dolor greu, perquè, clar, primer, que cada dona es pregunti, fins ara, no?, l'etapa de la menopausa, perquè, clar, la perimenopausa comença ja 10 anys abans de la menopausa, perquè això tampoc no ens ho expliquen. No? Ja comencem amb símptomes de perimenopausa amb 35, 40, el que passa que no ho sabem. Allà ja arriben moltes parelles a punt del divorci o de la ruptura perquè és que no la suporto. Bueno, hi ha un augment de discussions i, clar, hi té que veure amb aquest síndrome premenstrual més activat degut a la perimenopausa, no? Aleshores, moltes dones aquí ja estan començant a tenir penetracions realment no desitjades. Clar, no és només quan entrem a la menopausa, és ja abans. Com a dona, jo cada penetració que faig, realment la meva vagina la vol? Perquè ens trobem que la major part de dones en la nostra societat, normalment, quan ens enamorem, doncs perfecte, però després quan ens convertim en una relació de parella estable, ens trobem que la major part de dones, per seguir aquest ritme de sexe, de descàrrega, que té l'home perquè s'ha educat amb el porno, i, o bé és consumidor de porno, o bé ha après a tenir aquest sexe de descàrrega que ha de tenir a la setmana diverses penetracions, diverses
1: ejaculacions... Descàrregues, sí.
3: Descàrregues, aleshores és com que moltes dones acaben com col·locant-se en ser, no?, amb qui descarreguen.
1: Sí, sí.
3: Aleshores, això és gravíssim, perquè clar, moltes dones acaben accedint a tenir sexe com un recipient de l'altre, no? Com un recipient d'una descàrrega. Acabo accedint de tenir sexe perquè no s'enfadi, perquè, clar, si no ens convertim en companys de pis, clar, perquè si no s'anirà amb un altre, no? Totes aquestes pors o a vegades amenaces reals que moltes dones es troben, no? I quan tu fas sexe o tens penetracions com una tasca més per l'altre, sense desig, sense que la teva vagina realment ho vulgui, aquí estem accedint a tenir abusos sexuals consentits dintre de la parella. I que això és gravíssim. Això ens duia a una memòria de dolor en el nostre cos, no? Perquè aquí estem establint el que és el trauma genital. I ja en l'àmbit de la ginecologia hi ha molts símptomes genitals dels quals no som conscients, ni mèdicament, que tenen que veure amb aquesta pràctica d'abusos sexuals consentits. Que això és una lacra social, perquè això s'està trobant cada dia, no? La major part de dones en la nostra vida quotidiana que no s'atreveixen, no? Primer escoltar el seu cos, a dir no...
1: Però és que és difícil, Emma, dir no. Primer perquè hem rebut una educació on la dona era absolutament l'objecte passivo de la vida sexual, quasi, no? Sobretot una generació com la meva o la de la meva mare, no? És tota una generació de gent que... Però jo veig que ara les noies, també potser per la influència del porno stream, del reggaeton i de totes aquestes porqueries, i els nois també, perquè no només és la noia, jo crec que el noi també es veu afectat per aquest món on el sexe és pim, pam, foie gras, to, pim, aquí te pillo, aquí te mato. La noia no s'entén, però el noi tampoc.
3: Exactament, i llavors venen les conseqüències, perquè hi ha molts homes que venen a la consulta i diuen és que jo noto que estem tenint una penetració i ella vol acabar ràpid, o no, i aleshores jo dic, val, doncs atura't. O sigui, hem d'aprendre a escoltar els nostres cossos. Què diu el meu cos? És un sí o és un no? O què necessita el meu cos perquè sigui un sí? O què necessita el cos de la meva parella perquè realment sigui un sí? O sigui, si el cos de l'altre, o sempre de testejar el cos de l'altre, si jo ja noto que l'altre no està present, no segueixo. Perquè això és, com diem entre cometes, pan per avui i hambre per a mañana, perquè aquest cos després acabarà tenint una aversió cap a mi. Bueno, hi ha molts homes que ho diuen, ostres, que m'apropo a fer-li un petó i és que s'aparta. És que no és que s'aparti voluntàriament per fer-te un lleig. No, és que el seu cos està en trauma, en estat d'alerta a l'apropar-te, com ja ha passat d'altres vegades, que he acabat fent coses que jo realment no vull i el meu cos no vol, doncs clar, m'aparto, no, de forma instintiva, clar, per supervivència. No sóc jo amb mala intenció, és el meu cos que hi ha una memòria. I aquesta memòria la podem canviar. Aleshores, quan arribem a l'etapa de la menopausa, clar, aquí és una gran oportunitat, si no ho he fet abans, per dir prou a aquest no és no, per escoltar realment el meu cos. El meu cos vol ser penetrat. Ara, la meva vagina què m'està dient? O sigui, no acceptis una penetració fins que la teva vagina no ho demani a crits. Yeah. No? I com podem fer perquè realment la meva vagina ho demani a crits?
1: Aquí està el tema.
3: Clar, ja et garanteixo jo que a través del sexe convencional sento un recipient, així no ho aconseguirem, no? Ho aconseguirem si des d'un altre lloc ens podem vincular, no? Si què és realment el que jo necessito o què és realment el que necessita la teva parella. No? Perquè moltes vegades la teva parella necessita simplement presència, ser escoltada, ser presenciada, que estiguis aquí, a l'aquí i ara, que et connectis, que em miris, sentir-me vista, sentir-me tocada amb tendresa.
1: Bé, és que moltes dones, això anava a preguntar, Emma, moltes dones deuen arribar a la teva consulta de que si ja desapareixem amb la menopausa per motius d'infertilitat, ja no som fèrtils i, per tant, socialment ja estem poc valorades, no només les dones menopàusiques, després ja en parlarem de les dones que han decidit o que no poden tenir fills o que han decidit no tenir-ne. Vull dir que també passa per aquí. Però hi ha un tema de que moltes vegades tu no tens la vida, perquè no és només hormona, és social, és la teva vida diària està tan plena de coses que és una mica... Us en recordeu de En què ets jo per merecer esto? Que hi ha una prostituta a la Cristal que es diu que està en plena relació sexual i s'està llimant les ungles? que enganyem.
3: Està desconnectada.
1: Clar.
3: Està desconnectada. Aleshores, et passa això tu, que estàs allà tenint una penetració i estàs pensant en mil coses en lloc d'estar allà present? Clar, perquè si et passa, deixa de fer-ho. Perquè està generant aquesta memòria que desencadenarà amb dolor posteriorment. Desencadenarà amb una dispareunia, que és dolor de penetració, o amb un vaginisme, amb més falta de desig encara. Aleshores, no escoltar el nostre cos i no fer-li cas és un gran risc, perquè això ens dona símptomes. També és veritat que els símptomes de la menopausa o de la perimenopausa ja són un indicador. Són un indicador de que, perquè com menys cas jo em faig a mi mateix, al meu cos i a la meva vida, els símptomes més criden. Aleshores, a l'etapa de la perimenopausa i de la menopausa és una gran oportunitat per la dona per col·locar-se en primer lloc i per escoltar-se i per començar a eliminar de la teva vida tots aquells estressors que realment no t'interessen. Tots aquells estressors que realment fan que t'intoxiquis de cortisol i això no et va bé. O sigui, t'has de tornar en aquesta etapa realment fidel a tu mateixa, perquè com no tornis fidel a tu mateixa, els símptomes cada vegada cridaran més, no? I l'importància del teu cos com una brúixola, no? Que pugui tenir una escolta profunda cap a tu. I moltes dones venen a consulta dient: estic en etapa de menopausa, digue-li a la meva parella que ja no puc tenir desig, o sigui, que em jubilo de la sexualitat. Però què vol dir que em jubilo de la sexualitat? Que el sexe, per mi, ha sigut una tasca àrdua, realment.
1: Ha sigut una tasca, per tant.
3: Clar, perquè jo em volia jubilar, imagina't que hi ha aquí al darrere, no? Perquè si per mi el sexe és un moment de connexió, de tendresa, d'intimitat, de sentir-me acaronada, mimada, el meu cos, i jo realment, la meva parella per mi és un lloc segur, aquí el meu cos s'obrirà com una flor. No? I tot s'obrirà, o sigui, el meu plaer, el meu cos s'obrirà a sentir, però quan estic en un estat de perill i d'alerta, que sé que hi ha algú que realment em vol penetrar a casa, a casa, sense que el meu cos estigui preparat, clar, jo visc amb supervivència. I aquí tenim la major part de dones vivint amb parelles, amb supervivència.
1: Per tant, amb orgasmes fingits, perquè perquè és allò, no?, de cuando Harry encontró a Sally o Harry, Sally encontró a Harry, no?, que ella li diu, series a fer un orgasme? Clar, jo crec que la meitat de dones del món ens diuen, pots fingir un orgasme? I totes sabem fingir-lo.
3: Exacte.
1: I això perquè, és un problema.
3: No afectar a l'altre moltes vegades. Clar. Primer perquè s'acabi. Perquè s'acabi i perquè acabi ràpid. Això, primera, moltes dones. I després, perquè l'altre, clar, si no tinc un orgasme, queda afectat, o se sent rebutjat, o que ja no li agrado, o que se li activen ferides pròpies. Però això, moltes vegades no en som conscients, que són ferides pròpies de l'altre, que s'ha de treballar, no? que està reflectint, no que realment jo estic rebutjant a l'altra persona, sinó que té a veure amb com a la teva infància et vas sentir rebutjat, tot aquesta, o hi ha persones que diuen: no, és que jo segur que en té una altra. Doncs aquí estem parlant d'una persona que té ferida de rebuig. Que per tot això tinc un joc de cartes que es diu Mindful Sex. Bueno, també tinc el llibre
1: Mindful Sex. Sí, el llibre Mindful Sex, aquí ho expliques. Sí. I les cartes ensenyen alguna carta que diu, per exemple, agafa una carta.
3: Sí, aquestes cartes es diuen cartes Mindful Sex, Sexo con Corazón, 50 semillas para despertar la magia en la sexualitat.
1: Ah, mira.
3: En la caixa de cartes hi ha dues baralles a la caixa. Tenim dues baralles. Una baralla de ferides d'infància que ens afecten en la sexualitat i en la relació. I l'altra de pràctiques mindful sex, que jo sempre dic que les pràctiques mindful sex són sanadores, no? Pràctiques reguladores del sistema nerviós, que en realitat és el que necessitem perquè el nostre cos s'obri. I aquí teniu la tira de cartes i de pràctiques que podeu fer.
1: Per exemple?
3: El mindful kiss, per exemple, que és el petó conscient. El petó conscient no és em faig un petó i ja està. No, té tot un ritual preciós, no?, on ens connectem a través de les respiracions, a través de, no?, tota una ritualització que fem. Tenim la pràctica, per exemple, de massatge genital profund. Totes aquestes pràctiques, la pràctica d'intel·ligència genital...
1: Què és la intel·ligència genital?
3: Sí, es tracta de connectar. Estem pell en pell, amb els genitals en contacte, però no fem res. O sigui, aquesta pràctica, realment a mi a la consulta, al llarg d'aquests 20 anys de pràctica, m'ha salvat molts casos de pressió, no?, en la sexualitat, doncs es tracta simplement d'estar amb els genitals en contacte i respirem, coordinem les respiracions i veurem amb la pràctica que els genitals, sense nosaltres fer res, es comencen a interrelacionar entre ells.
1: Vale.
3: És una pràctica molt curiosa que t'allibera de pressió sexual i quan activem el que és el magnetisme, no?, aquesta polaritat sexual que hi ha entre nosaltres, els genitals es comencen a activar a relacionar entre ells sense que nosaltres fem res, perquè nosaltres quan tenim contacte amb els genitals hi ha una tendència normalment de voler apretar. Doncs no. El que acabarà passant és que la vagina acaba absorbint el penis.
1: Mm-hmm.
3: L'acaba absorbint i que hi ha molts homes que diuen, ostres, que agradable, en lloc d'apretar, sentir que el teu penis és absorbit, no?, per la vagina. Doncs aquí teniu moltes pràctiques de mindful sex, i també teniu després pràctiques per conèixer quines són les vostres ferides que se us activen en l'àmbit de la sexualitat o la parella. I amb això doncs, et pots conèixer a tu mateixa i també a la teva parella, perquè si jo sé la ferida que s'activa a la meva parella és molt més fàcil, o la que s'activa a mi, és molt més fàcil poder no caure en conflicte o en discussions. No?
1: Uh-huh.
3: Aleshores és un joc així molt divertit i alhora molt conscient per introduir pràctiques noves que revitalitzin la nostra relació de parella, no? I també per nosaltres soles. Tenim, no?, moltes pràctiques que ens duen a relacionar-nos amb el nostre cos des d'un altre lloc.
1: Vale.
3: Perquè com relacionem amb el nostre cos? Moltes vegades des de la desconnexió. Aleshores, Mindful Sex et torna al cos. No? I Mindful Sex et torna a l'autoescolta profunda, a ser-te fidel i a recordar-te que el teu cos és la teva brúixola, no? I el teu cos t'està indicant cada moment per escollir cada situació, cada persona, cada tot.
1: Sí, però Emma, què fem?
3: Justament parla.
1: Què fem, per exemple, quan tu acabes de sortir, per exemple, d'un problema oncològic on t'han extirpat tot el teu sistema i caus amb una menopausa, tinguis l'edat que tinguis, perquè cada cop ens trobem més noies joves que tenen problemes oncològics o d'un altre tipus i que es troben als 25, 30, 40 anys amb una menopausa, pim, pam, foie gras, també, eh?
3: Exacte, amb una menopausa induïda de cop, de sobte, i a més, amb unes agressions, bueno, agressions per salvar-te la vida, no?, per una salut.
1: Clar, sí, sí.
3: Mèdiques, no?, que seran doncs, una medicació concreta, unes hormones, unes mastectomies, no?, intervencions
1: sí.
3: que hauran dit el teu cos ha patit una de les agressions. Mira, el que fem nosaltres, estem fent uns estudis més clínics per validar el mindful sex i hem començat amb dones amb càncer de mama, vam començar abans de l'estiu, ara hem fet una segona edició amb test pre-post i fixa't que, i ara seguirem també amb càncer ginecològic, ara tenim programat també un altre programa per càncer de pròstata, que també tindran. Aquest programa és en parella, o sigui que les persones, si algú ens està sentint que tingui càncer o hagi passat per un càncer de pròstata o la seva parella, que podeu venir, perquè ara s'han obert les places al clínic justament per inscripció,
1: uh-huh.
3: I és una gran oportunitat perquè, a més, clar, és absolutament subvencionat, o sigui que
1: vale, per tant, si heu patit pròstata, un càncer de pròstata, al clínic de cap, perquè us faran un estudi i diran...
3: No faig el programa jo faig vale. Aquest programa per parelles amb les que l'home hagi patit un càncer de pròstata. I el fem doncs, amb un equip en què valorem, no?, pre-post. No?, i que en aquests qüestionaris doncs, ja hem vist, bueno, no fa falta ni els qüestionaris, no? Ho veiem ja d'entrada perquè una dona quan ha patit un càncer de mama, per exemple, l'últim que se li acut és el desig sexual, no? No, la sexualitat queda absolutament aturada per la medicació, per el trauma del cos. Aleshores, en els programes, que són programes de 8 setmanes, el que fem és, clar, ja des del primer dia, normalment venen recomanades pel ginecòleg, però, clar, no tenen gens de ganes de venir, però ja des del primer dia ja veuen que, ostres, no estem parlant del sexe que tots entenem, no, estem parlant d'una cosa completament diferent. I ja des del primer dia es queden perquè veuen que és una altra cosa, no? Que és realment el que necessiten. I què necessiten? Què necessita un cos que hi ha hagut, que hi ha trauma, no? El que necessita és ser tractat amb tendresa, ser tocat amb amor, no? Mm-hmm. Sentir plaer, perquè d'aquesta manera, a través de l'experiència del plaer, és com anem canviant la memòria del dolor.
1: Mira, Emma, això que has dit del dolor, és que un dia d'aquests llegia la Pericó, la persona que el seu marit la va tenir allà segrestada, bueno, la tenia allà a disposició de diferents animals, perquè no se'ls pot dir homes, ella ha tornat a tenir una relació, ara té una relació de parella, als 73 anys, després de tota aquella crisi. Jo penso en dones que, per exemple, tenen 50, 60, que mai... No, inclús ja no abús sexual directe, mai han tingut un orgasme, no? Que de cop i volta escoltar aquest cos que li diu no, no vull això, per una banda és un trauma que arrossegues i la sensació de culpabilitat, no vull anar-me'n al llit amb la meva parella perquè ja no m'agrada o perquè jo ja no m'agrado, perquè com ho fem? Com ho fas? Com li dius a una dona? Perquè és molt fàcil dir, escolta el teu cos, diu, sí, claro, com si tingués un parell d'orelles, no? Com ho fem?
3: Sí, realment comencem amb una de les primeres pràctiques, que és la pràctica d'estima el teu propi cos, no? Que és una pràctica en la que de tacte conscient que el que fa és començar a connectar noves àrees del teu cervell, no? A tornar a despertar el teu cos. Utilitzem olis, no? Perquè generarà olors, no? Per exemple, la bergamota, que ajuda molt amb el tema de l'autoacceptació. Utilitzem, depèn si hi ha càncer, no? Hormonodependent,
1: vale.
3: I vigilem amb els olis que utilitzem, no? Perquè no podríem utilitzar bergamota, normalment hi ha menys olis que podem utilitzar, però en la resta de casos podem utilitzar olis essencials també per connectar-nos amb el cos, les olors. Les olors també ens ajuden a canviar la memòria. Llavors, comencem a viure noves experiències. Per exemple, aquest matí que he estat amb una de les dones que ha patit un càncer de mama, he fet una pràctica, no?, de fregar les mans. Uh-huh. Quan fregem les mans i obrim, doncs generem una energia electromagnètica, una escalforeta. Uh-huh. Doncs hem fet la pràctica de col·locar les mans en els pits i sentir com aquesta escalfor entra en els pits, no? I com de plaent és. I aquesta és una pràctica que fem amb els grups de dones amb càncer de mama. Poder col·locar aquesta escalfor és com aquesta escalfor, com sanadora d'alguna manera, no? Agradable, que no és agressiva, que ajuda a entrar i escoltar profundament els meus pits, què em dirien si poguessin parlar. I aquí podem treure emoció, trauma, no?, que queda impregnat en tota aquesta zona, no? Aquesta dona amb la que està d'aquest matí, doncs de seguida ha pogut sortir tota la tristesa, no?, que porten els pits, no?, després d'haver rebut aquestes agressions. I veiem com el cos torna una altra vegada, cada vegada, a sentir més, perquè ens acabem dissociant i el cos acaba per no sentir.
1: Exacte.
3: Aleshores, amb aquestes pràctiques de sensibilitat, practiquem el massatge conscient, massatge també de la zona dels ronyons, diferents tipus de massatges a través de la consciència plena en el cos de la dona, i que es comença a despertar i veus que diuen, ostres, jo em pensava no l'ubicaria mai més. I veus com aquests cossos comencen de nou a florir des d'un altre lloc. No des del que ens han explicat que és el sexe, sinó des d'un context que és un espai segur on hi ha presència, sensibilitat i escolta profunda del teu cos.
1: Per tant,
3: que saps que ningú farà res que el teu cos realment no vulgui i només es donarà al teu cos allò que és agradable, plaer.
1: I això ho podem fer, per exemple, dic per les nostres oients, això ho podem fer nosaltres a casa, és a dir, tu et prepares un bany amb espalmetes, amb una música bona, amb una fragança que sigui xula, amb una llum adequada, com deia la doctora Valls, els cinc sentits, no? O sigui, a més et pots un bombonet o un carmelet o el que ens agradi, un tros de pernil,
3: música.
1: És igual.
3: La música, perquè la música també canvia.
1: Llavors, tocant-se, és a dir, hem de tornar al tacte propi per ensenyar la nostra parella, no?
3: el toque neuroafectiu, perquè ens ajuda a recablejar i a generar noves connexions, no? Aleshores, tocar-nos nosaltres, que la nostra parella ens toqui, el que passa que si tenim la sensació que la nostra parella ens tocarà ja per...
4: Per por,
3: tenir
4: un sí.
3: Orgasme, per, clar, aquí ja ho bloquegem tot. Per això, molts homes aprenen, no?, a que a ser realment un lloc segur. Quan saben, tenen les instruccions adequades, això els ajuda molt, perquè també van molt perduts.
4: Sí.
3: Normal, no?, perquè no ens han ensenyat. Però quan tenen les instruccions adequades, és meravellós, no?, com molts homes formen part del procés de tornar a florir en la sexualitat, no? I això és, la veritat, meravellós.
1: Escolta'm, una cosa, Emma.
3: Necessitem homes presents i conscients.
1: L'hombre 2.0, no?, que era allò de l'època, l'home...
3: Homes que estiguin, no?, oberts al camí del mindful sex, perquè de veritat que és una meravella, no?, que podem obrir-nos a aquesta sexualitat més conscient, que realment és molt nutritiva i genera molt de magnetisme i nutrició en la parella.
1: Per tant, perquè ens aclarim, el mindful sex no és només per la gent menopàusica, dones menopàusiques, homes grans...
3: És per tothom.
1: És per tothom.
3: Per tota la nostra societat, per tothom. És que realment, fixa't, Charo, tenim les consultes de sexologia plenes de disfuncions. Qui no té disfunció erèctil, té ejaculació precoç, qui no està enganxat a la pornografia, té addicció, qui no té dolor de penetració, qui no té falta de desig, tenim les consultes de sexologia plenes, plenes. I això és un símptoma de que el sexe que estem...
1: vivint i realitzant vivint, no és bo.
3: Exacte.
1: Vale, és, tornem a dins, connectem amb nosaltres i amb la nostra parella, que estaria bé també, perquè si no farem sexe sols tot el dia i tampoc no és divertit. Clar, és allò de l'acudit, no?, que deien, amb el coit coneixes gent, no?,
3: exacte.
1: Una mica. Escolta... tu què li diries? Aquesta pregunta sempre la fem gairebé per acabar. Què li diries o quin consell li donaries a l'Emma de 20 anys?
3: Jo el consell que li donaria és sempre segueix a la teva intuïció. O sigui, la felicitaria primer per haver-ho fet bastant, però sigues sempre fidel a tu, al teu cos, a la teva intuïció. I això és aquesta recomanació que faria a totes les dones, a totes.
1: Però és que el cos, a vegades, Emma, és difícil, seguir-lo.
3: El cos mai menteix, Charo.
1: No.
3: El cos mai menteix. L'escolta profunda del cos és el que més falta ens fa. Problemes de tiroides tenen que veure moltes vegades amb tot el que ens en passem. Problemes
1: d'esquena,
3: d'espatlla, tenen que veure amb tensions, tenen que veure amb tot el que carreguem. Dic, com a dones, d'alguna manera, socialment és com hem vingut a servir, a tragar, i no, hem de sortir d'aquest lloc i col·locar-nos en primer lloc. En estimar-nos nosaltres mateixes, a respectar-nos i des d'aquí poder construir una vida des del nostre centre. I la menopausa, la perimenopausa, és una gran oportunitat per col·locar-nos en el nostre lloc, perquè així és com baixarà, disminuirà la simptomatologia i estarem alineades.
1: Veus que bé, senyores, ja ho saben, o sigui, si tenen un problema de vaginitis i tot això,

0: societat hem de fer un canvi a nivell social, a les escoles, a tot arreu, per tenir un nou enfoc de les persones.
1: Vale.
0: Moltíssimes gràcies, Caro, i enhorabona pel teu podcast.
1: Gràcies. Doncs en la nostra secció del Tastalletres d'avui ens acompanya una escriptora, l'Alba Dalmau, que ens va presentar Si una família, una obra que ha tingut molt bona acollida i que ha estat nominada a millor novel·la de l'any en la 75a Nit de les Lletres Catalanes d'Òmnium Cultural. És una història que ens endinsa en els vincles familiars amb totes les seves llums i totes les seves ombres. Val molt la pena i des d'aquí us la recomanem. Recordeu que després de cada Tastalletres direm on podeu guanyar un llibre de l'autora que entrevistem. Alba, benvinguda. Explica'ns una mica de què va aquest llibre meravellós de l'editorial Angla.
2: Doncs Si una família és un llibre que explora el concepte en si de la família, i que amb un arc temporal que abarca tot un segle ressegueix el desenvolupament de dues protagonistes. Per una banda, la Simona, que és una dona gran que està en una residència, i a través d'unes cartes del seu pare i d'un diari veiem com es va anar construint la seva família des del París dels anys 20, on el seu pare era fotògraf i va anar a buscar-se la vida, fins la tornada a Catalunya d'ella i el seu pare durant la Guerra Civil i fins a l'actualitat. Per altra banda, tenim a la Paloma, que és una noia d'uns 30 llargs, que es queda embarassada a l'inici del llibre, i a partir d'aquesta situació, que seria una mica el desencadenant de la història, com comença a construir-se la seva pròpia família, i que és una família molt poc convencional, en tant que els seus pares al jubilar-se se'n van a viure a Mèxic, que comença a viure en una casa enorme, gairebé un palau modernista del seu oncle, on ella hi fa de masovera, i on conviu amb una noia que anaven juntes a escola i que fa molts anys que s'odiaven, aquestes dues noies, però que la vida doncs les porta a viure juntes i a construir una espècie de família molt curiosa, no? I bueno, amb aquestes dues situacions que s'acaben entrellaçant, veiem dues famílies on la vida ha donat moltes, moltes voltes i acaben fent-se amb gent que no són familiars de sang, però que acaben esdevenint fins i tot més important, no? que els germans, doncs que els seus propis pares, que cosins, no? Bueno, lo típic d'aquelles etiquetes familiars que tots coneixem.
1: Escolta, Alba, tu parles, és una història familiar amb moltes ombres i moltes llums, perquè anirem descobrint com aquestes famílies s'entrontolliguen, perquè hi ha un moment en què relacionen les dues històries, sí? Has hagut de fer una recerca important, històrica, perquè un els presentes en un París dels anys 20, on el començament de la fotografia. Quin és el teu bagatge professional per fer això? Tu et dediques professionalment a escriure?
2: Més o menys, cada vegada més. Però jo vinc d'una formació més audiovisual que no literària. Jo vaig estudiar comunicació visual, i això fa que en la meva escriptura moltes vegades diguin, doncs, és una escriptura que és molt fàcil, no?
1: Molt visual.
2: De projectar-la, no? Potser no és una escriptura tan intel·lectual o tan de la ment, sinó que és com molt com veure una pel·lícula, no? I clar, bueno, com que la meva formació ja no ve de la pròpia literatura, sinó que és que a partir del cinema, de la tele, de la ràdio, he anat creant, no?, el meu propi estil, també a l'hora d'escriure s'han anat creuant altres arts, no?

0: com per exemple la fotografia, que em sembla un estímul importantíssim per mi, per l'hora d'escriure, i a vegades també doncs, s'hi barreja obres performàtiques o obres pictòriques. Jo crec que la meva escriptura és molt una barreja o un diàleg, no?, entre altres disciplines artístiques. I la documentació la fas sempre a l'hora d'escriure, no?, perquè una cosa que te n'adones quan escrius és que no saps prou, no?, de res perquè una cosa soni molt, molt creïble, no? A veure, pots escriure, si escrius molt sobre tu i la teva vida, potser no et cal fer gaire recerca, però en el moment...
1: Alba, o sí, no se sap mai.
0: O sí, potser has de parlar amb els teus avis, no? Com a furgar una mica en la teva pròpia experiència, però, per exemple, a la novel·la surt un apicultor i, clar, jo no sabia res d'aquesta professió, i vaig haver d'entrevistar un apicultor, doncs de veure com funciona el món de les abelles, de preguntar anècdotes... O sigui que constantment t'has d'estar documentant si vols que aquella història soni creïble. I clar, és que escriure és un ofici i forma part de l'ofici fer aquesta feina de treball de camp.
1: Quant de temps has trigat en escriure aquesta novel·la?
0: Jo diria que un parell d'anys. Normalment és un any pensant-la, un any documentant-la i l'altre any escrivint. També és una novel·la que és bastant llarga, però bueno, també depèn una mica del temps que tinguis, no? Perquè clar, que hi ha escriptors que diuen han trigat 10 anys, no?
1: Sí.
0: Per una novel·la. Dius, bueno, però potser és que no han estat sempre escrivint, no?
1: No,
0: sinó que han fet moltes altres coses.
1: Tu has estat mami, no?
0: Sí.
1: És una cosa força interessant.
0: Bueno, ja està embarassada quan escrivia la novel·la, però la tenia acabada en el moment
1: de parir.
0: Del naixement. Sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Bé.
0: Exacte.
1: Escolta, sí. I recomana'ns ja per acabar... És gruixudeta la novel·la. Dir a les nostres oients que regalarem a les dues primeres oients que ens escriguin a Instagram, els hi regalarem un llibre de l'Alba, de Si una família, perquè volem compartir amb totes vosaltres allò, aquestes petites joies que anem descobrint. Però a més és que t'han donat una menció, et vas presentar uns premis, explica'ns això, que també és xulo.
0: Bueno, ha estat nominada ara al Premi Òmnium Cultural, que es cullen doncs, les 10 millors novel·les de l'any, segons el jurat d'Òmnium, i bueno, hi ha sigut una de les candidates al premi. Finalment, el guardó se'l va emportar l'Antònia Carrepons per un llibre precisament que també es diu... Té el títol La paraula família, La gran família.
1: Carai.
0: I, però, bueno, tot i no haver guanyat, el fet d'arribar no, a candidata a millor novel·la de l'any, doncs clarament és una il·lusió, és un honor i és un impuls molt fort per seguir escrivint.
1: Doncs, Alba, desitgem que segueixis escrivint molt més, que les protagonistes siguin aquestes dones meravelloses, i esperem veure't ben aviat doncs, aquí, asseguda amb una cadira o amb totes les cadires que calguin. Gràcies, Alba.
0: Perfecte.
1: A reveure.
0: Gràcies.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Bé, fins aquí l'episodi d'avui. Entre mil fullness, el mil full sex, la libido i una recomanació literària, crec que hem tingut un programa rodonet. Marxem amb moltes idees noves, perquè, noies... En aquesta vida hem vingut a gaudir i a passar-ho bé. La resta és poesia, que ens va molt bé. I com deia la Coco Chanel, l'acte més valent continua sent pensar per tu mateixa i en veu alta. Fogots, el teu podcast sense regla. Ja sabeu, és un tractament que no té efectes secundaris.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Rubí recupera la natalitat després de 18 anys de descens. La ciutat va registrar 534 naixements durant el 2025, segons les dades que acaba de publicar l'Institut d'Estadística de Catalunya. Són 23 nadons més que l'any anterior, un increment del 4,5% que romp una llarga tendència a la baixa iniciada després del màxim registrat l'any 2007. És el primer augment dels naixements al municipi en gairebé dues dècades. Tot i això, la recuperació és encara moderada i les xifres continuen molt lluny de les registrades abans de la crisi econòmica. Fa 18 anys, a Rubí naixien més d'un miler d'infants cada any. Avui, tot i aquest canvi de tendència, la natalitat continua pràcticament a la meitat d'aquests nivells. Les dades també mostren que la població de la ciutat continua creixent. Rubí ja supera els 82.800 habitants, però aquest augment no s'explica per un increment dels naixements, sinó principalment principalment per l'arribada de nous residents. Pel que fa als noms Martí i Sofia, són els més escollits per les famílies rubinenques per als nadons nascuts durant el 2025. La recuperació de la natalitat també s'ha fet notat al Vallès Occidental, una de les comarques que més augmenta el nombre de naixements en termes absoluts.

0: l'actor rubinenc Oriol Burés ha estat nominat al Premi Teatre Barcelona a la millor interpretació de musical pel seu paper a L'amor venia en taxi, la nova producció de la cubana. Burés assegura que rebre aquesta candidatura ha estat tota una sorpresa i que el simple fet de ser nominat ja és un premi.
1: Processant la informació d'enviant, a veure què està passant, i em va fer molta il·lusió. La veritat és que, clar, tot el que sigui un reconeixement a la feina feta sempre fa moltíssima il·lusió, i una nominació en el fons és el millor premi que et poden donar.
0: L'amor venia en taxi és un dels musicals més nominats dels Premis Teatre Barcelona, amb tres candidatures: millor musical, millor autoria original i la nominació de Burés com a millor intèrpret. Les votacions dels Premis Teatre Barcelona estaran obertes fins al 13 de setembre i el veredicte se sabrà el 28 de setembre. I això és tot. Fins ara. Més informació en una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí.

0: Benvinguts a l'Inspira't amb la Carmen Moreno, la Cucar Fernández, aquí a la 99.7 de la FM, a Ràdio Rubí. Maria Mercè Marçal va escriure a l'atzar: agraeixo tres dons. I penso que Sant Jordi n'hi afegeix dos més, la rosa i el llibre.
1: Sí, així és, la rosa com a coratge, el llibre com a memòria. Avui a l'Inspira't us proposem mirar-nos així, com a algú que floreix i s'escriu alhora.

0: Doncs ja veus que no venen a quedar bé, venen a sacsejar. El nostre convidat d'avui és d'aquesta generació que no demana permís per sentir ni per dir. La seva música és pell, és impuls i és veritat. Després de Bravata, ara arriba amb Verdite, un single que no té por de preguntar-nos fins a quin punt som nosaltres. I fins a quin punt som el personatge que ens hem inventat per a caixa. Ell és Soed. Benvingut, tan inspirat, Soed.
1: Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
0: Quan vas entendre que la música seria el teu llenguatge?
1: Uf, des que tinc ús de raó. Jo ja des que neixo transformo les meves emocions en música, tatarejant, etc.
0: Hi ha molt dolor, no? A vegades en segons quines lletres.
1: Uf! La veritat és que arribar fins aquí ha sigut un llarg camí a nivell personal, bastant dur, però que avui en dia el converteixo en música i és una forma molt, molt bona d'alliberar i de sanar.
2: Ara presentes Verdite, que és un tema que posa el dit en afra. Fins a quin punt tu creus que som autèntics o autèntiques i fins a quin punt fem les coses per encaixar?
1: Doncs, basant-me en la meva pròpia experiència, durant molts anys vaig haver d'inventar-me un personatge, no?, una mica també potser imposat per mi mateix, doncs per sentir que encaixava amb la societat, no?, i sobretot amb el meu entorn, no? Me'n recordo que doncs, al principi de la meva adolescència i tal, començava com tot el tema xarxes socials, no sé què, este postureo de mostrar, no?, en plan que sempre vivim en aquesta vida tan idíl·lica o que som tan eternament feliços. I, bueno, aquesta cançó és una mica, doncs, venia a dir que, vale, vaig adoptar aquesta actitud fa un temps, però avui ho cremo tot perquè jo el que vull és una vida de veritat i aquest antic jo, doncs, m'ha servit molt, no?, per arribar fins aquí, però el despedeixo.
2: Com una mutació de pell, no?
1: Exacte.
2: Em trec aquesta pell i ara vinc, no? És que potser ens imposa molt això de ser feliços. I potser doncs és més important ser autèntics, no?, i viure amb coherència amb el que un sent o el que un vol.
1: Exacte. Mm. Sempre, jo ara vinc com una mica a remarcar això, no?, ser molt coherent amb el que tu mateix sents i amb el que realment doncs vols expressar en societat o en el teu entorn, etc. No? Al final, en base a mi, és el que millor resultat sempre m'ha donat per viure doncs, feliç i, o, com a mínim, doncs, per sentir-me més, més adequat amb el que jo sento i penso. No?
2: Mm-hmm. Per poder anar-te a dormir tranquil, també. No? Que això és
0: el
2: important.
0: Soed parla Exacte. Molt d'un concepte que és així com molt potent, que es diu palimpsesto. Haig de dir que jo no l'havia sentit en la meva vida. És reescriure't sense esborrar el que has estat. I què estàs reescrivint ara mateix?
1: Pues Palimpsesto és el títol de l'àlbum que llenço aquest any. Verdite forma part d'aquesta recopilació de cançons que portem composant i creant des de 2024 amb el meu soci de projecte i productor, Boldu, que ara mateix no està aquí, però algun dia espero que el coneixeu. Palimpsesto és això, no? Venir d'aquesta bravata, no?, d'aquesta adolescència on jo em reprimia amb mostrar qui realment jo era, no? I ara pues, a mostrar al món doncs, quins són els meus manaments, nous manaments.
0: Parlem de bravata, Verdite, Palimpsesto, és tota una cronologia de què diríem? Autobiogràfica?
1: Bastant autobiogràfica, sí, la veritat. És que al final tot el que he anat com vivint amb, com es diu, m'inspira, no?, i em porta doncs, a composar i a crear doncs, la narrativa de, realment de la meva història, que sé que connectarà i que connecta doncs, amb la realitat de molts joves adolescents actualment o inclús no tan joves, perquè al final doncs, cadascú té com el seu procés, no?, i poder-se com agafar, no?, una mica a algú, no?, que ho estigui doncs, vivint, doncs és molt necessari i al final jo, com que no vaig tenir aquell referent que hagués necessitat, doncs ara mateix pues, estic com creant tot aquest univers, no? Pues, per ser una mica la referència d'aquelles persones que ho puguin necessitar i que jo no vaig tenir en el seu dia.
2: Mm-hmm. Ser el teu propi referent doncs, també comporta, no?, un pes, una gran responsabilitat i és una gran aventura a la vegada, no?
1: Exacte, sí. Exacte.
2: Com definiries el teu estil? Què voldries que es quedés la gent quan t'escolta? Així, amb una paraula o amb una frase?
1: La llum que es troba a final del túnel.
2: Sí. M'agrada. Aquesta frase ha sortit, no sé si té a veure amb inspirar, llum, inspirar, no? Vull dir, inspirar...
0: Ho està dient ell, no? Sí, sí. Ha sigut totalment... Jo crec que això és el final d'una búsqueda interna i ha arribat el moment de ser soet, de veritat, i amb la teva música ho estàs fent, ho estàs realitzant, no?
1: Exacte. I amb aquest últim llançament, doncs, obro una porta molt gran a un futur ple de música i de veritat, de verdad.
2: Aquest tema que estem escoltant, com va sorgir?
1: Ah, bueno, això és els meus inicis de la carrera.
2: Sí, sí, sí.
1: Això no té res a veure.
2: No té res a veure amb el Zoet d'ara, però jo l'estic escoltant.
1: Clar.
2: Havia escoltat aquest tema, no?, de Rosas.
1: Sí, sí. De fet, m'he tret els cascos perquè m'estava com desconcentrant.
0: Sí. Anaves a cantar ja, no?
1: Sí, sí, m'anava a sortir com... perquè precisament el vídeo que l'estic veient em fa molta gràcia, perquè és com quan vaig necessitar com sortir de l'armari musicalment parlant. Doncs que jo pues, fins fa 3-4 anys pues, tenia la típica feina convencional perquè no m'atrevia a expressar pues, el tipus de feina que volia realitzar realment, que era la música, i expressar la meva veritat a través d'ella. Doncs vaig començar pues, coproduint covers, no?, en plan de grans artistes, com aquesta cançó que és un Rosas de la Oreja de Van Gogh, no? I en el videoclip pues, vaig voler com expressar allò de... Ho llenço tot al carajo i reconverteixo com la meva oficina, com amb el meu escenari, la meva posta en escena, no? Com per reivindicar una mica, en plan, ara començo a ser jo de veritat i a mostrar qui realment soc, no? Per això també Verdade, o sigui, tot té una mica de connexió.
2: Encaixa, no?, moltíssim, Cuca, amb el programa, no? Perquè sí. Va sortir aquest programa també amb la intenció de fer sortir a la gent també de la seva zona de confort, no? Inspirant a través de les històries. I clar, veia el videoclip també, aquí de fons,
0: que
2: i veia una mica,
0: que hem de
2: no?
0: dir que tot això és gràcies al nostre tècnic,
2: i
0: també.
2: Tant.
0: L'Àlex
2: sí,
0: sempre
2: l'Àlex
0: està...
2: que ha estat allà...
0: Ha estat clavat directe. I ens ha inspirat i ens ha sorprès a nosaltres també. Sí. Doncs a mi també m'agradaria preguntar-te una mica, perquè tu has format part d'algun programa musical, li has fet alguna història
1: sí.
0: en aquest sentit. No sé si tu realment has sigut una experiència que t'ha vingut bé, has estat còmode, repetiries, com ho has viscut?
1: Doncs, a veure, vaig estar, per exemple, a punt d'entrar a OT 2017, quan doncs, estem parlant de l'edició de l'Aitana o de la Maia. A veure, en aquell moment que jo no tenia clar qui era artísticament, buscava qualsevol escapatòria musical que em pogués donar com el camí per poder-me dedicar al que jo sempre he sentit i al que sempre m'ha vibrat, que és la música i cantar, no? Però crec que la vida no hay mal que por bien no venga, perquè... Gràcies a totes les experiències pues, dels càstings, de les persones que he anat coneixent, de tot el que jo he pogut anar construint com a persona, tant dins com fora de la música, dels càstings, dels realities, etc., he pogut adonar-me'n realment de quin és el meu paper realment amb la música i cap a on vull dirigir la meva proposta artística. I... O sigui... Crec que és allò que deia, no? De no hay mal que por bien no venga. Crec que no havia de ser d'estar a programes i d'allò, perquè potser hagués sigut contraproduent per mi, com a Zoet, vull dir, no, potser altres artistes i altres carreres els hi ha sigut superbeneficiós i potser si hagués entrat, pues, qui sap la vida on m'hagués portat, no? però com que crec molt en el destí, en l'univers i aquestes coses...
2: Ens agraden molt aquí aquestes coses. Doncs
1: pues, penso que, bueno, que el destí em volia donar com l'experiència per a dia d'avui pues, ser qui soc i saber quin camí vull portar i bueno, estar aquí ara.
0: I no convertir-te potser en un producte, no?
1: Exacte.
2: És el perill, oi?
1: Clar. Exacte. No, perdona.
2: No, no, segueix tu, que jo introdueixo un altre tema ara, un altre valor.
1: No ser tant producte, ser més artista.
2: I parlant d'artistes, hem tingut molts artistes aquí a l'Inspira't i molts d'ells, i moltes, diuen que costa molt arribar doncs, a la perfecció de la peça musical o de la creació, que és com que, vinga, l'he de llençar ja, la llenço, però la veritat que no estic gens satisfet del resultat i si pogués donar-li mil voltes més, li donaria.
0: Això és perquè ella escriu i li passa, també.
2: També em passa.
1: Bueno, jo crec que tots els artistes, tots els creadors, sigui música, creador de, pues, d'escriptura, de llibres, de... Jo crec que qualsevol persona creadora és molt autoexigent. Llavors, pues, l'autoexigència crec que va molt implícita al perfeccionisme. I el perfeccionisme és allò que sempre et genera pues, la por, el dubte, de, ai, vale, porto molt de temps currant amb això. Ara que arriba el moment és com que, ai, i si... Jo crec que no hem de preguntar-nos tant. Hem arribat al final, hem treballat molt. Ha llegat el momento. Vull dir, pa fuera i ja
2: sí,
1: està.
2: Pa fuera de l'aranyes.
1: Pa fuera de l'aranyes i que vingui el que tingui que ser. I ja està. I si pues, no surt tan bé, és un aprenentatge més pel següent llançament, fer-lo millor i així, no? Com t'estava dient amb els càstings i això, no? Que al final, pues... alguns programes postal no van acabar de sortir, pues jo a dia d'avui pues faig balanç i dic, pues gràcies a això també avui sóc qui sóc, no?
2: Sí, perquè també hi ha una evolució també com a persona, imagino també que si d'aquí 10 anys, no, com ara mateix estàs quan t'he tret el tema de Roses, que és com no, sí. això fa molt de temps, no?
1: No m'ho esperava per res. Sí, però bueno, s'ha de ser també conscient, no, de quins són els orígens, al final és la meva empremta dels inicis i jo estic molt orgullós perquè si no hagués hagut una coproducció de música i començant pues, per Roses i tot això, no m'hagués endinsat al món musical i hagués començat a fer pues, els primers contactes com per poder anar expandint pues, el meu projecte, etcètera, no? Perquè val a dir que vaig començar completament sol amb el projecte i a dia d'avui pues, tinc algunes persones al darrere recolzant com el projecte i això s'ha de dir que és pues, al final de començar sol i anar-se enfangant.
2: M'agrada molt la paraula enfangar, eh?
0: Sí. És anar construint, que moltes vegades volem que sigui
1: exacte.
0: Ja i...
1: Ah, ui, i tant. I a mi també em passa, eh? Encara estic fent com molt de treball, de paciència i tot això. El projecte és, vamos... M'està servint, els meus pares m'ho diuen. Diu, tu que sempre havias sido tan impaciente, el projecte t'està servint com, també per créixer com a persona i fer-te una persona com més pacient i no voler estar com en aquestes dinàmiques que tenim actualment de la immediatesa, de que volem les coses com d'avui per ahir. No, tot s'ha de construir, hi han d'haver com uns fonaments i, bueno... En eso estamos, no? Ja hem fet el forat, ja hem començat a aixecar les primeres plantes i seguirem creixent perquè hi ha molt de zoet per endavant.
2: Mm-hmm. I quin creus que serà el zoet que trobaré més endavant? Quins projectes que tens ara mateix sobre la taula?
1: Doncs mira, tenint en compte que Zoet és un projecte molt ambiciós, espera't qualsevol cosa.
2: Ai, m'encanta. Mira, és que m'encanta.
0: Ens pot sorprendre de qualsevol manera.
2: Sí, no se sap mai, oi?
0: Sí.
2: No
0: sé... Jo l'estic veient, perquè el vaig conèixer doncs, potser fa 2 anys,
1: sí.
0: I estic veient un Zoet molt madur.
1: Ai.
0: És que et vaig veure en un moment, et vaig conèixer en un moment que jo crec que estaves en plena efervescència.
1: Sí.
0: I realment, ara t'estava mirant, t'estava escoltant, que a part de parlar m'agrada escoltar molt i t'estic mirant i t'estic veient com serè.
1: Ai, gràcies. M'emociono, mira, posaré a plorar.
2: I a sobre aquesta musiqueta de fons, doncs mira...
0: No, és que crec que té molt per donar el Soet. Sí. Crec que, que Bravata, Verdait, Palimpsesto... Crec que donarà de sí. No sé si serà en programes musicals, però trobo que és una... Té un valor diferencial, no? No ho trobes? O sigui, tu com et veus davant dels altres músics?
1: A veure, està una mica, potser lleig, jo sí, fer-me segons quina comparativa, però sí que, parlant des del meu projecte, com m'estaves dient, sí que sento que tinc un tret diferencial i al final és que tinc una història i tinc una narrativa molt profunda i el que he viscut ho he viscut només jo i al final vinc a transmetre-ho a través d'un projecte musical i a través de molt de talent, perquè a part del que pugui tenir jo com a artista, cantant o escrivint les lletres de les cançons basant-me en la meva història, també el meu productor és un tio que he tingut una super sort de trobar-me'l. També són coses d'aquestes que parlàvem del destí, de l'univers, no? En un moment de la meva carrera on jo pensava que tot s'acabaria amb Bravata, va aparèixer ell, i tant ell com que havia... O sigui, us explico així una mica. Havia arribat d'Austràlia, que havia estat fent producció musical, a través d'un amic meu, ho vaig conèixer a ser mare, bueno, ser mare me'l va presentar, jo estava com en construcció de tot el projecte de Bravata. Vam connectar moltíssim a nivell personal i musical, i professional, vaja. I sé que juntant la meva narrativa, el meu talent i el seu, podem arribar molt lluny.
0: I fareu alguna proposta durant aquest any? Tenim a curt plaç alguna notícia de Soet que puguem descobrir avui a l'Inspira't?
1: Hi ha cosetes, tot s'està construint, coent, no? Tot s'està coent. Jo dic que hi ha molta cosa i que, com t'he dit abans, el projecte de Soet és molt ambiciós i està tot per res.
2: Ha posat sí. Tota la carn a la graella.
0: Jo crec que ha posat un somriure ara que
2: també, sí.
0: Crec que en curt plaç sabrem del Soet.
2: Sí, jo crec que sí. Jo crec que haurem d'anar allò a pagar entrada.
0: Jo ho he intentat, eh? Carmen, jo ja saps que a mi sí. M'agrada tirar del fil.
2: La Cuca intenta treure't sempre una exclusiva.
0: Però no
2: eh?
0: Ho he aconseguit.
2: No, però haurà de tornar un altre dia a explicar-nos-ho.
0: Sempre deixant sembla? La porta oberta, eh?
2: Sempre. La porta de l'Inspira ha d'estar sempre oberta a la inspiració i a tothom que ve aquí perquè pugui tornar a venir. I si torneu a venir vol dir que heu estat a gust.
1: Jo estic super a gust, encantat de que m'hàgiu convidat i si us he de ser sincer i parlo des del cor, jo sempre aniré als mitjans que m'han donat l'oportunitat des del principi a visibilitzar el meu projecte. O sigui que sigui el grau que sigui, sempre podreu comptar amb mi perquè us vingui a donar una entrevista.
2: Les dues, com estem, eh? Això, ens emocionem.
0: Sí, sí,
2: perquè és que... també som... És que som molt profundes, nosaltres, sí, també.
1: I jo també, és que vull llorar al final.
2: I el Vicente, que ha començat, va començar la setmana passada amb vosaltres, jo també sé que té aquesta profunditat, ja ho he intuït, a la seva mirada, vull dir, ja et diu tot, t'ho diu tot. I...
0: Està aquí bueno. Escoltant, calladet.
3: Bueno, realment... Potser sí que em ve de gust preguntar-t'hi com alguna cosa.
1: I tant.
3: Abans parlaves com que t'agradaria ser tu com un referent, com a la música sí que és veritat que això porta com molta responsabilitat i tal, però amb una història tan profunda que estàs ara mateix aquí explicant i tal, m'agradaria saber quins són a dia d'avui els teus referents dins de l'àmbit musical.
1: Pues avui en... Una gran referent que tinc, òbviament, pues és Rosalía.
0: Has anat al concert?
1: No vaig tenir la gran sort de tenir entrades.
3: Ja, va ser complicat.
0: Som més d'una.
1: Va ser molt complicat.
2: Privilegiats, això.
1: Em sento molt identificat i molt connectat amb el seu procés com a artista. Jo sento que, o sigui, humilment, des de la meva màxima humilitat, no? Però que estic com seguint una mica el procediment o el procés que ella va emprendre en el seu moment artísticament, sense por, sola, creient moltíssim en el seu projecte, en la seva veritat, en el que té a transmetre amb el seu art. I així és com ho estic duent a terme jo amb el projecte de Soet. I Rosalía per mi és una gran inspiració. Y en eso estamos.
0: Doncs aquí acabem l'entrevista, Soed. Jo em quedaria aquí una estona perquè realment ha sigut més que una entrevista, ha sigut una xerrada entre amics i al final això és el que ens connecta. Moltes gràcies, Soed. T'esperem aquí quan vulguis, estàs a casa teva.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Ja ets un inspirat més. Eh? O sigui que aquí t'esperem amb els braços oberts.
2: Xat, i ara anem a sentir un tema seu, òbviament. Verdade.

0: Xavi Sastre és un poeta que forma part d'aquesta generació que ha fet de la paraula un espai de resistència emocional. La seva poesia és directa, molt física, molt de pell i combina intimitat amb una mirada social que no fa soroll, però que pesa. I que també sacseja i et deixa a vegades amb un interrogant flotant a l'aire. Avui torna a l'Inspira't amb aquesta veu que no busca envellir, sinó revelar alguna cosa. Benvingut, Xavi.
1: Moltes gràcies. És un dimarts fantàstic estar aquí amb vosaltres.
0: Sí.
1: I no és un dimarts qualsevol. I estic encantat de repetir. I les vegades que faci falta, tot i que també us he de dir que he sortit de Barcelona per no trobar-me la gent i amb la gent he vingut a Rui.
0: Molta gent als ferrocarrils. Molta sort gent. Que tenim ferrocarrils i no tenim Renfe aquí, eh? Sort. Però jo us he de dir que vaig deixar d'anar i venir de Barcelona perquè em sentia, no?, com una llauna cada dia. No sé si tu estàs anant i venint en transport públic o en moto.
2: Jo he estat molt de temps anant i venint cap a casa en transport públic i vaig acabar accedint a comprar-me una moto perquè era impossible, era inviable. O sigui, pel temps i tot, no... I per la gent és això, el sentiment aquest de llauna. És horrible.
0: No ens agraden les llaunes.
2: No, no ens agraden.
0: Si
2: no m'agrada sentir-me oprimit.
1: I el que passa és que quan fa temps que no estàs al servei públic, et dones compte del que és el servei públic.
2: Mm. Sí,
1: jo
2: sí.
1: També soc motero, però avui he vingut amb ferrocarrils i estava ple. Ple.
2: Sí, sí, però a totes hores sempre, eh?
1: Però tot i que està ple i tot i que hi ha molta gent al món, segueixo tenint en compte el nom d'aquest programa i m'inspiro igual.
0: Amb aquest viatge, Xavi, perquè jo no sé si tu busques les idees o les idees et venen, però amb un viatge amb tren ple de gent, jo sé que alguna cosa estàs mirant o alguna cosa estàs veient. Has vist alguna cosa avui?
1: Sí, sí, miro molt les sabates. Les sabates de la gent em diuen molt de les persones. Tampoc és que estigui buscant què dir de les persones, perquè també tinc moltes idees al cap. Però m'he inspirat, ja et dic, m'he inspirat dret... però el dret també es pot escriure. I he descobert coses de la poesia avui també, venint fins aquí.
0: Mm-hmm. Ens les diràs al final del programa abans que s'acabi?
1: No, us les diré ara mateix. La poesia, l'altre dia ho deia a la classe, la poesia és un drama absolut. Però és l'única ciència, digue-li art, que combina dos altres arts, que és la música i la pintura. Jo sempre he dit que... no sé pintar, però sé dibuixar lletres i no sé tocar la guitarra, tot i que rasco, però sé encandilar amb música verbal.
2: Clar, i a mi m'interessa, ara que parlem de la poesia i ens estem com endinsant una mica dins del món, quan tu estàs escrivint un poema, què costa més de fer? Començar a escriure-ho o acabar aquest poema? I per què, clar, o sigui, seria interessant saber.
1: De fet, no existeix ni una cosa ni l'altra. De fet, no el comences, ja havia començat, és el que em passa a mi. No l'acabes, ja l'havies acabat, i de fet no l'has acabat mai perquè l'estàs acabant. En aquest sentit, la poesia és com si t'atrapés, no? Això que dèiem d'abans, t'atrapa. I jo conec a poques persones o pocs poetes que no tinguin muses. Jo no tinc cap musa, no, perquè la inspiració, altre cop amb el programa, em persegueix, és forma part de mi. Jo estic inspirat 24 hores, això és bo i dolent, eh? 24 hores em surt una poesia aquí, una poesia allà, un tros de prosa, una lliçó...
2: O sigui que tu ets estímuls constantment.
1: Constantment, és el TDAH poètic, no? Seria?
0: M'encanta, m'hi afegeixo. M'hi afegeixo el TDAH poètic, totalment.
1: El TDAHP.
0: Sí, TDAHP, podem posar-hi aquest nom, eh? Aquest, un nou trastorn creatiu, no?
1: Acabem de crear un nom.
0: Sí.
1: Amb tot el respecte pels trastorns, però jo crec que també tenim un trastorn necessari, no? D'experimentar, de donar forma als nostres sentiments. I en parlarem, suposo, ara, però cada cop això s'està perdent. Però mai es perd del tot.
0: Mm. Podem parlar d'educació, perquè tu ara estàs a la línia de front, al camp de batalla, no? Ja ho has estat. durant molt de temps. Ara doncs, has canviat de registre, d'edat, i per tant això et dona també una visió molt més àmplia. Ara que estàs, Xavi, a les aules de secundària, en què aquestes aules són el punt de trobada de històries molt diferents, de mirades molt diferents, de necessitats molt diverses també. Com ho veus? Tu veus el got mig ple? El veus mig buit? Cap on anem?
1: Jo sempre deia de petit que quan veig el got mig ple o mig buit, jo el que faig és veure'l, el bec. Això vol dir que fujo de la pregunta, evidentment.
0: Òbviament.
1: Òbviament.
0: No m'esperava menys.
1: És el poeta el que fa això. I jo vinc del món, com saps, de la universitat, d'on vaig acabar bastant malparat. Ara estic a secundària, dient, ostres, el problema dels joves no és el problema dels joves, és el problema dels adolescents. Anem enrere, anem a secundària a veure com estan les aules. I és molt curiós perquè ara em dono compte que el problema no està a secundària, sinó a primària. I ara haurem d'anar cap a primària a veure què passa, no? Però una mica el que sento és aquesta sensibilitat que té la poesia, que no és només sensibilitat, sinó que és expressió. I sobretot afecte, companyia, ja no empatia, companyia. O sigui, quan llegeixes poesia, la gent que t'escolta es queda, no?, omnibulatament, no?, es queda una mica parada de això també m'ha passat a mi, això ho entenc, això no ho entenc, és normal, això no ho entenc, però hi ha alguna cosa que sí que entenc. I aquest sentiment de companyia és el que falta a molts éssers humans que estan començant a estar entre nosaltres, no? Altrament dits, nens, nenes, adolescents o joves.
0: Aquesta companyia trobo que també és com de clau de volta, no? Perquè, a veure, no venim a arreglar el món, no venim a arreglar l'educació. Crec que hauríem d'invertir també uns quants dinerons a posar doncs, més recursos, sobretot humans, per totes aquestes necessitats que estan sorgint. Però no farem aquí ara el gran manifest. Però sí que m'agradaria com entendre doncs, aquesta no companyia, vol dir soledat d'aquestes persones davant de què?
1: No, és el desamparo, no?, castellà. Més que soledat, és... Tu comences a viure, no?, i et van passant coses, et van posant límits, o no? Et van passant sensibilitats, anècdotes... Avui li explicava una nena de 11 anys que era una anècdota. O sigui, fins a 11 anys no saber què és una anècdota, és que ningú li ha explicat, evidentment, no? I m'ha agradat, perquè l'he explicat i s'ha quedat meravellada, perquè el ser humà, al fons, segueix sent ser humà, senyors i senyores. I llavors se segueix meravellant de les coses com la bellesa, com la música, com la tranquil·litat. Depèn de cadascú, evidentment. I el que crec és que, doncs, que aquesta gent està... No sé, sempre penso en mi, quan tenia aquesta edat, ja no es pot comparar perquè era una altra època, jo li dic de fa dos segles, no? Però estan desemparats. Aquesta és la cosa. Els pares treballen molt, potser, no tenen massa temps per estar amb ells. Però això també ho veig, per exemple, amb els meus pares. Jo també veig, ostres, els meus pares són molt grans i

0: amb ganes d'inspirar-nos en aquell moment als alumnes o com sigui, però m'agradaria saber el teu mètode de com inspires tu doncs, els teus alumnes o quin és el teu procediment perquè ells connectin amb aquest tema, no?
1: Bueno, ja els meus alumnes o els, quan estem llegint poesia en un bar o en un local o en una sala, que jo a vegades sempre ho dic, em confonc. No sé si estic a l'aula o estic al local llegint poesia o donant una lliçó, o escoltant la lliçó també. En aquest sentit, és el llenguatge, la calma, això és una cosa que he après amb l'edat. Sí, amb l'edat. Jo pensava que no aprendria mai amb l'edat, doncs també s'aprèn amb l'edat. La calma, com expliques les coses, el to, la pausa dramàtica, com ara estic fent, no? La pujada i baixada de tons, això fa cridar l'atenció i fa que el ser humà diguis, pep, això m'interessa. I després està la contrària, que també m'encanta, que és la provocació vanguardista, diguéssim, no? La provocació papaseig del segle XX, principis del segle XX, doncs del principis del segle XXI, o mitjans, ja quasi. La de provocar, la de tu també ho pots fer, la de fins i tot dir que no ho pots fer perquè ho facis.
0: És una revelació, no?
1: Sí, jo sempre dic, sí, una revelació, exactament. Jo sempre dic, tinc una revelació. Se m'ha acudit explicar una cosa perquè la gent no només ho entengui, sinó que tingui ganes de compartir-ho i ganes d'actuar, ganes de ser el protagonista. I això ens ha passat sempre, des de quan vam començar l'any 98 a la Granja de Gavà, a la malaurada Granja de Gavà, que encara existeix però ja no és el mateix, allà la nostra funció bàsica era llegir de tal manera que la gent digués, jo també vull fer això, jo també puc fer això, jo també faig això. I després, al cap d'un mes, venien i puc llegir, i llegien coses noves que no havien escrit mai. I ens pujava, i ens superaven, eh? Perquè és igual, això. Hi ha gent que té més llibres que jo, vull dir, això és el que vull dir. I és fantàstic, perquè és encendre, no? Allò de l'educació, també, eh? Encendre en lloc d'omplir, oi? I això no té preu. I, a més, s'ha de fer amb paciència perquè no hi ha un límit, no hi ha un ara, ho he aconseguit, no. Com les coses bones, com dic jo, que són normalment petites, són llargues.
2: Jo recordo aquests moments de la Granja de Gavà, perquè jo recordo estar entre el públic i voler llegir, voler recitar tot allò que tenia. I no em vaig atrevir mai, però és veritat que s'encén aquest foc, perquè anys després, doncs tot això, ha explotat. Llavors, crec que és molt important, sobretot, a les persones que eduquen, saber encendre aquest foc i no donar-ho tot fet. És a dir, en lloc de desfer els contes perquè no hi hagi bruixes, perquè no hi hagi dolents, o haver de donar la resposta del que significa aquell conte, deixar que els nens i nenes s'ho puguin imaginar i es puguin muntar ells la seva pròpia pel·lícula. Perquè si trenques això...
1: En aquest sentit, podríem dir que canviar la bruixa pel príncep i la príncep per la bruixa. Ja està.
2: Ja està.
1: Canviar.
2: Però
1: canviar
2: que canviïn ells.
1: Completament.
2: Que canviïn ells, no? Què et sembla?
1: Completament. I a més, la poesia també és acompanyament, igual que les classes, no? És acompanyament. L'acompanyament ha d'estar, evidentment. I equivocar-se. I crec que sóc el primer exemple d'equivocar-se. Perquè m'he equivocat tantes vegades. No tantes com el Michael Jordan, com deia, que per això va guanyar tantes coses. Però m'he equivocat moltes vegades, i però moltes vol dir moltíssimes, eh? I tantes que fins i tot en alguns locals jo no puc entrar ara mateix, perquè m'han expulsat, és una cosa normal. El barri del Raval és així, no?
2: És així, és el Raval.
1: Però és això, equivocar-se, reconèixer-ho, trobar una sortida, i si pots, rectificar, i si no, seguir vivint, que la vida és acabar amb moltes arrugues, amb moltes ferides, amb moltes cicatrius i amb molt de camí per fer.
0: I tots aquests aprenentatges que has anat agafant, creus que t'han servit a tu per inspirar-te creativament en poder continuar construint coses? I, o sigui, en quin moment creatiu i vital estàs tu ara mateix i cap a on creus que vas?
1: No tinc ni idea.
0: Un almallet tan lliure, no?
2: Sí.
1: No tinc ni idea. Ni idea cap on vaig, ni idea d'on vinc,

0: ni idea del que he escrit. De fet, sempre em diuen, ah, recita'ns algo. No me'n recordo. Ho he de buscar.
1: I ho pots buscar?
0: Sí, ara tinc algunes aquí.
1: A veure si et troba alguna.
0: Però costa.
1: I ens inspires amb
0: algun
1: poema?
0: I tinc algun
1: poema?
0: Motiu per això, per no recordar, perquè és malauradament o dissortadament, si voleu, si no tinc res al cap recordant-ho, puc ocupar-ho amb aquesta inspiració que sempre em persegueix i sempre m'acompanya.
1: Exacte. Després diuen que això és dispersió, però jo crec que és...
0: Bueno, això és buscar...
1: Genialitat.
2: És un don.
1: És un do.
0: O trobar la teva resposta i oblidar-te la pregunta. També.
1: Exacte, que això també ens agrada, oblidar-nos. Què anaves a... Tu anaves a preguntar? No, anaves a preguntar.
0: No. No, i a veure, la primícia és que començo... Ja estic a punt de preparar... Tinc tres llibres publicats que tots són patades, ja ho sabeu. Vaig presentar aquí, em sembla, el tercer o el segon, no ho sé. El Patades a la Luna, Patades a la Cuna, Patades a l'Aceituna, i tinc preparats tres més que sortiran en breu, que segueixen amb les patades i té a veure una mica amb la meva biografia, no? Això que us dic, no? L'equivocar-se tant, el tenir una ràbia, no? També per la biografia i les situacions personals. Una ràbia no sé com dir-ho, no calmada, guardada i que d'alguna forma ha de sortir, com tothom, no? I tenim farem el primer és el Patades de Sangre, que és com la... a favor de la traïció i de la ràbia, el que m'han fet, la vida, el que m'ha fet i com reacciono jo. Després teníem els Patades de Làgrimes, que seria una espècie de... que tothom es pot consolar. I ara mateix estic en la Patades de Paz, que és un alliberament necessari per tothom i és la poesia que us porto avui. Jo us porto unes quantes, però jo volia llegir una específicament, perquè, com deia abans, que la inspiració sempre està en mi i que mai sé el que començo, perquè ja és com si ja hagués començat i no s'acaba mai. L'altre dia se'm va acudir, l'altre dia, fa unes setmanes, una poesia que per mi és nova. Després de, des dels 9 anys escrivint, que això són quasi uns 40 anys escrivint, és nova. És una cosa que no m'havia passat mai. I és una cosa que no he llegit amb ningú. I té a veure amb... Jo li dic que és com si fos un nou moviment, ja t'ho vaig dir, no sé. O un...
1: Jo li dic moviment xavinista. Bueno. Però si no Chávez, sinó de Xavi.
0: Sí, el que passa és que jo sóc un qualsevol, el nom no m'importa massa. Però... Sí, la poesia. I és una poesia que parla sobre... Perdó, una cosa bastant habitual i una mica profunda, no? Que és quan tens un pla, no? I tens molt clar el que has de fer i ho veus perfecte i el planifiques i estàs anys preparant-ho, ja sigui una amistat, una boda, com em va passar a mi, o un divorci, com em va passar a mi, o... És igual, un plan que és perfecte i vas fent-lo poc a poc i et dona sentit, et realitza, no? T'autorealitza i de sobte el destí té un altre pla que evidentment està per sobre del teu i dius no! I se t'escapa el teu pla entre les mans i mica en mica et vas donant compte que aquest pla del destí és molt millor, però costa molt entendre-ho i costa molt acceptar que el teu no ho era tant perquè era el teu. I això ho he plasmat en una poesia. Ara veureu que és... No sé com dir-ho, perquè és que és una cosa nova. Aquesta paraula, ja veureu que és plan, no? Com que el pla va canviant, el destí porta un altre plat, canvia totes les idees i arriba un nou camí, aquesta paraula es va diluint i es transforma en un altre, que té a veure amb el resultat d'això del canvi de pla, no? Que és doncs la tendresa, la incertesa, el moviment, ai, ara què passarà, ara... que pateix tot ser humà, jo també, l'últim de tots, però jo també.
3: Vale? Jo vull escoltar-ho ja.
1: Jo no li dic res,
0: i és
1: perquè,
0: en castellà, ja.
1: Perquè els silencis del Xavi, Sastre, si els fa és perquè s'han de fer.
0: I com em va agradar molt la presentació del teu llibre, Carmen, jo sóc home... I escric en castellà.
1: Molt bé.
0: És tot el contrari que tu.
1: Sí, sí.
0: Pastelitos. Y tiro porque me toca. En serio. Tengo un plan. Lo tengo tan Claro. Sé lo que debo hacer, porque tengo un plan magnífico. Y no tengo dudas. Conozco la estrategia. Conozco la logística y cómo avanzar de fase y cómo ir arrastrando todo lo que me encuentre al agujero de chocolate. En serio, tengo un plan que me ayuda a ver meridianamente lo mismo que obvian los demás. Pero mi plan es aún más asombroso, precisamente porque es un flan majestuoso, tan controvertido que no lo pienso seguir, por culpa de una serie de revelaciones que me indican insistentemente que me deje de flanes y haga pastelitos.
1: Haig de fer una cosa. Vicente, jo la poesia del Xavi ja la conec. Mm-hmm. L'he llegit, l'he escoltat i sempre m'ha provocat certes coses. Com et quedes? Què sents?
3: M'he quedat sense paraules, però sí que és veritat que m'ha impactat, perquè la poesia jo la concebia com d'una altra forma. Mai havia llegit o escoltat una poesia d'aquesta manera i m'ha impressionat. T'estudiaré una miqueta, segur. Això segur.
1: T'ha remogut.
3: Sí, alguna cosa provoca. Sí, sí.
0: Gràcies.
1: A mi m'agrada l'interrogant que es queda surant en l'aire. És la meva sensació, sí? La meva lectura. Però sempre em deixa un interrogant surant. Quin interrogant tens tu, doncs, ara, Xavi?
0: Jo, com sempre dic, no només sóc el primer lector dels meus poemes, és irremediable, evidentment, sinó que sóc el primer escoltador. I això, el lector, és un cop, passa un cop. Perquè després ja ho llegeixes més cops i ja me'l sé, si... Me'l sé, no de memòria, però ja sé quin és. I, en canvi, quan el llegeixes, tornes a ser el primer escoltador. O sigui, ara, quan l'he escoltat i tu m'has dit m'he quedat sense paraules, et juro que jo també. Jo també. Perquè m'he escoltat i dic, uau, tant de bo ho hagués escrit jo. Llavors surt, no, la dupla, no? El doble personatge i l'esquizofrènia, si vols, semàntica i poètica, però també m'he quedat en xoc.
3: Clar, és que ara que tu ho has llegit, o sigui, que sents tu havent llegit una creació teva i que realment tu diguis, ostres, és que és bo el que he fet.
0: Sí, però això només em passa quan estic escrivint. O sigui, quan jo llegeixo no crec això. Dic, ostres, que bo que és. Només quan ho escric. Només.
3: I quin és el sentiment?
0: Però el sentiment és... Són dos. És un, tant de bo ho hagués escrit abans, i dos, la millor és la que ve d'ara.
1: I ho assages? Ja, sempre he tingut aquest... Tu assages aquests poemes, te'ls llegeixes davant d'un mirall o a casa, abans de venir aquí, tu et poses a assajar? O et surt així, de manera natural?
0: Bueno, he de dir que ara he vingut sempre vinc als jocs una mica abans del que toca, per tenir temps, per tranquil·litzar-me. No és que estigui tranquil ni nerviós, però una cervesa m'ha ajudat molt a mirar-me'l, a marcar algunes coses per col·locar, però no assajo mai. Si assagés, no seria ni seria jo ni seria el meu poema. I, de fet, quan fem lectures de poemes, últimament, com que vaig de convidat, perquè si no, no puc entrar, com que vaig de convidat, el que faig és llegeixo cap al final, agafo dos o tres poemes que m'han agradat molt d'aquella nit, els junto, els mesclo una mica amb algun meu i els dedico i això, llavors tot és improvisat. No tot els versos, però tot és improvisat. En aquest sentit, no m'he de preparar res. I no em preparo absolutament res. Mai ho he fet, De fet, recordo algun recital comú, que això sí que m'ha costat, ho he fet dos o tres cops només, perquè jo amb gent no ho puc fer perquè el meu ritme no és que sigui diferent, sinó que és improvisat, llavors no puc seguir el ritme dels altres, o ells, els meus, o el meu, però recordo un recital a la granja amb el malaurat Carlos, el propietari, que els vam assajar com 40 vegades, sortia fatal, tothom, ostres, Xavi, que no ho saps fer, que no et surt, que no sé què. I bueno, va, tirem endavant. I en directe van plorar tots. Jo, jo també. I és això, és per què he d'improvisar si quan ho fas en directe, què us he de dir vosaltres, no?, de la ràdio, si ho fas en directe surt sol. Per què has d'improvisar? Per què has de malgastar energia? Per què has de tenir coses pensants i pendents dins del cap? Això ho he de fer així, això ho he de fer allà. Si tot ara ho faré al revés. I això es diu, no és broma, educació.
1: I ja per acabar, que ens queden un minut, Vicente, el teu perfil que portaves avui, ens el guardem per el proper dimarts.
3: No passa res, tornaràs a un.
1: Però li he de fer aquesta pregunta al Xavi, molt breument. Quina és la teva quarta volta? Una pregunta que em vas fer durant la presentació de Tres Voltes Rebel, del meu poemari. La teva quarta volta, saps quina és?
0: No. Ja t'he contestat?
1: Podem acabar així el programa, Vicente? Sí?
3: Jo ho veig perfecte.
1: Per acabar el programa?
3: Totalment.
1: Sap quina és la quarta volta?
0: No. Com a molt sé que la quarta volta és la que ve abans que la cinquena.
1: Perfecte. Moltíssimes gràcies per estar aquí, a l'Inspira't. Ens has inspirat molt.
3: Tant de bo que sí.
1: El Vicente s'ha quedat...
3: Jo estic... així, impressionat amb el teu perfil.
1: Així, blululul, no? Jo he dit, el Xavi et deixarà blululul.
3: Sí, m'ho va dir, prèviament.
1: Així.
3: Em va dir, deixa't emportar.
0: Un onomatopeia.
3: I ho he fet, i molt bé.
0: Gràcies, moltes gràcies.
1: Ens deixem portar nosaltres també per aquest ritme, no? Que primavera, l'estiu està aquí al costat, i Sant Jordi també. Dijous, ara ja no es diem fins dimarts que ve, sinó dijous que ve fem directe de l'Inspira't a la plaça de l'Església.
3: El dia més bonic d'aquí a Catalunya.
1: Sí. Ràpidament.
0: Jo per dijous, no Sant Jordi, ja ho sé que és Sant Jordi però no puc fer-ho, però divendres a la Xarca, al carrer Vinyó de Barcelona, actuem a les 7, 7 i mitja de la tarda, uns poetes molt bons, molt interessants i molt vells.
1: Doncs seguiu-los. Poesia i roses.
3: Apa.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'Alternativa d'Unitat Popular defensarà aquest dijous al ple municipal una moció perquè Rubí disposi d'una ordenança específica per regular la contaminació per olors. La formació assegura que la ciutat acumula 14 anys de retard en aquesta qüestió i recorda que el ple ja va aprovar l'any 2012 elaborar una normativa i un mapa de la contaminació odorífera, uns compromisos que, segons denuncia, mai no s'han arribat a complir. La U proposa que la futura ordenança segueixi el model de la Diputació de Barcelona i permeti detectar, controlar i sancionar els episodis de males olors. La moció posa el focus en les queixes veïnals per les emissions de l'empresa Rensica i també pels abocadors pròxims a zones residencials. La formació reconeix que en els últims anys s'han aplicat mesures per reduir les emissions, però considera que continua faltant una eina legal que permeti actuar amb més contundència. La proposta inclou, a més, obrir un període d'informació pública durant la tramitació de l'ordenança i impulsar una campanya perquè la ciutadania conegui la nova normativa i els canals de denúncia. I la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler compta des d'ara amb 3 exemplars de la revista del 8M Suelta una història para que aparezca otra. La Sala Neus Català i En Comú Podem Rubí han fet la donació d'aquesta publicació que recull vivències, reflexions i testimonis de dones amb l'objectiu de preservar la memòria, fomentar la sororitat i contribuir a la transformació social. La revista també es pot descarregar gratuïtament en format digital perquè arribi al màxim de persones possibles. Des de la Sala Neus Català valoren molt positivament aquesta donació i consideren que era important que la publicació passés a formar part del fons de la Biblioteca Municipal. Ho explica Rosa López, membre de la Junta de l'Entitat.
2: Molt contentes de l'experiència de la tercera edició de la revista Suelta una història para que aparezca otra i amb una valoració molt positiva on pensem que és un espai necessari, literari, per visibilitzar les vivències, sovint normalitzades, i que al compartir-les es poden transformar.
1: La donació vol facilitar que qualsevol persona interessada pugui consultar aquesta recopilació d'històries i reflexions. I això és tot. Ja sabeu, podeu seguir informant-vos a radiorubí.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com esteu? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, al programa Foodí de Ràdio Rubí. Hi ha gustos i olors que marquen calendari. El pollastre a l'as és diumenge, olor que s'escapa pel carrer, patates que es confiten sobre el suc i taula parada sense preocupar-se de cuinar. Avui parlarem d'aquesta tradició descobrint una rostisseria que fa relativament poc que ha obert les portes a Rubí, un projecte nou que aposta per un clàssic de sempre. Com s'engega un negoci així avui dia? Quin és el repte per diferenciar-se fent un plat tan estimat i tan conegut per tothom? Parlarem amb el seu responsable sobre la il·lusió dels inicis, la tria del producte, el punt exacte de cocció i el secret d'aquell cruixent daurat que ens fa venir gana només d'ensumar-lo. I quan canviem de dia, canviem també d'ambient. Si el pollastre és diumenge al migdia, els còctels tenen gust de divendres a la nit. Llums més baixes, converses que s'allarguen i el cruixir del gel repicant dins la coctelera. Avui us oferim també un monogràfic especial dedicat als còctels amb licors, amb la col·laboració de l'Associació Rubinenca del Vi. Parlarem de combinats clàssics i contemporanis, de l'equilibri entre la dolçor, l'acidesa i l'amargor, de destil·lats protagonistes i de com convertir qualsevol vespre en una experiència sensorial completa. Diumenge i divendres en un sol programa. Acompanyeu-nos, que avui us hem preparat un primer, segon i postres que sembla un cap de setmana.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Avui compartim taula amb uns restauradors que fa molt poc que han obert al carrer de la Font del Ferro 55, Casa Quico, una rostisseria que trobareu oberta de dijous a diumenge de 10 del matí a 4 de la tarda i que promet cuinar els vostres millors records. De fet, compartim taula amb una família sencera i amb un angustipat, que també ha vingut. Són el Francesc Bordas, la Maria Àngels Mateo i la Judit Bordas, família. Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres.
1: Molt bona moltes tarda. Gràcies. Encantats d'estar aquí amb vosaltres.
0: I benvingut també al constipat, Quico?
2: Sí, sí. Va ser ahir i dic, sembla que m'estava esperant per fastidiar.
0: Que sí? Perquè entenc que el Quico de casa Quico ets tu.
2: Sí, sí, sí.
1: Amb la de coses que tens d'explicar, tu. No podràs.
2: Bueno, de mica en mica.
0: Això és un negoci familiar, això salta a la vista. Sí. Expliquem-me qui sou, d'on surt el projecte de casa Quico.
2: Bueno, no, digue't tu.
1: Jo? Doncs va ser una idea que vam tenir perquè sempre ens ha emocionat el tema de cuinar. Sempre de manera particular per nosaltres. Nosaltres sempre hem treballat amb matèries de... Érem carnissers, havíem fet elaboració també. I vam pensar, ostres, per què no fem alguna miqueta més enllà?
2: Donar-ho cuinat ja.
1: Sí. I mira, vam tenir l'oportunitat de... Ens van passar una recepta del pollastre a les molt especial i això ens va enamorar. I a partir d'aquí vam començar. Llavors la Judit es va afegir, va estudiar cuina.
3: Jo vinc de rebot una mica.
1: Sí. I aquí estem, i vam començar pues, a l'abril, per Setmana Santa, vam obrir, i de moment estem molt contents, la veritat, francament. Un negoci que comença de zero en un lloc que no està a primera línia, no ens podem queixar, la gent ens ha rebut molt bé, i estem molt contents. I sempre, pues, què passa amb aquestes feines? Quan les fas amb il·lusió, inventes, proves... I no tens por al fracàs, bueno, quan estàs a casa.
0: Amb una mica sí, no?
1: Sí, però intentes... A la nit, sobretot.
0: A la nit,
1: però
0: durant, sí.
1: Després ja no. Ja ens anem... No sé, estem molt contents.
0: La que ha estudiat cuina, doncs ets tu, Judit.
1: Sí.
3: Jo, els meus pares van tenir aquesta idea i sempre... Jo m'he mirat els programes de cuina.
0: Jo també ho feia, això.
3: Un programa, òbviament... Joc de cartes. Uh-huh. La primera temporada em va enamorar. Uh-huh. I arrel d'aquí anar sentint el Marriba, que defensa molt la cuina catalana, la cuina tradicional. Diferent, però tradicional. Uh-huh. I una miqueta aquesta és la meva referència. I aprofitant que ells obrien això, vaig dir, vaig a fer un curs de cuina, a veure què passa. I resulta que m'ha agradat. I, bueno, m'he apuntat al carro.
0: I com és això de treballar amb els pares?
3: A vegades difícil, però molt divertit.
0: Sí?
3: Però, bueno...
0: Amb la teva mare no parem de riure des de que ha arribat.
3: Sí, ens assemblem molt. És fàcil, és fàcil. Com a totes les cuines hi ha moments de tensió, però jo estic molt contenta i m'ho passo molt bé. Em dóna l'oportunitat de provar coses noves. Jo m'ho passo molt bé.
0: Explica'ns aquesta recepta que dèieu de pollastre, que és la que us fa un clic, no?
1: Sí. Mm-hmm.
0: D'on surt això?
1: Això surt d'un parent que tenia una rostisseria, però a Gavà, em sembla que era a Gavà,
2: no?
1: I es jubilava. I ell, doncs, tenia una recepta molt especial. I ens va fer el favor de passar-la a nosaltres. I ens vam atrevir, vam dir, això segur que funciona.
2: Home, si amb ell hi ha funcionat tants anys.
1: Sí. I anàvem una miqueta sobre segur, per no fer el típic amanit que es fa... Bueno, ho vam fer una mica així. I la veritat és que...
3: I crec també que unes bones espècies.
1: Sí, sí, clar.
3: Això és molt important. Unes espècies que donin bon gust.
1: Sí, però quan ja t'ho donen mesurat,
3: sí,
1: i no has d'anar provant,
3: suposat.
1: Aviam quin funciona millor o pitjor, saps? Ja et juto.
0: Clar, jo entenc que vosaltres la proveu, aquesta recepta, abans de...
1: Nosaltres mengem això.
0: D'armar tot esto, no? Vosaltres el primer que feu és tastar-la.
1: Tastar-la.
0: I dieu, això és diferent?
2: Sí.
1: Sí, és diferent.
0: Sí, clar, perquè el pollastre a l'as tothom s'hi atreveix, sí?
1: Sí, sí, perquè el pollastre a l'as, ja veus, que té sal, pebre...
0: Llimona, a vegades, cítrics, no?
1: I poca cosa més. Però no, això té moltes més espècies barrejades. És diferent.
3: El nostre petit secret.
1: Sí.
0: Teníeu clar que havia de ser rubí, aquest negoci?
1: Sí, sí. Per una qüestió familiar, sí. Ens volíem establir aquí. sempre ho teníem molt clar, i amb aquest local.
0: I amb aquest local en concret?
1: I amb aquest local en concret. Aquest local ha estat molts anys tancat, ha tingut una trajectòria no gaire brillant últimament, els últims anys. Bueno, també va agafar la pandèmia, era un bar, es va tancar, bueno, en fi. I nosaltres hi volíem donar una altra volta. I és una zona pues, que també està una mica... És el que passa ara, que cada vegada hi ha menys gent... Com, no sé com explicar-ho, això, que no senti...
0: Que no soni malament, oi? Sí. Tinc la sensació que sí. Vols dir...
1: El negoci de barri de tota la vida s'està perdent. I aquí, doncs, una miqueta de vida també li ha anat bé. Penso jo, eh? Potser sóc una mica agosarada de tenir aquest pensament, no?
3: Jo crec que per això ens han rebut tan bé. Molta família, molta gent... A mi el que em fa més il·lusió és que em ve gent que ha cuinat tota la vida.
1: Sí.
3: I això em dona ànims de seguir cuinant. I, òbviament, portem poc. La nostra cuina crec que ha d'evolucionar molt
1: sempre,
3: amb el temps.
1: És que la cuina és una cosa que sempre ha d'estar amb evolució i s'ha d'inventar.
3: Però ens han rebut molt bé. I jo crec que en gran mesura... És això, un local agradable, una família treballant i bon menjar.
0: Un local modern. De vegades les rostisseries, quan la imatge que tenim, que segur que és un prejudici, eh? Però la imatge que tenim no és un local, permeteu-me, tan xulo com el vostre, perquè el vostre realment és molt bonic.
1: Bueno. Perquè l'havien de fer de nou i vam poder fer-ho tot de nou.
3: Sí, bàsicament.
1: Sí, va ser picar parets i fer-ho tot de nou, doncs ho vam fer... Pues una cosa que fos agradable.
0: I això per què es diu Quico i no es diu Judit?
1: Perquè
0: Quico... Aviam, o
1: per què?
0: Maria Àngel.
1: Pues, per què? Molt fàcil. Perquè
2: si han de penjar rep... algú que em pengin a mi.
1: Exacte.
0: M'encanta.
1: Dóna-li les voltes que vulguis, però al final és això.
0: M'encanta.
3: També em semblava que sonava millor.
1: Sempre li passem amb ell els marrons.
3: Sí, és
1: veritat o no?
3: És veritat. Nosaltres ens podem amagar a la
1: cuina. Qui ha d'anar a buscar les coses...
3: El Cisco.
1: Qui té cara així?
3: El Cisco.
1: Pues ja està.
3: És veritat.
0: Quico.
1: I tu com ho vius, això?
0: Amb dignitat.
2: Amb resignació. No. Hi ha moments de tot. Hi ha baralles, hi ha rialles, hi ha de tot. Perquè és una bona feina, hi ha moments de tensió i també... Però bé.
1: Però per treballar bé. Junts, bé. Jo crec que és un balanç bastant positiu.
3: Sí, home, sí. I tant.
0: Per sempre heu treballat junts? Quan estàveu a la carnisseria també treballàveu en tàndem?
1: Sí, sí.
2: També.
3: Ells dos sempre han treballat junts.
0: Sempre, tota la vida, eh? Això ja no ho desmunta ningú, Quico.
2: Ja sempre he sigut autònom i ella la meva sòcia.
1: Ho té clar. I però vaja, doncs... nosaltres també hem apostat molt per la cuina catalana, mediterrània, i és la tendència... No volem ficar-nos...
0: Que no piqui. Ai. Et dius que no et piqui, perquè quan ho fas així,
1: mans,
0: se sent.
1: Les mans, fill meu...
0: Però no passa res. No passa res, perquè ets una dona d'armes tomar i es veu.
1: Sí. Bueno. Sí.
0: No?
1: Sí. Tu creus?
0: Sí.
1: Tu creus?
3: Sí. No, crec no. No tinc dubtes.
1: Doncs això. Nosaltres ho hem enfocat en aquest... pues, fer plats de la cuina mediterrània, allò de tota la vida. El menjar, pues, que... Nostro.
3: Sí.
0: Mm-hmm. Una rostisseria que, com moltes altres rostisseries, però que també té molt més que pollastrales, teniu un lineal fantàstic, que també el veureu a l'Instagram. Com hem construït aquesta carta, Judit?
3: La veritat, entre ma mare i jo hem anat triant plats que ens agradin anar provant.
1: Sí, principalment els que ens agraden a nosaltres.
3: Bàsicament, cuino el que a mi m'agrada. Aviam, el que a mi m'agrada. Òbviament, cuino peus de porc i, per exemple, a mi és una textura que no m'apassiona.
0: Això no.
2: I els callos tampoc t'agraden. I tinc que provar-te jo la salsa.
3: Però està bo, eh?
2: Sí, sí.
0: Ah.
3: Tirem de clàssics. I quan ja tenim els clàssics que fem més o menys controlats és quan ens expliquem amb fer proves.
2: Em fan experiments. Avui farem això, avui farem allò. I apa.
3: Sí.
0: I això qui primer ho prova és el Quico, també?
2: A vegades sí, a vegades no
1: sí,
2: sempre.
1: Sí, quasi
2: si no,
1: sempre.
2: Ja
1: perquè és el més exigent de tots tres, doncs el fem utilitzant de provador.
3: En realitat acabem provant-ho els tres.
0: Aviam, com es reparteix això? La feina, com us la repartiu? Ella cuina.
2: I ella
1: nosaltres
2: també.
1: Nosaltres a cuina.
2: I jo estic a fora i jo faig els pollastres.
1: I ella està a banda, a fora, amb els pollastres.
0: El que dona la cara és el, sí, el Quico, amb els pollastres girant, sí?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I vosaltres dues tancades
1: a
0: dins.
1: Sí, sí. Bueno, anem sortint i... A veure, també sortim, no? Però que el que si més...
2: La feina allà s'ha de despatxar i s'ha d'anar el més ràpid possible. Sí, llavors sí, m'han d'ajudar. Sí.
0: I qui mana a la cuina, la Judit o la Maria Àngels?
3: És que,
1: nosaltres no tenim aquest problema de qui mana.
0: No?
3: No, no. Ens entenem d'una manera força natural i força intuïtiva. És que hem treballat sempre junts.
1: Nosaltres necessitem que surti la feina i surti bé. I cadascú ha d'aportar tot el millor que tingui. Aquí no hem de competir entre nosaltres.
3: No hi ha orgulls, no hi ha egos.
1: No.
3: És treure la feina el millor possible.
1: Sí, sí, sí.
0: Ell sí que en té d'ego, no?
3: El que menys.
2: És mentida.
0: Sí, però no ho facis d'això, perquè hi ha càmeres, Quico. Llavors et veuen igual quan fas el gest.
1: Et veuen igual, si et penses que no.
0: Et veuen igual. Llavors no, saps? No cal que dissimulis. Més val que, saps? Que anem i que ja està. Clar, veus? Pobre, l'han constipat. Venint de família carnissera, entenc que la matèria primera, la carn, el pollastre, és una cosa que cuideu molt.
2: Sí.
1: Molt.
2: Hem de buscar una empresa que li tinc molta confiança.
1: Sí. Nosaltres?
2: Perquè pollastres no havíem tocat, però jo tinc un cosí que era pollaire i ja, estic parlant d'anys, ja treballava amb aquesta empresa. I el primer que vaig fer va ser anar a buscar aquesta empresa, vull muntar això...
1: Però és que hem d'explicar les coses, hem d'anar més enllà. Els teus avis ja ho eren de carnisser.
3: I pagesos.
1: Els pares també. Llavors, les famílies es fan grans. Una branca es deriva per una cosa, una altra branca es va derivar pel pollastre. Nosaltres, quan vam començar a treballar, teníem una botiga, era quan es anava a l'escorxador, anaves en persona, t'encarregaves del teu animal, que això és molt... Ara sona molt... Clar, jo ara amb els anys miro enrere i dic, ui, jo no sé com es podien fer això, però en aquells moments era així. I el Cisco, amb altres carnissers, compràvem amb els vedells vius i llavors es anaven sacrificant i es anaven fent. En aquells moments, això parlo de 30 o 40 anys enrere. Doncs ara la mateixa, això ha evolucionat, la mateixa empresa que ens granja que feia, que criava aquestes vedelles, doncs ara t'ofereix el producte ja elaborat, perquè ja no pots fer les coses com abans. I a la mateixa li comprem la carn ara.
2: Ara et serveixen els despiece, les peces sueltes.
1: Però nosaltres piquem la carn, fem les mandonguilles, ho fem tot a mà, perquè bueno, tenim aquesta política, creiem que els canelons també els fem nosaltres.
0: Llavors, la recepta és d'un cunyat, m'has dit?
1: La recepta, no, el pollastre.
0: Sí, la recepta.
1: Tot l'altre, no.
0: La recepta del pollastre, de qui era, m'has dit?
2: D'un tiet.
0: D'un tiet, del tiet de Gavà.
1: Sí,
0: i el proveïdor del cosí de...
1: El proveïdor...
2: Del meu cosí gran. Aquest és el que tenia la polleria.
0: Sí? Tu tens una herència genètica brutal.
3: Jo tinc una herència fantàstica. Fantàstica. De veritat. Fantàstica.
0: Tens germans, germanes?
3: Tinc una germana gran.
0: Mm-hmm. Que no...
1: No, ella no està ficada amb això, no. Ella ha tirat per altra banda. Però bueno.
0: Dóna-li temps, perquè...
1: Home, nosaltres no som immortals. Poder, qui sap, en un futur... No sé.
3: Oi? Encara no m'ho plantejo perquè no em deixaran sola
0: però
3: tan fàcilment.
0: Tu ets molt jove.
3: Jo, sí, clar, sí.
0: Sí.
3: Bueno, 34.
0: Enganya. Sembles més jove encara que de
3: per
0: 34.
3: Per això, soc jove, però
0: no. No, ets molt jove, la flor de la vida estàs.
3: Sí, sí.
0: Estàs estupendo. Ja està. I vosaltres també sembleu molt joves, eh? Sí.
1: Tot.
2: Bueno, jo 25.
0: 25.
1: Jo em faig l'il·lusió.
3: Són força incombustibles.
0: Sí, eh?
3: Sí.
0: Tenen moltíssima energia.
3: Sí. I han treballat moltíssim. I això ho fan amb il·lusió.
1: Sí.
3: I no hi ha qui els pari.
1: Sí, perquè a la nostra edat, arrencar un negoci... Jo em vaig a penjar
2: sonats,
1: la medalla.
0: Puc,
1: no,
0: puc preguntar, l'edat, si no me la voleu dir, no me la digueu, però la dècada...
1: No tinc problema, jo estic orgullosa d'haver arribat fins aquí i més enllà. Jo tinc en aquests moments 60 anys. Orgullosíssima.
0: Estàs meravellosa.
1: No sé si estaré meravellosa.
0: No, ja però això ja t'ho dic jo.
1: Estic i estic molt contenta d'haver arribat fins aquí.
2: I jo a l'abril en faré 3 més que ella.
1: 63.
0: I amb 60? Maig, perdó, 63. Vosaltres arribeu a dir, jo vull obrir una cosa?
1: Sí, sí. Ho tenia claríssim. No sé... No sé, potser...
3: Que et dic jo que és incombustible.
1: Jo sí.
0: No,
1: jo
0: i som molt valents.
1: M'ha costat... Sí. O sigui, no ha sigut una cosa... Hem trigat potser 2 o 3 anys entre fer el projecte, les obres, que han sigut interminables. I tot plegat, i ho hem tingut claríssim, que ho volíem fer. És una aventura. Aviam què passa. Què pot passar?
0: Què és el pitjor que pot passar? Que no funcioni. Ella ja s'espavilarà, no?
1: No, ja farem marge. Ja li donarem una altra volta. Li donarem una altra volta. Però no fer les coses...
0: És molt pitjor sempre.
1: Jo penso que sí.
3: Però ens han acollit molt bé. És que no pot ser que no pugui.
0: Sí, jo us anava a preguntar això, eh? Ho heu dit diverses vegades, però anem a donar-hi també una voltada, eh? El barri... Us ha agafat amb ganes.
2: Les mandonguilles em sonen.
0: Sí, això que veieu aquí darrere, sí. Si no ens veieu, ens hauríeu de veure, ja sabeu, www.radioruy.cat, és tret de l'Instagram de Casa Quico, i hem fet aquest muntatge, que com sempre dona voltes aquí darrere.
3: Mira, quina barba.
2: Aquí anava amb la barba encara.
0: Aquests que veuen aquí són ells. De quan deu ser aquesta foto?
1: L'any passat, de l'abril.
0: De l'abril, això és de quan veu obrir, eh?
1: Sí, sí. El que passa és que tu la barba...
2: Maig, juny.
1: Teniu un amor intermitent. Ara te la treus, ara te la deixes.
2: El juny em sembla que me la vaig treure, ja em picava.
1: Jo ja ni m'hi fixo, ja ni l'hi veig.
0: I em sembla que... Una rostisseria i un canal de YouTube haurien de tenir una parella.
1: Sí, t'ho juro que t'ho passaries bé.
2: Ara que he vist la costella rostida...
3: Em dedicaré a gravar-los d'amagatotis, sí. Perquè tenen unes interaccions que és una llàstima que el món no les veig.
0: No es copetaràs a l'Instagram.
1: Sí. Jo a vegades dic... Sí, perquè és que...
2: He vist la costella de porc.
1: Fem riure, eh?
0: Què li passa a la costella de porc?
2: Que l'has de tornar a fer, que fa molts dies que no ho fas.
1: Sí, és veritat.
3: Em va sortir bona, eh?
0: Va sortir bona. Quins són els plats, a més del pollastrelàs, quins són els plats que més sortida tenen?
3: Les mandonguilles me les demanen molt. Uh-huh. Algo que sembla molt fàcil, els macarrons amb tomàquet, és increïble el bé que marxen. Les ensaladilles marxen molt bé. Els calamars farcits. Uh-huh. La veritat és que, clar, crec que la gent trobava molt a faltar la cuina de foc xup-xup, de foc lent. Uh-huh. La gent ja no té temps per dedicar-los a la cuina. I els elaborats aquests tranquils me'ls busquen molt.
0: Elaborats tranquils, quin concepte més bonic, me'l vaig apuntar. Elaborats tranquils, que maco això.
3: Les galtes aquesta setmana han sortit... Clar, 2 hores de xup-xup...
0: Clar, el seu ritme. Qui ve a la vostra rostisseria? Qui ve a casa aquí? Us venen gent gran, us venen famílies, us venen persones soles que no cuinen. Quin diríeu que és el perfil de gent que s'acosta a la rostisseria?
2: Molt variat.
1: Jo crec que entre setmana...
2: Més gent gran.
1: Més gent gran que no cuina. I els caps de setmana, més famílies, pues, per no cuinar, per poder per sortir, s'emporten... A vegades ja ha passat això, que a mi m'ha sorprès emportar-te el pollastre a la platja... Jo no ho havia fet mai. Una truita patata sí, però un pollastre no.
0: Un pollastre sencer a la platja.
2: Demanar-me'l ja...
1: Sí, a les 10 del matí.
2: Si m'ho pots tindre a les 10, que marxem... Sí.
1: Un cas, jo no sé si tothom ho fa, això.
0: No, bueno, potser tenen una segona residència...
1: També podria ser, sí, no vam preguntar això, no? No ho sé. No vam preguntar això.
3: Però es vegen de tota mena.
1: Sí, sí.
3: Sí, sí. A veure...
1: Sí, sí. El que hem de tenir cura, per exemple, doncs, amb gent que no pot menjar porc. Per exemple.
3: Que també venen musulmans.
1: Que també venen, alguns.
3: Alguna vegada. Per exemple, el diumenge pobre nano. Clar, algú que no tingui porc, però que no sigui pollastre. Fins als nassos.
0: Ai, pobre.
1: Així és veritat, pobre.
3: Àngel, al final, bueno, es van dur una mica de peix arrebossat.
0: Molt bé.
3: Fem menjars...
1: Sí.
3: Que no és que siguin complicats. És que... Crec realment, o per olors, o per gast d'oli, o per molts motius, la gent no...
1: Dedicar-li temps, que és que... tot és optimitzar el temps i anar al pur benefici a saco, és això. És això. Clar que hem de tenir beneficis, perquè, esclar, un negoci no es manté de l'aire, lògicament, però que no sigui exclusivament aquest l'objectiu, sinó nosaltres... Clar que volem obtenir beneficis, però al mateix temps volem gaudir. Gaudir de treballar. Anar a treballar amb il·lusió, que això és or. Or. Anar a la feina amb ganes. Bonic. A veure què faig avui. Com em rebran. Bon
2: com? Si tinc que anar-hi avui a treballar amb l'encostipat que porto, no hi vaig amb tanta il·lusió, eh?
1: Sí, però ets autònom. Ets positiu.
0: Ets autònom i treballar per vosaltres, no? Entens?
1: Treballar per nosaltres.
3: Ets autònom i el dijous estaràs estupendo.
1: Sí, sí.
3: Si és que
1: a les bones o a les males.
2: El dimecres ja estaré estupendo.
0: No, però... Treballeu de dijous a diumenge i teniu també un sistema de menús, no? Hi ha un menú de cap de setmana, un menú de dijous. Explica'm una mica això.
3: aviam, el menú, més o menys, tots el dijous, divendres i dissabte, aproximadament, és similar. Tal com es van gastar en plats, anem traient d'altres. Però...
1: Sí, perquè anem inventant sobre les segons la comanda, segons com percebem nosaltres sí. Que les persones els hi ve de gust de menjar alguna cosa.
3: Evitem molt el malbaratament.
1: Sí.
3: Llavors, anem jugant una miqueta i anem penjant a Instagram el que anem fent, òbviament.
2: Un producte de temporada. Sí, per exemple, a la tardor s'ha fet molta...
3: Crema
2: de carbassa, altres cuinats amb moniato i coses així, o sigui... I ara pues, ja està començant a fer bunyols de vent que no, a vegades no arriben ni al mostrador.
1: No. Aquí sí que tenim problemes.
3: Pico molt mans.
1: Perquè a mi m'agrada.
3: Sí.
0: Piques moltes mans.
1: A mi m'encanta.
3: Sí. Oh. Els bunyols de vent i els de bacallà els he d'amagar. Procuro fer-los a última hora.
0: Aquí l'adulta ets tu.
3: Perdona?
0: L'adulta. Sí. La que fa de mare, diguem-ne.
3: Sí.
0: D'aquesta gent, eh?
3: Sí.
0: Parlem una mica de preus dels menús, a quan surten, el pollastre quan el teniu...
1: Pues res, el pollastre... Nosaltres posem el pollastre ben acompanyat d'oli i amb unes patates al caliu. Això costa 12 euros. Tallat, eh? Que no sé per què a vegades que no es pensi la gent que s'ha de menjar el pollastre com a l'edat mitjana. No, tallat. I després el menú el tenim entre setmana a 8 euros i mig. Un primer... un segon i uns postres que també els fem nosaltres, que poden ser tipus flams, d'ou, arròs amb llet, tiramisú, no sé, anem fent. A vegades hem fet pudin de poma, també, anem fent.
0: Vosaltres com veu veure que la Judit la tocava, la cuina?
1: No, nosaltres no ho vam veure. Nosaltres no comptàvem amb la Judit a la cuina.
3: Va ser un mes abans.
1: Ella es va apuntar al carro quan va veure que nosaltres anàvem en sèrio i ella...
0: Però tu no ho sabies, que la teva filla la tocava?
3: No, jo he començat a cuinar ara.
1: No, ella tenia un altre perfil professional. Ella estava tirant per altres bandes, però al veure... M'imagino que al veure nosaltres il·lusionats, jo crec que això també ella es va anar implicant i va dir, bueno, pues, jo també m'hi apunto al projecte.
0: Però hi ha un moment que tu proves uns calamars o unes mandonguilles o un no sé què, i Judit...
3: Se la van jugar amb mi, eh?
0: Vamos.
1: Sí.
0: No?
3: Se la van jugar, eh? Van provar el meu menjar, aviam, mentre feia el curs.
2: Anàvem provant.
3: Anàveu provant. O sigui, sabíeu que no era un desastre absolut.
1: Home, clar que no. I tu vas fer el curs abans que nosaltres cobríssim.
3: Sí, abans. Jo un any abans, una cosa així.
1: Quan nosaltres vam obrir, ja sabíem que tu... Tu quan ens vas dir, tu, mama, no et preocupis, que jo em veig en cor de defensar les receptes.
0: Oh!
1: T'ho juro. I vaig dir, aquesta és la meva filla.
3: Oh! Jo no me'n recordava d'això.
1: Aquestes paraules textuals em va dir, mama, no et preocupis, que jo sé defensar una recepta. Dic, aquesta és la meva filla.
0: Ara, mira, pell de gallina. No em veieu, però de veritat que pell de gallina, eh? Ja tenen els ulls plorosos tots... els dos.
2: Home, és que jo perquè estic encostipat.
3: Una mare així no té prou, eh?
1: No et facis el tu, per què ho ets així? No cal que et facis el tu. Reconeix que
3: si
1: també t'emociona.
0: Però si no ho fa, pobret. Si ja ho fa.
3: Són boníssims. No, jo... Sí que els he anat donant a provar cosetes.
1: Sí.
3: I vulguis que no, en el curs un agafa seguretat. Agafa... Una de les coses que faig molt, i crec que és una de les coses que em surten bé, sobretot amb els guisats, és un bon fondo. Els fondos els faig jo, no els comprem fets. I no sé, jo crec que hi poso molt carinyo.
0: A quina hora t'hi poses, de dijous a diumenge?
3: Normalment 7:30-8.
0: 7:30-8, fins que acaba allò, eh?
3: Fins que acabem. I després netejar.
1: Sí, perquè això és molt important. La neteja és molt important. I després de veure el xicote més...
0: M'encanta.
1: No, perquè et veus reflexat i jo no vull que em passi això.
0: De tots els plats que cuina la Judit, si n'haguessi de triar només un...
1: És que aviam, té tants que estan bons, jo què sé.
0: Qui cuen,
1: els calamars farcits.
2: Calamar farcit queda espectacular.
1: Sí, està molt bon.
2: Les mandonguilles també.
1: També.
0: Aquests serien per tu el top, eh? Sí.
3: Ho diu el més crític amb mi, eh? Mm-hmm.
0: Sí, et critiquen molt?
3: El meu pare. És exigent. Molt. Si ell es menja alguna cosa sense queixar-se, és que està.
1: Ai, sí.
0: Però és de felicitat també, o no?
3: Disculpa, no.
0: No, eh?
2: A vegades no. Sí.
3: Ets del silenci. Ets del silenci. No passa res, jo t'estimo.
2: Però tu només.
3: Jo t'estimo.
1: Saps a qui no hem anomenat i també es mereix un reconeixement? En Ramon. Te'n recordes?
3: Ai,
1: que
3: sí.
0: Qui és en Ramon?
1: Ai, és un... Nosaltres vam llogar un professor, a banda del curs d'ella, per perfeccionar sobretot el tema de paelles, arrossos i coses d'aquestes.
2: Que també li surten molt bo.
1: Gràcies, en Ramon.
3: I era les paelles això, són tenir... cosa de meva mare.
1: És això que m'agradaria, pues, tenir un reconeixement per ell. Si ens escolta, pues, una abraçada molt gran.
0: Que sí, tenim el tiet de Gavà, sí. El Ramon.
1: Ramon, que és un profe de cuina molt xulo.
0: I qui més hem dit? El cosí del...
1: Ah, sí, del pollastre.
0: No, el cosí, que és del proveïdor del pollo.
1: Que es deia, sí? Tomàs, que es diu, veia.
0: Val. Algun familiar més que haguem de saludar des d'aquí?
1: No. Si pensem una mica, ja ens recordarem d'algú més.
3: Home, al final... Va,
2: els meus germans encara es dediquen al món de la carn. Sí, o sigui, estan en el mercat de Mollet i encara es dediquen al món de la carn.
0: I encara, també?
2: Sí, sí.
3: Al final, les coses sense una xarxa no poden sortir bé. Les persones, necessitem les persones. És igual... Com sigui,
1: sí, i, sí, és cert.
3: Hem rebut molta ajuda de molta gent, la veritat. A mi, per exemple, la meva professora, encara que em cridava molt, que jo crec que ens preparava per una cuina d'aquestes potents,
1: sí,
3: però m'ha ensenyat moltíssim. Jo no sabia que podia aprendre tant en tan poc temps. No sé, jo crec que sense ajuda les coses no surten bé.
0: Tens molta raó, Judit. Tens molta raó. Ja i està bé que ho sàpigues amb 30. A mi em va costar una miqueta més. Però està bé que ho sàpigues amb 30. Està molt
3: bé. Jo és que, si no, en qualsevol aspecte de la meva vida, si no hagués sigut per la xarxa que tinc al voltant, igual les coses estarien xunguilles.
2: Ai, que si s'has espavilat d'alguna altra manera, home.
1: Bueno, però té raó. Sempre persones amb persones. Clar. Si no, les coses no funcionen.
3: I una cosa que molesta molt ara és la individualitat.
1: L'excessiva individualitat. Exacte. Una miqueta va bé, com tot. Però a l'accés...
3: Per això m'ho passo també a la feina. Perquè al final som una família ben avinguda, ben cohesionada, ens entenem molt bé.
1: Mm-hmm. I, bueno... Que això no vol dir que sigui perfecte.
0: No.
1: No, perquè tampoc volem dir que donar lliçons a ningú.
0: I la perfecció, doncs, està sobrevalorada.
1: Hem après a conviure. Hem de conviure. I la convivència significa que a vegades, doncs, s'ha de cedir... I s'ha d'intentar el bé comú.
0: I que una ja persona, està. Si és persona, tens nas i tens boca. I si
1: exacte,
0: tens boca, t'equivoques.
1: Exacte.
3: I el mateix amb els nostres veïns i també els clients. Mm-hmm. Nosaltres estem a la disposició dels altres en allò que faci falta. Clar. Més enllà de la cuina, eh? Jo, és el que et dic. Si no rebés el suport que estic rebent, em costaria molt més, ho passaria especialment malament. I jo m'ho estic passant teta. I crec que això a la cuina s'ha de notar.
0: Quin és el dia que més treballeu? De la setmana?
2: Diumenge. Diumenge amb diferència. Però bueno, s'ha d'anar lluitant pels altres.
0: Més o menys, quants pollastres prepareu cada diumenge? Aproximadament.
2: Que entre 90... Fins 90, més o menys.
0: Uns 90, més o menys, eh?
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí, sí.
1: No ens podem queixar. Home, estem
3: creixent.
1: Sí, estem creixent, però bueno...
2: Ha de venir més gent encara, eh? Jo els animo a que vinguin.
1: Sempre sense perjudicar a la nostra competència, perquè ja està
2: establerta
1: i hi ha d'haver-hi espai per tothom.
0: Heu parlat amb altres rostisseries? Heu mirat?
3: No, encara no hem tingut l'oportunitat.
1: No hem tingut l'oportunitat de parlar amb ningú encara. És que acabem de començar. Si no ens ha donat... O sigui, tot just estem... És que no tenim espai al cervell.
0: Que no saps com hi ha passat un any, Maria Àngels.
1: És que és així, que no sé com ha passat un any. Sembla que va ser ahir que vam començar.
3: Jo acabo de passar els Nadals.
0: Sí, sí.
3: I
0: la primavera ja apunta. Aquí,
3: exacte,
0: eh?
3: Exacte.
0: Amb què tu passes millor cuinant? Amb dolços? Amb aquests elaborats tranquils?
3: M'agrada molt el sofregit.
0: El sofregit, eh?
3: Mm. Ma mare sí que és... Jo és que sóc una miqueta més impacient, per això jo els guisats els deixo a foc lent i me n'oblido. Poso una alarma i me n'oblido, perquè si no estaria remenant tota l'estona. Ma mare és la que té la paciència, per exemple, per als postres, que és algú molt més delicadet, molt més mil·limetrat, o les paelles, a tot surten infinitament millor que a mi.
1: Bueno.
3: Però jo els guisats, les croquetes, els canelons...
0: Això, eh?
3: Sí. és el que més gaudeixo.
0: Senyors, Quico, Maria Àngels, felicitats.
2: Oix, gràcies.
1: Gràcies.
0: Felicitats per la filla que teniu, primer.
1: Estem orgullosos.
0: De l'altra segur, l'altra segur que també.
2: També.
1: També.
3: També col·labora molt.
1: Molt.
0: Però de moment per aquesta, que és la que jo conec. Eh? Mm-hmm. Feina molt ben feta, ja us ho dic.
2: Ho intentem, almenys. Ho intentem.
0: No, feina molt ben feta. Si fa els pollastres, si fan pollastres, la meitat de bé que fas filles, Quico,
1: a veure,
0: tindràs camp per córrer.
3: Sempre ens som molt bons professionals.
1: Totes les persones que tenim fills sabem lo difícil que és educar, perquè vas a l'aventura. No saps mai si ho fas bé o malament.
2: No venen amb el manual enganxat a l'esquena.
3: No. Ojalà, no.
1: Però ho intentem.
0: O no, seria molt avorrit.
1: Donar-los el millor que puguem perquè es puguin defensar la vida.
2: Ni porten piles per desconnectar-les quan són petits.
0: Felicitats per ella, felicitats per la valentia d'engegar, de canviar la vida com un mitjó amb 60 anys, que això té el seu mèrit. Té el seu mèrit sempre, amb 60, amb 20, amb 30, el teu seu mèrit sempre. Però, evidentment, l'edat és un factor a tenir-hi en compte. Per tant, enhorabona, que tingui una llarguíssima vida a casa Quico.
2: Home, això jo crec que fins als 70, si ens respecta la salut...
1: I als 80!
2: No te passis.
0: Judit, enhorabona per la família que tens, per la xarxa meravellosa que tens.
3: És fantàstic.
0: Que t'impulsa i et dona ales, i això és meravellós. I per aquest sofregits que segur que faràs. Els que tens fets, els que encara queden per fer. Família, m'ha agradat molt fer aquesta entrevista i conèixer-vos.
1: Nosaltres ho hem passat molt bé.
0: Estic molt contenta.
1: I se m'ha oblidat que estava a la ràdio. M'ha oblidat totalment.
0: Aquesta és la gràcia, que se t'oblidi.
1: Una conversa entre amics i...
0: Exacte.
3: Sí, perquè mira que...
2: Jo he tossit poc. Que jo venia molt fotudet.
0: Venies molt fotut i molt preocupat, Quico.
3: Ai, pobre.
0: I no ha sigut per tant.
2: No, no.
0: Mireu, m'ho he passat tan bé,

0: Ho dit, el Blai, exacte. Doncs quedem així. La propera vegada que ens saludem a casa Quico, sí?
1: Encantats de rebre-vos a casa nosaltra.
0: Família, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Us deixem amb un tema musical mentre desallotgem la taula. És dels Beach Boys, es diu Como, de la banda sonora de Cocktail.

Qui no es va enamorar dels còctels i d'en Tom Cruise també una miqueta, els 80 amb còctel? Doncs una mica tothom. Anem del diumenge de pollastre a l'as, aquests còctels que ens aniria a divendres a la nit, dissabte a nit, dijous a la nit, depèn de com.

0: també és hora de còctel. Tenim a l'altra banda de la videotrucada un que va de còctel farmacològic, que és el Blai Ferran, que encara es recupera... Exacte.
1: Sí, sí, còctel total. Jo ho diré demà. Còctel total.
0: Total.
1: De medicaments. Però, bueno, jo em sembla que queda poc, eh? Aquest dijous he d'anar a un control mèdic i m'agradaria molt la setmana que ve ja estar al programa amb vosaltres.
0: Molt bé, ja però el Blai m'ha demanat. Mira, jo de la secció, la primera, l'entrevista, hi ha molta gent a l'estudi, però quan venguin Rostarazos sí que m'agradaria connectar, que sempre diu que tothom en sap molt el Jordi.
1: Que t'haig de dir, estava escoltant la família de Can Quico
0: i t'has enamorat, que sí?
1: I m'hauria agradat molt, molt. I et diré més, amb la filla que no, quan he començat ja no és no sé el nom.
0: Judit.
1: Amb la filla sento molt identificat de quan jo vaig començar la cuina amb els meus temps.
0: Ah, perquè també hi havia els pares, eh? Sí, eh?
1: Sí.
0: Va, deixa'm saludar el Jordi Rostarazo. Jordi, què tal? Vinga, president de l'Associació Ruïnenca del Vi.
2: Bona tarda.
0: Que ha vingut amb un arsenal, el Jordi. Avui.
2: Vinc aquí superpreparat per ensenyar-vos coses de la cocteleria.
0: T'agraden els còctels?
2: Ai, m'encanten. És a dir, és un món que he descobert una mica més tard, però és impressionant. Penseu que és com cuinar. És a dir, al final, quan estàs cuinant, estàs barrejant ingredients i llavors la cocteleria és el mateix. És barrejar ingredients líquids i sòlids, també. És a dir, que és una mena de cuina. I sembla... Per mi era una cosa desconeguda i quan em vaig començar a endinsar... Ja no puc aturar, ja.
0: Però el Jordi el veies posant aquestes coses damunt la taula i com aquell que posa... Anava a dir el pessebre, potser el pessebre no és la millor metàfora, però sí que ho posava molt de compte i es mirava les coses i li he vist aquesta passió, aquest amor per la cocteleria, que ara jo li preguntava. Jordi, què és un còctel? Anem per la definició de base.
2: Sí, a veure, bàsicament un còctel és una beguda i és... És una barreja, per dir-ho així. És un mix. No? Pensa que, com gairebé tot, els anglosaxons marquen les tendències i marquen les línies i les normes de fer gairebé tot, i amb els còctels és igual. Llavors és un mix. És barrejar en principi begudes de tot tipus. I també s'afegeixen... sòlids, també s'afegeixen decoracions, però fonamentalment és això, és fer una barreja.
0: I una mica d'espectacle.
2: Espectacle, absolutament, clar. És un art. Al final és un art. Les coses que es fan així amb una mica de gràcia i amb art i a poc tenen un valor més gran, no? I no és... Això no és barrejar per barrejar, sinó amb una cerimònia i és molt, molt interessant.
0: Amb una litúrgia,
2: correcte, sí, tot té el seu pas, els seus ingredients, és a dir, que té un valor afegit, no és només una beguda, Això és com sempre que parlem del vi, no? El vi és una beguda, sí.
0: Sí.
2: Però té una història al darrere, té una família treballant, té moltes coses. Llavors, amb la cocteleria no és ben bé el mateix, però és una cerimònia... hi ha molt de treballar al darrere, abans de poder-te fer un còctel, llavors hi ha una... És una disciplina, també, a nivell de... Pensa que els bartenders, que són els que serveixen els còctels, no són uns cambrers a qualsevol. És a dir, que han hagut de fer una sèrie d'estudis concrets per poder dominar diferents tècniques, com els chefs. Però amb un altre tipus de producte.
0: Has triat aquests objectes per parlar-nos de cocteleria?
2: Sí.
0: Per on comencem?
2: Són representatius, perquè es puguin veure. Per exemple, hem parlat que fem barreges, no? Llavors és molt important, per exemple, aquest que és un got gran, per barrejar. Això, molt fàcil, però és molt important. O sigui, és l'inici dels còctels comença aquí. Amb un got gran i a barrejar ingredients. També molt conegut...
0: La coctelera.
2: La coctelera. Hi ha de dos tipus. Aquesta és una coctelera clàssica, per dir-ho així, perquè té tres peces i té una mena de colador. Llavors n'hi ha una altra que no té aquest colador, que és de dos peces, que es diu Boston, que és la que utilitzen els americans. I llavors, per poder-ho colar, utilitzen un strainer, que és aquesta mena d'eina.
0: Que és com una espàtula petita.
2: Exacte, exacte. Llavors penseu que hi ha dues maneres, més o menys, de fer còctels. Una és amb un got gran,
0: com
2: o
0: aquell,
2: la mateixa copa.
0: I remenant, com i aquell remenant, que remena sucre en un cafè.
2: Exacte. I una altra és amb
0: una coctelera. Aquí aniria amb Tom Cruise, eh? Coctelera aquí del costat de la cara, eh? Acosta't al micròfon, Jordi.
2: Sí.
0: Molt bé. I aquí tenim copes, un got, i això que sembla per posar els ous poché, entenc que això deu ser per mesurar.
2: Correcte. Això té un nom que es diu jigger.
0: Jigger.
2: Jigger. Al final és un gotet dosificador.
0: Ja està, sí, sí.
2: Però jigger, que és... És més xulo, no?
0: Molt.
2: És més xulo.
0: Molt.
2: Llavors, veieu que aquí, per exemple, tenim dues
0: mides.
2: Dues mides.
0: Una boca gran
2: aquest
0: i una petita.
2: De coure, que està molt de moda, i aquest és el clàssic d'acer inoxidable. Val? Llavors, normalment, les mesures, com que venen dels anglosaxons, ja us ho he dit abans, van amb unces, amb onces.
0: Mm.
2: És un 11, una i mitja, dues, tres... Aquí una mica ho explicarem amb mil·lilitres, que és més fàcil, no per nosaltres, però compte que una unça són 30 mil·lilitres. Una unça, 30 mil·lilitres.
0: Vale.
2: I amb això és el patró per poder anar fent diferents tipus de còctels.
0: A casa el que hi ha són 25 i 50.
2: Sí, bueno, normalment... Els més estàndards són 30-60.
0: No, 30-60.
2: Exacte. Mm-hmm. Però hi ha de tot tipus, 20-40... És dir, això, a veure... Hi ha una mena de normativa per fer els còctels, però és un tema lliure. A mi, per exemple, no m'agrada tant d'alcohol i llavors jo la part d'alcohol la rebaixo. Hi ha gent que li agrada molt... perdó.
0: Molt fort.
2: Que siguin més forts i pugen una mica. Però, vull dir... que això serveix una mica perquè sempre et surtin més o menys semblants. És com la reposteria, com la pastisseria,
0: igual.
2: Que si fas sempre els mateixos ingredients i ho fas de la mateixa manera, sempre et surt igual. Llavors, ens serveix per això, per controlar una mica els ingredients.
0: I aquesta tassa de mate què és?
2: Mira, això us he portat aquí copes.
0: Uh-huh.
2: Copes de còctel. Llavors, aquesta, per exemple...
0: Que serà una tassa de coure.
2: Exacte. Aquesta és una copa per un tipus de còctel que es diu Moscow Mule.
0: Ai, la madre.
2: Que és superfamós. Llavors, normalment es serveix amb aquest tipus de copes perquè se li fica molt glaçons de gel i llavors interessa que el material conservi molt el que és el fred. Val? Abans eren de coure, però als Estats Units els van prohibir. Perquè amb el suc de la llimona es menjava el coure i era tòxic. Ara tenen un bany, vull dir, això no és coure. Però fa l'efecte. Val?
0: Fa l'efecte,
2: fa l'efecte. Sí, vull dir, ja és més decoratiu que una altra cosa, no? Però conserva el fred i no aporta cap element tòxic al còctel. Llavors és fantàstic per això.
0: I has portat tres copes, o sigui, dues copes i un got.
2: Sí. M'has preguntat primer per aquesta, però et vull ensenyar que aquesta és la copa de còctel per excel·lència.
0: Que és aquesta copa triangular.
2: Sí, la copa Martini.
0: La copa Martini.
2: La copa Martini. Els Martini són els pares de la cocteleria. És a dir, a partir d'aquí va sortir tot. És la copa que més s'utilitza per còctels i també té el seu sentit perquè... és, diguem-ne, que pràcticament serveix molt bé per poder fer el còctel, per utilitzar-la, és molt pràctica i, a més, té una presència que també enamora una mica, no?
0: Sí, sí, veus James Bond.
2: Exacte.
0: Tu veus el Martini.
2: James Bond, el Dray Martini.
0: I diries Dray Martini.
2: Exacte, exacte.
0: Tenim el got.
2: Sí, el got.
0: Tenim un problema de temps.
2: Sí, o sigui, anirem ràpid.
0: És que només ens queden 5 minuts ja.
2: Val.
0: Llavors, jo et proposo 4 ara. Llavors jo et proposo. Acabem molt ràpidament això i t'emplaço, si vols, a repetir la setmana que ve.
2: Bé, podem fer, sí, podem, sí. O podem afegir cosetes que no hem...
0: I anem, no a, anem a receptes, sí. Anem a licors. Exacte. Que no hem parlat encara. Nats, acabem. Exacte. Avui amb aquestes tres copes, Jordi, i sí. T'atraco per la setmana que ve. Perfecte. Ja sé que sempre vens un cop al mes, però aquest mes vindràs dos cops.
2: No hi ha problema. La setmana que ve parlem dels tipus de còctel.
0: Sí?
2: Sí, perfecte.
0: Val. Aquest got és un got de Negroni.
2: Sí, aquest got és el un dels típics gots de còctel. Pot ser més alt o més baix. Llavors, és per un tipus de còctel, diguem-ne, de copa, de strong còctel, amb potència, i whiskies, negronis, això, tot això que dius, i és el que més s'utilitza per aquest tipus de còctel. No és el mateix, vull dir, un negroni no aniria mai a un...
0: Amb copa
2: a una
0: Martini.
2: Copa Martini. No, no.
0: Mira el Blai. El Blai ens està fent fotos des de casa. Ah, no, pot, no pot evitar aquest home, eh?
2: Molt bé, Blai.
0: No pot evitar.
2: Fantàstic.
0: I aquella copa que sembla una copa com de cava d'aquestes...
2: Sí, aquella copa és ara... Són copes de noves tendències. Vull dir, n'hi ha 20.000 tipus de copes ara per còctel. És, no acabaríem mai. Llavors, això és més el classicisme de sempre... I aquesta copa és ja evolució per fer altres tipus de coses, no? I com aquesta n'hi ha 20.000 tipus diferents que se'ns adapten als còctels més contemporanis o més moderns, per dir-ho així.
0: Mm-hmm. Per fer un tastet, perquè ens queden, què? Dos, Robert? Dos minuts justos, eh? Quin és el teu còctel preferit, Jordi?
2: El meu preferit?
0: Només un.
2: Ja te l'he dit abans.
0: El Martini?
2: No, el Moscow Mule.
0: El
2: Moscow. Moscow, de Moscú.
0: I què porta?
2: Evidentment, Moscow porta vodka.
0: Sí.
2: S'ha d'omplir aquesta copeta de glaçons. Vodka, suc de llimona, una miqueta de xarop de sucre o sucre i un míxer. El diem mixer als productes que són no alcohòlics, val? Els que són alcohòlics ja els denominem pel seu nom, no? Vodka, però el mixer és ginger beer. I ginger beer és no és una cervesa ben bé, però està a cavall entre la cervesa i el ginger ale que coneix més o menys tothom, és sense alcohol, però té una nota picant fantàstica. Llavors, amb aquesta combinació del vodka, el suc de llimona i el ginger beer, amb ple de glaçons, molt fred, això és per l'estiu, és fantàstic.
0: Jordi, moltíssimes gràcies. Ara ens has agafat unes ganes de còctel i de que sigui la setmana que ve per seguir parlant amb ell, que no t'hi esperes. Blai, apa, adéu, cuida't.
1: Vinga,
0: que desparem taula. El primer Saori Postres el fem el Blai Ferran, la Mariona Álvarez, el Robert Fernández dels Fogons. Cuineu molt, mengeu bé, remeneu coctelera i que tingueu molt bona setmana.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Rubí recupera la natalitat després de 18 anys de descens. La ciutat va registrar 534 naixements durant el 2025, segons les dades que acaba de publicar l'Institut d'Estadística de Catalunya. Són 23 nadons més que l'any anterior, un increment del 4,5% que romp una llarga tendència a la baixa iniciada després del màxim registrat l'any 2007. És el primer augment dels naixements al municipi en gairebé dues dècades. Tot i això, la recuperació és encara moderada i les xifres continuen molt lluny de les registrades abans de la crisi econòmica. Fa 18 anys, a Rubí naixien més d'un miler d'infants cada any. Avui, tot i aquest canvi de tendència, la natalitat continua pràcticament a la meitat d'aquests nivells. Les dades també mostren que la població de la ciutat continua creixent. Rubí ja supera els 82.800 habitants, però aquest augment no s'explica per un increment dels naixements, sinó principalment per l'arribada de nous residents. Pel que fa als noms, Martí i Sofia són els més escollits per les famílies rubinenques per als nadons nascuts durant el 2025. La recuperació de la natalitat també s'ha fet notat al Vallès Occidental, una de les comarques que més augmenta el nombre de naixements en termes absoluts.

0: L'actor rubinenc Oriol Burés ha estat nominat al Premi Teatre Barcelona a la millor interpretació de musical pel seu paper a L'amor venia en taxi, la nova producció de la cubana. Burés assegura que rebre aquesta candidatura ha estat tota una sorpresa i que el simple fet de ser nominat ja és un premi.
1: Processant la informació d'Enviana, a veure què està passant, i em va fer molta il·lusió. La veritat és que, clar, tot el que sigui un reconeixement a la feina feta sempre fa moltíssima il·lusió, i una nominació en el fons és el millor premi que et poden donar.
0: L'amor venia en taxi és un dels musicals més nominats dels Premis Teatre Barcelona, amb tres candidatures: millor musical, millor autoria original i la nominació de Burés com a millor intèrpret. Les votacions dels Premis Teatre Barcelona estaran obertes fins al 13 de setembre i el veredicte se sabrà el 28 de setembre. I això és tot. Fins ara. Més informació en una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí.
3: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
5: Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
1: Felicitat Gasa Nadal.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
3: Matrícula.
1: 39.297.
4: Estábamos en una cola y se presentan dos niños. Dos niños pequeñitos, no sé la edad que podrían tener, ¿eh? Eso me quedó tan clavado, ¿eh? Aquellos niños tenían de estatura, una estatura de 6 años, más o menos, ¿eh? Pero la cara la tenían de viejos, porque, vamos, vejez más marcada que la cara de aquellos niños, aquello es lo que a mí me quedó. Y iban a buscar sopa también, claro, como nosotros, estaban muertos de hambre. Y llevaban un pote de conserva vacío, de kilo, para llevar la sopa. Claro, a los chiquillos nadie les hizo hacer colas. Todo el mundo los dejó pasar y entraron ellos a la cocina directamente. Yo, mira aquello, se me clavó de ver aquellos dos críos que yo me decía, bueno, ¿qué han hecho estos niños para estar aquí? Hay que ser inhumano, pero a un punto para mantener a aquellas criaturas en un campo tan horrible como el de Belzén, porque era un campo de exterminación. Y salir, siempre me parece que los veo salir de la cocina con el pote lleno de sopa, así. Lo contaban así, en el pecho y en las dos manos, que aquellos niños no veían, no tenían más ojos que para ver aquella sopa. Aquello, yo no sé, pero se te queda que no.
0: És la veu de la Felicitat Gasa Nadal, supervivent del camp de concentració de Ravensbrück. És el primer cop que la seva veu veu la llum i hem de donar les gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons de la Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català. La Neus va recollir el testimoni de 50 dones espanyoles deportades al llibre de la resistència i la deportació.
5: Al camp de concentració de Ravensbrück hi van ser tancades 132.000 dones i infants. 92.000 no en van sortir amb vida. La Felicitat Gasa Nadal va ser una de les poques supervivents. Però com hi arriba a Ravensbrück? Quina és la seva història abans de ser deportada a aquest infern? Som la Pili García i l'Anna Gasol i en aquest podcast recuperem la biografia i escoltem per primer cop la veu de la Felicitat Gasa Nadal.

0: Capítol 1. Felicitat Gaza Nadal. L'antifeixista.
1: Aquesta història comença el dia de Nadal de 1905. El 25 de desembre neix la Felicitat Gaza Nadal, filla del matrimoni format pel mestre Jacint Gaza Tocó i la Dolors Nadal, dos pallaresos originaris de Rivert. La Felicitat, però, neix al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, perquè al ser la filla de mestre, la família fa nombroses destinacions per petites poblacions del Pirineu.
2: Per explicar-vos la vida de la Felicitat Gaza, contem amb una veu ja coneguda en aquests podcasts, la del Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: La Felicitat va néixer a Pont de Suert, però hi va estar poc temps perquè jo crec que el curs següent, ja també el mateix 1905, el pare va ser traslladat a un altre indret.
2: De la infantesa de la Felicitat no en sabem gaire cosa més. La seva biografia està en construcció. Per això és imprescindible la tasca dels historiadors i historiadores com el Josep Calvet per recuperar la trajectòria d'aquestes dones.
4: No és una recerca fàcil, doncs les fonts documentals són disperses en arxius de diversos països i en algunes no són encara accessibles.
1: La informació que tenim d'ella la situa dels Pirineus a Barcelona fent de modista als anys 20. I és a Barcelona que la Felicitat coneix el seu futur marit, el Gildo.
3: La Felicitat va casar-se amb Hermenegildo Porcar Palomo, un senyor nascut a Barcelona l'any 1903. El Gildo Porcar, que posteriorment va donar el cognom a la Felicitat, perquè a França, quan va passar a França, la Felicitat a l'exili, doncs va adoptar el cognom del seu marit. Era fill de Barcelona, sabia que havia nascut a Barcelona el 1903, i era fill d'un conserge, d'un vedell de la Universitat de Barcelona, de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, de la plaça Universitat.
1: El matrimoni es casa el 1928 i a finals dels anys 20, la Felicitat i l'Hermenegildo, la Feli i el Gildo, es traslladen a la zona on s'ha criat la Felicitat, al Pirineu, en concret al Mas d'Eroles, a l'Alt Urgell.
3: Hermenegildo era mecànic i en aquell moment sembla que treballava a la central tèrmica de Drai, molt propera al Mas d'Eroles. I fins i tot, la memòria oral de la comarca recorda que havia estat alcalde pedani durant un temps del nucli i fins i tot alguns veïns o ja d'edat avançada recorden que va ser una persona que durant el seu mandat doncs va manar construir uns safaretjos perquè els habitants del nucli poguessin rentar la roba. Això és el que ha quedat dins de la imaginària popular en aquells anys.
1: De la Felicitat hem de suposar que continua treballant com a modista, però és cert que és una informació que no s'ha pogut constatar. Quan esclata la Guerra Civil, el matrimoni continua a Drai, a l'Alt Urgell, amb una adversitat afegida. El Gildo es posa malalt.
3: Un fet molt, molt significatiu que el Gildo, Hermenegildo Porcar, estava malalt. Havia patit o patia la tuberculosi. A través d'unes cartes que es conserven d'un familiar llunyà, fins i tot en època de la Guerra Civil, 1937, Hermenegildo feia alguns viatges a Barcelona per tractar-se d'aquesta enfermedad de la tuberculosi i necessitava una medicació que en aquell moment era molt complexa, molt complicada de trobar en època de guerra.
1: I més a muntanya. De fet, s'han trobat cartes dirigides a la família del Gildo a Terrassa en què els demana que intentin aconseguir la medicació per tractar el bacili de Koch, que és el bacteri que causa la tuberculosi. El Gildo no supera la malaltia i mor.
4: Durant tota la seva vida va dur el cognom del seu marit, Hermenegildo Porcar, que havia mort l'any 1937 en plena Guerra Civil a Drai, on vivien.
5: Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se mueren los frentes como se mueren, cuando se defiende España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo.
6: ¡Viva ese pueblo!
5: A esa lucha, a esa sangre generosa, a ese heroísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al centinela, animando al combatiente.
2: El cop militar franquista expulsa la Felicitat cap a França. És una de les 400.000 republicanes i republicans que fugen d'Espanya i del franquisme en l'anomenada Quarta Onada, la més populosa, causada per l'imminent caiguda de Barcelona.
3: El fet és que en acabar la Guerra Civil o els últims mesos la Felicitat passa a França com tants milers de catalans, de catalanes, d'espanyols, camí de l'exili, aprofitant l'espenta que les tropes franquistes doncs, feien sobretot l'Alt Urgell, que havia quedat com un últims reductes a favor de la República.
1: I ho deixa tot enrere. S'exilia empesa per la necessitat de seguir endavant en un territori on no sigui castigada per la seva ideologia. Quan la Felicitat arriba a França, col·labora amb el Partit Comunista Francès.
3: Cert és que tant la Felicitat com el Menegildo, doncs, diguem que eren d'idees comunistes, no sabem fins a quin punt militaven el PSUC. El PSUC es va crear, doncs, tot just a començar la Guerra Civil, el juliol de 1936, però sí que apareixen ja a França com la Felicitat apareix com a militant comunista i posteriorment la condició de militant comunista, tant del PSUC com posteriorment del Partit Comunista Francès, és evident amb la documentació que consulta.
2: No és el mateix ser exiliat que ser exiliada. El paper de moltes dones ha quedat invisibilitzat, sovint amagades darrere la figura del cap de família. La història les ha reconegudes molt menys que els homes, malgrat que alguna d'elles va tenir un paper igual o més destacat en la causa antifeixista. La França, que ha de salvar desenes de milers de refugiats que fugen de la fúria totalitària del franquisme, només és un miratge.
3: La segona part de la història de la Felicitat, doncs ja la situem a França, ocupada pels nazis. La Guerra Civil acaba l'abril de 1939. Pocs mesos després, l'1 de setembre de 1939, s'inicia la Segona Guerra Mundial, després de l'atac de l'exèrcit nazi contra Polònia i la victòria, doncs, progressiva d'aquest exèrcit alemany en diferents territoris, Bèlgica, Holanda, ja el 1940, i la primavera d'aquest 1940, l'arribada a França, la desfilada que fa Hitler per sota de la Torre Eiffel de París, simbòlicament, i la partició de França en dos parts, la part, diguem, que estava en mans dels alemanys, i la part de la França que es deia lliure, doncs, dirigida pel mariscal Pétain. Tota la part, diguem, tocant a l'Atlàntic, doncs, va quedar en mans alemanyes, i la part més tocant a la part est, en mans de Pétain, però Pétain va ser col·laboracionista també amb els nazis.
2: El mariscal Pétain signa un armistici de pau amb els nazis. El general de Gaulle, però, es rebel·la i no accepta la derrota. Fuig a Londres per continuar la guerra en nom de l'anomenada França Lliure, o França Combatent, i des dels micròfons de la BBC arenga els francesos a resistir als nazis invasors.
6: Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie.
2: De Gaulle diu a la ràdio britànica: creiem que l'honor dels francesos rau a continuar la guerra al costat dels seus aliats i estem decidits a fer-ho. Esperem que algun dia una força mecànica superior ens permeti tenir la victòria i lliurar la pàtria. I conclou: passi el que passi, la flama de la resistència no s'ha d'apagar i no s'apagarà.
1: I no s'apaga, gràcies a persones com la Felicitat, que respon a la crida i es juga la pell treballant per la resistència antifeixista.
3: Això provoca que moltes persones, doncs, s'impliquin en aquesta resistència i altres persones, doncs, sobretot els nois, decideixin fugir de França per passar cap a territori espanyol i des d'aquí, doncs, anar cap al nord d'Àfrica, Marroc i Algèria per incorporar-se a l'exèrcit aliat que es preparava, o que el mateix De Gaulle preparava al nord d'Àfrica. Però a l'interior de França hi va haver un moviment molt important de resistència, resistència als nazis, i la participació dels exiliats catalans i de les dones, que també és un paper molt important i desconegut.
2: El paper de les dones en la resistència francesa ha estat essencial, però sistemàticament subestimat. Les dones realitzen tot tipus de missions. Donen refugi als jueus, als resistents i als pilots aliats. S'ocupen de la transmissió de missatges, de difondre propaganda clandestina, de recopilar informació i d'organitzar activitats subversives, aprofitant que per la mirada masclista de les forces ocupants, la seva presència generava menys sospites. Algunes dones van liderar xarxes d'informació i d'evasió claus i van organitzar fugues de presoners. moltes van afrontar interrogatoris brutals, presons i camps de concentració, com és el cas de les nostres sis.
1: Encara avui es considera que aquestes tasques són menys importants. Són rols que han estat menys tinguts, mentre que la realitat demostra que han estat decisius. La resistència no hauria estat possible sense la implicació femenina.
3: El paper de les dones de la resistència és un paper oblidat. Com pensem d'un resistent, pensem en un maquis o en un guerriller, però darrere de tots aquests protagonistes, com s'explica molt bé, o explica molt bé les trajectòries de les sis deportades lleidatanes, doncs hi havia persones que s'encarregaven de fer el correu, s'encarregaven de donar menjar, s'encarregaven d'amagar a casa seva els deportats i fins i tot alguna doncs, amb repartir propaganda o alguna fent accions més importants.
2: Una manera de traure de l'oblit aquestes dones és rescatant la seva memòria. Entitats com el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, des del 2009, treballa per recuperar la història individual i col·lectiva d'aquest període. L'historiador que ens acompanya per explicar la biografia de la Felicitat, el Josep Calvet, és el cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic.
3: Va ser una institució pionera a l'estat espanyol. Quan es va crear encara, doncs teníem en vida molts supervivents de la deportació, molts supervivents de la Guerra Civil. Es va fer també una tasca importantíssima d'enregistrar, d'entrevistar aquests testimonis. I continuem doncs, fent tot un seguit d'actuacions en aquest àmbit i en concret amb el tema de la deportació. Doncs des de l'any 2009-2010, quan es creia el memorial, ja es comença a treballar amb la creació d'una base de dades, un cens de persones deportats i deportades als camps de concentració nazis catalans i espanyols.
1: El Memorial Democràtic és la institució encarregada de coordinar el projecte de les Stoppelsteine, les pedres que fan ensopegar. Segur que n'haureu vist alguna tot passejant per algun poble o ciutat. Cada llamborda es personalitza amb el nom i la història de cada víctima del nacionalsocialisme, com a recordatori de la magnitud de la tragèdia. Però és el ple de l'Ajuntament de cada municipi qui ha de sol·licitar al memorial que gestioni la col·locació de la llamborda al poble de naixement de les persones que hagin estat en un camp de concentració nazi.
2: Al web del memorial trobem un mapa de les Stoppelsteine que hi ha a Catalunya.
3: Actualment ja s'han posat des de l'any 17 més de 500 llambordes a tot Catalunya, visualitzar el que va ser la deportació, treballar fonamental amb els grups escolars perquè doncs, investiguin, tracin les biografies d'aquestes persones deportades, que això no quedi amb la simple col·locació d'una llamborda, sinó que es treballi a l'aula, i perquè creiem fermament que és la... i una de les accions de futur, de poder conscienciar i poder engrescar els nostres alumnes a que coneguin tot el que va representar negativament el feixisme i el nazisme alemany i també doncs, la part positiva, recuperació de les llibertats i d'oposició al franquisme.
2: De les més de 500 llambordes que trobem als carrers catalans, només una dotzena són de dones, entre elles la de la Neus Català, als Guillemets. De les nostres dones, de les sis de Ravensbrück, de moment només en tindrà la Coloma Serocosta a l'Albagés.
1: Tanmateix, sí que s'han fet homenatges als pobles on van néixer la generosa Cortina Son i la Conxita Granger a Capdella. I l'any 2025 se celebra l'any Granger per commemorar el centenari del naixement de la Conxita.
2: El més important és posar-les en un primer pla, treure-les de la foscor. I encara queda molt per investigar.
3: Felicitat Gassa, filla d'una família de mestres que va rotar per tot el Pirineu, inicialment se la situava nascuda a Lleida, a la ciutat de Lleida, quan realment no va néixer a Lleida, sinó va néixer al Pont de Suert, i la família era una família doncs, pallaresa, de Socarrel. Per tant, calia doncs, donar a conèixer aquestes trajectòries i sobretot posar noms, posar foto i posar cara i intentar d'una manera doncs, contribuir a el tema de l'homenatge, potser, o de la llamborda a Stoppelstein, un tema doncs, puntual, però sí el reconeixement i que se sàpigui que milers i milers de catalans que van estar a l'exili doncs, van contribuir moltíssim a l'alliberament d'Europa, a combatre el feixisme, i no només aquests, que n'hi ha molts més, moltes dones que van estar a la resistència en primera línia, que van tenir la sort de no ser detingudes i que també estan oblidades.
2: Aquest és l'objectiu d'aquest podcast, visibilitzar-les.
3: El fet és que la Felicitat, militant antifeixista, militant comunista, en un moment donat, com tantes i tantes persones franceses, sobretot exiliats catalans que van anar a viure al sud de França, es van involucrar a resistència als nazis.
1: La Felicitat treballa per la resistència instal·lada al departament de la Gironda, prop de Bordeus, a la mal anomenada Zona Lliure.
3: No sabem com va arribar, si va passar per algun camp de presoners del sud de França, Argelers, Barcarès, tots aquests camps que es van habilitar, els francesos van habilitar per acollir els exiliats espanyols, però el fet és que la situem a la zona de propera a Bordeus. En concret vivia una població que es deia Castillon, de Dordonya, que estava situada a 50 quilòmetres a l'oest de Bordeus. I es va registrar com la seva professió de modista.
2: És habitual que entre les dones exiliades la professió principal que hi figuri sigui la de modista o costurera, ja que cosir és una habilitat per a la qual totes les dones han estat formades, perquè es considera una tasca pròpia del gènere. Tant és així que un terç de les exiliades es declaren cosidores, amb oficis diversos com el de modistes, sastresses, brodadores i professores de tall i confecció. Algunes resistents utilitzen la seva destresa amb el fil i l'agulla com a canal de difusió de missatges secrets. Cusen petits missatges de paper als doblecs de les faldilles o als folres dels abrics per transportar-los sense que ningú sospiti. Com hem explicat, fer d'enllaç i moure informació és una de les feines de les dones dins de la resistència perquè no aixequen sospites al no ser considerades una amenaça.
1: Aquest camuflatge permet la Felicitat fer d'enllaç, però també amagar i moure refugiats i resistents de manera clandestina.
3: Ajudava a creuar la línia de demarcació als resistents. O sigui, ella estava en zona ocupada i ajudava a aquests resistents que allotjava al seu domicili a que passessin a la zona lliure. La Felicitat estava implicada en un moviment més genèric que es coneixia com a Front Nacional i la seva actuació, diguem, està homologada a partir del mes de setembre de l'any 1943. Des del mes de setembre de 1943 va començar a col·laborar amb aquestes xarxes de resistència creades a l'estat francès.
1: Però el 29 de desembre de 1943, tot just acabats de fer els 38 anys, detenen la Felicitat Gasa Nadal.
3: Hi va ser una detenció mixta. Per un costat, la secció d'assumptes polítics de la policia francesa i la Gestapo.
1: La detenen a casa seva, al seu domicili de Castillon, a Dordonya. Segons la investigació de Josep Calvet, la Felicitat té amagades a casa seva 5 persones.
2: La Miriam Roma, la historiadora autora de Les Sis de Ravensbrück, el treball que inspira aquesta producció, explica que la detenen per haver robat cartilles d'alimentació a l'Ajuntament de Castillon la nit abans. Això podria quadrar amb el fet que té moltes persones allotjades a casa seva i que necessita més menjar. França travessa un moment polític i econòmic molt complicat i escassegen els aliments.
3: Quan la detenen, tenia a casa seva, sembla ser, a 5 persones dormint, que també van ser detingudes. No es coneix, en cap document s'ha trobat quines eren aquestes persones, si eren pilots americans, si eren pilots britànics. Aquest detall no es coneix. Aquest 29 de desembre de 1943, la Felicitat va caure en mans ja de la Gestapo i va començar el seu peregrinatge que posteriorment la va conduir al camp de Ravensbrück i a la deportació.
1: La Gestapo la deté, a ella i als 5 camarades que té amagats a casa seva, i comença el seu periple per diverses presons.
3: Va passar, com totes les deportades, per alguns centres penitenciaris, presons franceses, abans de ser enviada cap a Alemanya. El primer lloc on se la va portar va ser a la mateixa Bordeus. A Bordeus hi havia un gran centre d'internament que era un fort militar i durant l'ocupació nazi va fer aquestes funcions de presó. Va estar en aquest fort militar de Bordeus un mes. Posteriorment se la va portar al nord, a una presó també de Llemotge. Allí va estar també un altre mes, fins que va acabar a prop de París, al fort Romainville, que era, diguem, l'antesala de la deportació cap als camps de deportació.
2: Hi ha dos grans centres d'internament prop de París des d'on parteixen els combois cap a l'infern. Un és del de Fort Romainville, on és internada a la Felicitat. L'altre és Drancy, el camp provisional on es detenen els jueus, l'última parada abans de ser enviats a un camp d'extermini.
1: Per Romainville hi passa també la Coloma Seró, la Maria i la Pepita Maranges i la Lola Casadella. A la Felicitat la tenen 3 mesos tancada al fort de Romainville.
3: El 13 de maig de 1944 va sortir en un comboi, el comboi 567, des de l'estació de ferrocarril de l'est de París en direcció a Ravensbrück.
2: Els convois que transportaven dones deportades cap al camp de concentració de Ravensbrück a l'Alemanya nazi eren un infern sobre vies. En vagons de bestiar, tancats hermèticament i sense espai per moure's, les dones eren amuntegades en condicions inhumanes, sense ventilació, amb poca o gens aigua i només un cubell com a letrina. Des de França, el viatge podia durar diversos dies. La Felicitat va trigar-ne 5.
3: Va arribar a Ravensbrück 5 dies després, el 18 de maig de 1944.
2: Arriba a l'infern. I així ho descriu la mateixa Felicitat Gasa. És la seva veu, el seu testimoni, en l'entrevista que li enregistra la també deportada i combatent antifeixista, la Neus Català. Uns àudios que hem recuperat i que ens cedeix l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona del Fons Neus Català Pallejà.
7: Lo mismo a nosotras, las mujeres, que lleváramos esos cadáveres allá abajo también. Y no lo quiso, no lo quisimos hacer, dijimos que no. Y allí vinieron que amenazándonos, que si no íbamos, que nos iban a dejar sin comer. Si al final dijimos nosotros, ya no nos dan ni comer, ¿qué más da? Total, cuando nos daban una taza de aquello que llamaban sobo, una taza, nada, para eso no vale la pena, que no nos den nada, es igual, por eso no lo hacemos. Nosotros no arrastramos nuestras camaradas. Y allí se pusieron furiosos, nos hicieron salir. Yo salí por la ventana para no recibir un latigazo, porque tenía la tía que ya tenía un látigo en la mano, y estaba en la puerta, y a medida que íbamos saliendo, que nos hicieron salir, pues latigazo limpio. Yo, como estaba cerca de la ventana, pues me apañé para saltar por la ventana y evité el latigazo. Nos hicieron poner en fila y allí afuera, y nadie quiso llevarlos, los cadáveres.
1: Tota la maquinària nazi destinada a deshumanitzar les presoneres, i tot i així, elles aferrades al sentiment d'humanitat.

0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
3: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
4: Tornem a obrir el nostre Espai Solidari. Avui torna a entrar per segona vegada l'Oriol Berenguer. Torne perquè en la darrera conversa ens van quedar moltes qüestions pendents per aprofundir. La seva experiència ens va portar una mirada essencial sobre el malbaratament alimentari i avui anirem més allà per entendre millor els desafiaments del nostre sistema alimentari. Oriol és llicenciat en dret i diplomat en ciències empresarials, doctorant en dret alimentari i expert en dret del treball i seguretat social. És un plaer comptar novament amb tu i amb la teva visió experta. Benvingut, Oriol.
5: Gràcies.
6: Bé, l'alimentació és un pilar fonamental de la nostra societat, però més enllà del que mengem, ens hem preguntat mai quin és l'impacte que té el sistema alimentari en el planeta i en la nostra salut. Vivim en un món on es produeixen més aliments dels que realment es consumeixen, on la sobreexplotació de recursos naturals està posant en risc la biodiversitat i on moltes persones encara tenen dificultats per accedir a una alimentació equilibrada. Comencem, com sempre, pel principi. Oriol, com definiries tu el sistema alimentari actual?
5: Bueno, insostenible. No, seria una mica... Pensava que em vas a preguntar com definiries la sostenibilitat alimentària, no? Que és una... És quan se comença una mica per situar, però si em preguntes això, doncs sí, el sistema alimentari actual ens porta a la mancança, en un període determinat de temps, no sabem quin, però ens porta a la manca de recursos per continuar garantint el dret a l'alimentació. És insostenible des d'aquest punt de vista. L'impacte ambiental que té, doncs, o la forma en la qual aquest sistema alimentari funciona, el que fa és desgastar els recursos naturals que necessitem per continuar a produir els aliments, ja sigui a la terra, sobretot amb una desfertilització que està abarcant a moltíssimes zones del planeta perquè per mètodes de producció intensius o per l'abús de recursos naturals com l'aigua. No?
6: No perdem la pregunta, què és la sostenibilitat alimentària?
5: Sí, hi ha molts organismes que l'han definit, però bàsicament la sostenibilitat alimentària és això, és la capacitat de poder garantir el dret a l'alimentació no només a les generacions presents, sinó també a les futures, no? Que el sistema alimentari sigui perdurable en el temps i que la manera que nosaltres ens alimentem avui no acabi hipotecant el dret d'alimentar-se dels que vindran, no?
4: En els últims anys hem sentit parlar molt de crisis alimentàries, des de l'augment de preus fins a la reducció de la diversitat dels cultius. Llavors, quins són els principals reptes alimentaris que se'ns presenten davant de lo que, bueno, per lo que entenem, estem en crisi?
5: Uf, quins principals reptes alimentaris? Se'ns presenten molt, sí. Quan parlem, per exemple, dels preus que se generen per moltes dinàmiques, algunes climàtiques, fins i tot, que poden provocar augments de preu, aquí se'ns presenta un gran repte, que és l'accés als aliments. L'accés als aliments, moltes vegades, sempre el pensem des d'una perspectiva econòmica, social. Fa un moment aquí estàvem abans fent tertúlia sobre el banc dels aliments, no? I quan parlem d'accés sempre tenim aquesta mirada, però hem de pensar que se'ns pot complicar a capes de la població molt més grans, per determinades crisis que es poden... Tenim avisos del que passa és que no els hi fem massa cas, i els últims anys hem començat a veure com allò que donàvem per infinit i per estable i sense cap mena de problema comença a presentar problemes. Aquest serà un dels grans desafiaments, que puguem accedir als aliments com ho fem ara d'una manera perdurable. En tenim molts més, no sé.
6: Clar, ens imaginem, no? És que a vegades em sembla que ho vam parlar quan parlàvem de malbaratament alimentari, no? Però ens fiquem en la situació de que anirem al supermercat i no tindrem, com ara ens trobem, plàtan de Canàries, plàtan de Costa Rica, plàtan de no sé on, sinó que ens trobarem en que no hi ha plàtan i no hi ha plàtan. Vull dir, per ficar un exemple, no sé si... És aquesta la perspectiva?
4: Això ens passarà a nosaltres?
5: No sé si serà exactament així, però sí que hi haurà escassetat d'alguns aliments en algun moment, segur. Això, si no hi ha... És a dir, si no... el que no hi ha és una planificació alimentària, és el que hi ha és ara bàsicament és un predomini del mercat global que determina tot, no? I això és el que d'alguna manera pot acabar generant problemes. És a dir, com explicar això? Si nosaltres depenem de les dinàmiques del mercat en cada moment i es presenta un problema geopolític, doncs, i nosaltres com a territori, per exemple, no tenim aquesta, no hem fet un mínim de política alimentària perquè sigui més resilient, sigui tinguem més accés, o siguem, no dic sobirans del tot, però sí que com a mínim més autosuficients, doncs evidentment si esclata qualsevol problemàtica. Ja hi va ser, per exemple, el 2006 la crisi dels aliments i la crisi dels preus, doncs va afectar molt. Nosaltres aquí ens ho hem vist de lluny i tal, però molts països van tindre problemes de fam per culpa d'especular amb collites, per culpa de dedicar les terres a plantar, doncs, per a fer biocombustibles i no aliments. Va haver tota una sèrie, doncs, de problemàtiques que van espetegar, doncs, amb això. Si no hi ha una diguéssim, una implicació en fer sistemes alimentaris sostenibles i de proximitat que compensin aquesta dinàmica global, doncs sí que podem tindre problemes, sí, no? I crec que el tema que ha passat aquí amb l'oli, per exemple, no? És una problemàtica, doncs, que ve climàtica, que ens afecta el preu, no? I per què van tindre el preu molt alt? No perquè no tinguéssim oli accessible als lleidatans, sobretot, no?, que tenim tantes finques i tal, sinó perquè estava tot compromès al mercat global. I, per tant, el que va quedar, ens el vam duplicar el preu, no? Un aliment bàsic, un aliment que, doncs, que, per exemple, no?, vosaltres que esteu treballant amb el tema dels aliments, vol tindre que reduir l'oli. I molta gent en situació de pobresa...
4: De fet, ja no hi ha oli.
5: Repartiu oli, no? Un aliment bàsic que, doncs, resulta que, com que doncs, Lleida, és a dir, que, per exemple, produir aliments per fora, i no tenim, diguéssim, aquesta mínima de planificació alimentària i aquesta mínima autosuficiència, doncs, quan hi ha un fenomen d'aquests, ens repercuteix directament, no?
4: Clar, encara no ens sentim com a població, tampoc no vivim com una amenaça, no?, que ens faci despertar una mica a la implicació aquesta de dir...
5: No, evidentment és un tema que veiem una mica de ciència-ficció, no?
4: Ah, que sí?
5: No? I de fet, de fet hi ha d'alguna manera hi ha discursos que d'alguna manera és doncs hi ha debats, hi ha contradiccions i pels sectors predominants a nivell agroindustrial pensen que tot això és tant la crisi climàtica com l'accés als aliments estarà garantit gràcies a la innovació, i estan convençuts que això serà possible canviant els hàbits de menjar, no? Ens ficarem a menjar, per exemple, proteïna animal que ve dels insectes, no? Perquè evidentment ja no podrem, sí que és un tema claríssim de sostenibilitat, que és la proteïna animal que estem menjant ara, sí que jo crec que comença a haver un consens clar de que els nivells que s'està menjant ara no es podran menjar en un futur proper. Creuen també que innovant amb els sistemes productius, doncs també hi haurà capacitat de fer sostenibles, tot i ser, doncs, molt intensius i, en fi, això són... Tot això moltes vegades doncs, està contestat per altres moviments, per exemple, agroecològics, que posen en dubte que realment el sistema agroindustrial tingui aquesta capacitat d'adaptar-se, no? Aquest és un debat que tindrem, no?, de saber si realment la manera de funcionar actual o no serà vàlida o no, no?, gràcies a la innovació o no.
6: Clar, estem com davant de dues alternatives, no? L'alternativa de confiar en un futur imaginable, però que no és cert, no? O aquesta part més de sostenibilitat alimentària, agroecològica, de tornar una miqueteta, no sé si als orígens, però si hi ha aquesta diversificació, no? A que no hi hagi monocultiu de, en aquest cas, a nosaltres a Lleida, d'oli o de fruita dolça, que només tingués aquest monocultiu, sinó que es torni a tenir horticultura, diferents arbres fruiters i que es tingui una mateixa finca o diferents productors, no? Perquè, bueno, s'obren com a molt de... A mi ara mentalment se m'obren com a molt debats, però em quedo
5: aquest
6: aquí.
5: Aquest és el, diguéssim, una mica el que es demana des d'aquests sectors és precisament això, és a dir, no perdre aquesta biodiversitat en el nostre entorn, és a dir, no dedicar-ho tot a un monocultiu concret, que és el que està passant ara, no? Una regió s'especialitza en produir plàtans, que des fa un moment, uns sí. Altres, no sé, una altra cosa, que això té unes repercussions pel medi ambient molt importants i sobretot per l'autosuficiència, és a dir, nosaltres aquí, doncs, si hi ha un problema, doncs, en els mercats mundials no tenim, no? Tota la nostra producció és per fora, no tenim una producció variada, com deies fa un moment. Hi ha una de les coses que hem perdut molt, que és tota la infraestructura pública de mercats. S'ha deixat perdre, no? I era un element important per mantenir, com a mínim, aquelles petites explotacions. Clar, per què hem arribat amb aquest model? Doncs perquè al final un pagès ha tingut que acceptar les lleis del mercat que li diuen no, has de produir més perquè els marges són més petits. Clar, els marges són més petits perquè entres tu en un mercat en el que el valor es difumina molts agents, no? Tu entres tu, un pagès d'aquí Lleida, no? Cada cop ha de fer ara 100 hectàrees, ara 150, i el que fa és agafar les pomes, les posa en una central. Aquella central, fins que arriba el consumidor, igual passarà per 14 o 15 hectors més. Igual acabarà sent al Brasil, igual acabarà sent a Noruega, venent-se a 8 euros el quilo, per exemple, de pèssics, i allí doncs, aniran desplaçant-se entre centrals, entre distribuïdores, etc. No? Tens una opció amb aquests marges tan reduïts que et marca el mercat, començar doncs, a tecnificar-te, ampliar, o tindre una cadena més curta on la teva retribució d'allò que estàs produint sigui major. Per exemple, vendre directe doncs, de proximitat, no? On el valor realment serà doncs, més gran per tu i et permetria sobreviure. Per tant, hem de tindre, per contraposar aquest mercat global, hem de tindre infraestructures públiques que garanteixin que el productor pugui vendre i ser remunerat a un preu just. Si no, des de 10-15 anys, jo crec que ja no hi haurà petita explotació agrària. Tot el que tindrem aquí és molt fruita i oli, que bàsicament la bona, a més, se'n va als mercats del nord d'Europa i nosaltres tenim el que tenim i això és una mica el futur. No podem garantir el dret a l'alimentació en un context geopolític i climàtic complicat amb un sistema productiu com aquest en un futur, no?
6: Clar, llavors, amb el context que tenim ara actualment, és viable aquesta transició cap a aquest model més sostenible que ara proposaves, no tornar més a la venda de quilòmetre zero en aquesta petita producció?
5: Sí, però no deixar-ho tot en mans de... No? Sempre es fa aquest discurs, bueno, sí, la consciència del consumidor, però és que el consumidor i ens hi posem tots aquí, tenim un sistema de vida que fa molt difícil, que haguem de carregar amb tot això, i per tant també cal fer política alimentària i cal, doncs, per exemple, garantir que hi hagin diferents mercats que hi hagi aquest producte. Uh-huh. Podeu parlar amb qualsevol petit productor de l'Horta de Lleida, per exemple, les dificultats que té per vendre un producte a un preu adequat. Clar. I no com estan els mercats de Lleida.
6: I aquí
5: quantes fruiteries hi ha als mercats de Lleida, per exemple, o verdureries que tinguin producte de Lleida directament?
6: Sí, cada cop menys. Clar. Sí, sí.
4: De totes maneres, clar, aquí passen dos coses per les persones que ens estan escoltant, no? Quina ha de ser la nostra implicació? És cert que com a consumidors podríem intentar fer una consciència per canviar la nostra forma de menjar cap a un sistema més sostenible, però m'alegro molt que diguis que no depèn sol de nosaltres, que sempre acaba sent responsabilitat de les persones, no? Aquestes situacions, sinó que hagin polítiques o que nosaltres puguem demanar que hagin polítiques més...
5: O per exemple, també parlàvem ara, no? Abans aquí en conversa de possibilitat de fer menjadors, no? Comunitaris que depenen una mica de l'administració.
4: Sí.
5: Menjador comunitari que té un

0: reduïts intenten doncs, evitar aquestes restriccions a les licitacions que marquen. No?
1: Ostres, però clar, són llocs, no, en el que deies, no, de... Jo ara em fico a pensar en menjadors escolars o en menjadors socials, és el que dius tu, és un lloc on es fan grans compres. Clar, el control més directe als supermercats, aquí entrem en un mercat...
0: És molt més complex.
1: És molt més complex, no?
0: Sí, bueno, és el que ara es queixaran una altra vegada també els de Revolta Pagesa, no? És a dir, al final... La normativa internacional permet que entrin aquests productes molt més barats i, per tant, els supermercats també, doncs, com que volen oferir aquests preus i tal, doncs van a comprar a països de fora i, bueno, i supermercats aquí, a vegades et poses les mans al cap veure un supermercat nostrat, no?, que vengui doncs, taronges de Sud-àfrica sota la marca València, no? I això en veus aquí a Lleida, no? I llavors és com... Bé, és el mercat. Aquí és més difícil que l'administració hi pugui intervindre si no és a escala europea o doncs, on hi hagi... No? Per tant, la pressió ha de ser més gran. Però sí que, per exemple, a nivell local se poden fer accions que donarien també bons resultats, però no es fan directament.
2: És molt complicat.
0: I tot el tema dels hospitals, dels menjars dels hospitals, clar. Jo estic segur que no hi ha un control sobre si realment s'estan fent compres responsables, perquè són diners públics al final. Sí, amb el tema dels bancs d'aliments, recordeu, la compra pública que feia el Ministeri doncs, d'Agricultura a través del sí. FEGA, feien unes grans compres d'aliments, no tenia ni posava les licitacions, criteris de responsabilitat mediambiental ni de proximitat, ni de qualitat, tampoc, no?
2: Pues tens raó.
0: I aquests sí. Són mecanismes que sí que estan al nostre abast, no? És a dir, és clar. Més difícil tocar un tractat internacional, però, en canvi, fer una licitació és pura voluntat política. No?
1: Clar, clar. Ostres, vale. és un bon inici,
2: Meri,
1: no?
2: Acaba de sortir el titular, no?
0: Licitació.
2: Fer una licitació.
1: Sí, sí, és que...
2: voluntat política. Vinga, Sabina.
0: És també, també hi ha restriccions legals, però es poden... La llei que hi ha actual de contractació pública te permet ficar clàusules les ambientals i socials amb bastant impacte.
1: Clar, bueno, però seria un bon inici, no?, d'aquest de deixar de ficar el foc al que dèiem ara, no?, al consumidor final, que al final som nosaltres, i començar també amb aquests llocs on hi ha macros, perquè, clar, parlàvem una miqueteta, jo trasllado com la reflexió que he fet jo al meu cap, no?, però són, ho acabes de dir tu, són escoles, són els instituts que continuen fent menjades, però són residències de gent gran, són hospitals, hi ha molts llocs on es fa aquestes compres macro o els mateixos càterings, no?, que aquests ja poden ser més privats, però si acabes portant al màxim, al teu target màxim, no?, que acaben sent aquestes grans institucions que es financen amb diner públic a aquests llocs, acabaràs fent que el mercat també s'acabi regulant o acabin tenint en compte aquests criteris ambientals, no? No sol en la part pública, sinó també en la part privada.
0: És l'única manera que hi ha ara mateix, jo penso, de fer viable petites explotacions de proximitat i que apostin per la producció ecològica. Els supermercats doncs, no aposten per aquest tipus de producte o molt poc. En fi, llavors és una forma, no? I, en fi, que és fàcil i que diguéssim que està a les mans de nosaltres, perquè és l'administració pública la que podem incidir com a ciutadans, no?
2: Ara por me fa fer-te la següent pregunta. Perquè ja, si està sent difícil a nivell local a preguntar-te com podrien construir un sistema alimentari global més just i equitatiu, vull dir, d'equilibrar l'excés que tenim aquí als països del primer món amb els països que tenen un problema de desnutrició greu, aquesta pregunta suposo que deu ser millor no la faig, o és desoladora, o la vols contestar, o no sé.
0: Bueno, com podem fer un sistema alimentari més just a nivell global? Mira, aquí llavors, com a consumidors, alguna cosa també podem fer.
2: A veure.
0: Per exemple, si avui, bueno, aquest matí, de fet, està en una altra tertúlia i ha sortit el tema del meló, no?, que comprem ara a l'hivern, no? I clar, vaja, que jo sàpiga, a Lleida, melons a l'hivern no n'hi ha, i diria que ni a Almeria tampoc, eh? O sigui, ja anant a l'agroindústria, diguéssim, espanyola, venen bàsicament de països subsaharians en aquest moment i que es produeixen per empreses, moltes vegades empreses espanyoles que han anat allà, s'han quedat a les terres perquè, evidentment, el poder adquisitiu que té una empresa espanyola és molt superior doncs, al petit agricultor del Senegal, que comença d'alguna manera que vol fer viable la seva explotació, se queden les seves terres, els seus recursos naturals, produeixen mà d'obra molt, molt econòmica.

0: molt malbaratament alimentari. Si això, hi ha un estudi d'espigoladors que va tindre una persona allà a camp, recordo quan hi era, que es va fer un treball. I tot això és perquè nosaltres puguem menjar melògen. Tenim alguna coseta a dir, no? És a dir, és evident que amb això no solucionem el problema, però sí que hi ha una part d'hàbit que podem canviar, podem tindre una mica de consciència.
1: No hi haurà polítiques globals.
0: Si no les tenim a nivell local, és molt difícil. A nivell global, qui marca les polítiques és el mercat. I és el mercat qui decideix les normes, i si no n'hi ha, perquè les organitzacions internacionals no tenen capacitat normativa, les fan agències privades. És molt complicat, doncs, jo crec que hem de començar per l'aposta per territoris sostenibles i justos a nivell local i anar replicant aquests models, que són els que moderen i els que al final tenen impacte aquí, però també al Tercer Món, per exemple, no? És a dir, si nosaltres apliquem polítiques justes aquí, tindrà una repercussió cap allà també. Em sembla una mica utòpica en aquest moment plantejar un canvi, diguéssim, a nivell global així.
2: No et farem una última pregunta, ja te la vam fer, la que li fem a totes les nostres convidades. Jo penso que ens quedem amb que tu em dius ara també, però que la solidaritat serà també en començar a reivindicar els drets dels nostres pagesos i pageses que tenim aquí al voltant, a tenir un consum que sigui més respectuós amb la nostra salut i amb el del nostre planeta, i donar-te les gràcies per sempre estar disposat a venir i a acompanyar-nos i a fer-nos reflexionar sobre què mengem, com mengem, d'on ve el que mengem i, no?
1: I com ens hem de comportar davant de la compra i de la nostra cistella.
2: Sí.
0: Gràcies. Moltes a vosaltres. Sempre content de compartir una estona i reflexions amb vosaltres.
3: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Bon dia, fogoses. Escolta, avui parlarem d'un tema que sempre hem deixat al calaix, amagadet, el nostre desig sexual, la libido, esta, la gran ausente. Perquè moltes vegades dius... jo, com a mínim, segur que totes vosaltres també, he tingut converses amb les meves amigues, companyes de feina, no? I tu, últimament, i dius, a mi últimament no em ve gens de gust tenir relacions sexuals. Llavors, i això quan tens molta intimitat amb la dona i aquest pati de llums, no?, que generem les dones a vegades quan vas al gimnàs i surten aquests temes a vegades, no sempre, i a més s'han de tocar amb molta cura, perquè realment, moltíssimes vegades, pel que sigui, perquè estàs estressada, perquè tens molta feina, perquè el multitasking femení ens està fent molt mal, o perquè realment tens dolor, no vols tenir ni mantenir relacions sexuals. Llavors, després et sents fatal. Després ve la contrapartida, no? Dius, ara no vull tenir relacions sexuals, però dius, no, va, tu, escolta, que la meva parella també és un ésser humà i ja fa 2 setmanes. Jo l'altre dia em vaig enterar que hi ha uns amics que fa un any que no tenen relacions sexuals o que tenen una cada 4 mesos. Dius, perdona, això no és bo. No és bo ni per ell, ni per ella, ni per la relació, ni per la parella, ni per ningú. Llavors, què fem i què podem fer? El que sí sabem, per exemple, és que 3 de cada 10 dones tenen dolor en les relacions. Les relacions normalment de penetració. Però moltes vegades ni tan sols cal la penetració. Llavors, què passa? Que quan la dona intueix que la parella ve amb ganes de relació, de penetració, que fa? Generes conflictes. Per què? Perquè no s'acosti. O et sents tal culpable que dius, vinga, sí, som-hi. I acabes tenint la relació sexual com un trauma. Doncs de tot això parlarem avui. I què farem? Buscarem solucions. Amb qui? Amb una doctora que en sap moltíssim d'això, la Emma Ribas, que és especialista en una cosa que té un nom. Té un nom una mica raro, que és el mindful sex. És el mindfulness, que ja ens ho havíem après, no, aquest concepte de l'aquí i ara, però amb el sexe. Ens ensenyarà, ens explicarà com és això de retornar a trobar l'emoció, el sentiment, retrobar-nos a nosaltres, però no només, ja ho he dit, no només en la menopausa passa això, no. També passa amb edats molt més joves, el sexe que estem consumint, el mainstream aquest, el porno, que les noies i nois consumeixen tant, que es veu que consumeixen molt, està generant tots uns comportaments sexuals que van pel venga, pim, pam, foie gras, aquí te pillo, aquí te mato, i això no funciona. S'està perdent, o hem perdut, de vista la carona, la caronar la gent, el tocant-se, l'abraçant-se, el petó. I crec que de tot això ens parlarà la Emma Ribas, perquè de tot això és el que realment necessitem. I no només les menopàusiques, sinó tothom. Escolta, pues si tu també tens la libido a vegades amb un creuer per la Mediterrània, escolta'ns avui. Fogots, el teu podcast sense regles.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Avui tenim a la doctora Emma Ribas, psicòloga, sexòloga clínica, amb més de 20 anys d'experiència en psicoteràpia, en teràpia de parelles i en salut sexual. I això és interessant. Un referent a l'hora d'integrar el mindfulness, que és aquella pràctica de l'aquí i l'ara, que ja ho teníem incorporat, en la sexualitat i les relacions de parella, creant un enfocament propi que uneix la psicologia clínica amb la neurociència i la consciència del propi cos per ajudar-nos a millorar no només emocionalment, sinó també físicament. Aquell dolor que sentim, a veure com el podem tractar, com podem entrar suaument. És autora de llibres com Mindful Sex o Mindful Love, directora de l'Institut de Psicologia i Sexologia, doctora Emma Ribas, i divulgadora i podcaster també. amb la pareja perfecta, que ho fa en companyia d'un altre psicòleg. Així que pareu l'orella perquè venen solucions. Emma, explica'ns què és això del Mindful Sex.
3: Moltes gràcies, Caro, per la invitació al podcast. És un plaer estar aquí, avui amb vosaltres. I el Mindful Sex és un nou paradigma de la sexualitat. Perquè el sexe que ens han venut és un sexe absolutament coitocèntric, falocèntric i finalista. I també és violència, no? La dona és un objecte sexual, el que s'ha de penetrar, el que és uns pits, un cul i res més que això, no? Aleshores, la sexualitat que tenim, la idea de sexualitat que tenim en l'inconscient col·lectiu és aquest sexe absolutament distorsionat que quan no passa a casa meva tots ens frustrem. Aleshores, és pel·lícula. I el sexe no és un número de penetracions. Aleshores, mindful sex és sexualitat conscient. O sigui, desmunta tots aquests mites dels quals tots som víctimes i ens aporta una nova realitat en la sexualitat, una sexualitat present on recuperem la connexió, l'amor que ens han robat també dintre de la sexualitat, perquè a les pel·lícules veiem sexe com agressivitat moltes vegades, no? I la part de tendresa i de connexió, intimitat, queda absolutament fora del sexe moltes vegades, no? Aquest sexe de gimnàs, de rendir, de que sempre he d'estar a l'alçada de un número de penetracions, de tenir un orgasme, sí o sí, que aleshores res més lluny d'això, no? Mindful Sex ens aporta una visió absolutament des de la connexió al meu propi cos, al meu propi plaer. Jo sempre dic que Mindful Sex és un estil de vida, viure des del plaer, des de connectar amb les nostres sensacions a través dels diferents sentits que tenim, perquè moltes persones, quan arriben a la consulta, diuen que és que a mi el desig se m'ha anat. No tinc desig. I jo sempre dic, és que a mi m'és igual com tinguis desig, perquè tens un cos i el cos, el nostre cos, tots els cossos són una font inesgotable de plaer. El que succeeix és que vivim desconnectats dels nostres sentits i del nostre cos. Per tant, la nostra tasca serà tornar a habitar el nostre cos i a despertar els nostres sentits. Què em produeix plaer en el meu dia a dia? Aquest sol que toca la meva pell, aquesta fragància concreta, aquesta textura... Aleshores, també l'etapa de la menopausa és l'etapa en la que comencem a tenir l'oportunitat d'escoltar-nos més profundament i col·locar-nos en primer lloc, no? Quines textures m'agraden de roba, les que no m'agradin ja, fora. Quines olors... Quines persones, no? Em senten bé, quines... I és una gran oportunitat per començar a fer una revisió de tot allò que a mi realment em va bé a la vida.
1: Escolta'm una cosa, però, per exemple, nosaltres ara en l'entradeta hem parlat d'unes xifres esgarrifoses de que 3 de cada 10 dones, per exemple, tenen dolor amb la relació coital. Dolor greu. Clar, tot això, en què ens pot ajudar el Mindful Sex?
3: Sí, és normal que les dones tinguin dolor greu, perquè, clar, primer, que cada dona es pregunti, fins ara, no, l'etapa de la menopausa, perquè, clar, la perimenopausa comença ja 10 anys abans de la menopausa, perquè això tampoc no ens ho expliquen. No? Ja comencem amb símptomes de perimenopausa amb 35, 40, el que passa que no ho sabem. Allà ja arriben moltes parelles a punt del divorci o de la ruptura perquè és que no la suporto. Bueno, hi ha un augment de discussions i, clar, hi té que veure amb aquest síndrome premenstrual més activat degut a la perimenopausa, no? Aleshores, moltes dones aquí ja estan començant a tenir penetracions realment no desitjades. Clar, no és només quan entrem a la menopausa, és ja abans. Com a dona, jo cada penetració que faig, realment la meva vagina la vol, perquè ens trobem que la major part de dones en la nostra societat normalment, quan ens enamorem, doncs perfecte, però després quan ens convertim en una relació de parella estable, ens trobem que la major part de dones, per seguir aquest ritme de sexe, de descàrrega que té l'home perquè s'ha educat amb el porno, i o bé és consumidor de porno, o bé ha après a tenir aquest sexe de descàrrega que ha de tenir a la setmana diverses penetracions, diverses
1: ejaculacions. Descàrregues, sí.
3: Descàrregues, aleshores és com que moltes dones acaben com col·locant-se en ser... No? Amb qui descarreguen.
1: Sí, sí.
3: Aleshores, això és gravíssim, perquè clar, moltes dones acaben accedint a tenir sexe com un recipient de l'altre, no? Com un recipient d'una descàrrega. Acabo accedint de tenir sexe perquè no s'enfadi, perquè, clar, si no ens convertim en companys de pis, clar, perquè si no s'anirà amb un altre, no? Totes aquestes pors o a vegades amenaces reals que moltes dones es troben, no? I quan tu fas sexe o tens penetracions com una tasca més per l'altre, sense desig, sense que la teva vagina realment ho vulgui, aquí estem accedint a tenir abusos sexuals consentits dintre de la parella. I que això és gravíssim. Això ens duia a una memòria de dolor en el nostre cos, no? Perquè aquí estem establint el que és el trauma genital. I ja en l'àmbit de la ginecologia hi ha molts símptomes genitals dels quals no som conscients, ni mèdicament, que tenen que veure amb aquesta pràctica d'abusos sexuals consentits, que això és una lacra social, perquè això s'està trobant cada dia, no? La major part de dones a la nostra vida quotidiana que no s'atreveixen, no? Primer escoltar el seu cos, a dir no...
1: Però és que és difícil, Emma, dir no, primer perquè hem rebut una educació on la dona era absolutament l'objecte passivo de la vida sexual, quasi, no? Sobretot una generació com la meva o la meva mare, no? És tota una generació de gent que... Però jo veig que ara les noies, també potser per la influència del porno stream, del reggaeton i de totes aquestes porqueries, i els nois també, perquè no només és la noia, jo crec que el noi també es veu afectat per aquest món on el sexe és pim, pam, foie gras, to, pim, aquí te pillo, aquí te mato. La noia no s'entén, però el noi tampoc.
3: Exactament, i llavors venen les conseqüències, perquè hi ha molts homes que venen a la consulta i diuen, és que jo noto que ella estem tenint una penetració i ella vol acabar ràpid, o no? I aleshores jo dic, val, doncs atura't. O sigui, hem d'aprendre a escoltar els nostres cossos. Què diu el meu cos? És un sí o és un no? O què necessita el meu cos perquè sigui un sí? O què necessita el cos de la meva parella perquè realment sigui un sí? O sigui, si el cos de l'altre, o sempre ha de testejar el cos de l'altre. Si jo ja noto que l'altre no està present, no segueixo. Perquè això és, com diem entre cometes, pan para hoy y hambre para mañana. Perquè aquest cos després acabarà tenint una aversió cap a mi. Bueno, hi ha molts homes que ho diuen, ostres, és que m'apropo fer-li un petó i és que s'aparta. És que no és que s'aparti voluntàriament per fer-te un lleig. No, és que el seu cos està en trauma, en estat d'alerta a l'apropar-te, com ja ha passat d'altres vegades, que he acabat fent coses que jo realment no vull i el meu cos no vol, doncs clar, m'aparto, no, de forma instintiva, clar, per supervivència. No sóc jo amb mala intenció, és el meu cos, que hi ha una memòria. I aquesta memòria la podem canviar. Aleshores, quan arribem a l'etapa de la menopausa, clar, aquí és una gran oportunitat, per, si no ho he fet abans, per dir prou a aquest no és no, per escoltar realment el meu cos. El meu cos vol ser penetrat. Ara, la meva vagina què m'està dient? O sigui, no acceptis una penetració fins que la teva vagina no ho demani a crits. Yeah. No? I com podem fer perquè realment la meva vagina ho demani a crits?
1: Aquí està el tema.
3: Clar, ja et garanteixo jo que a través del sexe convencional sento un recipient, així no ho aconseguirem, no? Ho aconseguirem si des d'un altre lloc ens podem vincular, no? Si què és realment el que jo necessito o què és realment el que necessita la teva parella. No? Perquè moltes vegades la teva parella necessita simplement presència, ser escoltada, ser presenciada, que estiguis aquí, a l'aquí i ara, que et connectis, que em miris, sentir-me vista, sentir-me tocada amb tendresa.
1: Bé, és que moltes dones, això anava a preguntar, Emma, moltes dones deuen arribar a la teva consulta de que si ja desapareixem amb la menopausa per motius d'infertilitat, ja no som fèrtils i, per tant, socialment ja estem poc valorades, no només les dones menopàusiques, després ja en parlarem de les dones que han decidit o que no poden tenir fills o que han decidit no tenir-ne. Vull dir que també passa per aquí. Però hi ha un tema de que moltes vegades tu no tens la vida, perquè no és només hormona, és social, és... La teva vida diària està tan plena de coses que és una mica... Us en recordeu de En què ets jo per merecer esto? Que hi ha una prostituta a la Cristal que es diu que està en plena relació sexual i s'està llimant les ungles? que diu, enganyem.
3: Està desconnectada. Aleshores, et passa això tu, que estàs allà tenint una penetració i estàs pensant en mil coses en lloc d'estar allà present? Clar, perquè si et passa, deixa de fer-ho. Perquè està generant aquesta memòria que desencadenarà amb dolor posteriorment. Desencadenarà amb una dispareunia, que és dolor de penetració, o amb un vaginisme, amb més falta de desig encara. Aleshores, no escoltar el nostre cos i no fer-li cas és un gran risc, perquè això ens dona símptomes. També és veritat que els símptomes de la menopausa o de la perimenopausa ja són un indicador. Són un indicador de que, perquè com menys cas jo em faig a mi mateixa, al meu cos i a la meva vida, els símptomes més criden. Aleshores, a l'etapa de la perimenopausa i de la menopausa és una gran oportunitat per la dona per col·locar-se en primer lloc i per escoltar-se i per començar a eliminar de la teva vida tots aquells estressors que realment no t'interessen. Tots aquells estressors que realment fan que t'intoxiquis de cortisol i això no et va bé. O sigui, t'has de tornar en aquesta etapa realment fidel a tu mateixa, perquè com no tornis fidel a tu mateixa, els símptomes cada vegada cridaran més. No? I l'importància del teu cos com una brúixola, no? Que pugui tenir una escolta profunda cap a tu. I moltes dones venen a la consulta dient: estic en etapa de menopausa, digue-li a la meva parella que ja no puc tenir desig, o sigui, que em jubilo de la sexualitat. Però què vol dir que em jubilo de la sexualitat? Que el sexe, per mi, ha sigut una tasca àrdua, realment.
1: Ha sigut una tasca, per tant.
3: Clar, perquè jo em vulgui jubilar, imagina't que hi ha aquí al darrere, no? Perquè si per mi el sexe és un moment de connexió, de tendresa, d'intimitat, de sentir-me acaronada, mimada, el meu cos, i jo realment, la meva parella per mi és un lloc segur, aquí el meu cos s'obrirà com una flor. No? I tot s'obrirà, o sigui, el meu plaer, el meu cos s'obrirà a sentir, però quan estic en un estat de perill i d'alerta, que sé que hi ha algú que realment em vol penetrar a casa, a casa, sense que el meu cos estigui preparat, clar, jo visc en supervivència. I aquí tenim la major part de dones vivint amb parelles, amb supervivència.
1: Per tant, amb orgasmes fingits, perquè perquè és allò, no?, de cuando Harry encontró a Sally, o Harry, Sally encontró a Harry, no?, que ella li diu, series a fer un orgasme? Clar, jo crec que la meitat de dones del món ens diuen, pots fingir un orgasme? I totes sabem fingir-lo.
3: Exacte.
1: I això perquè, és un problema.
3: No afectar a l'altre moltes vegades. Clar. Primer perquè s'acabi. Perquè s'acabi i perquè acabi ràpid. Això, primera, moltes dones. I després, perquè l'altre, clar, si no tinc un orgasme, queda afectat, o se sent rebutjat, o que ja no li agrado, o que se li activen ferides pròpies. Però això, moltes vegades no en som conscients, que són ferides pròpies de l'altre, que s'ha de treballar, no? que està reflectint, no que realment jo estic rebutjant a l'altra persona, sinó que té a veure amb com a la teva infància et vas sentir rebutjat, tot aquesta, o hi ha persones que diuen, no, és que jo segur que en té una altra. Doncs aquí estic parlant d'una persona que té ferida de rebuig, que per tot això tinc un joc de cartes que es diu Mindful Sex. Bueno, també tinc el llibre
1: Mindful Sex. Sí, el llibre Mindful Sex, aquí ho expliques, sí. I les cartes ensenyen alguna carta que diu, per exemple, agafa una carta.
3: Sí, aquestes cartes es diuen cartes Mindful Sex, sexo con corazón, 50 semillas para despertar la magia en la sexualitat.
1: Ah, mira.
3: A les cartes hi ha dues baralles a la caixa. Tenim dues baralles. Una baralla de ferides d'infància que ens afecten en la sexualitat i en la relació. I l'altra de pràctiques mindful sex, que jo sempre dic que les pràctiques mindful sex són sanadores, no? Pràctiques reguladores del sistema nerviós, que en realitat és el que necessitem perquè el nostre cos s'obri. I aquí teniu la tira de cartes i de pràctiques que podeu fer.
1: Per exemple?
3: El mindful kiss, per exemple, que és el petó conscient. El petó conscient no és, em faig un petó i ja està. No, té tot un ritual preciós, no?, on ens connectem a través de les respiracions, a través de, no?, tota una ritualització que fem. Tenim la pràctica, per exemple, de massatge genital profund. Totes aquestes pràctiques, la pràctica d'intel·ligència genital.
1: Què és la intel·ligència genital?
3: Sí, es tracta de connectar, estem pell en pell, amb els genitals en contacte, però no fem res. O sigui, aquesta pràctica, realment a mi a la consulta, al llarg d'aquests 20 anys de pràctica, m'ha salvat molts casos de pressió, no? En la sexualitat, doncs es tracta simplement d'estar amb els genitals en contacte i respirem, coordinem les respiracions i veurem amb la pràctica que els genitals, sense nosaltres fer res, es comencen a interrelacionar entre ells.
1: Vale.
3: És una pràctica molt curiosa que t'allibera de pressió sexual i quan activem el que és el magnetisme, no? Aquesta polaritat sexual que hi ha entre nosaltres, els genitals es comencen a activar, a relacionar entre ells sense que nosaltres fem res, perquè nosaltres quan tenim contacte amb els genitals hi ha una tendència normalment de voler apretar. Doncs no, no, no, no. El que acabarà passant és que la vagina acaba absorbint el penis.
1: Mm-hmm.
3: L'acaba absorbint i caia molts homes que diuen, ostres, que agradable, en lloc d'apretar, sentir que el teu penis és absorbit, no, per la vagina. Doncs aquí teniu moltes pràctiques de mindful sex, i també teniu després pràctiques per conèixer quines són les vostres ferides que se us activen en l'àmbit de la sexualitat o la parella. I amb això doncs, et pots conèixer a tu mateixa i també a la teva parella, perquè si jo sé la ferida que se m'activa a la meva parella és molt més fàcil, o la que se m'activa a mi, és molt més fàcil poder no entrar, no caure en conflicte o en discussions. No?
1: Uh-huh.
3: Aleshores, és un joc així molt divertit i alhora molt conscient per introduir pràctiques noves que revitalitzin la nostra relació de parella, no? I també per nosaltres soles. Tenim, no, moltes pràctiques que ens duen a relacionar-nos amb el nostre cos des d'un altre lloc.
1: Vale.
3: No? Perquè com relacionem amb el nostre cos? Moltes vegades és de desconnexió. Aleshores, Mindful Sex et torna al cos. No? I Mindful Sex et torna a l'autoescolta profunda, a ser-te fidel i a recordar-te que el teu cos és la teva brúixola, no? I el teu cos t'està indicant cada moment per escollir cada situació, cada persona, cada tot.
1: Sí, però Emma, què fem?
3: Constantment parla.
1: Què fem, per exemple, quan tu acabes de sortir, per exemple, d'un problema oncològic on t'han extirpat tota la... tot el teu sistema i caus amb una menopausa, tinguis l'edat que tinguis, perquè cada cop ens trobem més noies joves que tenen problemes oncològics o d'un altre tipus i que es troben als 25, 30, 40 anys amb una menopausa, pim, pam, foie gras, també, eh?
3: Exacte, amb una menopausa induïda de cop, de sobte, i a més, amb unes agressions, però agressions que per salvar-te la vida, no? Per una salut.
1: Clar, sí, sí.
3: Mèdiques, no? Que seran doncs, una medicació concreta, unes hormones, unes mastectomies, no? Intervencions,
1: sí, sí,
3: que hauran dit el teu cos ha patit una de les agressions. I el que fem nosaltres, estem fent uns estudis més clínics per validar el mindful sex i hem començat amb dones amb càncer de mama, vam començar abans de l'estiu, ara hem fet una segona edició amb test pre-post i fixa't que, i ara seguirem també amb càncer ginecològic, ara tenim programat també un altre programa per càncer de pròstata, que també tindran. Aquest programa és en parell, o sigui que les persones, si algú està sentint que tingui càncer o hagi passat per un càncer de pròstata o la seva parella, o sigui, podeu venir, perquè ara s'han obert les places al clínic justament per inscripció,
1: uh-huh.
3: I és una gran oportunitat perquè, a més, clar, és absolutament subvencionat, o sigui que
1: vale, per tant, si heu patit pròstata, un càncer de pròstata, al clínic de CAP, perquè us faran un estudi i diran...
3: No faig el programa jo faig aquest programa per parelles amb les que l'home hagi patit un càncer de pròstata. I el fem doncs, amb un equip en què valorem, no, els tests pre-post. No, i que en aquests qüestionaris doncs, ja hem vist, bueno, no fa falta ni els qüestionaris, no? Ho veiem ja d'entrada perquè una dona quan ha patit un càncer de mama, per exemple, l'últim que seria el punt és el desig sexual, no? No, la sexualitat queda absolutament aturada per la medicació, per el trauma del cos. Aleshores, en els programes, que són programes de 8 setmanes, el que fem és, clar, ja des del primer dia, normalment venen recomanades pel ginecòleg, però, clar, no tenen gens de ganes de venir, però ja des del primer dia ja veuen que, ostres, no estem parlant del sexe que tots entenem, no, estem parlant d'una cosa completament diferent. I ja des del primer dia es queden perquè veuen que és una altra cosa, no? Que és realment el que necessiten. I què necessiten? Què necessita un cos que hi ha hagut, que hi ha trauma, no? El que necessita és ser tractat amb tendresa, ser tocat amb amor, no? Mm-hmm. Sentir plaer, perquè d'aquesta manera, a través de l'experiència del plaer, és com anem canviant la memòria del dolor.
1: Mira, aleshores... Emma, això que has dit del dolor, és que un dia d'aquests llegia la Pericó, la persona que el seu marit la va tenir allà segrestada, bueno, la tenia allà a disposició de diferents animals, perquè no se'ls pot dir homes, ella ha tornat a tenir una relació, ara té una relació de parella, als 73 anys, després de tota aquella crisi. Jo penso en dones que, per exemple, tenen 50, 60, que mai... No, inclús ja no abús sexual directe, mai han tingut un orgasme, no? Que de cop i volta escoltar aquest cos que li diu no vull això, per una banda és un trauma que arrossegues i la sensació de culpabilitat, no vull anar-me al llit amb la meva parella perquè ja no m'agrada o perquè jo ja no m'agrado, perquè com ho fem? Com ho fas? Com li dius a una dona? Perquè és molt fàcil dir, escolta el teu cos. Diu, sí, claro, com si tingués un parell d'orelles, no? Com ho fem?
3: Sí, normalment comencem amb una de les primeres pràctiques, que és la pràctica d'estimar el teu propi cos, no? Que és una pràctica en la que de tacte conscient que el que fa és començar a connectar noves àrees del teu cervell, no? A tornar a despertar el teu cos. Utilitzem olis, no? Perquè generarà doncs, olors, no? Per exemple, la bergamota, que ajuda molt amb el tema de l'autoacceptació. Utilitzem, depèn si hi ha càncer, no? Hormonodependent,
1: vale.
3: I vigilem amb els olis que utilitzem, no? Perquè no podíem utilitzar bergamota, normalment hi ha menys... olis que podem utilitzar, però en la resta de casos podem utilitzar olis essencials també per connectar-nos amb el cos, les olors. Les olors també ens ajuden a canviar la memòria. Llavors, comencem a viure noves experiències. Per exemple, aquest matí que he estat amb una de les dones que ha patit un càncer de mama, he fet una pràctica, no?, de col·locar, de fregar les mans. Uh-huh. Quan fregem les mans i obrim, doncs generem una energia electromagnètica, una escalforeta. Uh-huh. Doncs hem fet la pràctica de col·locar les mans en els pits i sentir com aquesta escalfor entra en els pits, no? I com de plaent és. I aquesta és una pràctica que fem amb els grups de dones amb càncer de mama. Poder col·locar aquesta escalfor. És com aquest escalfor, com sanadora d'alguna manera, no? Agradable, que no és agressiva, que ajuda a entrar i escoltar profundament els meus pits, què em dirien si poguessin parlar. I aquí podem treure emoció, trauma, no? Que queda impregnat en tota aquesta zona, no? Aquesta dona amb la que està d'aquest matí, doncs de seguida ha pogut sortir tota la tristesa, no? que porten els pits, no? Després d'haver rebut aquestes agressions... i veiem com el cos torna una altra vegada, cada vegada, a sentir més, perquè ens acabem dissociant i el cos acaba per no sentir.
1: Exacte.
3: Aleshores, amb aquestes pràctiques de sensibilitat, practiquem el massatge conscient, massatge també de la zona dels ronyons, diferents tipus de massatges a través de la consciència plena en el cos de la dona, i que es comença a despertar i que diuen, ostres, jo em pensava no l'ubicaria mai més. I veus com aquests cossos comencen de nou a florir des d'un altre lloc, no des del que ens han explicat que és el sexe, sinó des d'un context que és un espai segur on hi ha presència, sensibilitat i escolta profunda del teu cos.
1: Per tant...
3: Que saps que ningú farà res que el teu cos realment no vulgui i només es donarà al teu cos allò que és agradable, plaer.
1: I això ho podem fer, per exemple, dic per les nostres oients, això ho podem fer nosaltres a casa, és a dir, tu et prepares un bany amb espalmetes, amb una música bona, amb una fragança que sigui xula, amb una llum adequada, com deia la doctora Valls, els cinc sentits, no? O sigui, a més et pots un bombonet o un carmelet o el que ens agradi, un tros de pernil, és igual.
3: La música, perquè la música també canvia.
1: Clar. Llavors, tocant-se. És a dir, hem de tornar al tacte propi per ensenyar la nostra parella, no?
3: el toque neuroafectiu, perquè ens ajuda a recablejar i a generar noves connexions, no? Aleshores, tocar-nos nosaltres, que la nostra parella ens toqui, el que passa que si tenim la sensació que la nostra parella ens tocarà ja
1: per por,
3: tenim un
1: sí.
3: orgasme, quan, clar, aquí ja ho bloquegem tot. Per això, molts homes aprenen, no?, a ser realment un lloc segur. Quan saben, tenen les instruccions adequades, això els ajuda molt, perquè també van molt perduts,
1: sí.
3: normal, no?, perquè no ens han ensenyat, però quan tenen les instruccions adequades, és meravellós, no?, com molts homes formen part del procés de tornar a florir en la sexualitat, no?, i això és, la veritat, meravellós.
1: Escolta'm, una cosa, sí, Emma.
3: Necessitem homes presents i conscients.
1: L'hombre 2.0, no?, que era allò de l'època, l'home...
3: Homes que estiguin, no?, oberts al camí del mindful sex, perquè de veritat que és una meravella, no?, que podem obrir-nos a aquesta sexualitat més conscient, que realment és molt nutritiva i genera molt de magnetisme i nutrició en la parella.
1: Per tant, perquè ens aclarim, el mindful sex no és només per la gent menopàusica, dones menopàusiques, homes grans...
3: És per tothom.
1: És per tothom.
3: Per tota la nostra societat, per tothom. És que realment, fixa't, Charo, tenim les consultes de sexologia plenes de disfuncions. Qui no té disfunció erèctil, té ejaculació precoç, qui no està enganxat a la pornografia, té addicció, qui no té dolor de penetració, qui no té falta de desig, tenim les consultes de sexologia plenes, plenes. I això és un símptoma de que el sexe que estem...
1: vivint i realitzant vivint. No és bo.
3: Exacte.
1: Vale, és, tornem a dins, connectem amb nosaltres i amb la nostra parella, que estaria bé també, perquè si no farem sexe sols tot el dia i tampoc no és divertit. Clar, és allò de l'acudit, no?, que deien, amb el coit coneixes gent, no?,
3: exacte.
1: Una mica. Escolta, tu què li diries? És aquesta pregunta sempre la fem per, gairebé per acabar. Què li diries o quin consell li donaries a l'Emma de 20 anys?
3: Jo el consell que li donaria és sempre segueix a la teva intuïció. O sigui, la felicitaria primer per haver-ho fet bastant, però sigues sempre fidel a tu, al teu cos, a la teva intuïció. I això és aquesta recomanació que faria a totes les dones. A totes.
1: Però és que el cos a vegades, Emma, és difícil, seguir-lo?
3: El cos mai menteix, Charo.
1: No.
3: El cos mai menteix. L'escolta profunda del cos és el que més falta ens fa. Problemes de tiroides tenen que veure moltes vegades amb tot el que ens en passem. Problemes
1: d'esquena,
3: d'espatlla, tenen que veure amb tensions, tenen que veure amb tot el que carreguem. No? I com a dones, d'alguna manera, socialment és com hem vingut a servir, a tragar, i no, hem de sortir d'aquest lloc i col·locar-nos en primer lloc, en estimar-nos nosaltres mateixes, a respectar-nos i des d'aquí poder construir una vida des del nostre centre. I la menopausa, la perimenopausa, és una gran oportunitat per col·locar-nos en el nostre lloc, perquè així és com baixarà, disminuirà la sintomatologia i estarem alineades.
1: Veus que bé, senyores, ja ho saben, o sigui, si tenen un problema de vaginitis i tot això, comencis a tocar-se, comencin a estimar-se i a escoltar el seu cos, i si veuen que no poden, doncs tenim l'Emma Ribas i molts professionals que treballen per nosaltres. Emma, jo sé que estàs molt apurada, que ara et venen pacients i que els has d'atendre. Moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar i per donar-nos aquests consells tan fantàstics. Et seguirem. Seguirem amb Mindful Sex.
3: Exacte. I si hi ha persones que tinguin de fer un programa de Mindful Sex, que em contactin, perquè ja estem posant al servei programes per poder resignificar la nostra sexualitat, perquè com a societat hem de fer un canvi a nivell social, a les escoles, a tot arreu, per tenir un nou enfoc de la sexualitat.
1: Vale.
3: Moltíssimes gràcies, Caro, i enhorabona pel teu podcast.
1: Gràcies. Doncs en la nostra secció del Tastalletres d'avui ens acompanya una escriptora, l'Alba Dalmau, que ens va presentar Si una família, una obra que ha tingut molt bona acollida i que ha estat nominada a millor novel·la de l'any en la 75a Nit de les Lletres Catalanes d'Òmnium Cultural. És una història que ens endinsa en els vincles familiars amb totes les seves llums i totes les seves ombres. Val molt la pena i des d'aquí us la recomanem. Recordeu que després de cada Tastalletres direm on podeu guanyar un llibre de l'autora que entrevistem. Alba, benvinguda. Explica'ns una mica De què va aquest llibre meravellós de l'editorial Angla?
4: Doncs Una família és un llibre que explora el concepte en si de la família i que amb un arc temporal que abarca tot un segle ressegueix el desenvolupament de dues protagonistes. Per una banda, la Simona, que és una dona gran que està en una residència, i a través d'unes cartes del seu pare i d'un diari veiem com es va anar construint la seva família des del París dels anys 20, on el seu pare era fotògraf i va anar a buscar-se la vida, fins la tornada a Catalunya d'ella i el seu pare durant la Guerra Civil i fins a l'actualitat. Per altra banda, tenim a la Paloma, que és una noia d'uns 30 llargs que es queda embarassada a l'inici del llibre, i a partir d'aquesta situació, que seria una mica el desencadenant de la història, com comença a construir-se la seva pròpia família, i que és una família molt poc convencional, en tant que els seus pares al jubilar-se se'n van a viure a Mèxic, que comença a viure en una casa enorme, gairebé un palau modernista del seu oncle, on ella hi fa de masovera, i on conviu amb una noia que anaven juntes a escola i que fa molts anys que s'odiaven, aquestes dues noies, però que la vida doncs les porta a viure juntes i a construir una espècie de família molt curiosa, no? I bueno, amb aquestes dues situacions que s'acaben entrellaçant, veiem dos famílies on la vida ha donat moltes voltes i acaben fent-se amb gent que no són familiars de sang, però que acaben esdevenint fins i tot més important, no?, que els germans, doncs que els seus propis pares, que cosins, no?, el típic d'aquelles etiquetes familiars que tots coneixem.
1: Escolta, Alba, tu parles, és una història familiar amb moltes ombres i moltes llums, perquè anirem descobrint com aquestes famílies s'entrontolliguen, perquè hi ha un moment en què relacionen les dues històries, sí? Has hagut de fer una recerca important, històrica, perquè un els presentes en un París dels anys 20, on el començament de la fotografia. Quin és el teu bagatge professional per fer això? Tu et dediques professionalment a escriure?
4: Més o menys, cada vegada més. Però jo vinc d'una formació més audiovisual que no literària. Jo vaig estudiar comunicació visual i això fa que en la meva escriptura moltes vegades diguin doncs és una escriptura que és molt fàcil, no?,
1: molt visual.
4: De projectar-la, no? Potser no és una escriptura tan intel·lectual o tan de la ment, sinó que és com molt com veure una pel·lícula, no? I clar, bueno, com que la meva formació ja no ve de la pròpia literatura, sinó que és que a partir del cinema, de la tele, de la ràdio, he anat creant, no?, el meu propi estil, també a l'hora d'escriure s'han anat creuant altres arts, no?, com per exemple la fotografia, que em sembla un estímul importantíssim per mi, per l'hora d'escriure, i a vegades també doncs s'hi barreja, no sé, obres performàtiques o obres pictòriques. Jo crec que la meva escriptura és molt una barreja o un diàleg, no?

0: Escriure és un ofici i forma part de l'ofici fer aquesta feina de treball de camp.
1: Quant de temps has trigat en escriure aquesta novel·la?
0: Jo diria que un parell d'anys. Normalment és un any pensant-la, un any documentant-la i l'altre any escrivint. També és una novel·la que és bastant llarga, però bueno, també depèn una mica del temps que tinguis, no? Perquè a vegades que hi ha escriptors que diuen han trigat 10 anys, no?, a
1: Sí.
0: escriure una novel·la. I dius, bueno, però potser és que no han estat sempre escrivint, no?,
1: No,
0: sinó que
1: segurament.
0: han fet moltes altres coses. I
1: Tu
0: als
1: has estat
0: escriptors
1: mami,
0: el que ens
1: no?
0: passa... Sí,
1: És una cosa
0: exacte.
1: força
0: Però,
1: interessant.
0: bueno, ja estava embarassada quan escrivia la novel·la, però la tenia acabada en el moment a
1: De
0: partir
1: parir.
0: del naixement. Sí, sí,
1: Bueno,
0: sí, sí.
1: bé.
0: Exacte,
1: Escolta,
0: sí.
1: i recomana'ns ja per acabar. És gruixudeta la novel·la. Dir a les nostres oients que regalarem a les dues primeres oients que ens escriguin a Instagram, els hi regalarem un llibre de l'Alba, de Si una família, perquè volem compartir amb totes vosaltres allò, aquestes petites joies que anem descobrint. Però a més és que t'han donat una menció, et vas presentar uns premis, explica'ns això, que també és xulo.
0: Bueno, ha estat nominada ara al Premi Òmnium Cultural, que escullen doncs, les 10 millors novel·les de l'any, segons el jurat d'Òmnium, i bueno, ha sigut una de les candidates al premi. Finalment, el guardó se'l va emportar l'Antònia Carrepons per un llibre precisament que també es diu, té el títol La paraula família, La gran família,
1: Carai.
0: però bueno, tot i no haver guanyat, el
1: No,
0: fet
1: no, és important.
0: d'arribar, no, a candidata a millor novel·la de l'any, doncs clarament és una il·lusió, és un honor i és un impuls molt fort per seguir escrivint.
1: Doncs, Alba, desitgem que segueixis escrivint molt més, que les protagonistes siguin aquestes dones meravelloses. I esperem veure't ben aviat, doncs, aquí, asseguda amb una cadira o amb totes les cadires que calguin. Gràcies, Alba.
0: Perfecte,
1: A
0: moltes
1: reveure.
0: gràcies.
1: Gràcies.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu. Bé, fins aquí l'episodi d'avui. Entre mil fullness, el mil full sex, la libido i una recomanació literària, crec que hem tingut un programa rodonet. Marxem amb moltes idees noves, perquè, noies, en aquesta vida hem vingut a gaudir i a passar-ho bé. La resta és poesia, que ens va molt bé. I com deia la Coco Chanel, l'acte més valent continua sent pensar per tu mateixa i en veu alta. Fogots, el teu podcast sense regla. Ja sabeu, és un tractament que no té efectes secundaris.

0: Són les 11 de la nit.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
3: Hola, què tal? Molt bona nit. Un altre dilluns amb tots vosaltres, després d'aquestes festes nadalenques, arriba Musical Express. Aquest programa que fem els dilluns de 9 a 10 del vespre, aquí, a Ràdio Rubí. Des dels 99.7 FM. I des de l'estudi número 2, Musical Express. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. I avui començarem Musical Express amb la música que es porta Chris Rea. Això és la versió extinguida de un dels seus clàssics. Això és The Road to Hell. Comencem ja Musical Express.

nascut un 4 de març de 1951 a la ciutat de Middlesbrough, al Regne Unit. Tot un clàssic de la seva discografia, The Road to Hell. Ell és Chris Rea. Segueix a sintonia 99.7 FM. Segueix a sintonia Musical Express. Últims treball dels Police, Andy Summers, Steve and Copeland. Això es diu Wrapper Around Your Finger. És el Synchronicity.

Wrapper Around Your Finger, Tea in Sahara, Murder My Numbers, King of Pain o la gran conegudíssima Every Breath You Take són peces que pertanyeixen a aquest últim treball dels Police anomenat Synchronicity. Ell és John Cougar Mellencamp. Això es diu Small Town.

0: nascut un 7 d'octubre de l'any 1951 a la ciutat de Seymour, a l'estat d'Indiana, un dels grans de la música nord-americana, John Cougar Mellencamp. Això era Small Town.
1: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: I ara ens anem cap a Austràlia, on arriben Flash and the Pen. Això és Waiting for a Train.

des de Pittsburgh. Ens arriba Ghost Hound, la seva peça Farfly. Ens recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si veus demanant-se alguna cançó o fent-se una suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com. Ells són la Barclay, James Harvest, un grup de rock progressiu que van començar l'any 1966 des de la ciutat d'Oldham, des del Regne Unit. Des d'aquest treball impressionant que es diu Age of the Universe, això és Rock and Roll Lady.

0: Ets de rock? Country? O de soul? Darling, you. A Musical Express trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Una hora amb els millors èxits de tots els temps, punxats per Francesc Vila.
1: Hola, sóc en Francesc Vila i us espero cada dilluns a les 9 de la nit aquí, a la Municipal, a Ràdio Rubí.
0: Musical Express, perquè ens encanta la música.

4 setmanes seguides. El més alt de la llista Country Breakout Radio Chart. Ella és l'encantadora i seductora Ella Langley. Ella és Really Green, aquesta parella. Aquesta peça que es diu You Love Me, You Love Me. Temps a country, a Musical Express, com sempre, els dilluns a 9 o 10 de vespre. La millor country music. Un dels grans, George Strait. Això és Write This Down.

dir que és un dels grans i potser es quedem curts. Ell és George Strait. Write this down. Segueix a Sintonia Musical Express. Això és Ràdio Rubí, 99.7 FM. Des de l'estudi número 2, on fem aquest Musical Express i on sempre tens capiguda la música country. Ell és el rei del country independent. Nostre convidat, que ens encanta, Cody Jinks. Això és un tribut a Lefty Frizzell. La peça és Saginaw, Michigan.

T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pinned down. Potser els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett? Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

Des de l'estat de Texas ens arriba, com sempre, el nostre gran convidat, Charlie Crockett. Des del seu últim treball, Ten Cowboy, I Don't Losing Yet. Musicals Express Rubí arroba gmail.com. Musical Express Rubí arroba gmail.com. És el nostre correu de contacte per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. I atenció a aquesta artista que ara mateix interpretarà aquesta peça que es diu Sleepies in Chirstuk. Ella és la gran Tess Liatout i escolta realment quina veu que té i com canta. Això és un àngel anomenat Tess Liatout.

En recorda d'aquest nom, Tess Lietaut. Segueixes com no, sintonia Musical Express. Recordem ara el que va ser aquest cantant que es va deixar un 9 de març de l'any 2005. La seva passió era el country i el rodeo. Estem parlant de Chris LeDoux. Això és Slow Down.

Només en 2 minuts i 50 segons pots donar-te compte de la brutal veu que tenia Chris Ledoux, nascut a la ciutat de Biloxi, a l'estat de Mississippi. L'hem recordat amb aquesta peça, Slow Down. Proper convidat es diu Rickus Nail. La peça I Call a Gypsy Woman.

T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pinned down. Potser els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta.

des de la ciutat de Maple. Des de l'estat de Texas ens arriba Bar Crow. La seva peça, Better Day. Ens acostem ja al final del programa. I ho farem amb música de Zach Bryan. Amb la seva peça, Open the Gate. Ja em despedeixo de tots vosaltres. Ja serà fins al proper dilluns, que ens tornem a retrobar aquí, a les zones de Ràdio Rubí, amb la millor country music i amb el millor pop-rock dels 70s i 80s. Salutacions ben cordials de que està, com sempre, punxant la música. Francesc Vila, que passeu una bona setmana.

0: És mitjanit.
1: Us estem oferint la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui. Bon dia, obrim per vacances.

0: Ai, que ens quedaríem escoltant-la tota l'estona, però no pot ser. Us hem d'explicar també quatre cosetes sobre el tema amb què obrim avui el programa R&B, amb Rhythm & Blues, no? Soul. En tot cas, una cançó més que coneguda, escrita per Ashford i Simpson l'any 1966. Qui eren aquest aparell de compositors? Doncs una parella afroamericana que van composar èxits per Ray Charles, per les Supremes, o, per exemple, perquè tingueu en ment un altre dels seus èxits, el I'm Every Woman, aquella peli, aquella cançó cantada per Whitney Houston i que formava part de la banda sonora de El Guardaespatlles. Doncs bé, això passava l'any 66 quan la van composar, aquest single, Ain't No Mountain High Enough, arribava a la llista, a les llistes d'èxits l'any 67, quan va ser enregistrat per aquests que estem escoltant, Marvin Gaye i Tammy Terrell. Enregistrament i no... Són noms, Estem dient noms molt coneguts, Marvin Gaye, Tammy Terrell, però també és d'esmentar, és de justícia esmentar la discogràfica. En aquell moment, Tamla, un any més tard, s'anomenaria Motown. Sí, us sona, veritat? Una discogràfica ubicada a Detroit i que va ser bàsica i clau per la integració racial de la música popular afroamericana. Èxit, doncs, amb aquesta versió de Marvin Gaye i Tammy Terrell l'any 67, però encara un segon èxit, quan l'any 70 en va gravar una versió la Diana Ross. Llavors sí que va arribar directament al número 1 de les llistes, almenys americanes, i va ser nominada a un premi Grammy. Però nosaltres ens hem quedat amb aquesta primera versió, la de Marvin Gaye, el príncep del soul. Tornarem a Marvin Gaye en algun altre programa i amb Tammy Terrell, fent aquesta combinació de veus tan xula. Tammy, per si us ho pregunteu, Tammy de Tomasina. I aquí sí que fem una parada, perquè la carrera de Tammy Terrell es va veure, doncs, malauradament aturada, massa aviat. La Tammy Terrell va començar als 13 anys, actuant en diferents clubs de Detroit fins que la van descobrir i la van portar a enregistrar algunes cançons, però evidentment quan va fer aquest duet amb el Marvin Gaye, doncs va ser quan va triomfar més. Deia que es va acabar ràpid la seva carrera perquè als pocs anys, l'any 67, li va detectar un tumor cerebral que va acabar amb ella. Malaurada vida també la que va tenir, perquè abans d'això no va compaginar la seva fama, el seu èxit com a cantant de soul, ja ho veieu quina veu tan xula que tenia, però ho havia de compaginar amb els maltractes que patia a casa. Va ser parella de James Brown, per sort se'n va, doncs, al final a separar, però vaja, va patir mals tractes de James Brown, entre d'altres. Doncs avui hem fet una miqueta d'homenatge a Tammy Terrell amb aquest tema que va compartir amb Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough. I què diu la lletra? Doncs ve a dir que no hi ha muntanya, ni riu, ni vall prou difícil que ens pugui separar. Tenim una mica de distància, d'aquí cap a Cardedeu, però igualment, les zones ens ajunten. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Oi, quin rotllo s'ha pagat avui de música. És que saps
1: Escolta'm,
0: que... Digue'm.
1: No, perdona, ja que jo què haig de dir després de tot això? Ja pagueu i me'n vaig? És fantàstica aquesta entradeta.
0: No, el que passa és que jo, saps què passa? Avui no podia triar tema, perquè avui el tema és o mar o muntanya i se me fa molt difícil. I dic, però parlem de música. Ja està.
1: Saps que t'haig de dir que jo també, tot i el reel que podeu veure per xarxes, jo estic amb tu. Jo em quedo amb natura, com a concepte.
0: Sí. Home, aquí tenim la gran sort, no?, a Catalunya, que tenim de tot. És que estem a una passa de qualsevol cosa, d'anar a la platja o de pernes per la muntanya. Això
1: doncs sí, absolutament.
0: Sort,
1: I no estem parlant de patriotisme, sinó de la realitat, és que és fantàstic que pots estar fent canals de gel pel matí i a la tarda estar-te banyant. I vull dir, això és fantàstic.
0: Però tu tires més cap a la muntanya, Se't veus més, no? Més silvestre,
1: jo sense la
0: sentit.
1: Sense la muntanya no podria viure, això ho haig de reconèixer. Així que saps què farem avui, Núria? Doncs mira, no és escombrar cap a casa, però com que ja he explicat els inicis de la platja, l'inici de l'Obert per Vacances, com a lloc d'esbarjo i tot, doncs avui tirarem cap a muntanya, què me'n dius?
0: Sí, molt interessant. A veure cap on tires enrere.
1: Doncs va, som-hi, i és que si volem anar als bressols de l'excursionisme ens haurem de traslladar fins a finals del segle XIX, un moment en què la gent va començar a trascar per les muntanyes en un impuls abanderat per la Renaixença. De fet, també era pel gran interès que hi havia per descobrir el territori, la llengua i el patrimoni, a veure si això es mantingués encara una mica. De fet, en un inici era més aviat una pràctica científica, s'ha de dir, No obstant, amb el pas del temps van girant cap a un caire més cultural i esportiu, amb un gran sentiment de país. El gran motor d'aleshores i que ha perdurat fins avui dia va ser les associacions, gran cosa que han fet d'aquest país. Veient en la fundació de l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques el 26 de novembre del 76, del 1876, el seu despertar amb lideratges tan punyents i destacats que coneixereu com els de Josep Fiter, Àngel Guimarà o Jacint Verdaguer, un dels pares de l'excursionisme. Ràpidament es van començar a assolir fites dignes de les portades dels diaris i periòdics més demanats, com per exemple el naixement de l'escalada de la mà de mossèn Jaume Oliveres, fent un èpic solitari al Pedraforca, o la travessa Matagalls-Montserrat del mateix, en què unia el Montseny i el Montserrat i establia una gesta que avui encara segueix fent per milers i milers de persones cada any. Tot això, i perquè els simples mortals, Núria, de l'època poguessin emular els seus ídols, va anar acompanyat d'un esclat de les publicacions del sector, amb César August Torres considerat el pare de la cartografia i les guies excursionistes modernes, i també amb una de les seves puntes de llança, com van ser les guies del Pirineu català, publicades a principis del segle XX. I jo t'haig de dir que tinc algunes, per sort, d'aquelles primeres guies, i són increïbles. Inclús t'expliquen quants diners costa llogar una somera o un ase per fer l'aproximació, alerta d'aproximació al Matagalls, ni que estiguéssim al Nepal.
0: Uau! Ah, jo crec que, Enric, que hauries d'agafar totes aquestes entradetes que fas tu, eh? I les hauríem de publicar o editar.
1: Un podcast.
0: Recupereu les entradetes de l'Enric en els programes, en el que portem d'obert per vacances, perquè sempre ens il·lustres sobre el tema del dia i és una passada. Molt xules les guies de muntanya aquestes que no només t'expliquen la fitxa més tècnica, sinó que et van explicant, no? La pots llegir, és com qui llegeix teatre.
1: Correcte.
0: No? Que llegeix guies sense anar a la muntanya, des del sofà, no?
1: És així.
0: Si està ben feta, t'ho explica tot. Digues.
1: I tant. I en un segle, no, i en un segle escaig inclús pots descobrir, aquí a la Plana del Vallès, vaig descobrir que hi havia una altra població al costat de Palautordera que ja no existeix, imagina't.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I sabem per què?
1: Doncs no. Mira, escolta, m'hi emplaço per poder-vos explicar aquesta història a finals d'estiu. Tinc feina aquí. No dic per demà, perquè dubto que tingui temps per buscar tant, però sí, a finals
0: d'estiu. A cada entradeta que fas també et dono feina, també t'ho dic.
1: Així m'agrada.
0: Déu-n'hi-do. No, perquè és curiós, no?, que desaparegui una població. Bé, curiós.
1: Sí, a vegades se n'ha sumat de noves, sempre que es diu Vilanova, com de Sant Antoni a Vilamajor, que era de la Vilanova, perquè era la nova població, no? Totes les viles noves venien d'aquí, d'una segona població, normalment més nova i així, però sí, buscarem, indagarem, i això, vinga, en el tema del dia, sabem que hem parlat de muntanya, però jo crec que és el gran tema, mar o muntanya. Mm-hmm. Així que ja ho dius tu, Núria, cada dia, que entri tots els nostres i les nostres oients a Instagram, obert vacances, i escolta, deixeu tots els vostres comentaris per allà o àudios al número de WhatsApp que hi trobareu.
0: Doncs mira, la connexió de les 10 ens has d'explicar no només què diuen els oients, sinó també en quin lloc vas gravar el vídeo, eh? Però no ens ho diguis ara, després, que m'amola molt aquella cabanyeta, no? Sembla de pedra seca, després en parlem.
1: Sí, tant que sí.
0: Vinga, fins ara, Enric. Cosetes que passaran avui a l'Obert per vacances, ara us les expliquem en forma de sumari.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: La primera entrevista rondarà al voltant del Banc dels Aliments. Té nova presidenta a nivell de Catalunya i la volem conèixer i volem saber també quina estratègia abordaran en el futur el Banc dels Aliments. Per altra banda, us farem propostes de lectures per aquest estiu. Avui lectures que tenen a veure amb criatures i indrets fantàstics que tenim a propet de casa. Un altre, un parell de podcast més, el de l'Eclipsi i el de jardineria. I també en la connexió, que un parell de connexions encara en directe, una que farem amb Constantí per parlar sobre nutrició vinculat a l'estiu, però també vinculat a totes les intoleràncies i al·lèrgies que cada cop estan més presents a la nostra vida alimentària. I per altra banda, la connexió amb Altafulla avui ens durà a conèixer un projecte que es diu Niu. Al darrere hi ha una dissenyadora tèxtil, dissenyadora de roba, i ella ha fet unes lligacues i unes pulseres que tenen a veure amb la seguretat feminista. Tot això a l'Obert d'avui, que comença amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem el Said Esbai. Said, bon dia. El Said, que sembla que el tenim preparat per tornar-nos les notícies de Girona. Ara sí, Said, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia. Mira, la primera notícia que ens porteu és que Disney ha desembarcat a Girona amb un equip de 500 persones. Què fan?
3: Imagina't, doncs els operaris que transformen tant l'interior com a l'escalinata de la catedral graven una pel·lícula. A dins la nau s'han penjat cortinatges als arcs de mig punt. Uf. I també si veu part de l'escenografia, com seitals o també escultures de lleons. A fora, enmig dels graons, s'han instal·lat una tarima, en aquest cas, d'estètica medieval. També les canalitzacions es recobreixen per simular columnes. El rodatge, en aquest cas, completament blindat, només faltaria, començarà avui dimarts, i les restriccions, de fet, ja s'estan fent notar. I, de fet, estan fent adaptar també les visites guiades. Escoltem Laura Koch, que ella, per exemple, és guia turística aquí a Girona.
4: Doncs estic amb uns clients d'Estats Units. De fet, hi ha una parella que viu aquí a Girona i els estan visitant uns amics i familiars i estem fent una visita guiada de la ciutat. I bé, ens hem trobat una mica amb aquesta dicotomia que ja estan filmant la pel·lícula de Rapunzel, Tangled, avui, bueno, en el dia d'avui, i hem d'improvisar una miqueta perquè no sabem molt bé quins espais estan oberts al públic, quins no, perquè suposo que la producció no ens avisa de quins espais estaran oberts al públic. Per tant, hem d'improvisar una miqueta. De fet, no sabia si podria passar per aquí davant de la catedral.
3: De moment, mentre dura el muntatge, en aquest cas els turistes ho viuen entre expectació i sorpresa, probablement els veïns no tant de.
5: Déu-n'hi-do. Enredados, Tangled, la pel·lícula de Rapunzel, t'he de dir, Saïd, que van passar per aquí, van fer un càsting per aquí, per terres tarragonines, i van causar sensació. Però, saps què va passar? Va, t'ho explico, va, perquè ja que comencem amb una notícia divertida. Home. Doncs una mica el comentari, parlar amb dues o tres persones, és que hi van anar els pares a acompanyar els nens, els nens volien, clar, anar al càsting, a veure si els agafaven, i al final van agafar pares i avis. Pares i avis.
3: Què dius ara?
5: T'ho juro. Almenys un parell de persones, de famílies amb qui he parlat, els va passar això. Per fer d'extres, tot plegat. Va ser molt divertit.
3: Aquí a Girona es va muntar un sidral, un ball de bastons. Jo crec que els instituts devien quedar buits aquell dia, o sigui, no sé si era vaga o no, però si no era vaga ja podrien haver aprofitat el calendari per posar-lo allà mateix.
5: Quant de temps es queden? Ho sabeu? Quant de temps es quedaran aquí ocupant la catedral?
3: Fins, si no m'equivoco, el campament base i tot es queden fins al dia 6 d'agost. O sigui, un parell de setmanes ben bones,
5: Molt bé. Doncs vinga, les veureu de tots colors, mare de Déu. Disney gravant Rapunzel a Girona. Vinga, ens posem una mica més seriosos i parlem ara d'una iniciativa, una notícia que ens du cap a Salt.
3: Doncs sí, Salt presenta el projecte del Pla de Barris, que en aquest cas busca transformar el sector centre, també el veïnat, amb inversions de 25 milions d'euros. La proposta engloba 47 actuacions concretes, entre les quals, per exemple, la creació de dos centres cívics o també de l'Escola de Segones Oportunitats.
5: Parlem ara de l'escala, no? Posa en marxa una nova potabilitzadora?
3: Correcte, que permetrà millorar la qualitat i garantir també el subministrament d'aigua. Després de 2 anys d'obres i una inversió de 8,7 milions d'euros, aquest dilluns, ahir, es va inaugurar l'espai que permetrà, doncs, millorar la qualitat i també garantir el subministrament d'aigua al municipi escalenc.
5: Molt bé, notícies que ens arriben des de Girona. Saïtes, vai, moltíssimes gràcies. No marxis massa lluny, que avui tenim entrevista,
3: Fins ara.
5: Fins ara. La propera connexió ens du cap a Rubí. Saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
5: Esclafit a l'Hospitalet.
6: Doncs sí, ahir a la tarda un esclafit a l'avinguda Carrilet de l'Hospitalet, al barri de Santa Eulàlia, va arrasar arbres, fanals, motos i tendals en un tram de només 500 metres. El fenomen va ser molt ràpid, entre 2 i 3 minuts, enmig d'una tempesta de mitja hora, que va generar una trentena d'avisos als bombers de la Generalitat. El sergent del cos d'emergència, Juli Escrig, ha explicat que tot plegat es va produir per les altes temperatures i la bossa d'aire fred de la pluja, i ha subratllat que es tracta d'un fenomen extrem extraordinari. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, ha explicat l'afectació que ha tingut l'esclafit a la ciutat, que afortunadament no ha produït ferits.
7: El fenomen que s'ha produït aquesta tarda, tal com explicava el cap de bombers, no estava ni previst, ni havia cap alarma ni cap alerta. Ha sigut tres minuts que s'ha produït. A més, la incidència, com ha dit el cap, han sigut en aquests 500 metres entre els dos carrers. Vull dir que la resta de la ciutat, més enllà d'alguna branca i alguna situació una mica més delicada, no hi ha hagut incidents rellevants. Per tant, davant de les alertes que tenim a partir de demà, tenim, doncs, tots els serveis preparats, però aquest, diguem, que ha sigut un servei excepcional que no es dona habitualment, per sort, però que les conseqüències les podeu veure. I crec que el més important de tot és que no hem de lamentar cap ferit.
6: Les tasques dels bombers han consistit a tallar arbres i branques amb risc de caiguda i a sanejar façanes i teulades per evitar despreniments que poguessin ferir vianants. Es preveu que avui al matí ja estigui la zona recuperada, ja que els bombers i les brigades municipals estan treballant per condicionar les zones afectades.
5: I encara una notícia que ens va parlar d'un nom propi. Raúl Moreno, nou conseller de Drets Socials i Inclusió, que substitueix Mònica Martínez Bravo.
6: Doncs sí, Núria, ho va fer públic ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una declaració institucional. Moreno ocupava fins ara la Secretaria General del Departament i es tracta, doncs, d'un relleu de continuïtat. És educador social i està gairebé 10 anys diputat del PSC al Parlament. Illa ha anunciat aquest primer canvi del seu govern que coincideix amb l'equador de la legislatura i també ha explicat que avui ja podrà formar part del Consell Executiu. És la primera vegada que un educador social encapçala el Departament de Drets Socials.
5: Recordeu que vam parlar fa uns dies de l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet, a Barcelona. Com estan les coses?
6: Doncs mira, ahir mateix els primers veïns afectats van començar a recuperar els seus habitatges. Al migdia havien pogut entrar 4 veïns i un comerciant dels 11 pisos i 4 establiments dels 2 edificis on ja s'ha autoritzat el retorn. Han estat citats de manera esglaonada a tots els veïns i han rebut informació sobre l'estat dels immobles i un dossier amb les conclusions de les revisions tècniques. Després han accedit als pisos, acompanyats de tècnics i efectius dels bombers, per comprovar-ne l'estat abans de recuperar les claus.
5: Ho deixem aquí, Paula, si et sembla. Moltíssimes gràcies des de Rubí.
6: Gràcies, Núria.
5: A Lleida, 1-1, saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
5: Els Mossos d'Esquadra que van detenir aquest dilluns un home de 19 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la dona de 75 anys de Soses, notícia que també vam donar.
8: Correcte, que els explicava ahir. Segons va informar la policia, l'home va ser detingut al mateix municipi del Baix Segre a primera hora de la tarda d'ahir dilluns. Els fets, recordem, haurien passat dissabte al vespre després que la veïna sortís a caminar per un camí del municipi i no tornés a casa. Cap a 3:15 de la nit van trobar la dona sense vida en un camp de panís al costat del camí i amb indicis de mort violenta en un possible crim que es manté sota secret de sumari. De fet, referent a aquest mateix tema, avui el diari Segre publica en portada que la principal línia d'investigació és que l'home hauria atropellat la víctima i en lloc d'auxiliar-la l'hauria rematat i n'hauria amagat el cos. Arran del succés, el consistori, també recordem, va decretar 3 dies de dol oficial i diumenge al migdia va convocar un minut de silenci.
5: I en un altre ordre totalment diferent de coses, us expliquem que 2 ramaders del Pallars denuncien que un os ha matat un euga i un poltre i n'ha ferit un vedell a la zona de Bonavé.
8: Va ser aquest dissabte quan una ramadera veïna del poble va anar a revisar el bestiar a la muntanya i es va trobar amb els animals morts. Els propietaris d'aquests mateixos animals van denunciar l'atac a la muntanya d'Isil, al vall de la Roca Blanca, i els agents rurals es van personar al lloc dels fets per aixecar l'acte. Els afectats per les pèrdues atribueixen l'atac a un os per les característiques de la ferida i per la desaparició d'alguns animals, mentre que els agents rurals, de moment, mantenen oberta la investigació. Els ramaders demanen ser informats quan els equips de seguiment de l'os detectin que l'animal es troba a la zona i ha tocat el bestiar per poder prendre més mesures de prevenció amb aquests mateixos ramats. Un dels propietaris dels animals morts també explica que demanarà a l'Ajuntament d'Alt Àneu i l'entitat municipal descentralitzada d'Isil que tingui accés a la ubicació de les càmeres fotogràfiques que hi ha repartides pel municipi per fer el seguiment dels ossos. Recordem també que encara no fa una setmana, a uns 500 metres d'Isil, un altre ramader va denunciar que un os li havia matat 3 ovelles a tocar de la granja.
5: I si últimament esteu veient molts productes fets amb festucs al súper, doncs sapigueu que molts d'aquests festucs es produeixen a Lleida. I aquí a les comarques de Ponent, no?, s'han reunit diferents productors de festuc, una jornada tècnica que ha tingut lloc a Verdú.
8: Amb un centenar d'agricultors, amb aquest producte totalment de moda en aquests últims anys, el cultiu de pistatxo, recordem també, va arribar a les comarques de Ponent als anys 80, primer a la zona del Segrià, tot i que no va ser fins més tard, l'any 2015, quan el grup Borges va impulsar el cultiu a la zona del canal Segarra-Garrigues. Fa un parell d'anys, però, la 70ena de productors que s'havien sumat al projecte van trencar els contractes amb l'empresa perquè deien que no els pagava un preu just. Encara és un cultiu relativament poc conegut per molts pagesos, tot i que els que en produeixen han afirmat que és una bona alternativa a cultius com la vinya, ho explicava així Ramon Boleda, productor de Festuc.
9: Davant la crisi del sector de la vinya i de la fruita dolça, pues la gent ara mira amb uns altres ulls el pistatxo. Aquí hi ha molts que van començar a fer pistatxo i tenien la idea de fer més pistatxo, però van quedar parats i ara tornen a venir, per si es tornen a reiniciar.
8: La jornada celebrada ahir a Verdú va comptar amb visites de camp guiades i xerrades sobre la visió mundial de l'economia del pistatxo i va estar organitzada per productors de pistatxos de Ponent i per Unió de Pagesos.
5: Quim, hem de fer una entrevista amb algun productor de pistatxos. Jo vull saber com.
8: Fet. Vinga,
0: com es, a paraulet. Com es produeixen els pistatxos? Que no tinc massa. Jo els he vist en bossa. Et sembla, sí? Doncs vinga, ho
8: fantàstic.
0: Apuntem. Molt bé. Quim Casau, Uau Lleida, moltíssimes gràcies.
8: Adeu, gràcies.
0: Maria Pérez, bon dia.
10: Bon dia.
0: Seguim parlant de cuina. Quart congrés català de cuina que es farà a Tarragona la primavera vinent.
10: Doncs sí, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ho ha anunciat durant la presentació del Pla Acció per l'Impuls de la Cuina Catalana amb iniciatives per preservar-la, promocionar-la i projectar-la. Durant un acte al Teatre Nacional de Catalunya, Illa ha anunciat l'inici del camí al quart congrés de cuina catalana que se celebrarà la primavera de 2027 a Tarragona i reunirà el conjunt del sector. Donarà continuïtat al llegat dels tres congressos anteriors, reunirà representants de tota la cadena gastronòmica amb l'objectiu d'analitzar els principals reptes de la cuina catalana i definir les bases de les futures actuacions per impulsar-la, projectar-la cap al futur.
11: 7 anys després de l'última edició recuperarem aquesta important cita. Serà el punt de trobada de tots i cadascun dels actors de la cadena alimentària i gastronòmica del nostre país. Des de la terra i el mar fins a la taula. En aquest congrés s'acabarà de definir un full de ruta del pla d'acció de la cuina catalana. Un seguit de mesures estratègiques per protegir i promocionar el nostre patrimoni gastronòmic.
10: Aquest pla d'acció contempla una estratègia per reforçar el vincle amb el sector agroalimentari, reconèixer la tasca dels establiments que l'han mantingut viu al llarg del temps i projectar-la cap al futur.
0: I ahir dèiem, ahir de fet es va celebrar, no?, el sorteig per les entrades dels 2 dies del concurs de Castells. Tenim ja número guanyador?
10: Doncs sí, el número ha estat el 14.337 per la jornada de diumenge i podran comprar entrades fins al número 15.561 per la jornada, repetim, de diumenge. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles i per la jornada de dissabte el número de tall és el 5.172.
0: Molt bé, doncs afortunats, bé. Felicitats als afortunats.
10: Podran comprar-les a partir del 24 de juliol, i tindran només 15 dies.
0: No us encanteu, eh?
10: No, això després, si no, ens tocaran altres ja.
0: Marina, moltes gràcies. Fins ara.
10: Fins ara.
0: Tanquem la ronda d'actualitat.
2: Per vacances.

0: En la primera entrevista de l'Obert per Vacances avui parlem de pobresa, però no de la pobresa que ens imaginem, sinó de les noves pobreses, aquelles persones amb feina però que no arriben a final de mes. Famílies ofegades pel cost de l'habitatge, gent gran que viu sola, joves precaris. Saludem el Saïd Esbai des de Girona FM. Saïd, bon dia de nou.
1: Doncs sí, bon dia de nou, Núria. El Banc dels Aliments, de fet, acaba de presentar la seva memòria 2025. Aquí a Girona, per exemple, l'any passat va atendre 27.021 persones, va distribuir més de 2 milions de quilos d'aliments i alerta també que en aquestes noves formes de vulnerabilitat també amenacen de cronificar-se. Tenim avui amb nosaltres Carme Casacuberta, ella és presidenta de l'Associació Catalana de Banc dels Aliments d'aquí de Catalunya. Carme, benvinguda a l'Obert per Vacances.
2: Bon dia a tothom.
1: Primer de tot, comencem pel titular de la memòria aquí de Girona, però vaja, que entenc més o menys que moltes coses que comentarem són completament extrapolables a la resta de Catalunya. Qui són avui les persones que necessiten del Banc dels Aliments i com han canviat els perfils?
2: Bueno, realment és que ja ho han dit ara a la presentació. Abans teníem una tipologia de pobresa molt clara. Ara ha canviat molt aquest perfil. O sigui, el fet de tenir feina no t'assegura sortir de la pobresa. Mm. Aquest és potser el titular més que ens impressiona més, no? Després tenim moltes casuístiques. La gent gran que viu amb unes pensions molt baixes, que això és fruit de que durant molt de temps també s'ha treballat sense estar assegurat. Vull dir, hi ha feines que la gent no s'assegurava. Ens trobem també en trencaments familiars, vull dir, quan una parella es trenca tan malament ho passa, o que es queda sol amb les criatures, com el que ha de mantenir també aquestes criatures, no? Addiccions, discapacitats, són múltiples i molt variades la gent que ho necessita.
1: Treballar ja no protegeix de la pobresa?
2: No, avui dia, per desgràcia, no ho protegeix perquè hi han salaris que són molt precaris, aquesta és la realitat. A veure, jo quan sento tanta gent que es queixa de que no troben gent per treballar, penso quins salaris es paguen que la gent no pugui treballar, no? Perquè crec que tothom vol treballar, necessita treballar, ja, primer per l'econòmic i segon per un orgull propi, per saber que te'n surts, no? Però no s'arriben, ni treballant tots dos. Hem de dir que, per desgràcia, se'n sent a parlar molt i es diu molt, però que l'habitatge fa que s'emporti la major part del sou d'una família.
1: És que, clar, vosaltres, des del banc, dieu que la pobresa ja no pot entendre's únicament com una manca d'ingressos, és a dir, ara hi estem parlant, o hi entra en l'habitatge, la precarietat laboral, la salut mental, la soledat, sí. Fins i tot... Clar, com atén un banc dels aliments una pobresa que va molt més enllà del menjar?
2: Bueno, hem de dir que nosaltres, a vegades això és un hàndicap, no? Però es van crear així els bancs, que nosaltres no repartim a les persones en concret, sinó que repartim a les entitats, i aquestes són les que tenen els beneficiaris. Llavors aquests beneficiaris són gent que els assistents socials els hi han passat, no? Que ho van a demanar als assistents socials, que es fa un estudi, es valora la situació d'aquella persona i passa a l'entitat. Llavors l'entitat ens ve a nosaltres i diu, pues tenim tants beneficiaris i ens expliquen les casuístiques i aquestes situacions. I nosaltres el que donem, ho donem a les entitats. Són elles que reparteixen cada beneficiari.
1: De fet, amb les dades que hem pogut recollir, també comenteu que gairebé la meitat de la població catalana afirma tenir dificultats per arribar a final de mes i una de cada quatre persones es troba en risc de pobresa o exclusió social. Clar, és que estem parlant d'un problema estructural, no conjuntural.
2: No, bueno, aquestes són dades que les traguem dels estudis que es fan doncs en tot, i no només Catalunya, en tot l'estat espanyol i en Europa. Són dades que es treuen d'estudis, de grans estudis que s'han fet sobre com viu actualment la societat.
1: Afirmeu també que la pobresa alimentària de fet és només la punta de l'iceberg.
2: Bueno, perquè, esclar, la pobresa alimentària surt, és el que flora, però sota hi ha tots aquests problemes que hem comentat, no? Sí. Aquestes situacions de salaris precaris, de gent que viu sola, doncs, bueno, tot el que m'està comentant fins ara. Llavors, això què flora? Doncs en que la gent no menja, i ja no diguem no menja, perquè hi ha gent que menja, però no menja adequadament, no menja d'una manera digna. Avui dia, el treballar no t'assegura una alimentació digna. O sigui, actualment el banc treballa perquè la gent tingui aliments, però també treballa perquè mengin d'una manera equilibrada.
1: Què vol dir, per exemple, una manera equilibrada? És a dir, s'ha vist un retrocés en alguns productes?
2: Home, tingues en compte que si la major part del sou va per pagar lloguers, hipoteques, subministraments, educació dels fills, etc, etc, el que queda per alimentació és poc. Llavors, l'alimentació es pot estirar. Tu, quan entres, pagues una hipoteca o pagues un lloguer, has de pagar tant al mes i això no t'ho rebaixen, per més situacions que expliquis. Tu aniràs a plorar, però no se't rebaixa. En canvi, sí que l'alimentació es pot estirar i es pot arronsar, no? Tu pots menjar de proteïna un ou, o pots menjar un entrecot, o pots menjar, doncs, un tall de xòpet. No?
1: Clar. I més enllà de tot plegat, clar, o sigui, estem parlant d'una situació estructural, la pregunta és, hi ha tants fronts oberts, ara mateix oberts, en aquest sentit, que com es fa aquest canvi de model?
2: Bueno, és molt difícil, és molt difícil. Nosaltres sí que ens agradaria, que és el que hem començat i que estem treballant amb això, deixar de ser només un centre logístic de repartiment d'aliments. Volem ser un banc en tot el que implica, no? Que diguem, coneixement, estratègia, capacitat d'anàlisi, planificació i incidència social. Nosaltres aquest any hem treballat molt en comunicació perquè la gent ens conegui com una entitat que treballa tot l'any, no l'entitat que organitza el gran recapte, perquè sinó una entitat que treballa tot l'any, sobretot pel malbaratament alimentari, perquè sabem que si no hi hagués tant malbaratament es podria pal·liar molt la pobresa, per un cantó, i després també el medi ambient, perquè sabem que malbaratar porta molt CO2, vull dir que també estalviríem per dos bandes, no? I llavors nosaltres treballem tot l'any per això, pel malbaratament, per la pobresa alimentària.
1: Ara ho has comentat, el gran recapte, que probablement és la gran porta d'entrada per a la gent que us conegui.
2: Sí.
1: Si no m'equivoco, el gran recapte del 2025 vau recollir 153.000 quilos de menjar, estabilitzant xifres després d'uns quants anys de descens.
2: Sí, va haver un augment molt fort per la pandèmia, perquè pel Covid la gent... Estem en una societat que quan hi ha algun problema greu o una emergència, actua molt ràpidament. Ens van trobar pel Covid, ens van trobar per la Dana, ens van trobar per Venezuela i per altres moments d'emergència. Però per allò que és cada dia i que no es veu, que no es veu perquè el que hem de dir que és una pobresa silenciosa, que tu no la veus, que pot ser el teu veí que ni ho notes. Llavors aquí és més difícil que actuï la gent. Llavors nosaltres el que estem intentant molt, doncs, és fer comunicació de que això existeix, que s'ha de treballar cada dia, que s'ha de donar cada dia, que el banc treballa 365 dies a l'any per pal·liar tot això i que necessitem ajuda aquests 365 dies de l'any. Llavors en un moment el gran recapte la gent dona, però després, bueno, ja està, no? Ja s'ha fet el gran recapte i hem recollit. El que es recull pel gran recapte s'acaba en un mes, dos.
1: Creus que s'hauria de replantejar el gran recapte?
2: Sí, s'ha de replantejar perquè ha canviat, tota la societat està canviant l'ordre mundial, estan canviant les maneres de pensar, les maneres de fer, i de fet estem treballant els quatre bancs de Catalunya i després tot això també es traspassarà a la FESVAL, que és la Federació Espanyola de Banc d'Aliments, perquè el gran recapte va tenir èxit en el seu moment. És algo que tothom espera, però que hem de canviar les maneres, segur, segur.
1: I sobretot també, vull dir, quin paper ocupeu ara mateix exactament, perquè probablement ocupeu el paper que haurien d'ocupar les administracions.
2: Bueno, això ja ho sabem, que tota entitat que és benèfica de tot tipus, que es dedica a ajudar la gent, el que fem són tapar forats a l'administració.
1: Què hauria de fer l'administració per intentar no tapar tants forats?
2: és molt difícil perquè, a veure, jo penso que si ens costa organitzar tot el banc, no? que hi ha molta problemàtica, penso organitzar-ho a nivell de tot Catalunya o de tot l'Estat o de com vulguis, ha de ser molt complex i molt difícil, per si des de llavors s'ha d'invertir més. Jo crec que s'ha de fer un anàlisi profund de com està la societat, s'han de concretar accions, i després també jo crec que hi ha d'haver-hi més, a veure, és que no ens sortirà la paraula correcta, control, és que control tampoc m'agrada la paraula control, és, no? És una mica dura, però sí com es fan les ajudes.
0: Una mica de supervisió, potser.
2: S'ha de controlar una mica. Supervisió, exacte, la paraula exacta, supervisió. per controlar tot això de les sequeres.
0: Fa una mica, deixeu-me preguntar una cosa, fa una mica la impressió amb aquestes campanyes del Gran Recapte en què també hi participen empreses, no? Que ens quedem tots com a més tranquils. Participant-hi és un tranquil·litzador de consciències i per les empreses és una neteja d'imatge, en certa manera, i ja. I aquí ho teniu, i he participat el dia. Clar, sostenir això al llarg de tot l'any i agafar consciència del que tenim i de com podem canviar-ho, això ja és més difícil, és que tenim una tasca feixuga entre mans.
2: Bueno, avui dia hem de dir que en el Gran Recapte el que participa molt són les cadenes alimentàries, no? El que passa que, com hem dit, també ha canviat molt, i en cadenes que ara només volen fer recollides econòmiques, que no ens van malament. Hem de dir que en lloc de tenir aliments, tenir diners i poder comprar l'aliment que necessitem en el moment que necessitem, sense estar pendents de caducitats, poder comprar aliments frescos, ja ens va bé, ja ens va bé. Però la societat és molt reàcia, la societat li agrada donar el producte. I amb això és amb el que potser hem baixat en els grans recaptes, que la gent no vol donar econòmicament, hi ha cadenes que només volen fer econòmic, hi ha per sort cadenes que ho volen fer de manera mixta, i aquí és on la gent s'hi aboca, no?, en donar aliments. Quant a les empreses, hem de dir que ara a partir de l'1, perdoneu, que a partir de l'1 d'abril, que es van posar en marxa la llei del malbaratament, estem signant molts convenis amb empreses en cadenes alimentàries que estem recollint les minves, i això llavors és tot l'any, no? El que passa que també ho hem d'organitzar-ho, perquè no ens volem convertir en un abocador, vull dir, sí. Estem fent uns convenis molt clars de que no som un abocador, se'ns han de donar aliments que realment puguin tenir un ús.
0: Ah, perquè si no destines encara més recursos a fer la, no? A fer la tria.
2: Sí, esclar, necessitem molta més gent a fer la tria. És que tot això està molt bé, però doncs, implica molta més feina. I volia dir que hem de pensar que l'empresa cada vegada que ens dona alguna cosa no és només que ser un residu de sobre, sinó que alimenta a persones.
1: Clar, jo et volia preguntar també, Carme, sobre... Al final estem a l'estiu, ara mateix, i no sé si és... per a vosaltres o per a les famílies, sobretot? Vull dir, si és un parèntesi o és un moment també especialment difícil?
2: No, nosaltres continuem. Sí que es tanquen el banc, nosaltres tancarem 2 setmanes, però hem de dir que les entitats la setmana abans se'ls reparteix el doble d'aliments perquè no hi hagi carència durant aquest temps. Vull dir, continuem donant el que la gent... el que podem... i el que la gent necessita, pues, clar, amb un grau molt mínim. Nosaltres amb una família no li solventem tota l'alimentació de tot l'any, els ajudem.
1: Carme, ja per últim, si algú que ens estigui escoltant, com pot ajudar ara mateix al Banc dels Aliments?
2: Doncs mira, fent donacions, ara donant a l'any, i a més si són particulars, vull dir, el millor és donació econòmica, vull dir, poden ser una donació un moment a l'any, pot ser una donació periòdica cada mes, i llavors fent-se voluntari davant dels aliments, perquè mans sempre se'n necessiten, tant al magatzem, que aquí és una feina més, bueno, més senzilla, que és classificar, ara per això que he dit, no? Les empreses ens envien les mimes, s'han de classificar que si els macarrons, que si l'arròs, que si els enciams, el que ens vingui, o preparar les comandes pels dies de repartiment, però també hem de pensar que sempre casem el voluntariat amb la jubilació. I llavors l'edat mitja de voluntaris del banc és bastant alta i hi ha d'haver-hi un relleu. Clar. Hi ha d'haver-hi un relleu, i jo estic promovent que la gent jove s'apunti. I una cosa que vull dir, que un voluntari no és venir allà cada dia de 8 a 2, sinó que és venir un dia 3 hores, venir un altre dia 3 hores, que en vingui un dia a la setmana. Si són molts, vinguin un dia a la setmana 3 hores, n'hi ha prou. I necessitem gent que també vulgui fer gestió, que el banc s'ha de fer molta gestió, són molts els departaments que treballem al banc,
1: Doncs escolta, que sonin els telèfons i que s'ompli tot allò de voluntaris també, sobretot per la feina que feu. Carme Casaoberta, presidenta de l'Associació de Banc dels Aliments de Catalunya, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i que vagi molt i molt bé.
2: Vale, gràcies a vosaltres.
0: Saïd Esbai, company des de Girona, moltíssimes gràcies també per l'entrevista.
1: Una abraçada.
3: Aquest estiu, obert per vacances, escolta't a la teva ràdio local.
0: I ara des d'on a la Torre arriba el primer podcast del dia, una proposta de lectura que avui passa per a criatures i indrets fantàstics del nostre territori.

0: Mònica Socies.
1: L'imaginari català és molt ric i embolcalla cada racó de la nostra terra. Són molts els llibres que en parlen, però no caben tots en aquesta secció. Amb la tria d'avui recorrerem la geografia catalana per saber-ne més.
2: Les filadores eren tres germanes velles, filles de la nit. Una treia el fil de la vida del fus, l'altra el teixia a la filosa i la tercera el tallava. Així acomplien el destí dels humans. Temps després, una vegada descapdallat al món, Aracne, filla d'un tintorer de Lídia, va arribar a ser una famosa filadora gràcies a la seva habilitat, però patia el mal de la supèrbia i la deessa Atena, que també filava, gelosa, la va convertir en aranya. Des d'aleshores, també, sembla que les aranyes tinguin alguna mena de relació amb el destí. Es diu que si apareix una aranya negra a la cambra d'un malalt, no trigarà a morir. I a les Terres de l'Ebre no es posa en dubte la dita picada d'aranya, la mortalla. A la nostra geografia, però, qui cosia amb més finès els fils de l'existència era la balanguera. A més, vetllava per les antigues creences i la tradició amb saviesa sobrenatural. Teixia el vel de les il·lusions, les felicitats, les desgràcies i la mort amb fils invisibles.
1: Una llegenda amb cançó pròpia que va rescatar Joan Alcover. I com aquesta, trobarem moltes històries més al gran llibre de les criatures fantàstiques de Catalunya, d'en Joan de Déu Prats, il·lustrat per Maria Padilla i publicat per Coma Negra. Bruixes i espectres, l'home dels nassos i fullets entremaliats s'amaguen entre les seves pàgines. Però aquest equip literari ha anat més enllà i els més curiosos podreu descobrir a quins indrets habiten aquestes criatures el gran llibre dels indrets fantàstics de Catalunya.
2: A les boscúries de Gombrèn, no lluny del santuari en el qual els nou barons de la fama ajuntaren espases davant la Mare de Déu Negra de Montgrony per combatre sarraïns, es troba l'inquietant forat de Sant Tou, un avenc vertical i profund, els primers trams del qual semblen la gargamella d'una bèstia antediluviana petrificada. Sant Tou va ser el darrer paratge fabulós explorat del país. Havia resistit durant força temps l'empenta empírica fins que a principis del segle XX

0: senyal de la creu i exorcitzar el cau. Hi trobarem també la casa on va néixer Francesc Bonet, el virrei de Madagascar. Es troba a la Sénia i té el renom de Cal Rei Bonet, on s'inicia una història que barreja la llegenda i la realitat. I la Font de la Joventut existeix? Potser si trobeu la flor d'aigua, sereu afortunats i no obtindreu bons resultats. Per buscar-la, seguiu les instruccions i atenseu-vos fins als varals de Berga, la Pobla de Lillet, Bagà i Guardiola del Berguedà. Territori Lectura. Dos llibres amb una edició espectacular per endinsar-nos en els mites i llegendes del nostre país. Territori Lectura. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
1: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances.

0: I continuem avançant en aquest obert per vacances. Ara us parlarem d'alimentació i salut. Segur que us sona aquesta situació. Cada vegada sentim parlar més d'intoleràncies, sensibilitats alimentàries, problemes digestius, dietes antiinflamatòries o aliments que ens provoquen malestar sense saber ben bé per què. Però què hi ha de cert en tot això? És una qüestió de moda o realment alguna cosa està canviant en la nostra manera de menjar i de viure? Avui en volem parlar amb una professional que ens ajudarà a aclarir dubtes. Anem, doncs, fins a Constantí. Allà ens espera la nostra companya, Noelia Silvero. Bon dia, Noelia.
1: Bon dia, Núria.
0: Doncs, molt ben acompanyada, avui... no?, amb una col·laboradora vostra.
1: Sí, ella és una col·laboradora de Constantí Ràdio, el programa Alimentació i Salut. Parlarem amb ella d'un tema que desperta molt interès, perquè qui més qui menys coneix algú que ha eliminat el gluten, la lactosa o algun altre aliment de la seva dieta, per ajudar-nos, com dèiem, a entendre millor què hi ha darrere de totes aquestes tendències i problemes digestius. Ens acompanya la nutricionista Stephanie Chávez. Stephanie, molt bon dia i gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Molt bon dia, Noé, molt bon dia, Núria. Me siento súper feliz de poder darles mucha información sobre el sistema digestivo.
1: Stephanie, sembla que cada vegada hi ha més persones que tenen algun tipus d'intolerància o molèstia digestiva. És realment així o ara simplement se'n parla més i es diagnostica millor?
2: Pues es la combinación de ambas cosas. Por otro lado, la ciencia ha avanzado muchísimo. Hoy tenemos muchas herramientas de diagnóstico y también tiene que ver con el estilo de vida actual. Mucho más estrés, ultraprocesados, peor descanso, que altera nuestra microbiota, lo que hace que aumenten los problemas digestivos. No es una moda, realmente es algo que va aumentando.
1: Sovint es confonen conceptes. Quina diferència hi ha entre una intolerància, una al·lèrgia alimentària i una sensibilitat a determinats aliments?
2: Bueno, a veces se pueden confundir, pero son conceptos distintos. Entonces, en cuanto a la alergia, recuerda, alergia, alerta. Entonces, hemos visto que todos que de repente tenemos un amigo que se come un cacahuete y de repente se le hincha la cara o de repente hay un shock anafiláctico cuando usan la adrenalina y se les inyectan. Entonces, esto es un problema del sistema inmunitario que reacciona de manera exagerada e inmediata. Cuando hay una intolerancia, suele ser por un problema digestivo, normalmente por una falta de una enzima para poder procesar un alimento, por ejemplo, la lactosa o un componente. Entonces, sabemos de gente todos que se toma una enzima, que es la lactasa, para desdoblar y se come, que se lleva un cheesecake. Entonces, tiene que ver con eso. Y la sensibilidad es una reacción mucho más difusa porque los síntomas pueden ser varios, no solo los digestivos, cansancio, dolor de cabeza, pueden pasar a las horas y también pueden aparecer después de días de haber comido este alimento. O sea, por cantidad durante días se va llenando y produce. Entonces, de esto vemos cómo la intolerancia, la sensibilidad a la histamina, el gluten no celíaca, foodmaps, al café, que es lo típico, que tomas café y te vas al baño directamente, aditivos y todo lo que son sulfitos, entre otros.
1: Stephanie, un dels aliments que genera més debat és el gluten. Per què hi ha persones que decideixen eliminar-lo encara que

0: no siguin celíacas?
1: Bueno, piensa que muchas personas lo eliminan porque experimentan lo que llamamos sensibilidad al gluten no celíaca. Entonces, ¿qué pasa? Que al quitarlo, ellos se deshinchan, se sienten mejor, pero sin embargo, muchas veces de la mejoría no es solo por el gluten, sino porque han dejado de comer harinas refinadas, panes industriales, bollería, han eliminado ultraprocesados y terminan comiendo mejor. Entonces, lo importante es realmente partir de una base de comer sano y luego ver si realmente es alguna sensibilidad o intolerancia al gluten.
0: Com podem saber si un aliment ens està provocant problemes reals o si estem atribuint-li símptomes que poden tenir un altre origen?
1: Bueno, lo primero es lo que te dije antes. Primero tenemos que comer bien. Y luego, o sea, ideal es irte donde un dietista nutricionista, comer bien, hacer una pauta de un diario de alimentos durante unos 15 días y poner las cosas que te sientan bien y otros alimentos nuevos, qué sé yo, el brócoli o la alcachofa o de repente el lácteo. Entonces, si eso te comienza a dar diarrea o sensación de hinchazón, podría derivar a un problema de esta sintomatología.
0: I Estefani, a la consulta, ¿quins són els problemes digestius que observes amb més freqüència avui en dia?
1: Lo que veo mucho es lo típico que me levanto temprano con la panza deshinchada y en la noche estoy con panza embarazada. Entonces eso tiene que ver mucho con los gases, digestiones muy lentas, problemas de estreñimiento, también SIBO, y eso también afecta sobre el crecimiento microbiano que hay, estreñimiento colon irritable, bastante esofagitis también.
0: Molt bé. Moltes vegades pensem només en el que mengem, però factors també com l'estrès, els nervis o la falta de descans poden afectar també la nostra salut digestiva.
1: Sí, rotundamente. Piensa que el intestino tiene eje intestino-cerebro. Entonces, todo el intestino está lleno de neuronas. Entonces, si el cerebro está en modo alerta por el estrés o falta de sueño, esto lo que hace es frenar la digestión porque priorizas la supervivencia del cuerpo. Entonces, siempre piensa que el cuerpo trata de salvarte. Entonces, lo que no es tan importante lo frena. Bien, entonces tiene que ver mucho, mucho esto.
0: Darrerament sentim molt a parlar de les dietes antiinflamatòries. Què significa exactament alimentar-se d'una manera antiinflamatòria?
1: Piensa que la dieta no es una dieta milagro, sino realmente una dieta inflamatoria, se podría decir, pero es realmente un estilo de vida. Significa basar la alimentación de comida real que te ayude a bajar la inflamación de bajo grado en el organismo. Entonces, lo que tiene que hacer esta alimentación es potenciar todos los alimentos ricos en antioxidantes, en grasas saludables como el aceite de oliva, el pescado azul, los frutos secos, las frutas, las verduras, las legumbres, y reducir al máximo lo que nos inflaman, como los azúcares refinados, las harinas industriales, el alcohol y los ultraprocesados.
0: Hi ha aliments o hàbits que de manera general poden ajudar-nos a sentir-nos millor digestivament sense necessitat de seguir dietes restrictives?
1: Mira, más que prohibir, se trataría de añadir y de modificar hábitos. En cuanto a la alimentación, sería priorizar la fibra, las legumbres, la fruta, las verduras. Piensa que todo lo que es la fibra ayuda a la salud intestinal y a promover el crecimiento de buenas bacterias. Los alimentos fermentados, también incluirlos, como el yogur, el kefir, el chucrut, el kimchi, entre otros, que ayudan a aumentar la cantidad de microbiota y también mantener una buena hidratación. También los hábitos de masticar bien, porque recuerda que la digestión comienza en la boca, y cenar al menos 2 horas antes de acostarse para que haya un descanso real. Y muy importante, la actividad física, ya que la actividad física ayuda a bajar el estrés, bajar el cortisol y que el eje intestino-cerebro funcione mejor.
2: Ai, Estefani, el que passa és que tot això que dius necessita d'una ordre, d'un equilibri, d'una estabilitat. I ara a l'estiu ens tornem com a bojos, eh? Ens destrotem els horaris, no? Mengem qualsevol cosa que se'ns passa per davant perquè tenim altres plans. L'estiu no ens fa cap bé, no? Genera més molèsties digestives segurament aquesta època de l'any.
1: Sí, más que nada también las molestias digestivas, hay bastante esofagitis, pero también lo que hay es estreñimiento por la falta de hidratación, y luego lo típico es que cuando ya se acaba el verano, en septiembre y octubre la gente viene con problemas de SIBO, disbiosis intestinal porque han comido fatal. Entonces es algo muy muy muy habitual en este tiempo.
2: Jo et volia comentar, ha sortit un parell de vegades la paraula SIBO, també hi ha altres variants del SIBO i tot això. No sé si tota la comunitat mèdica està d'acord d'acord en que això existeix? És un problema que a vegades afecta més aquesta alteració de la microbiota, no? Afecta més a les dones, que això també doncs, hi ha un biaix de gènere important. No sé si tota la comunitat mèdica és partidària de tractar-ho o simplement és allò de bé, menja millor, descansa i ja està.
1: No, lo que pasa es que, a ver, sí que es verdad que las mujeres tienen mayor sensibilidad a estos problemas de inflamación intestinal por el estrés que tienen y también por la parte del estrógeno que también lo hace. Pero actualmente ya se está viendo muchos más casos de SIBO, muchos más casos de IMO también, que es otro tipo de problema bacteriano, que poco a poco va mejorando. De hecho, los digestivos ya comienzan a trabajar de la mano con los nutricionistas, que eso es excelente, y los laboratorios también ya tienen una apertura a ver muchos más análisis para detectarlo. O sea, es algo que va en bastante en auge, lamentablemente.
2: Molt bé. Per acabar, un únic consell ja per donar a la nostra audiència perquè s'alimentin bé aquest estiu, Estefani.
1: Mira, yo lo que siempre aconsejo en mi consulta y siempre hablamos con la Noé en los podcasts es que la regla del 80-20. Eso es maravilloso porque te hace disfrutar de las vacaciones, de las terracitas, de los helados, por ahí, qué sé yo, un mojito, lo
2: no
1: que quieras
2: tomarte. No cal renunciar, això no cal renunciar del tot.
1: Claro, eso no, que eso es el 20%, eso es el 20%, no el 80. Pero luego lo importante es ser muy responsable con tu salud y el 80% tienen que ser priorizar el agua frente al alcohol, frente a las bebidas azucaradas, siempre comer mucho vegetal, mucha cantidad de proteína para no dañar nuestro intestino. Y algo muy importante es cenar lo más temprano posible. Eso sí tenemos que tratar de hacerlo porque de repente tú escuchas que cenan a las 11 de la noche y eso es fatal. Infusiones frías, digestivas. Y muy importante escuchar si tienes hambre. Si tienes hambre, come. Si no, no.
0: Molt bé, doncs ens quedem amb aquest consell. Moltes gràcies, Estefani Chávez, per ajudar-nos a entendre una mica millor què hi ha darrere de les intoleràncies, els problemes digestius i totes aquestes tendències alimentàries que ens envolten.
2: I Noelia Silvero, moltíssimes gràcies. Has de consentir una abraçada.
0: Gràcies, una abraçada.
1: Una abraçada.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
6: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
7: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Avui, la Martina Dols, de tercer de primària de l'escola Maricel de Cubelles, ens recita aquest poema amb la suavitat d'una flor que sempre ens emociona, la rosa.
8: Hola, sóc la Martina Dols, de tercer, i vaig a recitar el poema de la rosa. La rosa té un batec de cosa viva que forma part del nostre propi ali. I quan l'abril encara no ens arriba, ens enyorem i no sabem per què.
7: Et donem les gràcies, Martina, per haver escollit un poema que ens recorda que les flors i la poesia tenen en comú emocionar els nostres cors. Fins al proper Embaladits. Adeu!
9: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
3: La xarxa de comunicació local.
10: Notícies en xarxa.
11: Bon dia, són les 10. Parla Maria Laram. En mobilitat, situació molt complicada, on diversos accidents i avaries afecten a la circulació en aquests moments. A l'AP7, un accident entre Castellví de Rosanes i Subirats, en sentit Girona, manté un carril tallat i provoca 6 quilòmetres de retencions. També hi ha un altre accident a Santa Maria de Palautordera, en sentit Barcelona, amb un carril tallat, i també a la 2, un accident a l'altura d'Abrera, en sentit Barcelona, obliga a tallar també un carril. Finalment, un altre accident a la C66, a l'altura de Flaçà, obligant en aquest cas a circular pel voral en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa a les avaries i afectacions a la C58 a Vacarisses, amb un carril tallat, a la B40 entre Abrera i Esparreguera, i també amb un carril tallat, i a la C14 a Ribera d'Urgellet, on es donen en aquest cas pas alternatiu. I pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable de coure entre Lleida i la Plana Picamoixons deixa sense circulació els trens de les línies R13 i R14. També hi ha retards a l'R2 Sud, l'R2 Nord, per una incidència a Vilanova i la Geltrú, també al Prat de Llobregat, i a l'RL4 per una incidència, en aquest cas, entre Calaf i Cervera. I el Departament de Territori posarà en marxa al setembre una nova línia regular de bus entre Guissona i Cervera. El servei oferirà 12 expedicions per sentit els dies feines amb una freqüència d'un autobús cada hora per reforçar la mobilitat a la Segarra i millorar la connexió entre els dos principals municipis d'aquesta comarca. I en successos, un home ha mort apunyalat aquesta matinada a la platja del Somorrostro de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor del crim que hauria fugit del lloc dels fets. Els fets han passat cap a 3:15 de la matinada, quan la víctima hauria intercedit entre una dona i la seva exparella, de qui tenia una ordre d'allunyament. Hauria estat aleshores quan l'agressor ha atacat l'home amb una arma blanca. La víctima està traslladada a l'Hospital del Mar, on ha acabat perdent la vida poc després. I un esclafit causava danys importants ahir al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, on va arrasar amb arbres, fanals, motos i tendals en un tram només de 500 metres. El fenomen, que no va causar ferits, va obligar també els bombers a fer una trentena de serveis, i el telèfon 112 va rebre un total de 136 trucades relacionades amb aquestes fortes ratxes de vent. I en clau política, el president de Plus Ultra ha admès davant l'Audiència Nacional que la companyia va pagar 530.000 euros en comissions a empreses vinculades a un amic de l'expresident, José Luis Rodríguez Zapatero, per afavorir l'obtenció del rescat públic de 53 milions d'euros concedit per la CEPI durant la pandèmia. Zapatero, per la seva banda, ha negat haver intervingut en l'operació i declararà en el marc de la investigació judicial. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
10: Notícies en xarxa.

0: És inevitable escoltar-los, ja t'ho diré, i que et vinguin imatges de platja, de mar. Enric Rubio, estàs d'acord o què?
1: Absolutament, no puc estar més d'acord, i més amb aquesta cançó. Haig de dir que és la cançó preferida de la meva mare, aquesta.
0: Oh, té molt bon gust la teva mare, doncs, eh?
1: Home,
0: molt bé,
1: i tant.
0: Molt bé, molt bé.
1: I de fet, t'haig de dir que és qui m'ha fet descobrir les platges de Menorca.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, molt bé. Aquesta cançó perfecta per allà.
0: Ai, platges, si és per l'Enric, les de Menorca, però la muntanya també li tira molt, i és que estem allí, no?, triant entre platja i muntanya. L'història que has fet per l'Insta, apareixes tu amb una bicicleta?
1: És xula, eh, aquella zona.
0: Es pot dir on és, més o menys, o què?
1: Mira, ho acotaré una mica, dient que és Ripollès.
0: Ja està, no cal que ens diguis més, perquè és el Raconet, ara no anem tots cap allà a trobar l'Enric.
1: Ah, exacte.
0: Que li agafareu el rotllo.
1: No, però segur que la gent que conegui el Ripollès sabrà ubicar sí. Això, i és una excursió molt, molt xula per fer peu o en bicicleta, sí.
0: És el teu lloc de pensar?
1: No, però cada cop més. La zona sí, aquest lloc concretament no, és un dels llocs que m'agraden, però sí, la zona és un lloc realment poc massificat i fantàstic.
0: És que va bé això, d'anar al mar o a la muntanya, no? A la natura, com deies tu.
1: Natura, i tant que sí.
0: I els oients què diuen?
1: Doncs mira, els oients realment estan... T'haig de dir que tiren molt cap a la muntanya, eh? Però,
0: mira, és que ets un influencer, de veritat t'ho dic.
1: Com a àudios tenim un de cada. Tenim, com sempre, la Pilar d'Espinadell i tenim també després a la Núria Lázaro. Escoltem primer la Pilar, que escombro cap a casa, ja veuràs.
2: Hola, obert per vacances. Avui caminant per aquí la zona del Costa Bona i muntanya. Muntanya, sobretot a l'estiu. I la platja a l'hivern.
0: Ah.
2: I platges de muntanya, que dic jo. Les que tenen roques, penya-segats, això.
1: Ja ho veus.
0: Molt bé. La Pilar ara... és oient de sempre, no? De sempre d'aquestes 2 setmanes que portem.
1: Exacte, des del primer dia fan número 1, des d'aquí li enviem una forta abraçada. I tenim una forta contraposició perquè tenim l'altre extrem ara, també. I ja et dic, la Núria Lázaro crec que no tira gaire cap a muntanya, ja veuràs.
3: Sempre.
1: Reafirmant.
3: Més de mar que de muntanya. Profilaria més prim i diria més d'aigua que de muntanya, i això sigui piscina o sigui mar. I a més, aprofitant que avui és el Dia Mundial del Gaspatxo, doncs amb un gaspatxo ben fresquet.
1: Home, Núria, abans piscina que muntanya, això no sé si comprar-t'ho, Mar, sí, però home, la piscina parlant de tota muntanya, no.
0: No, jo tampoc no estaríem d'acord. No, però és d'aigua, és un peixet,
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Tot i que, mira, de fet ens diuen l'Eric de Conesa, ens diu, les dues sempre, cales amagades on s'hi arribi caminant i cims i valls prou freqüentats. Veiem que la nostra audiència cada cop està buscant fugir una mica del turisme desenfrenat i anar a buscar aquests petits tresors que té el nostre país, no?
0: Sí.
1: I on no tens per què creuar-te en 52 persones cada dia.
0: Sí, està tot molt massificat, però tot és difícil ja trobar un espai...
1: Sí. I tant. Però mira, si ho fem com diu la Míriam Oliva, d'aquí Sant Pere de Vilamajor, propet de casa nostra, pot ser que trobem poca gent. I cada cop hi ha més gent que pensa així, i és que diu muntanya a l'estiu, mar a l'hivern.
0: Molt bé.
1: Jo ja vaig dir l'altre dia que l'hivern, el mar a l'hivern és preciós, de color i tot,
0: Sí.
1: Ara, no sé si tu t'hi banyes quan l'aigua està ben freda.
0: No, és que li tinc molt de respecte. I fins i tot de nit, ostres, tampoc no, perquè li tinc respecte.
1: Fa cosa, eh?
0: Fa cosa.
1: A mi m'agrada, però fa cosa, sí.
0: Sí,
1: que dius, ostres, vaig nedant i no sé cap a on, gairebé.
0: Mira, me faré una proposta aquest estiu, que és que, ja que no faig vacances, que estic aquí amb vosaltres, un dia a la nit em banyaré al mar, va, i després t'ho explicaré.
1: Volem aquesta història. Oi tant que sí, oi tant que sí.
0: Una cosa extraordinària mai feta, mai vista.
1: L'any que ve ho hem de fer per televisió, això també.
0: Els meus tècnics estan rient, se n'estan rient de mi.
1: S'apunten, sé que vindran. En Joan segur que s'hi apunta.
0: Vinga. Doncs ja està, Enric, segueix la pregunta oberta, això sí, i teniu temps encara de contestar fins a que en tanquem programa, d'acord? Mar o muntanya?
1: Mar o muntanya. Esperem tots els vostres àudios per al número de WhatsApp que trobareu a Obert Vacances, al perfil d'Instagram, o contestar al mateix reel.
0: Molt bé. Enric, fins ara mateix.
1: A reveure, fins ara.
0: Natura, en definitiva, la gran aliada que tenim a l'estiu per desintoxicar-nos. Bé, com deia l'Enric, no només a l'estiu, també hauríem de gaudir-la tot l'hivern, no? Fins i tot amb més tranquil·litat. La pregunta que tirem avui per xarxes és mar o muntanya, què preferiu? I des de Cugat Mèdia sembla que ho tenen molt clar. Escoltem, si no, aquest reportatge que ha preparat el company de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
4: Arriba l'estiu, vacances, temps lliure i ganes de fer coses a la natura. I què sou, de mar o de muntanya?
5: A mi personalment el que més m'agrada és el mar. I el mar m'agrada sempre, m'agrada l'hivern, m'agrada l'estiu, perquè em dona pau, em dona calma, m'encanten els colors, l'olor que fa. Sempre triaré el mar.
6: M'agrada més la muntanya, sobretot doncs, per la temperatura, que és més agradable durant tot l'any. També perquè em dona o m'ofereix més tranquil·litat que no pas a la platja.
7: El mar.

0: l'estiu perquè em faig excursions, però prefereixo al mar.
1: M'agraden les dues, cadascuna té el seu. Pues normalment anem a Montserrat o anem a la Mola, perquè estan per aquí propet, la ruta és coneguda i a més són precioses, així que per aquí ens solem moure.
2: A veure, la tria entre mar i muntanya és molt complicada, perquè m'agraden les dues. Sí que és veritat que si m'he de quedar amb una em quedo amb el mar, per tot el que m'aporta la platja, aquells horitzons, les onades, tot això m'encanta, tant a l'hivern com a l'estiu. Però sí que és veritat que reconec que la muntanya dona moltes més possibilitats, des d'excursions, esquiades, activitats d'aventura, que tu pots passar molt bé, tens moltes més possibilitats.
3: Muntanya, per la sensació de llibertat, per les vistes, pels paisatges, per estar sol en un entorn espectacular.
4: Ja veig que hi ha una mica de tot, però avui mirarem cap al verd, anem cap a la muntanya, i si som a Sant Cugat, què millor que anar a Collserola, oi? Oi?
5: Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, conjuntament amb Interior, decretarem el tancament del radi de 6 quilòmetres del focus on s'han produït els positius de pesta porcina africana, i no es podran fer activitats de lleure, d'oci, d'activitats esportives, no es podrà fer caça ni treballs forestals, per tal d'evitar la propagació del focus. Restricció de les activitats d'oci també, d'ocis organitzades, d'activitats de caça, treballs forestals, i també queden restringides les activitats al Parc Natural de Collserola.
4: Des de finals de novembre que no podem trepitjar Collserola, però no patiu, que portem recomanacions per poder gaudir de la natura sense haver d'anar massa lluny.

0: i les portem de la mà d'un autèntic expert. Sergi Solivelles és instructor de marxa nòrdica.
1: La veritat és que tenim moltes alternatives. No hi ha mal que per bien no venga, perquè la peste porcina ens ha putejat. Però teniu moltes rutes molt a la vora de Sant Cugat i és totes les muntanyes del Baix Llobregat, a la banda dreta del Parc Agrari del Llobregat, del riu. Teniu des de Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Gelida, Vallirana, tot això, teniu moltíssimes rutes, Sant Boi, fins i tot. Teniu moltes rutes per allà, llocs maquíssims que no us imaginaríeu mai que això existeix per aquí, a 20-25 minuts de cotxe a Sant Cugat. Llavors també teniu tot el que és Sant Llorenç del Mont Lubac, que això és una passada, que ja són 30-35 minuts de cotxe. I si no, teniu tot el que és Serra Marina, aquí al costat del Nus de la Trinitat, Santa Coloma, deixeu el cotxe a Santa Coloma, i teniu milions de rutes per fer i coses maquíssimes. O sigui que jo que porto ja portem tancats des del novembre, un noto faltar perquè m'estimo molt Collserola i fa molts programes a la tele de Collserola i tal, però amb tots els grups que porto tampoc ho notem molt a faltar perquè vas descobrint rutes noves, senders i punts d'interès nous que també va bé descansar una mica a Collserola perquè ja ens els coneixem molt.
0: Però aquestes rutes què? Les pot fer tothom o són només per a cames expertes?
1: Doncs la veritat és que estan obertes a tothom i són molt fàcils, és nivell fàcil. Sí que és veritat que si la gent ha d'entendre que això és muntanya i pot haver-hi algun senderet, alguna trialera, alguna pujadeta, però això és perquè és la muntanya. Si vols fer coses més exigents, també les tens. Si vols fer coses més planetes, però alguna pujadeta et vindrà, clar, però bueno, ho pot fer tothom, eh? Jo els diria, depèn d'on deixen el cotxe, perquè això són, per exemple, la Serra Marina és parc natural també, i està protegit, hi ha encadenats i tot això, depèn on deixes el cotxe, doncs has de caminar més o menys per anar al punt d'interès que vols. Per exemple, si vols anar al poblat ibèric del Puig Castellà, que és molt recomanable, clar, hi ha una pujadeta, són pistes forestals amples, però no deixa de ser pujada fins al poblat ibèric. Llavors, és molt fàcil, hi ha gent que està molt en forma, gent que menys, gent que no ha caminat mai en su vida, doncs aquesta sí costarà més. Però per un general, són fàcils, simplement que o et canses més o et canses menys, depenent de la tirada de quilometratges que vulguis fer i del que vulguis anar a veure.
0: I què no ens podem perdre, Sergi? Digue'm alguna ruta imprescindible.
1: Serra Marina, jo ho recomano, el poblat ibèric de... és que no us ho acabeu, no t'ho acabaràs. Poblat ibèric del Puig Castellà, recomanable 100%, i Sant Jeroni de la Murtra, que és un monestir que és, si vas a Serra Marina i no el veus, la cagues. A part hi ha aqueductes pel voltant, diferents ermites, Sant Onofre, Sant Cebrià, totes aquestes és molt recomanable. Això és Serra Marina, la creu de Montigalà, tot això. Ja són rutes d'uns 13 quilòmetres i tal. Si vols anar a la Cartoixa de Montalegre ja se'n va 21 quilòmetres, hi ha un altre poblat ibèric, de les Maleses, que bueno, tot això és assequible per la gent que camina, que està basada a caminar, i si no estàs tan basat a caminar, doncs et quedes amb el poblat ibèric, que està més a la vora i tot això, i fas una circular matinal. Sí que és veritat que fa molta calor a Serra Marina, i ara potser si no surts d'hora o molt a la tarda, la gent que no aguanti la calor, millor que no vagi per allà. I rutes de... Una ruta, per exemple, que és molt maca i és molt fàcil i que la gent estarà fresqueta, és aquí a Pallejà anar a veure la Font de les Rovires. Aquí hi ha un salt d'aigua, hi ha una zona de pícnic barrejant l'aigua, pots emportar-te un pica-pica i s'està molt frondó i és molt maco i és molt fàcil. Això per la gent que camina poc i diu vull passar un matí en contacte amb l'aigua i una passejadeta, Font de les Rovires.
0: I si no volem anar massa lluny, podem fer un autèntic truc. Entre Sant Cugat i Rubí i tenim la Riera dels Alous, que també val la pena.
1: Sí que és veritat que més cap a la vora de l'estany, quan fas tota la passejadeta, diguéssim, des del, pel torrent del Saló, des de l'estany, diguéssim, cap a la zona de la meitat, direcció Rubí, direcció Can Oriol, hi ha una zona que passes com per... com, és el torrent de Salous, però com una zona de riera que a vegades, molt a la vora de la font del Salous, no és maco perquè passes pel costat de la riera que està una mica bruta, però una vegada passes aquest tros ja és molt maco en direcció al parc de Can Oriol, i aquí ja és més frondós, la gent podrà anar a veure diferents escultures que han fet un acte vandàlic i les han tallat, però bueno, hi ha una història això amb un escultor que feia les escultures d'aquí. Si busqueu documentació ja us sortirà i podeu anar-les mirant, i aquesta la teniu aquí a tocar de Sant Cugat.

0: No, no t'ho acabaràs, deia la convidat, el Sergi Solivelles. Li explicava el Sergio Morales el contacte al nostre company de Cugat Mèdia. És un reportatge que ens duia avui directament cap a la muntanya. No ens acabarem, les rutes que hi ha per allà a prop i, de fet, per tot Catalunya. Vinga, va, que parlant de rutes, nosaltres marxem cap a Altafulla.
1: Obert per vacances.

0: L'estiu és sinònim de festes majors, festivals, grans concentracions de persones, espais en definitiva de convivència i de diversió, però que malauradament també han posat damunt la taula la necessitat de continuar treballant per prevenir les violències masclistes que a vegades es produeixen, per garantir que les dones puguin gaudir de l'espai públic amb llibertat i seguretat. En aquest sentit, avui coneixerem una iniciativa que ja està despertant l'interès de nombrosos ajuntaments d'arreu de Catalunya. Es tracta d'un sistema de seguretat feminista integrat en objectes quotidians, com ara un lligacues o una pulsera. Per parlar-ne, saludem com cada dia en aquesta hora el nostre company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria, ho has explicat molt bé. Mira, ara hauríem de ser al taller de Niu, però hem hagut de sortir del taller perquè no teníem cobertura per la unitat mòbil, però vaja, no passa res. Després farem unes fotografies i si les podem compartir a les xarxes socials, tothom es farà una idea d'on treballa aquesta empresa que es dedica a l'artesania, tèxtil, també al disseny i a la innovació. És aquí on neixen productes com els que tu ara comentaves, sempre amb aquesta mirada de proximitat, sostenibilitat i compromís social. Però, aquests darrers mesos, Niu ha fet un pas més amb el desenvolupament de NiuClick. Tu no has sentit mai a parlar?
0: No, la veritat que no, NiuClick, no.
1: Mira, doncs, és un sistema de seguretat feminista que s'integra, ho deies ara bé, en un lligacues, en una polsera o en altres objectes, i que gràcies a la tecnologia NFC permet enviar una alerta SOS amb la ubicació en temps real en menys de 10 segons sense necessitat de descarregar cap aplicació ni registrar dades personal. I alguns ajuntaments ja l'han incorporat als seus punts lila i d'altres preparen el seu desplegament durant les festes majors. Mira, ens acompanya la Noemí Ferret, que és la artesana i dissenyadora responsable de Niu, que de ben segur que ens en donarà molts més detalls. Noemí, bon dia i gràcies per rebre'ns al teu taller.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Comencem pel principi. Com neix NiuClick? En quin moment detecteu que hi ha una necessitat que encara no tenia una resposta senzilla?
2: Doncs bé, neix del treball a Àrees d'Igualtat durant 5 anys, d'un treball sostingut, colze a colze, amb tècniques i regidores, i de veure què podíem oferir per cobrir uns buits o donar un servei, no?, en aquesta necessitat de donar materials als punts liles per sensibilitzar i visibilitzar. I arrel d'això vèiem que hi havia molts materials, doncs, que visibilitzaven molt bé o que eren útils, no?, com ara tapagots o làngars, polseres. Tots aquests materials, sens dubte, són necessaris per sensibilitzar i han de tenir presència, però pensàvem que calia alguna cosa que anés una miqueta més enllà, que donés un servei a tota una sèrie de situacions còmodes i les persones usuàries, majoritàriament dones, haguessin a demanar ajuda o sentir acompanyades. I bé, vam tenir la idea i vam estar treballant tot l'any passat, mirant de quina manera tècnica es podia fer que fos assumible el producte final, el format físic per un dels ajuntaments, i bé, el febrer ja ho teníem tastat i ha sortit al carrer.
1: Diuen que les millors idees són aquelles que semblen evidents quan les veu. Com és aquell moment en què penses, i si aquesta tecnologia l'integrem en un objecte que molta gent porta a sobre? Com va anar això?
2: Doncs és molt motivador, de fet és el més divertit, no?, de la feina que fem, que és crear i crear una cosa que no existia, no? I des que tens la idea fins a veure si és viable i és factible tècnicament fer-la, doncs passes per molts moments de muntanya russa, en el que moments en què creus que no serà possible i moments en què creus que és, i des de la idea inicial final canvies. És un projecte viu.
1: Núria, et sembla que anem a la part pràctica? Sí. Expliquem com funciona aquest lligacues?
0: Sí, i mentrestant moveu-vos una miqueta perquè tenim algun problema de cobertura, eh? No sé si esteu en un lloc molt tancat.
1: Sí?
0: Sort que heu sortit del taller.
1: Ai, doncs,
0: sí. A vegades sembla...
1: Sort que hem sortit del taller.
0: A vegades fa el robot, que queda
1: doncs,
0: xulo, queda bonic, però vaja.
1: No pateixis.
0: Perdem.
1: Sí. No, ara no toca, no toca tampoc això. Es mourem una mica. Sortim. Tot a l'exterior. I mentrestant l'Enemi ens explica com funciona a la pràctica aquest lligacues o aquesta pulsera.
2: Doncs bé, el funcionament és molt senzill, era una cosa que volíem que fos molt intuïtiu i molt ràpid. Simplement quan la persona rep a la pulsera, el lligacues, el format que l'Ajuntament hagi triat, ha d'acostar el mòbil desbloquejat i configurar-lo amb un telèfon de contacte de la persona que ella triï. I es desa la informació al mòbil d'aquella persona. Aquesta informació no es comparteix enlloc, ni amb l'Ajuntament, ni amb naltros com a empresa, és completament privat. Un cop ja queda configurat, això te n'oblides, tu portes la pulsera i si mai cal, només cal tornar a acostar el mòbil desbloquejat, et surt un botó gran que posa SOS, cliques aquí i envies via WhatsApp el missatge.
1: Clar, això és molt més ràpid que trucar al 112, per exemple.
2: Sí, és molt més ràpid. Des del 112 també et pots trucar des de la web que se t'obre, si vols, però és per alertar de situacions diferents a les que trucaries a un 112. A un 112 trucaries d'una agressió imminent o d'una situació que és òbvia. El sistema és per posar la xarxa efectiva al centre, per sentir-te acompanyada i que intervinguin de la manera que considerin, per situacions diferents, més intermitges, però igualment d'intranquil·litat.
1: Aquesta tecnologia NFC, ara potser agafem algú a peu canviat, i de fet, sense anar més lluny, jo abans de preparar-me l'entrevista tampoc no en tenia gaire idea de què es tractava. És la que fem servir, per exemple, Núria, a l'hora amb el mòbil. No sé si tu això ho fas, d'acostar el mòbil en els terminals de venda.
0: Sí, és aquesta sense contacte, no? Sí, per pagar amb el mòbil, tal qual.
2: Sí, exacte, és això. És simplement acostant el mòbil, si és un Android és per la zona de la càmera, si és un iPhone per la zona superior, i és molt sensible i en seguida s'obre la pàgina que nosaltres hem creat per cada ajuntament i amb la qual està configurat la pulsera.
1: Quins resultats heu obtingut fins ara per part d'aquella gent que ho ha provat? Quin feedback heu rebut?
2: Les valoracions són realment positives. L'Ajuntament de Lleida, que va ser el pioner, va fer una primera comanda de 800, ho va repartir el primer cap de setmana de Festa Major, abans d'acabar ja ens va fer una segona comanda per tenir-ne per l'estiu, i la resta d'ajuntaments on ja està al carrer, doncs és Picany al País Valencià, també en fan una valoració molt positiva, les usuàries ho saben utilitzar sense problema, i després doncs la Pobla de Montornès també ja està al carrer, Consell Comarcal del Tarragonès, en els seus punts liles, i la resta d'ajuntaments s'aniran incorporant progressivament, però la valoració que en fan és realment positiva. A banda, com que ofereix als tècnics tenir un panell d'informació, de dades, els facilita informació que pot ser molt útil.
1: Tot aquest munt de gènere el produïu en aquest petit taller que m'ensenyaves ara i des d'on no hem pogut fer aquesta connexió per problemes de cobertura?
2: No, aquí produïm gènere, produïm els que són els lligacues, amb NFC, nosaltres aquí programem els xips, es planxen i es produeix tot. Col·laborem amb altres tallers que ens ajuden amb la producció perquè no podem assumir tot.
1: Com heu viscut aquest creixement?
2: Doncs amb molta il·lusió i bé, doncs això, amb capacitat adaptativa, perquè realment és dia a dia, són canvis. I bé, doncs amb il·lusió i agraïment, la veritat.
1: Aquest és un programa de proximitat i de quilòmetre zero. Vosaltres també heu demostrat que es pot innovar des del territori amb aquesta producció de tu a tu.
2: Sí, pensem que és interessant posar en valor, no, doncs tot allò que tenim a la vora. Nosaltres com a proveïdores, no, com a productores, ho tenim en compte a l'hora dels materials que comprem, sempre que és possible, amb flexibilitat, perquè vivim en el món que vivim, i pensem doncs que des de les administracions públiques es posi en valor també doncs aquells projectes locals. És interessant.
1: Sempre expliqueu que NewClick no és només un producte tecnològic, sinó que també és una eina dins d'una estratègia feminista més àmplia. Per què és important aquest matís?
2: És important perquè no és només un producte o un material que te n'oblidis, no? És una eina d'acompanyament, i pensem que dins de totes aquestes violències masclistes que formen part d'un problema estructural, una resposta no pot ser individual o policial o judicial, no? Aleshores, tota la col·lectivitat del sistema i les administracions públiques aquí també tenen un paper i està molt bé que juguin en l'acompanyament, no, d'aquesta prevenció.
0: He vist que, vaja, ara de moment desplegueu, no, o creeu per poder instal·lar el dispositiu, creeu els lligacues o les pulseres. Teniu algun altre en ment? Algun altre lloc on es podria insertar aquest dispositiu?
2: Sí, de fet ja estem... Fins ara ho hem implantat en diferents formats, que són els lligacues, pulsera de silicona, pulsera elàstica, i també en Clauer. El mes de setembre, a finals de setembre, un ajuntament gran ho traurà també en polsera elàstica i Clauer. De fet, és un sistema que es pot aplicar en qualsevol format. Simplement hem d'introduir el xip, i el que sí és important per nosaltres i perquè sigui àgil el funcionament és que sigui algú que portis a sobre.
1: Clar. I entenc que això es podria aplicar també, no només en aquest cas per vetllar per la seguretat de les dones, ara en ve cap altres col·lectius vulnerables, per exemple, que podrien fer ús d'aquesta tecnologia i beneficiar-se'n.
2: Sí, exacte.
1: Ja heu pensat en això?
2: Sí, i ho tenim en desenvolupament, també amb un ajuntament i de la província de Tarragona, i ho estem treballant de cara a donar servei a l'acompanyament a les persones grans. I tenim altres línies que tenim previst anar poder anar desenvolupant.
1: El vostre missatge insisteix que el centre de les polítiques ha de continuar sent la prevenció i l'actuació contra els agressors. El dispositiu és un complement, no la solució. Ja, però qui pot pensar que centrar-se en aquests dispositius és traslladar la responsabilitat a les dones? Com responeu a això?
2: Està claríssim que el focus on ha d'estar és en l'agressor, claríssim, i que la primera política de prevenció és l'educació, no? I en aquest sentit totes les administracions estan treballant, però mentrestant això dona un fruit. Les dones tenen dret a sentir-se segures i anar tranquil·les, i mentre això sigui la realitat en la que estan vivint, en què les violències masclistes, i ho dic en plural perquè són múltiples, té sentit totes aquestes menes de protecció.
1: Noemí Ferret, gràcies per rebre'ns. Molta sort en aquest projecte que tot just fa les primeres passes, però que té molt bones sensacions de cara al futur.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Núria, ara farem una fotografia al taller, sí, a la Noemí, perquè tots ho pugueu veure, i si aquest estiu en algun poli veieu aquestes pulseres amb tecnologia, que sapigueu que totes han sortit d'aquest petit taller d'Altafulla.
0: M'agrada això que ens expliques, de que la innovació no sempre passa pels grans laboratoris o les grans empreses, De vegades són els petits canvis, no? Aquestes petites iniciatives, però molt de seny al darrere i molt, molt ben pensades, que ens alegra també poder dir que funcionen, que tiren endavant. Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili, per l'entrevista.
1: Que vagi molt bé, a reveure.
0: A reveure. Vinga, va, que ja hem arribat al punt de 11:15, de fet en passa un minut, i el proper que fem és aprendre una miqueta més sobre el que passarà el dia 12 d'agost, l'eclipsi, des d'un punt de vista que ens interessa i ens interpel·la a tots. Què passa amb els nostres ulls? Doncs mira, avui en parlem amb un oftalmòleg en aquest podcast que realitza la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, amb una col·laboració amb Tarragona Ràdio.
3: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.

0: Per contemplar l'eclipsi total cal prendre algunes precaucions importants. El convidat del tercer capítol del podcast és el doctor Pere Romero, cap del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i professor titular de la Universitat Rovira i Virgili. Doctor Romero, quines mesures preventives en general hem d'adoptar de cara a observar aquest eclipsi del 12 d'agost?
1: Sempre, sempre, sempre posar-se les ulleres homologades. Ulleres homologades que són ISO 12-312/2. Aquestes ulleres filtren un 99,90% de la llum i sempre que estiguis mirant el sol en el moment de la fase d'ocultament s'ha de portar les ulleres posades.
0: En la pràctica, quan arribi el dia 12 d'agost, al vespre, a partir de quina hora o a partir de quin moment són imprescindibles l'ús de les ulleres?
1: Sempre que es miri el sol, tant si es fa en una fase prèvia que encara no s'està ocultant, com en la fase d'eclipse parcial, que és la primera en què la lluna s'està interposant davant del sol, i, això sí, quan la lluna ja està interposada al davant del sol i, per tant, la llum del sol ha desaparegut, en aquell moment, que és la fase d'eclipse total, en aquell moment s'ha de treure les ulleres, perquè si no no veurem res. I lo bonic de l'eclipse és veure que apareixeran les estrelles en un moment en què no tindrien que veure's.
0: Clar, aquest pot ser el moment clau, no?, entre posar-se les ulleres i quan arribi el moment de l'eclipsi total, que recordem dura un minut i mig, segon ens trobem, i després tornar-se a posar les ulleres haurà de ser imprescindible.
1: Sí, immediatament, en pic tornin a sortir els primers rajos de sol, que vol dir que la lluna s'està retirant, en aquest moment s'has de tornar a posar les ulleres immediatament, sempre que s'estigui mirant el sol. Compte, no intenteu caminar amb aquestes ulleres perquè caureu. A veure si acabarem a urgències de traumatologia i no d'oftalmo, perquè estarem amb les ulleres posades i aquestes ulleres no hi veus res amb aquestes ulleres. O sigui, són solament per estar quiets mirant el sol, exclusivament.
0: Aquestes ulleres on les podem trobar? En aquestes setmanes prèvies a l'eclipsi, que segurament en alguns casos algunes administracions potser les facilitaran, però si no, on les podem comprar?
1: Sí, normalment en els punts d'observació que els diferents ajuntaments tenen a la nostra àrea, n'hi haurà d'ulleres. El que passa és que és bo que tothom porti les seves. Es poden trobar en òptiques, en farmàcies, i ja estan a la venda des de fa molt de temps. Sobretot, mirar que siguin homologades, és l'únic que s'ha de tenir en compte.
0: Què hem de fer si volem fer fotos o gravar vídeos amb el telèfon mòbil o amb una càmera professional, tant en els minuts previs com en el moment just de l'eclipsi total?
1: Molt important. No és el mateix gravar amb una càmera fotogràfica, que ja porta els seus filtres, que amb un mòbil. Amb un mòbil s'ha de portar incorporat un filtre especial on està la càmera del mòbil. Si no, els rajos del sol faran malbé la càmera i us farà malbé el mòbil.
0: Per tant, aquesta mesura sí que s'ha de prendre en cas d'anar amb un telèfon mòbil, però no amb una càmera professional?
1: Si la càmera és professional i porta un filtre solar, no és exactament igual que si estiguessis mirant a través d'un telescopi amb un filtre solar o uns binoculars amb un filtre solar. Si porten filtre solar, no té per què haver-hi cap problema.
0: Si no complim alguna d'aquestes precaucions que vostè, doctor Romero, ens està comentant, quines afectacions pot tenir l'observació de l'eclipsi?
1: A veure, la lesió més freqüent és una cremada, una toxicitat, una fototoxicitat sobre la part central de la retina, el que nosaltres diem fòvia, que és, té una mida de micres, però que ocasiona una pèrdua importantíssima de visió. Mireu, quasi tothom ha passat la revisió del carnet de conduir, i llavors la revisió del carnet de conduir us ensenyen els subtotips, que són les lletres aquelles que us fan llegir. La lletra més gran és el que diem 0,1, i la lletra més petita és el que diem 1 o unitat. Bé, una cremada ens pot fer passar ràpidament de veure la unitat a només veure la lletra més gran, 0,1. I això en els dos ulls. O sigui que, compte, perquè és molt greu.
0: I què pot passar? O com ens podem trobar en aquesta situació al cap de poca estona de l'eclipsi? És a dir, si no hem complert alguna d'aquestes precaucions, aquesta afectació es detecta de seguida en els nostres ulls?
1: El problema és que no apareix immediatament. Apareix entre les 2 i 6 hores després de l'exposició al sol. I el que primer apareix és una taca al centre de la retina, al centre del camp visual, en els 2 ulls. Una taca que no marxa, que està fixa. I automàticament hi ha una pèrdua de visió important. Es recupera per si sol, sense cap tipus de tractament, més del 90% de casos dins del primer mes, però dins del primer mes. I alguns casos es queden amb baixa visió durant tota la vida.
0: Si notem alguna d'aquestes afectacions entre les 2 i les 6 hores següents a l'eclipsi, què hem de fer?
1: Bé, si passades 6 hores no hi ha cap tipus d'afectació, en principi hem de suposar que no n'hi haurà cap pèrdua de visió degut a l'eclipsi. Per això l'important és portar ulleres. Important, perquè durant tots aquests dies jo m'he estat... ha estat parlant amb la gent i hi ha gent que encara fa no res. Fa la setmana passada me deia que un ja tenia la radiografia preparada per mirar a través de la radiografia. No, per favor, ni radiografies, ni vidres fumats, ni ulleres de sol. Una ullera de sol filtra només el 18% de la llum del sol. I ja us dic que aquestes ulleres homologades filtren el 90%, el 99%, o sigui, que sisplau, no feu servir ni radiografies ni tècniques antigues que s'ha demostrat que no serveixen per res.
0: Per molts espais de divulgació que fem, com aquest podcast, en les setmanes i en els mesos previs a l'eclipsi, li preocupa que encara hi hagi molta gent que arribi el dia clau del 12 d'agost i no tingui en compte tots aquests consells i recomanacions?
1: Pel que he anat veient, hi ha hagut molta formació. A veure, hem anat als col·legis de periodistes de Tarragona i de Tortosa, s'ha fet molta divulgació de com s'ha de mirar l'eclipsi, la gent està molt conscienciada. Llavors, jo la gent d'aquí, de les nostres comarques, no crec que tinguin molts problemes perquè estan els que ha arribat la informació. Em preocupen els que vinguin de fora. Els que vinguin de fora, que els que venen a veure l'eclipsi específicament, que potser te vindran de Barcelona, tampoc me preocupen perquè probablement portaran ulleres. Però els turistes que estan aquí, que potser venen d'Anglaterra, de França, d'un altre lloc, i que no s'ho esperen, aquests no estan preparats. I potser aquests sí que pot ser que estiguin mirant el sol sense protecció. Aquests són els que més me preocupen.
0: Justament li anava a preguntar per tota aquesta població que tindrem el mes d'agost, perquè el 12 d'agost és un moment clau en tot el període de vacances, especialment les zones del litoral estaran plenes de milers de turistes estrangers que potser no tenen aquesta informació sobre l'eclipsi i que s'ho trobaran potser d'una manera sobtada i no en tindran prou informació. Aquest és el col·lectiu potser més clau, més difícil en una situació com la que comentem?
1: Sí, efectivament. Jo crec que aquest serà el col·lectiu amb més problemàtica i on pot haver-hi més pacients afectats per les cremades aquestes, el que es diu retinopatia solar.
0: Per tancar aquest capítol del podcast i tenint en compte la importància de l'aspecte oftalmològic davant de l'eclipsi, recomanacions sintètiques un altre cop del doctor Pere Romero.
1: Portar les ulleres posades sempre en la fase prèvia a l'eclipsi total. Quan hi ha l'eclipsi parcial, ulleres posades. Al moment de l'eclipsi total es poden treure i s'han de treure. No intentar caminar mai amb aquestes ulleres posades i, molt important, vigileu els nens. Els nens, en què es posen aquestes ulleres, com que no hi veuen, intentaran mirar pel damunt, per sota, pel cantó, que no se les treguin, perquè és potser un dels col·lectius que, si no fa cas, podem tindre problemes amb ell.
0: Doncs moltes gràcies, Pere Romero, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi total del 12 d'agost. I recorda que si t'ha agradat o t'ha interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: I seguim parlant de natura. Ara és el moment de no mirar el cel, mirar cap al terra i fer una miqueta de casa a les nostres plantes. És el moment del podcast dedicat a la jardineria que ens porten des d'Altafulla Ràdio. La setmana passada vam descobrir com preparar les plantes abans de marxar de vacances. Avui les continuem fent créixer. Ho fem amb l'Eduard Virgili, com dèiem, des d'Altafulla Ràdio. I atenció perquè tractem avui un dels temes i dels dubtes més habituals a l'estiu i que causen moltes morts prematures de plantes. Cada quan les hem de regar?
4: El Algunes persones reguen les plantes cada dia, d'altres només quan se'n recorden. Però qui ho fa bé? Resoldrem aquest entrellat acompanyats del que enguany ha estat reconegut com el millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
5: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
4: Comencem, doncs, amb un dels grans debats de qualsevol terrassa. I anem al gra. Cal regar les plantes cada dia?
6: Cal regar les plantes només quan tenen set. Això sembla molt fàcil, molt senzill, però igual que nosaltres que bevem aigua només quan tenim set, seria un error regar-les a diari o regar-les cada dos dies o regar-les cada setmana. Primer perquè no és igual l'estiu que l'hivern, no és igual el dia que plou que el que no plou o el dia que fa molt de vent. Llavors, cal que estiguem molt atents a les plantes. Al principi, quan posem una planta nova, hi ha un procés d'adaptació, que aquella planta s'adapta al lloc i també s'adapta a la forma de reg que nosaltres li donem. I nosaltres tenim una petita observació, que veiem que la planta, al principi és molt fàcil tocar la terra, a la part de dalt, enfonsar una mica el dit i veure si està humida o està seca. O que aquella planta, les fulles decauen. Quan és així, la reguem. Que veiem que està humida, que encara té la terra humida, ens esperem i veurem, doncs aquella planta, doncs, cada 3, cada 4 dies, un cop a la setmana, potser més sovint, no passa res. Normalment s'han de regar més a l'estiu que a l'hivern, excepte les d'interior.
4: Per tant, més que mirar el rellotge, hem de mirar el test.
6: I un cop haguem passat 3, 4 setmanes, 6 setmanes amb aquesta planta, haurem agafat com una mena de rutina, de dir, doncs mira, cada setmana la rego, o cada 2 dies, o cada 5, depèn, no? Però veurem que, a més, hi ha hagut una part de la planta que s'ha fet més soferta i ens aguanta més.
4: Joan Maria, i quan hem de regar, hi ha una hora millor que una altra?
6: Sempre, si pot ser, és ideal regar molt més pels matins. Pot ser de matinada, pot ser a les 6 de matí, a les 7, a les 8, a les 9, a les 10, inclús si ens apretem a les 11, però seria ideal no regar durant el ple sol del dia. És a dir, de 12 a 6 no regar seria l'idoni, ideal. I si ho haguéssim de fer per qualsevol tema que ho hem de fer, intentem sobretot no mullar les fulles ni les flors directament a la part de terra sense esquitxar les fulles. I si no ens queda cap altra alternativa, es pot fer de nit. És millor regar de nit que regar de migdia, però si ho podem fer pel matí, molt millor. Les plantes, igual que els éssers humans, la part del matí, la part de l'esmorzar, és la part més important.
4: I quan reguem, és millor una mica cada dia o una bona estona de tant en tant?
6: Mira, al final no és que hi hagi una forma millor que l'altra, perquè la planta ens s'adaptarà. En el fons, seria millor una bona regada i que la planta pogués sobreviure més temps amb això que no sovint. Hem d'entendre que les parts que s'evaporen de les plantes

0: I com vam explicar en el capítol anterior, acabem desmuntant mites. És cert que si una planta té mala cara, el primer que hem de fer és regar-la?
1: És el més habitual, però no sempre és el que hem de fer. A vegades tenen mala cara precisament perquè la reguem massa. Llavors, el que primer hem de comprovar és si té mala cara, si està seca la terra, comprovant una miqueta amb el dit la terra com està, i si està seca, llavors sí, regar-la. I de fet, si fa mala cara, haurem de regar-la submergint-la segurament o aplicant-li més aigua de l'habitual. Però si està humida, el que hem de fer precisament és el contrari. I comprovar també doncs, que no tingui cap insecte.
0: I ara sí, arribem al final amb el truc de la setmana sobre jardineria.
1: És important que quan reguem una planta ens assegurem que aquesta, quan les hem plantat, doncs que si estan en testos, que tinguin forat, evidentment, que l'aigua pugui sortir, que tingui un drenatge, això vol dir que tingui alguna de pedra o alguna que permeti que la terra no taponi el forat i que l'aigua circuli. I en principi també és molt important allò que diem sempre de que la terra, el substracte que hi posem, sigui de qualitat, que es vegi bona, que ens permet aquesta terra que absorbeix l'aigua i que la planta li permet recuperar l'aigua des d'aquí.
0: En el primer episodi de jardineria ja ho vam dir, no es tracta de regar més, es tracta de regar millor. Observar, tocar la terra, entendre què necessita cada planta. La setmana vinent parlarem de les grans supervivents de l'estiu. Quines són les plantes ideals per un balcó o un jardí si no volem estar pendents de la regadora cada 2x3? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
2: Ara entenc moltes coses que els hi passen a les meves plantes, eh? Per això fem aquest podcast. Jo crec que per, si esteu en la mateixa situació que jo, no? Per molts de vosaltres, que arribem a entendre les plantes que tenim a casa i com millorar-los la vida, en definitiva. Un podcast de jardineria que ens porten des d'Altafulla Ràdio i que tenim... Us oferim cada dimarts sobre aquesta hora, cap a 3:15 del matí. I ens queden, 10 minutets per complir encara amb un altre capítol imprescindible diari, l'agenda. Que ens la porta cada dia la Lídia Porta, la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Parlem d'espectacles de clown.
3: Sí. Sí, avui, dimarts 21 de juliol, a 8:15 del vespre, a Girona, la companyia Colectivo Ameno ens portarà l'espectacle Emboscadura, que... És una proposta bastant curiosa que barreja el clown de carrer amb l'humor, la crítica i la poesia per parlar de la crisi climàtica.
2: Mm-hmm. Tot plegat forma part, estic llegint, no?, del festival escènic que està actualment a Girona.
3: Sí, és un festival que omple els carrers i places de diferents zones de Girona, com el Barri Vell, Sant Daniel o Sant Narcís, d'espectacles de circ, dansa i clown, com aquest que estàvem parlant. Mm.
2: I de Girona passem cap a l'altra punta, gairebé cap a Tortosa.
3: Sí, des d'ahir fins a aquest diumenge, dia 26, se celebra el Festival Vèrtebra Dansa, que és un festival que combina... tallers per professionals i no professionals de dansa i circ contemporanis, amb professorat internacional, a la vegada que programes i espectacles artístics de precisament aquests professors que fan els tallers. I hem parlat amb en Robert Olivan, que és coreògraf i director de Vèrtebra Dansa, que ens ha explicat, a Ràdio Tortosa ha explicat, la importància d'un festival com aquest.
4: Barrejar la dansa contemporània, el que seria el sector de la dansa urbana comercial, sembla que no vagin de la mà i tenim molts exemples com que la cosa no és així. Està obrint noves portes i és aquí que ho estem reflectint en la formació professional.
3: Doncs bé, el festival, com comentava, reuneix artistes cada any i és el primer any que està sota aquest nom, Festival Vèrtebra Dansa. Abans era el Festival del Tebre i ja estan disponibles les inscripcions per als tallers, tant professionals com no professionals, i també pels espectacles també es poden comprar les entrades, que tenen un preu entre 5 i 8 euros.
2: Vèrtebra Dansa aquests dies a Tortosa, fins diumenge. I per altra banda, ara sí, tanquem l'agenda parlant-vos d'un producte de menjar molt típic del Pla de Bages.
3: Acabem aquesta agenda cultural a Manresa amb una proposta que combina la gastronomia i el producte de proximitat, i és que també, igual que el Vèrtebra Dansa, des d'ahir dilluns i durant tota aquesta setmana fins diumenge, la ciutat capital del Bages celebra una nova edició de la Festa del Tomàquet i que tindrà activitats molt diverses.

0: diverses que volen posar precisament en valor aquest producte estrella de l'Horta Bagenca. I l'activitat que hem volgut destacar des d'aquí, des de la ciutat de Tarragona, és un maridatge de tomàquets i vins de la denominació d'origen Pla de Bages, avui, dimarts, dia 21 de juliol, a les 7 de la tarda, a l'Espai Manresa 1522. Això sí, és una activitat que té una mica un preu una miqueta elevat, són 15 euros, però crec que val la pena, tenint en compte que es provaran vins que segur que són molt guais.
1: I a part de l'activitat aquesta d'avui mateix, doncs sapigueu això, que continua aquesta gran festa del tomàquet del Bages durant ben bé tot el que queda de setmana, per tant, amb més actes, no?
0: Sí, tots els que per provar una miqueta hi ha tallers de cuina, tast com aquest, xerrades i trobades entre productors de tomàquet per fer així una mica com de xarxa i d'intercanviar consells, així que és per tothom aquesta fira.
1: Molt bé, doncs vinga, ens ho apuntem. Unes ganes de menjar tomàquet, mare de Déu, el tomàquet de Montserrat. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Lídia. Una abraçada forta.
0: Una abraçada. Fins demà.

0: que això ens sona molt, que sona roba estesa, i aquí a Tarragona les estimem moltíssim, les roba estesa. Enric, des de Cardedeu, bon dia de nou.
1: Grans persones i grans sí. amigues, haig de dir. Haig de dir també que són d'aquí Tarragona, però va, deixa'm, com sempre, tirar cap aquí.
0: I és
1: que
0: tant.
1: Quatre dels integrants han viscut o viuen a Cardedeu, eh?
0: A Cardedeu mateix?
1: Sí. Soc gran amic. De fet, ara mateix, l'Helena Ventolà, que va de venir a viure ben a propet, i des d'aquí una salutació. I si les estimem molt i molt, una llàstima que deixis això, però han deixat un gran llegat.
0: Doncs sí, amb moltes cançons molt xules i uns directes xulíssims, eh? I
1: espectaculants.
0: Fet, continuen també fent cosetes, eh? Vull dir que no,
1: home, sí.
0: no estan
1: sí,
0: aturades.
1: Sí. Molt bé. Totes elles, professionals de cap a peus, estan en mil projectes interessantíssims.
0: Però no ho sabia, eh? Que quatre d'elles hi havien allà a Cardedeu. No ho sabia, molt bé. Molt bé.
1: I tant, mira, la meva
0: estan
1: professora de guitarra va ser d'elles.
0: El què?
1: Dic, la meva professora de guitarres, que les vaig conèixer així, va ser una d'elles, per tant, sí.
0: Molt bé. Veus, és que estem al costat gairebé, a veure.
1: Estem aquí, cosins germans. Va,
0: Mar o Muntanya.
1: Vols que t'expliqui Mar o Muntanya? Va, comencem amb dos àudios, els dos últims àudios d'aquest programa, d'aquest Obert per Vacances d'aquest dimarts. Comencem amb en Josep.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs platja i muntanya. No cal triar, depèn del mood en el que estiguis. Si tens molta calor i vols anar a un lloc fresquet, doncs tires cap a la muntanya i no hi ha res més satisfactori que haver de dormir abrigat a l'estiu perquè tens una mica de fred. I si vols disfrutar de la calor, que no sé si es pot, eh? Però si vols disfrutar de la calor i fer-te un banyito de tant en tant, doncs a la platja, que sempre s'està molt bé prenent alguna cosa fresquet en algun xiringuito o fent migdia a la platja.
1: Ja ho veus.
0: És que mira, he introduït un concepte que és que estem patint la calor perquè em fa molta i anem, però clar, si estàs a la platja no la pateixes, la disfrutes.
1: Sí,
0: la gaudeixes
1: sí.
0: perquè clar, et banyes quan vols, no tens, no?
1: Exacte, més dins de l'aigua que fora. I mira, t'ensenyo l'últim, que és a l'altre extrem, i després et dic el percentatge de vots com ha quedat, que Déu-n'hi-do. Aquesta és la Marta.
3: Muntanya, sempre muntanya. La platja és boníssima per mirar-la allò, mira, des d'un restaurant, fent una paella, amb un vi blanc, tot bé. Però la que trepitja és la sorra. Ah. Entre que crema, que t'embrutes, que se t'enganxa els peus, que després allò estàs tot el dia amb la sensació dels peus bruts. La sal, és horrible. I només de pensar allò de ficar-te a l'aigua, no sé, jo sóc de les que sempre penso que algú mossegarà els peus, saps?
4: Piscina sempre.
3: No, per què diuen piscina sempre? No, mentida. Muntanya.
1: La Marta no és de Tarragona, sens dubte, eh?
0: No. M'encanta sí. els tests de veu col·lectius. Escolta, sorrafòbica, eh? Jo crec que podríem introduir aquest concepte de sorrafòbica, la Marta.
1: Sí. I tant. Mira, com a comentari només us diré un per què ha sortit de la vostra pròpia ràdio, així t'ho dic, Núria, i ens han dit, més de Marc un musclo. Així que ja ho veus.
0: Aquí tenim algú que ha dit més de Marc un musclo?
1: A veure si algú
0: s'hi clava. Que me n'enteri jo que he sigut. Que me'l menjo.
1: Les votacions, em sap greu dir-ho, jo sempre vaig penjant videos per allà i haig de dir que han quedat Mar al 40%, Muntanya al 60%.
0: Molt bé, un altre cop influint l'audiència, Enric. Vergonya t'hauria de fer.
1: Vergonya, cavallers, vergonya, i tant que sí.
0: Bé, a veure,
1: podem... Tinc el tema del dia de demà.
0: Vinga, va. Sí,
1: el tinc. Sí.
0: Digues.
1: A veure, un tema, si el d'avui era el tema aquest, podríem dir que és amb un plus. Cançó de l'estiu.
0: Oh!
1: Eh que sí?
0: Hem de cantar, doncs, eh? O sigui, jo diria repte afegit, els talls de veu que ens envien que siguin cantant. No ens digueu
1: fantàstic.
0: El títol, no ens
1: fantàstic.
0: Digueu el títol, canteu-la.
1: M'hi sumo, fantàstic. I t'haig de dir...
0: Sí.
1: No, que encara no us he proposat cançons per demà, així que ara m'hi posaré.
0: Sí? Bé, en trobaràs un munt, no? Cançons de l'estiu, no?
1: Buscarem qualitat,
0: gens.
1: ja t'ho dic.
0: Ui! Molt bé, a veure què trobes.
1: Això sí que és un repte.
0: Molt bé. Enric Rubio, companys de Cardedeu, una abraçada forta i fins demà.
1: Salut i fins demà.

0: Així, escoltant les robes estesa amb aquest aire festiu, nosaltres tanquem el programa, l'Obert per Vacances, d'avui, amb la promesa, com sempre, de tornar demà. Demà, si em deixeu fer una ullada a la graella, us diré una miqueta el que tenim, però s'ho hauré de fer així com a improvisat ràpid, eh? Perquè, mira, demà ja serà dimecres i serà un dia molt especial en què parlarem sobre l'accident ara fa mig any de Rodalies, un accident a Gelida que es va cobrar una víctima mortal. Parlarem de com estan les coses ara mateix a la xarxa de Rodalies. Dolies entre moltes altres entrevistes. Fins demà.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, L'Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possessió Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
3: Odisseu.
2: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
4: Jo podria ocupar el trono.
5: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
6: Rex, ven aquí.
2: Omaha explica com després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
7: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños.
2: El film Possessió Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
8: Salud.
9: Por vuestra familia perfecta.